0: La porta a treure Públic Fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
1: La gent li entra al gusanillo por què és això, vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que ven, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
0: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
2: Esports. El Barça ha guanyat el Llevant a Ciutat de València per 2-4 gràcies a dos gols de Lamine Yamal, el segon de penal, un de Xavi Espart i un altre de Adeyemi, ja en el temps afegit. Els blaugranes són líders amb 15 punts i ple de victòries.
3: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, Màlaga 1 i Getafe 1, Depor 1.
2: A segona divisió, primera derrota de la temporada del Sabadell, que ha caigut per 2-0 al camp del Mallorca. I a la Lliga F, victòria del Badalona Women, el camp de l'Eibar per 1-4.
3: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa llarga del GP de San Marino. El pilot de Cervera estarà empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel número de victòries total.
2: Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units després de guanyar la final a l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany després del Roland Garros aquest mateix any.
4: Fins aquí les notícies.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: En aquest nostre restaurant ens agrada la música i ens agrada que soni i que hi sigui present, i pensen el mateix milers de restaurants del món que trien el seu fil musical per acompanyar els àpats amb aquella idea, doncs, que la música no empipi gaire, que hi sigui present però sense destorbar. Però no sempre és així. A vegades pot ser realment emprenyadora. I això és el que li va passar al compositor Ryuichi Sakamoto, que no suportava la música ambiental que posaven en un dels seus restaurants preferits de Nova York, el Fujitsu es deia, fins al punt que va escriure una carta al propietari per oferir-se a crear ell mateix una playlist per al restaurant. I així ho va fer. Peces calmades, minimalistes, majoritàriament de piano, un goig, vaja. De fet, la seva llista la podeu trobar a Spotify com a The Jajitsu List. Altres restaurants, però, trien el silenci, cap música de fons, i en alguns de més radicals fan callar tothom, com aquella iniciativa del Japó, que es deia Mokushoku, una mesura preventiva durant la Covid que demanava a la gent silenci absolut durant tot l'àpat. Sincerament ho trobo un autèntic malson. Imagineu menjar sense poder ni mu, i entre això i les músiques estridents, doncs podríem trobar un terme mitjà, i si algú té dubtes, doncs sempre pot recórrer a la famosa llista del Sakamoto.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal, com estàs?
2: Bé, estava reflexionant sobre si m'agrada més el silenci absolut, música de fons o gent parlant.
1: Sí, deixa'm reflexionar a mi. Silenci, oi?
2: Sí, jo quan surto de la ràdio i torno cap a casa amb el cotxe...
1: Ràdio
2: apagada, però ni música. Necessito deixar de sentir...
1: El soroll del teu cotxe,
2: coses,
1: el motor.
2: El motor del cotxe.
1: Música blanca, no es diu, això? La que fa dormir els nens, sí.
2: Ah, sí.
1: Els avions, les rentadores, els motors del cotxe, tot això.
2: Sí.
1: Home, avui vindrà el Regol i ell també pensa que silenci, perquè llavors pots fins i tot escoltar les textures més dels aliments, que si talles, tot això,
2: falta reflexió. El teu acompanyant també li agradi el silenci, perquè
1: si no, hi ha
2: un desequilibri.
1: De treure conversa, la música sempre és un lubricant, podríem dir-ho així. Va, ja veus que de mica en mica anem agafant velocitat de creuer i vinga, va, posem la setrillera a taula, que és hora de repartir l'oli, el vinagre, la sal i el pebre.
2: Doncs mira, avui untarem amb oli tots aquells que han fet possible que Catalunya disposi des de fa uns dies d'una nova IGP, o sigui, una nova indicació geogràfica protegida. Es tracta de la IGP Pernil Serratà.
1: IGP Pernil Serratà,
2: sí.
1: Que és un producte lligat, em sembla, a diverses comarques del Pirineu, del Prepirineu i de la Catalunya Central.
2: Exacte, això vol dir comarques com la Cerdanya, el Tarrí-Bagorça, l'Urgell, els Dos Pallars, Solsonès, Ripollès, Vall d'Aran, també una mica més avall, Garrotxa, Osona, Bages, després arriba també fins a la zona de Blanes i Tossa de Mar, en fi, són 24 comarques les implicades.
1: I el nom aquest de Pernil Serratà, a què fa referència?
2: A la Cerdanya, antigament anomenada Serretània o Querretània. No, ara no, les meves classes de llatí no.
1: Sí.
2: I què és el Pernil Serratà? Per si algú no l'acaba de situar, doncs és un producte carni elaborat a partir de la cuixa de porc de capa blanca, o sigui, el no ibèric. Madura entre 7 i 9 mesos, es presenta desossat, no es fuma, i té un protagonisme destacat, a més de la sal, el pebre.
1: No es fuma, té pebre, no se sotmet
2: a cap procés
1: de fumat. Sí, i tu l'has tastat, el Serratà?
2: Probablement.
1: Sí? Jo crec que no, però bé, ara en tastaríem una miqueta.
2: Sí,
1: enhorabona per això tots, perquè és difícil, això d'aconseguir una IGP.
2: En una IGP, com a mínim, un dels processos de producció, transformació o elaboració del producte s'ha de fer a la zona geogràfica de limitada. En el cas de la DOP, totes les fases s'han de fer en aquesta zona. Per tant, la DOP, diguéssim, que és més estricta.
1: Doncs ja tenim l'oli i la setrillera i ara hi posem el vinagre.
2: Us és familiar, o tu, Paula, t'és familiar, un d'aquests influencers de l'àmbit gastronòmic que es diu, espera que tinc aquí el nom anotat, es diu Cocituber?
1: Cocituber. Mira, diré que potser alguna vegada m'ha sortit allò, però no el segueixo habitualment, però Cocituber. Em sona alguna cosa, sí. Jo famós, no?
2: Fins fa un parell de dies no sabia qui era, però ja. Aquesta setmana en Cocituber ha sigut notícia perquè el propietari d'un restaurant del qual havia fet una mala crítica l'ha agredit pel carrer.
1: Ai.
2: Hi ha una part de l'agressió gravada en vídeo.
1: Què dius?
2: Sí, ha circulat molt per les xarxes.
3: Has venido a por mí y me has agarrado el cuello.
4: Te voy a soltar.
3: Deja, llamar a la Guardia Civil ahora mismo. No has tocado nada a nadie, has venido todo por mí. Que me has agarrado el cuello, que mira cómo estoy.
5: Recién llego de denunciar de la Guardia Civil de una agresión.
2: Aquest és en Cocituber explicant...
1: Escolta, tristíssim, mare de Déu.
2: Sí, molt trist. L'incident s'ha produït a la noble vila de Comillas, això és a Cantàbria.
1: Molt maco, Comillas, sí.
2: Es veu que el nano anava caminant pel carrer, gravant la ciutat, i de sobte algú el va agafar pel coll, li va clavar un cop de puny a l'esquena, el va tirar a terra. Drama. El propietari ja era... el que el va agafar, el propietari del restaurant del qual en Cocituber n'havia fet una mala crítica el setembre de 2024, o sigui, fa 2 anys.
1: Ostres, o sigui, el propietari era algú, home, rancuniós, perquè en recordar-te'n 2 anys després
2: li
1: i anar-lo a buscar...
2: Li tenia guardada. I
1: mare
2: com que la venjança és un plat que se serveix fred, pam, podem dir que en aquest cas el restaurador ho va fer correctament.
1: Ho ha fet perfectament, sí. En tot cas, una abraçada al Cocituber, que ens agradi o no la seva feina, doncs ningú es mereix, òbviament, rebre una pallissa per això.
2: No.
1: Al mig del carrer
2: No. Imagina't que els responsables de tots els productes que hem tastat el nyap o top i hem dit que són un nyap vinguessin a dir-nos la seva opinió.
1: Sí, avui en tenim de nyap o top, o sigui que alerta amb el que fem, eh? I ens falta posar-hi sal i pebre.
2: De sal i pebre és del que ens acabarem alimentant si els preus dels aliments continuen pujant tal i com ho estan fent. Aquesta setmana llegim a La Vanguardia que els preus dels aliments a nivell mundial han arribat al preu més elevat dels últims 3 anys. Les causes, com sempre, diverses i poc precises, però ens trobem el clàssic argument de la tensió geopolítica al qual li sumem els fenòmens meteorològics extrems, entre ells les onades de calor, que fan estralls a les collites.
1: I quins són els aliments que s'han vist més afectats per aquest clima i pels conflictes, per les guerres?
2: Doncs mira, l'índex de preus alimentaris bàsics de les Nacions Unides, que publica la FAO, va pujar un 1,9% el mes d'agost passat respecte del juliol a causa, sobretot, de l'increment de preu de cereals, sucre i lactis. Per exemple, les tensions a l'estret d'Hormuz, que és per on s'exporten tones i tones de fertilitzants fets al Golf Pèrsic, provoca que en pugin els preus i, en conseqüència, la producció de cereals sigui més costosa. Hi ha exemples més clars. A Mèxic, uns 10.000 agricultors estan sense feina perquè les sequeres del mes d'agost han fulminat les collites de plàtan i de cafè.
1: Déu-n'hi-do. O sigui que bastants aliments posarien en aquesta llista que es disparen al preu i que ho acabem nosaltres pagant i notant en la cistella de la compra. Doncs bé, de moment hem pogut repartir la sal, sí, el pebre, l'oli i el vinagre, o sigui que ja és hora que entri la Dolors a cantar-nos el menú del dia.
6: Bon dia! Veniu amb gana? Sí. Això espero.
1: Sempre, Dolors.
6: Avui hem preparat uns farcellets de carn d'imitador amb xilis, una amanida de crudités amb vinagreta de crític gastronòmic i uns douets crus d'escriptor gironí amanits amb soja.
2: Molt bé.
6: I per començar com a plat fort, us podem oferir lloms de gastrònom amb una base de verduretes de temporada, un arròs melós amb cansalada de guitarrista o bé una pasta farcida amb carn d'historiadora. Què us ve més de gust?
2: Què? Jo avui pasta no.
1: Avui pasta no? Pasta no. I llavors què ens queda? Jo arròs. Mandra també l'arròs, perquè ja estic de l'arròs.
2: És fins al capdamunt de l'arròs.
1: Com a valenciana que sóc.
2: Què fem? El llom? Lloms, hi havia un llom de gastrònom. Doncs va,
1: això farem, va.
6: Fantàstic! De seguida els lloms de gastrònom.
0: Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Moles. A Catalunya Ràdio. Hey! Hey! Un porró de ciència.
1: Tot Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. Com estem? Ben tornat, ben tornat.
4: Molt bé, sempre content i ausats de venir, de tornar a casa.
1: I tant. Moltes ganes de retrobar-te avui a la taula. A la propera et plenarem de gent, que avui, sí, estàs... avui tenim molta feina, Toni. Sí, i déu-n'hi-do les vacances, ja et vam escoltar, que vam provar enormement bé.
4: Sí.
1: O sigui que encantats. Aquesta temporada, ja ho vam anunciar amb el Toni Massanés, ens hem proposat desmuntar grans mentides i notícies falses sobre alimentació que corren per les xarxes, pels mitjans, és que ara ja corren per tot arreu gairebé, i això li hem dit un porró de ciència. I per què un porró? A veure, un porró.
4: Doncs un porró de ciència per diverses coses.
1: Per diverses coses.
4: Quan t'enreden, no? Uh-huh. Ens diuen que et fan beure galet, no? I beure galet és el que fas quan beus un porró.
1: Uh-huh.
4: I com que nosaltres som molt porronaires, perquè a més el caníbal hi ha dos porronaires d'excel·lència...
1: Il·lustres.
4: El primer és
1: Salvador.
4: Però jo també sóc porronaire d'honor, per tant, que hem de promoure la fe porronaire, no? Aquesta cosa tan catalana. També perquè porró és una mida de capacitat, i per tant la idea d'un porró de ciència vol dir, no?, com un litre de ciència, o una, no?, una mesura de ciència, doncs això, per no beure galet, curiosament, un porró, però que ens impedirà que bevem galet, aquestes notícies falses, aquestes boles, aquests rumors falsos, que tant s'escampen, i que segons un estudi del FECIT, de la Fundació per la Ciència i la Tecnologia, absolutament recent, fet per científiques socials, etc., entre tots aquests rumors que les xarxes socials escampen, que nosaltres contribuïm molt a escampar...
1: Sí, sí, fem el boca a orella també d'això, eh?
4: Exacte, i llavors quan han demanat aquest estudi del FECIT, i escolta, i el que passa és, tu t'ho creus? I aquí hi ha un nebulós, vull dir, no, moltes vegades no, però... I saps què acaba passant? És curiós, aquest mecanisme, que al final tenim moltes ganes, ho reconeixen la gent, amb aquestes enquestes indirectes, de donar bones notícies.
1: Ja.
4: Llavors, de donar solucions. No? Jo t'ajudaré, no? I que he trobat això, que si et prens això, que si et menges això, si deixes de menjar això, si no sé què, pam, no? Tot serà fantàstic. I amb aquesta cadena el que acaba passant és que de tots els rumors, de totes les falses notícies que corren, que són cada cop més, com hem dit, la més, i sense fonament científic, la que ha detectat aquest estudi que corre més són les relacionades amb l'alimentació. Per això necessitem un porró de ciència per combatre-les.
1: Exacte, per això necessitem no beure galet, diguéssim, i això és el que intentarem fer un cop al mes aquí amb el Toni Massanés. Déu-n'hi-do, interessantíssim això, o preocupant, vaja, no?, que el món de l'alimentació centra sobretot totes aquestes notícies falses. Va, comencem a desmuntar aquests mites alimentaris i avui, home, volem analitzar, déu-n'hi-do, una moda que jo també he detectat entre el meu cercle d'amistats, sí, i familiars, impulsada una mica per la indústria, molt poderosa, que són les informacions relacionades amb els suplements alimentaris. I primer de tot ens hauríem de preguntar, Toni, definim-ho, no? Què és exactament un suplement alimentari? A veure.
4: Doncs un suplement és un extra o afegit que és bo donar-lo quan hi ha un dèficit o una mancança al nostre cos, o hi ha una necessitat augmentada d'algun nutrient. Per tant, és important que els prenguem només quan ens falti algun d'aquests nutrients, cosa que detecta un professional, no?
1: Que s'hauríem de fer una analítica,
4: analítica,
1: i a vostè li falta això.
4: Exacte.
1: No?
4: I que per això, diguéssim, ens prescriuen el consum. Clar, els suplements no són medicines i, per tant, no necessiten aquesta... No, no, es poden vendre tot arreu, no? Es venen a vegades a la farmàcia, però també es poden vendre als supermercats. Això passa molt als Estats Units de fa molt temps, no? I és una de... com tantes d'aquestes modes que en realitat hem importat d'allà. El problema és que això, ben utilitzats i quan els productes estan controlats, escolta, fan la feina que han de fer. Però en la majoria dels casos ni està demostrada la seva efectivitat, ni els necessitem perquè no tenim aquests dèficits, per molt que ens ho hagi dit el cunyat, diguéssim, no? I per tant ens ho prenem. I ens en prenem, en arribem a prendre molts. I això és una... Això, ha sigut una moda superràpida, com tot ara, les modes són superràpides, i de cop, no, això... Doncs al voltant nostre, tots, família, amics, etcètera, de cop tenen tot de...
1: Vitamina D, magnesi, omega 3, col·làgen, no? Què passa amb el col·làgen? La B12, la B12 òbviament és a prescripció, veus, en aquest cas mèdica, per tots aquells que segueixen una dieta vegana, no? Però Déu-n'hi-do. Et sembla que ens aturem amb un dels suplements més consumits del món, en tota mena de formats, que és el famós omega 3? Per què s'ha fet tan popular l'omega 3? I quines propietats tindria, no?
4: S'ha fet popular perquè és veritat que el necessitem, no? Necessitem
1: és necessari, aquest?
4: Evidentment. Mm-hmm. En realitat, l'omega 3, això que diem, que n'hi diem un greix essencial pel nostre cos, perquè no som capaços de fabricar, en realitat, quan parlem d'això, estem parlant de diferents àcids grassos, igual, no?, que el componen, i amb diferents noms, ALA, d'àcid alfa, linoleic, és igual, EPA, i DHK, que es troben o en algunes llavors, no?, i en les nous, llavors d'allí, etc., o el peix, els greixos del peix blau. Al final, per dir-ho curt, és important que mengem peix blau, que tinguem aquesta aportació. Ens va bé per la salut cerebral, té efectes cardioprotectors, va bé per no tenir degeneració cognitiva, és antiinflamatori, és un nutrient que és molt important, diguéssim, i que, per tant, el tenim que tenir, el tenim que prendre, perquè això nosaltres no som capaços de fabricar-lo.
1: És essencial, podríem dir. Sí. Clar, ara aquí entraríem, a vegades també es diu això amb el verí, no? Moltes vegades ho diem, la quantitat és l'important, no? És a dir, clar, quina quantitat necessitaríem, no? Per dir-ho així, ara que parlàvem de peix blau, quantes racions de peix blau a la setmana per anar coberts d'aquest omega 3?
4: Sí, per fer-ho fàcil, diguéssim, el que necessitem serien aquests dues racions a la setmana de peix blau, no? Per tant, prendre dues vegades a la setmana, doncs sardina, seitó, barat, salmó, tonyina...
1: Mm-hmm. Has dit seitó i has dit salmó. Ara entrem amb això, ara.
7: Today, we're gonna teach you some fun facts about salmon and a brand new dance.
1: I això és una de les altres coses que també, Toni, permetem dir, ens han com colat, no?, d'aquesta manera, perquè diem, ostres, a veure, si sempre hem lluït aquesta dieta mediterrània, aquest peix blau, el problema és que, òbviament, cada vegada en consumim menys, això
4: sí.
1: Ja ho hem dit moltes vegades, però Déu-n'hi-do amb el salmó, que cada vegada en consumim més.
4: Sí.
1: Algú ho ha fet molt bé també aquí, no?
4: Clar, ja fa molt temps
1: ja ho sabem,
4: que ho
1: expliquem, això,
4: No?, que els noruecs ho han fet molt bé i ens venen el seu peix, i ha fet que passi de ser una cosa que era, primer, una menja coneguda, però excepcional, en el sentit de que no en menjàvem ni cada setmana ni cada mes, a que ara, per molts, sigui pràcticament potser l'únic peix que mengen, no?, diguéssim, o dels pocs, o en tot cas el que mengen més, el que tenen com a aliment bàsic.
1: Mm-hmm.
4: Evidentment, aquest salmó, que ara ja es produeix en piscifactories, jo estic a favor de que si volem menjar peix hem de fer una aqüicultura, però ha de ser una aqüicultura responsable, evidentment que no s'alimenti sobretot de peixos que estem pescant de pesca salvatge, perquè al final els números no surten i, per tant, hem de buscar alternatives. Clar, aquestes alternatives que busquem precisament són les d'alimentar-los amb d'altres coses
1: ja,
4: que no són peixos. Alimentar-los amb d'altres coses que no són peixos, una part sí, però l'altra no, fa que redueixi la part d'aquest omega 3, que ja hem dit que ve directament només de la cadena tròfica dels peixos. Què hem de fer? Al final, escolta, tant menjar salmó i sobretot menjar moltes sardines, molt seitó, també brats.
1: Menjar peix blau, i llavors si detectem que no, és quan algun dia algun

0: o en alguns casos aquesta acumulació de més, en casos molt exagerats, ara tampoc en absolut es tracta d'alarmar ningú, pot portar a tenir trastorns, diguéssim, no?, de digestius, etc., o a tenir acumulacions que acaben podent ser tòxiques. I aquest també és el cas de si prenguéssim massa omega-3. Aquí sí que és la dosi, és la mesura, no el varia és la mesura, doncs n'hem de prendre, però no n'hem de prendre massa. Hem de tenir aquest equilibri.
1: Ha quedat claríssim, i déu-n'hi-do, en aquest porró de ciència, no sé si ens ho cabrà tot en un porró, on haurem de comprar uns quants més, potser una dotzena, perquè trobarem segur a temes per donar i per vendre, com dèiem quan començàvem, per no veure a galet, perquè no ens facin creure coses que no són. I com deien, en la majoria dels casos, doncs mira, si ens alimentem bé, doncs no ens caldrien potser tants suplements, Mes de setembre, aquell mes que sembla que l'estiu queda enrere, déu-n'hi-do, encara calor, però hem tingut les primeres aigües, o sigui, verdures, hortalisses, Toni? Doncs carbassó, pebrot, albergínia, mongeta tendra, encara, patata, ceba, pastanaga, i de fruita què tenim?
0: I de fruita tenim encara préssecs, mores, pomes, prunes, peres, el raïm, en el seu moment,
1: sí,
0: es deia això.
1: Boníssim.
0: Amb permís de totes aquestes temperatures tan bèsties que fins fa un parell de dies, que a més, per exemple, ha fet que s'enredareixin els bolets i totes aquestes coses. Hi ha hagut alguna floridescència, però està tot parat. Però tenim tot això, i també tenim ametlles i avellanes. I...
1: Hombre, i tenim figues.
0: I tenim figues.
1: Que ja sabeu que quan fem la llista de la compra, nosaltres sempre ens agrada aturar-nos amb un dels productors d'aliments, en aquest cas... de les figues, que les esperem i són meravelloses i ara estan en plena temporada. Roc Feliu, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com estem, Roc? El Roc Feliu és pagès, és tercera generació d'una família pagesa a Cal Pinela, a Alguaire, al Segrià, i en Roc, de fet, va ser pioner a conrear figues Coll de Dama ecològiques a Alguaire, i també té la certificació de Meter, que això és la certificació que donen a la gent que fa agricultura biodinàmica. Bé, jo i el Toni som uns apassionats de les figues, com suposo molta gent que ens escolta. Comença la collita, em sembla, a l'agost, oi, Roc?
2: Sí.
1: Encara allargarem fins al novembre. Com va la temporada? Jo no sé si tot això que ara sempre és el primer que preguntem, doncs altes temperatures, poca pluja, això com us va?
2: Bueno, de fet, enguany, amb tanta calor, l'arbre està molt estressat per les altes temperatures de calor. El fruit no ha creixut el que devia créixer, però la dolçor és impressionant. Mai del món havíem tingut una figa tan dolça com enguany.
1: Oh. Ara pensava, Roc, aquí al Guaire, al Segrià hi ha producció de figues, de fet, la més gran de Catalunya. Per què es conrea tant aquí? És a dir, quines condicions hi ha al Guaire perquè la figa s'hi faci tan bé?
2: Bueno, el clima és espectacular i aquí va haver un senyor que va implantar el cultiu de la figa. Aquest senyor era guàrdia civil i la va començar a portar cap a Mercabarna i, bueno, allí va començar tot. Tothom la va trobar exquisita i, bueno, ara és un dels pobles més grans de Catalunya i potser d'Espanya amb figa.
0: No, escolta'm, i encara és veritat allò que hem dit sempre de que la figa, per ser bona, ha de ser clivellada, sacallona i picada pels pardals?
2: M'he picat pels pardals, no, però clivellada sí, perquè és quan la figa està... amb punt més idoni de sucre, de grics.
0: Molt bé, quan comença a obrir-se mica, comencem a veure allò vermell, de la polpa vermella de dins. Molt bé.
1: Roc Feliu, tercera generació de Cal Pinela, el Guaire, el Segrià, aquest pagès, entre altres coses, però també de figues Coll de Dama ecològiques. Moltíssimes gràcies, de veritat, i que vagi molt bé la campanya pel que queda. Se m'oblidava, home, el cap de setmana vinent, del 19 i 20 de setembre, em sembla, oi, farem una nova edició de la Fira de la Figa del Guaire, amb mercat de figues, degustacions, tastos, tallers, és a dir, que tothom cap al Guaire, si és que hi té curiositat. Moltes gràcies, Roc, una abraçada.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abraçada, bon adéu.
1: I gràcies també, Toni Massanés, ens retrobem aviat. El caníbal d'aquí un mes ens farà... abans ens veurem.
0: Anava a dir, no ho podria resistir.
1: No, ni jo, però és que abans tenim l'estrena de Gènesi i ho haurem de

0: comentar tot això. Escolta, d'aquí uns minuts, mira, farem el primer nyapotop de la temporada, que avui promet, perquè hi haurà la Carme Ruscalleda, el Ferran Adrià, el Jordi Roca, tots alhora. No sé si et dono alguna pista. Sí. I després Philip Regol des de Londres. Però abans, una nova entrada de la Badopèdia, aquesta enciclopèdia particular de Salvador García Arbós, que avui la paraula que ens descriurà és recepta. Mira. A veure què és una recepta. Adéu, Toni. Una abraçada. Adéu, adéu.
1: La Badopèdia.
2: Cuineu de memòria o feu servir receptes? Vau aprendre a cuinar a casa, mirant? O vau assistir a cursos de cuina i de pastisseria? Us parlaven de receptes i de fórmules? Que si les receptes són indicatives i les fórmules precises? Que a la cuina es fan receptes i a l'obrador fórmules, com si la gent de pastisseria no tingués cintura. Què és una recepta? És el document que conté tots els materials, ingredients i els passos a seguir per preparar un plat mangívol. La fórmula seria el mateix, tot i que el terme el fem servir més en coses serioses, de risc o secretes, com la farmàcia, la química o la Coca-Cola. Un llibre o una llibreta manuscrita amb un conjunt de receptes seria un receptari. Un receptari necessita coneixement per desxifrar-lo, passió per posar-se una estona davant dels fogons i talent per obtenir uns resultats satisfactoris. El talent és molt important. Us sabeu la recepta de la truita? Ous, oli, sal, una paella al foc amb oli, poseu els ous al plat i tireu un polsim de sal i els bateu amb una forquilla. No oblideu trencar els ous i llançar les cloves a les escombraries. Quan els ous siguin batuts, s'aboquen a dins de la paella amb l'oli calent i el foc una mica alegre. Es remena aquella cosa llefiscosa i quan comença a prendre, es va plegant, donant-li la forma de peix o de fus. La gent que té talent la deixa crueta per dins. La gent que no en té li queda enganxada a la paella, la cou massa o la crema. I tothom ha seguit la mateixa recepta.

restaurant Caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Nyap o top?

0: segon menú de la temporada del Caníbal, o sigui que s'ha fet esperar una miqueta, només una miqueta.
1: Totes les coses bones.
0: Exacte, com totes les coses bones. Aquest servei de verificació gastronòmica del nostre restaurant, popularment conegut com a Nyapo Top, Gerard Jubany, ben tornat.
1: Moltes gràcies.
0: I no sé qui s'ha ofert com a voluntari doncs avui per venir aquí a la nostra taula i inaugurar aquesta novena temporada del Caníbal.
1: Doncs mira, per obrir una altra temporada d'aquesta secció de referència, en negatiu, sí, però de referència, que és el que ens interessa. S'ha ofert com a voluntari una persona que conec bé perquè compartim algun projecte, que coneixem bé aquí a Catalunya Ràdio, on ja fa uns quants anys que volta, i que coneixen també els espectadors de TV3 per les seves aparicions celebrades al Polònia.
0: Ai, Xavi Espinosa, benvingut al restaurant Caníbal.
2: Què tal? Moltes gràcies. Com a casa, eh?
0: Com a casa. Què tal? No, a més, em consta que tens sensibilitat per la cosa gastronòmica, tu ets de bon menjar
2: Sí, soc un malalt del menjar.
0: Ets un malalt del menjar, sí?
2: És de les coses que em perd més i en el que gasto bàsicament bàsicamente, com a l'amo Traoré, en lo que gasto bàsicamente mi dinero.
0: Sí, no? Bé, dèiem que ens sentim molt aquí a Catalunya Ràdio, el que passa que, clar, sovint ens sentim fent imitacions, és a dir, poques vegades amb la seva pròpia veu. De fet, és un dels grans imitadors que tenim. Jo, personalment, home, és el més talentós que conec. No sé tu, Jubany, si en coneixes algun altre de més talentós.
1: És el millor.
0: És el millor amb diferència.
1: És el millor d'allà, amb bons ulls.
0: Com ho fas, això? Com t'ho fas? O sigui...
2: Hi ha una cosa de picar més pedra del que potser la gent es pensa. Perquè has d'estudiar els personatges, has de conèixer-los, estar connectat amb l'actualitat. Vull dir que hi ha tota la part de treure la veu, que és gravar-se i anar repetint i anar provant, però després la part de tenir el discurs...
1: Hi ha un treball darrere de les seves veus i jo, tot i que ho sé, cada matí el veig i dic: Xavi, avui podríem fer no sé quin personatge...
2: D'avui per avui,
1: perquè m'he llevat pensant en un personatge i li encarrego així, com si es pogués treure els personatges de la butxaca.
0: Clar.
1: I de vegades ho fa, perquè de vegades li dius a algun personatge que pel to de veu que té o la manera d'expressar-se, doncs li va bé i te'l treu al moment.
2: Hi ha personatges que requereixen poca preparació i personatges que de cop pots estar mesos fent-los. Però no ho saps fins que t'hi poses, aquest és el tema.
0: Ara has dit gravar-te, clar, jo m'imagino a tu gravant-te a tu mateix i escoltant-te moltes vegades, gravant també els personatges, no sé, el Guardiola, a qui sigui que vulguis imitar, també això?
2: Sí, jo tinc... Més de quasi 3.000 notes de veu al meu telèfon, que són tot proves de personatges. I aleshores, les que m'agraden tenen el nom del personatge i en quin estat està, bé, més o menys, correcte. I després hi ha un munt que simplement posa nova nota de veu, que les que no tenen títol són les que de moment no aprovo, no? I així és, gravar els personatges no, perquè com que hi ha una hemeroteca gegant a YouTube, a ràdio i més, no cal. És més sentir-me jo, perquè la nostra veu mai sona igual quan l'escoltem nosaltres que quan sentim una gravació, no? La gravació és la que mana.
0: Clar. I tu quan et vas adonar que tenies aquest do per imitar? Eres molt petit?
2: Era molt petit.
0: Molt petit.
2: Jo crec que ens passa a tots els imitadors, que a l'escola imitem a professors, imitem a companys... En el seu moment jo vaig començar també a imitar els imitadors del Polònia quan va sortir el programa... I allà, és una cosa que tampoc et prens mai seriosament, perquè vull dir, no passa d'allà, no?, de fer riure als companys o a la família. Però sí, des de petit, i un dia vaig tenir allò la idea de dir, va, anem a veure si podem professionalitzar-ho, i va anar bé la cosa, i fins avui. Sí.
0: Que bé. Ara has dit Polònia, perquè, clar, la gent, òbviament, també t'escolta per la ràdio, però també et sent per la televisió, i t'han vestit de Carme Ruscalleda, per exemple, ara pensant en gent del nostre
3: àmbit. Sí, Paula, ja saps que jo sempre sóc feliç de venir a casa teva, d'aquest programa fantàstic, com feu cuina amb producte d'aquí, treballat amb amor, com ha de ser, pensament d'ironia, gotes de crítica...
0: Collins, tu mira quina cosa ens està fent.
3: Però sense embafar, eh?
0: Això és important. Jo no sé si deu haver alguns més difícils que d'altres, però fer Jordi Roca ha de ser...
2: Mira, justament et diria que Jordi Roca...
0: Sí.
4: Perquè Jordi Roca té aquesta veu que és tan airejada i fa aquests crits i oien coses de casa,
2: que és bastant més fàcil del que pot semblar, justament.
0: Però fa patir. Aquesta imitació fa patir.
1: Sí, el coll deu patir una mica, poder...
2: Ho sembla, però no.
1: No especialment. No?
2: Potser amb els anys també desenvolupa una mica de tècnica.
1: Potser els més difícils d'imitar són aquests personatges que no tenen coses on agafar-se, així com el Jordi Roca, sí que pots agafar els canvis de to que fa quan parla així com xifxiuejant, però d'altres que tenen un to molt més pla, aquests deuen ser, bueno, això ho sabràs tu, deuen ser complicadíssims.
2: Un Xavi Hernández mateix en el seu moment, o...
5: Que era és un personatge que és molt pla, no? Que té aquesta veu, però no tenia molt. Va costar molt de treure.
0: Clar, és de nas aquest, no? O com ho fas, això?
5: No, és més com de... com de gola.
6: O el Jordi Turull, per exemple, el secretari general de Junts. Un personatge que també té una veu molt normal, però al final t'agafes aquesta cosa greu i justament t'agafes això. El fet de que no té molt, doncs el fas un personatge més aviat així com, entre cometes, soso, un personatge, sense esma.
1: Un de molt intens, perquè ell també és així, és Nando Jovany, potser.
7: Uf. Home, família, vale!
0: Aquest cansa.
1: Hola, Ferran.
7: Em feia falta, no, Ferran, no, Nando, xato. M'has dit Ferran.
1: Ferran,
7: Nando Jovany.
1: Una altra cosa.
7: Hòstia, entre les croquetes, els canelons, el rali de cara, els vídeos de xarxa, tot plegat. Estem amb la Morena que no parem. Bueno, perdoneu, us deixo que vaig anar a un gran restaurant.
0: Sí.
2: Pura intensitat, aquest.
0: Aquest cansa, no? El Jordi Roca feia patir i aquest cansa. Deus perdre alguns quilets, també, tu, eh?
2: Sí, bueno, hi ha alguns que són d'esforç i que acabes esgotat.
0: Oh, i tant.
2: Aquest és un d'ells, sens dubte.
0: Però per mi un de... Bueno, no sé, és que m'impressiona tant veure't, però veure't fer Ferran Adrià, això ja són paraules majors.
7: Perquè el Ferran Adrià és un geni.
1: Ho sabem, Ferran,
7: ho sabem. Aquesta bellena és un geni, per això t'impressiona. Los altres són uns pelacanyes, clar... lo que és imitar cuiners, chef, vale, no. Està molt bé los que han fet coses que són normaletes, però després lo que és imitar mami...
1: No,
7: és una frase de sonar. M'explico, no?
0: Sí.
1: No t'expliques, però tampoc esperàvem una altra cosa. Ara, el que serà molt interessant de veure és que n'hem parlat alguna vegada, la sèrie aquesta que estrenarà aviat al 3CAT a finals de mes,
0: Gènesi,
1: que és sobre l'origen del bulli, tot l'esclat del fenomen Ferran Adrià. Hi ha un actor que es posa en la pell del Ferran Adrià i que l'haurà d'imitar, suposo que intentant no portar-lo a la paròdia.
0: Clar.
2: No ha de ser fàcil, això, perquè, clar, el Ferran es presta molt a...
1: Es presta la paròdia, i en aquest cas l'objectiu no és fer riure.
7: Només el Lisbal no fer el pallasso. A vegades tindrem problemes. Després està el Carlos Cueva, que fa del meu germà.
0: Sí.
7: L'Albert Adrià.
0: Ai, i em consta que has estat a Mèxic, abans dèiem això, que t'agrada tant menjar, perquè tens arrels mexicanes.
2: Sí, jo soc nascut allà, de fet.
0: És allà. I s'hi menja molt bé, Mèxic. Almenys això m'han dit, eh?
2: Molt. I t'ho dic de bona fe, perquè a més vaig amb la meva família al completo, són malalts del menjar també, i saben molt bé a quins llocs anar, i tinc família repartida pel país, lo qual és una benedicció perquè pots provar el bon menjar, no diguem el per turista, sinó el bo de veritat, de diferents zones, que és un espectacle a Mèxic. Des de tacos, elotes, que és una cosa, per exemple, que aquí és molt desconeguda, que és el blat de moro, que aquí per nosaltres és groc i petitet més aviat, allà és blanc i molt més gros, i els grans tenen, té tot un gust diferent i es prepara amb maionesa, formatge i xile, li claven un pal i t'ho menges així pel carrer. Això és super típic i és una delícia, per exemple. Però és que hi ha infinitat de coses, no acabaríem mai.
0: No acabaríem mai d'escoltar-te. No sé què li has preparat al Xavi, home, l'amistat suposo que has volgut ser benevolent, perquè, clar...
1: Sí, no, bàsicament, per triar el producte d'avui he comptat amb la seva col·laboració.
0: Què dius? Li has fet comprar?
2: No, és terrible.
1: Home,
2: és terrible.
1: Perquè,
0: mare de Déu.
1: He pensat, ja que ve el Xavi, doncs provem una cosa mexicana i, jo a Cardedeu per trobar menjar bo mexicà ho tinc una mica complicat i li he dit, Xavi, tu segur que tens localitzat algun lloc,
0: clar,
1: a Barcelona, on es puguin comprar coses típiques d'allà, i m'ha portat tamales. Vull dir bé, tamales.
0: Correcte.
1: Són com una mena de farcellets de pasta de blat de moro farcits amb alguna cosa i embolicats amb una fulla que pot ser o de plataner o de la mateixa panotxa del blat.
2: Correcte, de plàtan o del blat, sí.
1: Doncs ara
2: en aquest
1: explicarem...
2: cas, de plàtan.
1: En aquest cas és plàtan, molt bé. Doncs donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, després en fem el tast
2: i
1: dictem sentència.
0: Fantàstic. Doncs va, comencem pels tres arguments a favor.
1: El primer és original, sobretot si tu menges aquí. A Mèxic deu ser més habitual. Tu reps o et presentes a un sopar a casa d'algú amb aquests tamales i probablement sorprendràs el personal, tot i que cada vegada coneixem més elements de la gastronomia mexicana. A més, són perfectes per un àpat informal i la possibilitat de farcir-los de diferents coses. Per exemple, avui n'hem portat de dos farcits diferents.
2: Sí, això és rajas. Con queso vol dir trossos, són trossos de chile. En aquest cas, podria ser poblano, en aquest cas és jalapeño. Mm-hmm. I formatge, i l'altre que tenim és de pollastre, de tinga de pollo. Uh-huh.
1: Per tant, la possibilitat de farcir de diferents coses aquests tamales fa que es puguin adaptar als gustos de tothom. Uh-huh. Segon argument a favor, tot el que sigui acabar amb la plaga d'empanades argentines serà benvingut.
0: Sí, sí.
1: Ara no vull obrir cap conflicte diplomàtic amb els argentins, o sí,
0: no passa res.
1: Però prou locals d'empanades argentines. Si hem de començar a inundar de locals de tamales. Doncs seran benvinguts els tamales. I el tercer argument a favor és el preu. Mm-hmm. Prou assequible, són uns 9 euros per capsa, hi ha 3 tamales a cada una,
0: bé,
1: 3 euros per tamal.
0: Això dinem.
1: Això pesa 100 grams, vull dir, amb una capsa amb 3 tamales és un àpat, no? Poder sopes amb 3 tamales?
2: Jo crec que sí. Sí.
1: Per tant, per 9 eurets és un preu més que raonable.
0: Fantàstic, doncs avui tastem tamales amb l'imitador més talentós que coneixem nosaltres, que és el Xavi Espinosa, i aquests són els 3 arguments en contra.
1: El primer, aquests productes a mi em generen angoixa i frustració.
0: Parlo
1: des de la frustració i el ressentiment que em genera comprovar com absolutament totes les cultures del món, menys la nostra, tenen facilitat per internacionalitzar les seves especialitats gastronòmiques, per vulgars que siguin. Obviant ja pizzas, creps i panetones i tots aquests aliments perfectament consolidats aquí, ara ens arriben tsunamis d'empanades argentines, com dèiem abans, kebabs, ramen i els tamales que tenim aquí. I escolta, benvingut sigui, però a veure quan nosaltres som capaços de col·locar alguna cosa d'aquestes de manera massiva a algun lloc.
0: Clar que sí.
2: Serà que no tenim coses.
0: Sí.
1: Segon argument en contra. Quan tastes això, et quedes amb el dubte de com deu ser la versió artesana. Perquè ens entenguem, tots hem menjat creps acabades de fer, però potser també hem provat d'aquestes creps envasades o congelades i efectivament no tenen res a veure les unes amb les altres. Per tant, si això ens agrada, ens obligarà a intentar descobrir algun dia d'alguna manera com són els tamales acabats de fer. Mm-hmm. I el tercer argument en contra serien els ingredients. Clar, els tamales són un producte popular a Mèxic, segurament la gent en fa a casa. Aquí els que tastarem són la seva versió industrial. Per tant, que, per bona que sigui, inclou ingredients de dubtosa procedència que comencen per ells, segueixen amb un número. Aquí veiem que hi ha antioxidants, correctors d'acidesa, espessidors, etc. Per tant, aquests serien els tres arguments a favor, els tres arguments en contra, i ara arriba el moment de fer el tast dels tamales. Tu, Xavi, aquests concretament els havies tastat?
2: No, aquests no.
1: Per tant,
2: és sorpresa per tots.
1: Serà sorpresa també per tu. I...
0: Clar, però la referència que tens tu d'un bon tamal no és la meva,
2: No, a més
0: perquè tu els has tastat a Mèxic, entenc.
2: Sí, i jo he tastat només els tamals, diguem, fets al vapor, però embolcallats amb la fulla del blat de moro.
0: I aquesta
2: és de plàtan i canvia molt el gust, la textura de com queda, canvia bastant. Aquests, de fet, els que estan fets amb fulla de plàtan, molt sovint se'ls diuen tamales oaxaqueños, perquè a la regió de Oaxaca es fan així. Per tant, aquests són totalment nous per mi, també.
0: Doncs estem en igualtat de condicions.
2: A veure, anem a obrir-ho.
1: Crema una mica, no?, perquè ho acabem d'escalfar els microones.
0: A veure.
2: Fa una cosa.
0: Bueno, veiem com tres farcellets.
1: Perquè això es menja amb els dits?
2: No, amb coberts.
1: Amb coberts. S'ha de tallar.
2: Del plàtan. Fa bastanta bona olor, he de dir, O sigui, l'olor m'ha transportat a, per exemple, a la paradeta al carrer habitual on menjo jo.
0: Bona olor,
1: Com una magdalena de Prus.
2: Sí, absolutament.
0: Però, a veure, la fulla de plàtan es menja?
2: No. S'ha d'obrir.
0: Aperta, caram, mossegant a mi.
1: Una llàstima.
2: Fes-li la volta.
1: L'hauria d'haver dit.
2: Obre-ho amb cura si està molt calent, i dins hi hauria d'haver-hi, obre-ho del tot,
0: Sí.
2: Dins hi hauria d'haver-hi aquesta pasta feta amb farina de blat de moro, i en aquest cas, rajas. Aquí està el farcellet.
0: Sí. Mira.
2: Això són rajas con queso, que això és...
0: Sí,
2: veus, els trossets de xile.
0: Els trossets... Menja amb mi, és que no em deixis sola. Vols venir aquí?
1: M'està venint una mica de gust estar-ho, i no sol passar en aquesta secció.
2: Veiem què passa.
0: Per un dia que no ho tries tu, llavors ara t'ha vingut les ganes,
1: Exacte.
2: L'olor és bona.
0: Ai, formatge aquí,
2: Sí.
1: A veure... Bueno, bueno, bueno, les cares són de...
0: Com, què?
1: Més aviat d'aprovació.
8: Força bé, eh?
0: Home, pica una miqueta, eh?
8: Pica?
0: Sí.
1: Clar, el que tu et pica, clar, el que et pica, Paula, el Xavi, és la normalitat.
0: Està aquí fotent unes cullerades que
8: diu
0: que dius.
8: A mi no em pica, però... El gust és bo, eh? Mm.
0: És una pasta perquè la gent es faci la idea... Anava a dir una pastarada, però això no queda molt bé. Però sí, una mica
1: és una massa.
0: Una massa, anem a dir-ho així, una massa, amb trossets d'aquest xile, aquest formatge fos aquí al mig. Mm. Molt bé, això, eh?
8: A mi m'ha...
0: Què?
8: He de dir que m'ha agradat bastant.
0: Sí, eh?
8: Tenint en compte tots els condicionants que deia el Jovany, el fet que sigui industrial, la dificultat de portar aquí els ingredients, els afegitons que porta per ser industrial...
1: Prou bé, eh?
8: Prou bé.
0: Visc els tamales, eh?
1: Doncs res, us he de fer la pregunta. Comencem pel Xavi. Si haguessis de situar aquest producte, aquests tamales, en un punt de la línia que va del producte top al producte nyap, on la situaries?
0: Alerta, que s'ho està pensant.
8: No puc dir que sigui un nyap, que és el que jo m'esperava.
0: Val.
8: Per tant, l'aproparé més al top, salvant les distàncies del producte menjat allà i fet allà, però l'aproparé amb el top.
1: Sí, amb el top, eh? I tu, Paula, on situaries aquests tamales?
0: Jo també al top, sense tenir referències.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, però està boníssim. Jo ara mateix dinaria això, sense cap mena de problema.
8: Me n'alegro profundament.
0: Escolta.
1: Jo crec que ja podem dictar sentència. Tenim que aquests tamales són un producte...
0: Top! Que bé començar la temporada
1: tant,
0: així. Gràcies, home.
8: No, home, a vosaltres me n'alegro, us hagi agradat.
0: Doncs esperarem la propera vegada per escoltar-te on sigui, a la ràdio, veure-te a la televisió o seguir-te també a les xarxes socials, que allà sí que ens agrada fer. És l'única cosa que m'agrada fer, scroll infinit.
8: Home,
0: que és
8: gràcies.
0: Veient el Xavi imitar i llavors...
8: Gràcies, Paula,
0: sí, sí.
8: De veritat.
0: Moltes gràcies, de veritat, Xavi. Una abraçada.
8: A vosaltres, una abraçada.
0: Adéu.

0: avui la cadira lliure del restaurant Caníbal és a Londres, déu-n'hi-do, i allà tenim el nostre crític de capçalera, Filip Rigol. Filip, ben tornat, com estàs?
1: Molt bé. Fa un temps fantàstic aquí.
0: Fa bon temps a Londres, sí?
1: Sí, ha plogut una mica allí, però el temps fantàstic.
0: La pluja és el bon temps, clar que sí, i tant, això és el que desitgem, almenys aquí, que plogui i faci una mica de fresca. Ara ets a Londres, però val a dir que també has estat a París. Una mica t'has marcat una història de dues ciutats de Dickens, gairebé, eh? Grans destinacions gastronòmiques, totes dues. Jo no sé què t'ha agradat de París, què t'ha agradat de Londres, si les haguessis de comparar gastronòmicament parlant, quins són els punts febles o els punts forts de cadascuna?
1: Bueno, jo, a París ha sigut un sopar a Pierre Gagnier i, bueno, París jo crec que més potent gastronòmicament que Londres, és evident. L'interessant de Londres és potser les cuines ètniques, com es diuen. Mm-hmm. No he tastat la cuina de la Índia, que hi ha molt bon restaurant indis. Sí. Però sí he tastat un parell de restaurants de cuina xinesa que és difícil de trobar a Espanya, segur, i fins i tot a França, cuina d'aquest nivell. Tenia aquesta curiositat, va ser un dels motius d'aquest viatge.
0: I, en canvi, París continua més els clàssics. Bueno, tu has visitat un dels grans clàssics de la ciutat, que és el senyor Pierre Gagnier.
1: Sí, un clàssic que fa 35 anys quan l'he conegut i que l'hem baixat per cuinar a Barcelona a un restaurant que es deia l'Aram, doncs no era un clàssic. En aquell moment era el més modern, el més vanguardista que hi havia amb el Mr. Brass i el Ferrari ja que començava, que ja en el Bulli feia coses interessants. O sigui, ara s'ha tornat un clàssic, però mai l'ha sigut, en el fons.
0: Mm-hmm. I per què, Pierre Gagnier, per qui no el conegui, és una de les figures més importants de la gastronomia mundial?
1: Doncs és un cuiner que va trencar una mica les normes gustatives. Va ensemblar gustos, sabors, en el plat que fins aleshores no es feia. La Nouvelle Cuisine era molt tranquil·la a aquest nivell i ell va posar al plat productes i sabors que no s'havien de trobar mai. I ha gosat. Ha fet, ha inventat també una estètica que va ser molt, molt copiada en els anys 90, que posar ratlles de salsa al plat o cercle de ratlla del plat, i encara ho fem, el cuiner ho fan, i no sap on venen. Abans, amb la Nouvelle Cuisine, era un fond de salsa, però no hi havia efectes visuals amb gràfics amb la salsa, no? I ell ja no ho fa, això, pràcticament.
0: Ja.
1: No, bueno, fa temps que l'ha deixat de fer i fa uns emplatats molt, molt tranquil·lets i molt, tot molt recollit i coses que ha anat evolucionant a aquest nivell, no? Mm-hmm. I 35 anys després, doncs, és interessant encara, però no és l'efecte que va produir quan ho vam conèixer nosaltres fa més de 30 anys.
0: Clar, o sigui que quan un cuiner agafa amb una cullera gran una salsa i fa una forma, no?, amb un plat, això és idea del senyor Pierre Gagnier, que efectivament ara, si ho veiem, algunes vegades considerem que és de modè, no? Una mica, depèn de com, no? Podem considerar que està passat de moda. Perquè quants anys té el senyor Gagnier ara mateix? Ja és gran, eh?
1: 75 anys. I no he parlat amb ell, m'ha fet sopar a la taula de la cuina, hem parlat, hem fet sobre taula, he preguntat quan volia retirar-se, m'ha dit, bueno, avui l'he decidit, seran 4 anys. Bueno, 4 o 5 anys. O sigui, vol arribar fins i tot als 80 anys. I no sé si és bo això o no.
0: Igualment és un àpat que vas gaudir, independentment, deixem enrere l'amistat, que sé que això potser influeix d'alguna manera, però és un àpat que vas gaudir. I quan costa menjar al restaurant de Pierre Gagnier?
1: Doncs m'ha convidat i tal, perquè ens coneixem des de fa temps, i m'ha fet el degustació, que val, crec, uns 400 i pico Ostres. Però m'ha fet plats. I són molt interessants perquè els seus plats no és un plat i prou. És ja. Un plat que som com un petit degustació que et posa a la taula tot desplegat de cop. És com recuperar una mica l'antic servei a la francesa que posava tots els plats, evidentment eren peces grosses d'aquella època, del segle passat, però recuperar el servei a la francesa en el sentit que tot està a la taula. De cop arriba un cambrer amb una safata amb 10 plats i et posa tot davant. I tu vas menjant, més o menys no hi ha ordre, i no hi ha problema de temperatura tampoc, per fer evolucionar el cervell a la francesa cap al cervell a la russa, que és successiu, justament el tema de la temperatura va ser un dels motius, no?, perquè els plats no es refredin allà a la taula. Bueno, és l'estiu i no hi havia cap problema de temperatura. Ell va inventar una mica els plats satèl·lits. Un plat central i side dishes, com es diu ara, o plat satèl·lit, i que també s'ha copiat. Va fer una mica de revolució al plat, amb els gustos i tal, i després en el com menjar. Doncs Daniel va ser un pioner en aquestes coses.
0: Philip Ragol, doncs moltíssimes gràcies. Ja sabeu que el podeu llegir al seu blog, perquè tot això ho trobareu explicadíssim amb aquestes crítiques que són molt més que crítiques, observaciongastronomica.com, i també seguir-lo al seu Instagram. Desitjo que torni sa i estalvi a casa, Philip.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Philip, una abraçada. I fins aquí el menú d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Helena Miquel, Nil Hernández García, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
2: Saps que jo sempre sóc feliç de venir a casa teva, d'aquest programa fantàstic, pensament d'ironia, gotes de crítica...
0: Collins, tu mira quina cosa ens està
2: fent. Però sense embafar, eh?

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. L'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz. En aquest context, Donald Trump ha instat el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes, perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Repassem altres notícies en format més breu amb Carola Gil.
2: A Suècia, dreta i esquerra frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern.
1: A Ceuta, un miler de migrants que vivien al carrer han estat allotjats en un recinte amb serveis, però les places continuen sent insuficients. El govern de la ciutat demana el desallotjament urgent d'un altre assentament, el de la platja de Benítez.
2: Famílies i sanitaris alerten a 3Cat Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que, com que no estan finançats per la sanitat pública, no hi ha dades de quants menors els estan prenent.
1: Cap de setmana negra a les carreteres amb 5 morts, 3 dels quals anaven en moto. Des del Servei Català de Trànsit es treballa per millorar la seguretat de la Nacional 260, on hi ha hagut diversos accidents mortals, segons ha avançat a 3Cat Info el seu director. L'operació tornada a Barcelona amb 260.000 vehicles ha provocat cues a la P7 i retencions a la C32, la C16 i la C17. Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta d'activitats relacionades amb l'univers otaku. La cita s'ha consolidat com un gran punt de trobada dels aficionats a la cultura japonesa a Ponent. Lleida, Oriol Bosch.
3: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Baiana i Mèrida són dos cosplayers convidades al saló.
4: Un dels organitzadors li va agradar molt la nostra iniciativa, com que agaféssim una cosa clàssica, com són les princeses Disney, i la canviéssim a l'estil de col·legiala,
5: Claro, que és el que hi ha.
4: I mira, aquí estem.
3: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats del manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.
1: Esports, el Barça ha guanyat el Llevant al Ciutat de València per 2-4 gràcies a dos gols de Lamine Yamal, el segon de penal, un de Xavi Espart i un altre de Deyemi, ja en el temps afegit. Els blaugranes són líders amb 15 punts i ple de victòries.
2: També a la primera divisió, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, Màlaga 1 i Getafe 1, Depor 1.
1: A segona divisió, primera derrota de la temporada del Sabadell, que ha caigut per 2-0 al camp del Mallorca. I a la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4.
2: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera està ara empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel número de victòries total.
1: Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units després de guanyar la final a l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany després del Roland Garros aquest mateix any.
2: En bàsquet, el Barça s'ha endut la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final 96-87. S'ha lesionat Darío Brizuela, que està pendent de proves.
1: També en bàsquet, als Estats Units s'ha endut l'or al Mundial Femení després de guanyar França a la final per 97-79, amb la jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, escollida dins del 5 ideal de la competició.
2: Enric Mas ha guanyat la Vuelta al capdavant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gall, tercer. El noruec Tobias Johansen s'ha endut l'última etapa amb inici final a Granada.
1: I l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya masculina de waterpolo en derrotar el Sabadell per 8-6.
0: Fins aquí les notícies.
5: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
6: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
7: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
5: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
8: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
7: És una promo ni a veure, Roger.
8: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
9: Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
10: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
10: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
12: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
13: Els transportistes no volen sentir a parlar
12: d'aquestes... Temps de cultura, comença un festival que ha preparat...
11: Catalunya Migdia.
8: Cada dia a les dues.
10: I a partir de les tres...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Ja t'ho vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
12: Si has comès una falta, has de pagar.
11: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
15: Ja hi tornem a ser.
16: Onzena temporada del Tot Costa.
17: ¿Por qué? ¿Por qué?
15: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
16: Nova temporada amb els vells clàssics.
17: No sé si són muy simpáticos. No sé.
8: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
8: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
18: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. En l'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure persona, no?
19: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
20: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
8: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
20: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Avui imaginarem un dia més al món de demà i ara estigueu atents perquè estem a punt de parlar amb algú del futur, una persona que viu al 2040. Hola, et parlo des del 2026.
2: Hola, jo et porto 14 anys d'avantatge. Et parlo des del 2040.
1: Carai, encara treballes o ho fan tot les màquines?
2: Treballem, però ja no parlem de professions, sinó de capacitats. La clau per nosaltres és saber pensar, crear, imaginar i sobretot preguntar.
1: Vaja, que us heu tornat una mica filòsofs?
2: No, però a les màquines els costa prendre decisions, tenir intuïció i entendre les persones. D'això ens n'hem d'encarregar nosaltres.
1: I em pregunto, i la gent estudia, no?, el 2040?
2: L'escola s'ha individualitzat. Els nens no aprenen tots el mateix. I la universitat ha canviat. Ara ningú espera que estudiïs 4 anys i ja està. Nosaltres aprenem tota la vida.
1: I a veure, home del 2040, i de salut, com vas?
2: Fantàstic, estic tot el dia controlat. Envio dades sobre les hores que dormo, què menjo, quant esport faig, les meves constants vitals. Tinc un metge 24 hores i em troba les malalties abans que les tingui.
1: I amb la intel·ligència artificial, que és amiga o enemiga, em diries?
2: Depèn.
1: Què vols dir?
2: Que la intel·ligència artificial és un copilot fantàstic, però si deixes que mani ella, deixa de ser-ho.
1: Semblat, eh? Així serà el món del 2040. Vosaltres què en penseu? Sí? Us ha convençut aquest home? Benvinguts al món de demà. Avui comencem a revolucionar-nos.
0: Avui al Revolució 4.0 parlarem de com seran les nostres vides futures amb la doctora en lingüística i experta en intel·ligència artificial Cristina Aranda, que precisament ha tret un llibre espectacular titulat així, Vides futures. Escoltarem la masterclass del nostre economista de capçalera, Santiago Niño Becerra. I amb l'Àlex Carballo, director de Vodafone a Catalunya i Aragó, parlarem del boom que arribarà en el món dels mòbils, els plegables. A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, el món de demà, amb Chantal Llavina.

0: Tanta tecnologia està bé perquè gràcies a la connexió, gràcies a les xarxes socials, sí, hi ha hagut denúncies, hem assolit moltes coses gràcies a la tecnologia, però a vegades també necessitem recuperar l'humanisme.
1: Claro, claro, esa parte humana que podemos trabajar desde cualquier lado y demás, pero esa desconexión total, de hecho hay un movimiento que se llama OFF, y fíjate, no es baladí, no es fortuito que en una charla reciente, en una charla reciente de uno de los CEOs de Google, lo abuchearon en una prestigiosa universidad americana. O sea, ya está habiendo un recelo, yeah, y una reticencia a esta tecnología, ¿no? Y hay que ponerle...
0: Pues, límits, ¿no?
1: Límits.
0: Molt bé, doncs gràcies per fer-nos pensar. Recomanem aquest Vides Futures de la Cristina Aranda i ha estat un plaer tenir-te al Revolució. Moltes gràcies. Ja havies participat algun debat, però moltes gràcies per venir a Barcelona.
1: Sempre és un plaer visitar Barcelona.
0: I sobretot no perdis aquesta energia, aquesta empenta de sumar amb les dones, perquè
1: pues
0: s'han d'aconseguir moltes coses.
1: El 28 de setembre estaré en la Universitat de Tarragona. En la...
0: Tarragona? Sí, Universitat Oberta. La Rovira Virgili, estaràs allà?
1: En la Facultat de...
0: Molt bé.
1: De Humanidades.
0: Molt bé, així m'agrada.
1: Sí, así que un placer volver a Catalunya sempre.
0: Gràcies,
1: Cristina. I en tu companyia.
0: Gràcies.
1: En tu companyia.
0: Gràcies, fins ara.
2: Revolució 4.0, el món de demà. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. Dos dies, els dissabtes quan vulguis, a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina.
0: Tothom té clar que les vacances són per descansar i només faltaria, però avui dia tenim tots al nostre abast una tecnologia que no descansa mai, és la intel·ligència artificial, que viu desperta 24/7 i que està sempre disponible per a respondre'ns a tot el que li preguntem. Avui parlarem d'emprenedors i emprenedores que també utilitzen aquesta intel·ligència artificial. I qui sap tot això és l'Esteve Almirall, que és catedràtic d'Operacions, Innovació i Data Science a SADE i investigador i director del Centre d'Innovació Cities. Què tal, com estàs?
3: Ei, molt bé, moltes gràcies i content de tornar a estar aquí.
0: Com han anat les vacances?
3: Les vacances s'han anat molt bé, però escolta, ja s'han acabat.
0: I t'hem de felicitar, no?, perquè t'has casat.
3: Ah, sí, sí, però això ja és d'abans, d'abans de vacances.
0: Molt bé, estàs content?
3: Sí, estic molt content.
0: Visca l'amor sempre, que tu i jo parlem de... No?
3: I tant. Quan ja vivíem junts feia molt de temps.
0: Molt bé, té una dona fantàstica que és l'Anna, i deixeu-m'ho de dir, perquè és que al final els col·laboradors són amics del programa i som amics i ens estimem i jo estic molt contenta d'aquesta felicitat i d'aquest amor.
3: Ei, moltes gràcies, i records a l'Anna.
0: Escolta, fa anys que tu estudies i expliques a molts alumnes com la tecnologia, com la IA estan transformant el món, no? Podríem dir que tu saps, no?, què passa sempre amb la IA abans que la IA ens ho expliqui, no? I aquest estiu no hem fet vacances, que compartim un xat que no pareu d'escriure al Barcelona Dot. Han passat moltes notícies. El més destacat, expliqueu-ho d'una manera fàcil, què ha estat el més destacat?
3: A veure, la IA no en fa de vacances. Hi ha vacances per tothom, però la IA no en fa. Han passat moltes coses. Primer hem tingut una allau de models xinesos que s'han posat al nivell dels models occidentals. I això és el primer, doncs, que ha passat, no? I després han contraatacat els models occidentals. Llavors tenim tant els d'Anthropic com els d'OpenAI, han tret models nous, no? I els models nous que han tret els d'Anthropic i OpenAI són realment interessants perquè és la nova generació de models. Uh-huh. Enmig d'això han passat més coses. Han començat a guanyar força escalers. Anthropic ja guanya 65 bilions, 70 bilions. Han
0: mobilitzat
3: molts escalers. Els d'OpenAI estan per 50. Els OpenAI només en publicitat aquest any guanyen $1 billion. Només en publicitat el lliure. I el lliure encara no té publicitat per aquí. Ho en té als Estats Units i alguns jocs més, però no tot arreu.
0: Recordem que OpenAI és la propietària, per exemple, del ChatGPT, i per tant vol dir que aquella publicitat que abans tenia Google se l'està emportant, perquè ho expliquem fàcil, se l'està emportant OpenAI amb el ChatGPT. I ara el ChatGPT hi ha publicitat a dins, sí, i per això està guanyant diners.
3: Ah,
0: no?
3: I li està estan fotint el negoci. Clar, perquè això de la publicitat és un joc de suma zero. Això, si clar, tu veus una publicitat, no veus l'altra.
0: I Google està patint, ja ho veus, eh?
3: Clar.
0: Està patint bastant,
3: bueno,
0: Google?
3: Està patint. Ja ens agradaria patir com pateix Google. Ja ens agradaria això. Però, clar, tant Meta com Google, que són els dos grans de la publicitat, Amazon també, però és més dintre del seu, de la seva plataforma, tant Meta com Google, estan començant a veure, o estan veient d'una manera molt clara, que aquestes coses... Però també té derivades. Per exemple, els nostres diaris també pateixen, perquè abans anaven directament al diari via Google. Ara la gent s'informa preguntant-li al ChatGPT, per tant, no van directament al diari via Google.
0: Això vol dir que els diaris, ja sigui La Vanguardia, El Periódico, El Diari Ara, han notat oients que perden visites.
3: Molts.
0: Moltes visites. Molts. Perquè què passava? Que abans, com usuaris, nosaltres anàvem a Google i ara anem a consultar a ChatGPT. El que passa és que a ChatGPT sí que trobem la font de diaris.
3: Sí, però abans Google t'enviava el diari. I el diari agafava i posava un anunci i cobrava. I ara ja no. Ara el ChatGPT et diu, doncs, que ha passat vés a saber què, i et posa l'enllaç del diari.
0: I quina solució tindrà d'aquests diaris?
3: No ho sap ningú. Et posa l'enllaç, que no clica ningú mai, perquè tu ja sabés si que nassos ha passat això, i ja està. No, no, normalment avui en dia no vols saber el detall de la notícia, no, vols saber què ha passat, això t'ho explica ràpid i apa Déu.
0: Sí, sí, això és un problema, eh? De com està canviant la comunicació.
3: Enorme. Això és un problema enorme. És un problema enorme perquè, clar, necessitem mitjans que expliquin les notícies. Això és una essència bàsica de la democràcia. La democràcia sense mitjans no és democràtica. Només veuràs les notícies que t'explica el govern i llavors estàs com a Rússia de Putin. És un tema... Necessitem mitjans que t'expliquin... I els mitjans han de viure alguna cosa. I si viuen només els diners del govern...
0: Sí, sí, però som nosaltres mateixos que hem canviat de Google a utilitzar més la intel·ligència artificial.
3: També.
0: I clar, això, Anna, per això Google també sabeu que té el mode IA i que per tant el Gemini, que és la intel·ligència artificial de Google, també l'utilitzem, però el món està canviant i ho expliquem al Revolució amb l'Esteve Almirall. A veure, anem a Astra, perquè Astra era el nom d'un cotxe, perdoneu, que es deia Opel Astra, molt conegut, oi que si us en recordeu, de l'Opel Astra? Però ara l'Astra...
3: Això són els OpenAI, els de ChatGPT, que ara li posen noms de coses celestials. Llavors van començar amb el Luna, Terra i Sol,
0: clar,
3: i ara ha vingut Astra.
0: És, perquè, clar, Astra. Aquí hi ha noms estranys que tu estàs molt al món tip, sí, però què és l'Astra?
3: Aquest Astra és el nou model d'OpenAI, que és una generació nova de models amb una lògica interna diferent.
0: I què fa?
3: I, bueno, bàsicament el que fa... Hi ha altres coses. És a dir, la primera, raona molt millor. És a dir, és molt més intel·ligent.
0: Però és un altre ChatGPT que es diu Astra?
3: Dintre del ChatGPT tu tens normal i Work. I dintre del Work pots escollir el model que tens. Pots escollir el Luna, que és molt petit, molt eficient, però una mica tonto. El Terra, que està prou bé. El Sol, que és el gran. I ara tens l'Astra.
0: Perdona, ja posen nom de cotxes,
3: trobo, tot això. Bueno, a veure, abans eren els 4.5 i els 4 i els no sé què, i ara en comptes de números, doncs, teniu objectes celestials. No sé quin serà el següent, Centauri, poder, jo què sé.
0: Vaig a dir-te una cosa. A mi hi ha una cosa que em preocupa, Esteve, sí, i és que hi ha gent que en sap molt d'allà, tu, per exemple, però tenim una societat que a vegades no tothom és tan experta, no? Llavors jo crec que hi haurà molta diferència entre la gent que en sap i la que no en sap. Però jo no sé si és que hem de tornar fa molts anys com qui sabia utilitzar internet i qui no. Però jo crec que cada vegada passarà, sí, això, perquè hi ha moltes eines molt ràpides.
3: Saps on hi ha la gran diferència, Chantal, amb això? No és tant la gent que l'adopció de la IA per part de la gent és brutal a Espanya. Som del país d'Europa que millor ha adoptat i més gent ha adoptat pel seu ús quotidià. Per què? Perquè no té una barrera d'entrada. És a dir, si tu saps parlar i tu saps... Avui en dia la gent no escriu, parla amb aquests models. És a dir, posa el micro i comença
0: però
3: a parlar.
0: Però no tota la gent.
3: No.
0: Perquè
3: no.
0: Tu vius en una bombolla, Esteve. Jo sempre li dic als oients que ens escolten, hi ha alguns que sí i altres no, sí, que estan aprenent, també. Sí.
3: Saps quin és el problema de l'adopció que tenim a Espanya? L'adopció de les empreses. Aquí anem molt enredarits. Així és com la gent, tothom ho fa servir per tot, per fer e-mails, per no sé què, per no sé quantos, per qualsevol cosa, l'adopció d'empreses anem molt enredarits. i el que ens donarà més productivitat, el que ens donarà, el que pujarà els diners, doncs, que té el país, i això serà l'opció empreses, perquè l'opció de gent sí, però al final això amb el PIB no es veu, no? I aquí és on hauríem de posar-hi més, d'accelerar més, no?

0: Parlem amb Esteve Almirall, professor de SADE, de diferents temes, i un altre són els robots, no? Els robots de la Xina, que de debò ja corren més que Usain Bolt. Jo t'he de dir, ara parlarem, que aquest viatge a la Xina pensava que veuria més tecnologia i més robots dels que he vist, sí que hem vist moltes càmeres. Ja sabeu, no?, que Xina és un país molt diferent políticament, sí. Estan molt vigilats, moltes càmeres, però el tema de la robòtica hi és. Recordem que Xina és el segon país amb més població del món, 1.400 milions de xinesos. He vist molts xinesos per carrer, però no he vist robots al carrer. Als jocs que he estat, Pequín, Xian, sí, sí. Xangai... Tu també hi has estat? Creus que a vegades ens venen una imatge des de la Xina de molts titulars que van molt ràpid, però no tan ràpid van?
1: La xinesa és especialista en venda de moto.
0: Ah, això està bé que li expliquen als oients,
1: Això ho hem fet tota la vida. I això ho hem fet sempre, no? A la Xina, el que sí que veus força són cotxes autoconduïts i taxis autoconduïts. Força. En veus uns quants, no? Això sí, no? Però robots no. Robots pel carrer no en veuràs. En veuràs dintre dels hotels per portar paquets, amunt i avall, a algun restaurant per portar coses a les taules, però no massa, tampoc. No en veus tants, no? Xina fabrica més robots que ningú i ara han fet la segona Olimpiada de robots, que la primera, doncs, els robots es queien i feien de tot, i la segona ja són... Llavors s'han fet titulats, perquè el xino se'ls agrada molt el titular és tot negocios, no? Llavors un titular és que un robot d'unitri especial i tal, doncs, com l'Usain Bolt, doncs, tenia el rècord de 100 metres a 9,6, doncs aquest ho ha fet amb 8,6. No, tenia 9,5 i aquest l'ha fet amb 8,6. Bueno, va.
0: Després es va estavellar, no?, contra la protecció amb
1: espumes,
0: tots
1: estavellen, perquè no saben parar. Llavors, tenen una paret davant i llavors se'ls estavellen directament i es cauen tots. I alguns se'ls desmunta i surten xispes i passa de tot. Perquè no... Clar, saben córrer molt bé, però parar no saben encara. No, és un tema molt divertit, no? O sigui, les coses que els passen a les Olimpiades dels robots és un tema molt divertit. Però a veure, comencen a tenir coses. Per exemple, hi ha una empresa que fa mòbils, que es diu Xiaomi, que fa uns mòbils molt macos, etcètera, que has fet un cotxe, que ha fet una col·lecció de cotxes fantàstica, que són els que corren més i fan la competència Porsche amb diferència, doncs que tenen un robot, doncs que l'estan fent servir per produir cotxes i l'estan fent servir per produir mòbils. Llavors, clar, aquesta és una mica la clau. A Xina, electricitat per la gent està més barata que a Espanya, però tampoc tant. Ja. Però la universitat per a empreses està molt més barata que a Espanya.
0: Hem d'explicar que la gent que no ha viatjat allà, doncs sí. Que a Xina no es parla l'anglès, val? Si vols entendre't en aquest país, has d'anar amb l'aplicació del Google Translate, no? Perquè, però fins i tot en un bar demanes una adreça, un taxi, no? I, a més, que ells tenen una forma de pagar tot pel mòbil, a través de Alipay, que això no sé si ho tindrem nosaltres, però demanar un taxi a través del mòbil, pagar a les botigues, als supermercats...
1: Tots són apps.
0: Tots són apps.
1: Doncs clar, una mica el tema és... Clar, tu imagines un país que l'electricitat molt barata, que la fabricació la fan tots els robots, i que, a més, els preus de les matèries primeres són molt barates. Qui els guanya? Com els guanyes? Aquest és el futur que ells estan preveient. I aquests robots els veus més a les fàbriques i a Instagram que a la vida real.
0: És veritat, però Donald Trump li preocupa, no? Perquè, evidentment, jo crec que Xina se'n parlarà molt més de Xina. Recordem, Índia, el supera en població, però després ve la Xina i la competència tecnològica que anirem parlant al llarg de la temporada, competència de xips entre Estats Units, entre la Xina i Europa, que ens estem posant les piles i que estem intentant canviar. Però és veritat, que ens va sorprenent i aquesta gent ens sorprèn.
1: Sí, no, i més que ens sorprendrà. Ells ja comencen a fer xips, ja comencen a fer a tenir centres de dades enormes, els de DeepSeek n'estan fent una enorme a Mongòlia, tan gran com el d'OpenAI, tot això està passant.
0: Doncs aquesta temporada amb Esteve Almirall, ja sabeu, també l'escoltareu un cop al mes al Revolució 4.0. Amb ell també volem destacar aquesta temporada quines són les empreses més innovadores i que ho estan fent millor, que jo crec que l'Esteve és un tema que també domina molt amb els seus alumnes i que, per tant, ens expliqui quines són les empreses que ho estan fent millor i són més innovadores utilitzant la intel·ligència artificial o utilitzant la robòtica i, per tant, aprendrem amb tu.
1: Parlarem d'empreses.
0: Molt bé. Gràcies, Esteve. Una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Punt de xarxa.
0: Fa 43 anys va sortir a la venda el primer mòbil. Era un Motorola i pesava quasi un quilo. Media 25 centímetres, tenia una antena ben grossa, i la bateria durava només 30 minuts. Amb els anys, els dissenys, els mòbils, va haver una cursa per fer-se cada cop més petits durant els anys 90 i 2000. La idea és que cabessin en una butxaca. Van desaparèixer aquelles antenes, i s'escrivien al mateix teclat on hi havia els números de telèfon. En aquesta època van sortir els primers plegables, però una de les parts que es plegava era la pantalla i l'altre teclat. El 2007, quan surt l'iPhone, els mòbils tornen a viure una altra cursa per fer-se cada vegada més gran. I l'iPhone 17 Pro Max té una pantalla el doble de gran que l'iPhone 3 i és quasi un 43% més alt i un 28% més ample. Com han anat canviant els mòbils, com seran? Parlem amb Àlex Carballo, director de Vodafone Catalunya i...
3: Aragó.
0: Què tal, com estàs? Benvingut.
3: Molt bé.
0: Ben trobat. Han anat bé les vacances?
3: Molt bé. Aquestes coses sempre van bé.
0: Sí, fas bona cara.
3: Tu també.
0: Escolta, quan diem els mòbils, mòbils plegables, de què parlem realment, no? Quin va ser el primer a llançar-s'hi? Perquè Samsung porta anys en això, Apple i l'iPhone plegable. Quan arriba, no? Com ha canviat? Què miries?
3: Ha canviat molt, això. Doncs mira, jo crec que el tema dels terminals plegables, sincerament, crec que és la innovació més disruptiva que hi ha hagut en el format físic dels terminals des de que el 2007 l'Steve Jobs va presentar l'iPhone, no? Clar, el tema dels terminals plegables, ho esmentaves tu a la introducció, és algo que data dels anys 90, quan tots vam tenir un terminal amb tapa, però clar, allà no es doblegava la pantalla. Ara és que el vidre es doblega, no? I a nivell d'innovació, d'enginyeria, és realment increïble.
0: Clar, i com s'aguanta una pantalla que es plega, no? I no es trenca?
3: A veure...
0: Com ho expliquem, això?
3: Intentem explicar-ho fàcil. El vidre que utilitzen aquest tipus de terminals no és un vidre convencional, lògicament. És un vidre ultraprim. Estem parlant de que aquest vidre és... té un gruix inferior als 0,1 mil·límetres. I a sobre d'aquest vidre existeix una capa de polièster especial que és el que li dona la flexibilitat. A més, a part de que el vidre es doblegui, una de les grans innovacions d'aquest tipus de terminals és la bisagra, que està composada per centenars de peces microscòpiques que a dia d'avui els hi permeten flexar unes 200.000 vegades abans de trencar-se. Mira, deixa'm fer un càlcul ràpid, que no l'he fet, però podem fer ràpid, Quan jo porto un terminal plegable, que el puc obrir al dia entre 8, 10, 12 vegades, no més. Doncs si es pot obrir 200.000 vegades, estem parlant 365, doncs de més de 50 anys, obrir-lo sense trencar-se. És increïble,
0: És veritat, el tens aquí a la taula. Escolta, saps que farà 20 anys, no? L'iPhone, que en parlarem, recordeu, el gener del 2027.
3: Correcte.
0: Com passa de ràpid la vida?
3: Massa.
0: Però 20 anys, no? Que jo crec que ha canviat moltes coses. Perquè a través d'un iPhone i d'Apple la vida passa per aquí. Comprem les vacances, treballem, contestem e-mails... quantes coses fem a través del mòbil, no? Per tant, em diries que en 20 anys ens ha canviat la vida. És que els telèfons han canviat la vida de les persones.
3: Han canviat la vida de les persones i la forma en la que ens relacionem. De fet, hi ha mil anècdotes sobre els terminals mòbils, però estic segur que tu, Xantal, i la majoria d'oients, si es deixen el mòbil a casa, tornen a casa a buscar el mòbil. Mentre que si et deixes altres tipus d'objectes, doncs no acaba de passar res, no? Per tant, hem fet que tot estigui integrat al mòbil. Saps, a més, que, per exemple, el document nacional d'identitat ara el pots tenir digitalitzat al mòbil, el carnet de conduir el tens digitalitzat al mòbil, tens targetes de crèdit, estàs geoposicionat... Realment fem la nostra vida al voltant del mòbil, no? I ja que parlem dels terminals plegables, Chantal,
0: sí,
3: molta gent em pregunta, ostres, Àlex, tu per què portes un terminal plegable, no? I és que crec que el terminal plegable està començant a substituir altres tipus de dispositius. Jo, per exemple, jo que viatjo força, jo el portàtil no me l'emporto enlloc. Per mi, el terminal plegable és la meva eina de feina allà on vaig.
0: Avui amb l'Àlex Carballo vull parlar de la dimensió geopolítica en tot això. Huawei és xinesa, que per cert vaig veure i vaig ser-hi aquest estiu, i oients, us he de dir que em va sorprendre, perquè en una botiga es venen a la vegada telèfons i cotxes, en parlarem, Huawei està venent telèfons i cotxes, una imatge que aquí encara no la veiem, però és així.
3: Encara.
0: Samsung coreana, Apple americana, per tant, els plegables s'han convertit en una batalla tecnològica entre potències. Tu qui diries?
3: També, sí, sí.
0: També des de Vodafone, clar, com ho veus, Huawei, xinesa, Samsung, coreana, Apple americana. Qui està guanyant, Àlex Carballo? Com ho veus, tu, això?
3: A veure, et donaré la meva visió i després t'explicaré alguna curiositat, És evident que la guerra tecnològica entre, sobretot, els Estats Units i la Xina existeix. Per exemple, a Huawei té vetat utilitzar xips de Qualcomm, que és un dels líders de xips americà, i utilitzar, per exemple, el software d'Android, que és de Google, no? Clar, què li ha permès o què ha suposat això per la Xina? És increïble, però això augmenta de manera exponencial la innovació quan tens un problema d'aquest tipus. I a dia d'avui, per exemple, Huawei té terminals plegables increïblement avançats que poden competir tant amb els coreans de Samsung com en el futur iPhone plegable, que si vols en podem parlar, Per tant, hi ha una lluita tecnològica, sí, però ara et poso una curiositat.
0: Digue'm.
3: A qui diries que li compra Apple les pantalles plegables?
0: Els xinesos.
3: Bueno, els coreans. Que en el fons produeixen molts a la Xina. Per tant, és veritat que hi ha una guerra tecnològica, sí, però després...
0: Qui està venent més, Ara també. Jo no sé qui està venent més, si Huawei, Samsung, Apple...
3: A dia d'avui, Samsung, pensa que el primer terminal plegable que va sortir al mercat...
0: És Samsung la primera, Apple segona Huawei,
3: Però deixa'm matitzar dues coses.
0: Sí.
3: Una és que Samsung va ser el primer a treure un terminal plegable el 2019, per tant, tenen 7 anys d'experiència. I ara que no em senti ningú de Samsung, perquè, escolta'm, em sembla una superempresa, però el primer terminal plegable va ser un desastre. Es trencava per tot arreu. El que passa és que una gran companyia com Samsung va aprendre, no va tirar la tovallola, i a dia d'avui té el terminal per excel·lència plegable, que és el Fold 8. Dit això, com competiran o quines són les quotes de mercat dels terminals plegables? Clar, hem de veure l'impacte que tindrà l'iPhone plegable, que de fet s'anuncia ara el mes de setembre. S'ha filtrat que es dirà iPhone Duo.
0: Ah, sí?
3: Sí, iPhone Duo. Internament era conegut com el B68, però sembla ser que s'ha confirmat que és l'iPhone Duo. I els analistes preveuen que en els primers 12 mesos surt a la venda a l'octubre, s'anuncia ara al setembre, però surt a la venda a l'octubre, els primers 12 mesos captaran el 25% de la quota de mercat. Per tant, si això és així, Samsung seguirà sent líder, estarà al voltant del 35%, Apple es posarà segon amb el 25% i tercer serà Huawei. No existeix a la història, des que van sortir els primers terminals mòbils, que un fabricant guanyi el 25% de la quota de mercat el primer any.
0: Mira, t'he buscat la dada perquè ja saps que gràcies a la intel·ligència artificial...
3: Què diu l'intel·ligència artificial?
0: A veure, l'iPhone 17 és el líder mundial, aproximadament el 6% de totes les vendes, també el Samsung Galaxy S26, no? Que és el mòbil Android més venut del món en aquest període, i l'Apple té 5 models i Samsung 5, no? Però avui ens preguntem, no, els oients, per què jo no he tingut mai un mòbil plegable.
3: Recomano.
0: Jo no sé per què. És a dir, però quina diferència, vale, diries? És a dir, no entenc molt clar, perquè veig aquí el teu, que és com un llibre, és un llibre, perquè és més interessant un mòbil plegable que aquest, bueno, ho puc dir, no faig publicitat, jo utilitzo l'iPhone, sí, no estic fent publicitat.
3: Un mòbil convencional, sí, vols dir, no? Perquè sí, perquè un terminal plegable, mira, la gent em pregunta, Àlex, m'he de canviar el terminal convencional per un terminal plegable?
0: Sí.
3: Jo dic, depèn de les teves necessitats. M'explico, m'explico. Els que utilitzem terminals plegables, normalment els utilitzem, per què? Pues perquè utilitzem 3 o 4 aplicacions alhora, perquè volem veure vídeos amb moltíssima alta definició i amb una pantalla de 7 o 8 polzades, fem videoconferències amb molt alta definició i, evidentment, aquest tipus de pantalles són el més premium que hi ha. És a dir, al final, l'ús que li donguis justifica que et puguis comprar un terminal plegable, sí o no.
0: D'aquí 5 anys, Àlex Carballo, tu que ets un home que saps quin és el futur de les telecomunicacions, els plegables, em diries, que seran la norma o continuaran sent un producte més nínxol o no? Canviarà, això anirà canviant, eh?
3: Jo m'aposto a que en els propers 5 anys els terminals plegables seran els terminals de gamma alta dels fabricants. M'explico. Avui és poc creïble que tu et compris un cotxe de gamma premium i no tingui una càmera per quan tires en marxa enrere puguis veure el que et passa al cotxe, no? Pues això passarà amb els terminals de gamma alta. Serà difícil d'entendre dintre de 3, 4 o 5 anys que tu et gastis més de 1.500 euros en un terminal de gamma top i no sigui plegable. Aquesta és la meva previsió. Però és que, a més, en aquests 5 anys començaran a sortir els terminals enrotllables. Que això ho dedicarem, si vols, a una secció ad hoc un dia, perquè serà la disrupció tecnològica que ve en els propers anys.
0: Clar. Tu que treballes a Vodafone, i en aquest cas també, doncs, evidentment, estàs molt relacionat amb empreses com Huawei, com Apple, a Samsung, no? Jo em sorprenia aquesta imatge, no?, que us deia, els telèfons estàvem en aquest cas, mira, estem parlant de telèfons i sonen telèfons, però, escolta, jo, veurem en un futur també aquestes empreses que no només fabricaran telèfons, fabricaran robots, fabricaran cotxes, com he vist a la Xina, que explicava, a mi m'ha sorprès aquesta imatge de cotxes al costat de telèfons. Això te creus que...
3: T'ha sorprès, oi? Sorprès.
0: Sí, és que Apple, a veure, Apple no ens ven cotxes. Però,
3: de moment.
0: De moment. Però és que, clar, les tecnològiques poden anar oferint diferents productes,
3: clar,
0: no?
3: Clar. Mira, em poses l'exemple de Huawei, no? Clar, quin diries tu que és, sí, el valor que porta Huawei a un cotxe? És el software. El que fa Huawei amb els cotxes Huawei... o Xiaomi, amb els cotxes Xiaomi...
0: Està fent la competència, per exemple, a Toyota, que és japonesa,
3: correcte,
0: eh?
3: I això ens donaria per un debat enorme, el tema de l'automoció.
0: Sí.
3: Ells el que fan és el software. Clar, són especialistes en software. I aquesta gent, ja ho parlàvem fa escaig 5 minuts, a les tensions geopolítiques els han fet desenvolupar a nivell de software unes capacitats que fins fa 4 dies no tenien. I estan veient que això, més enllà del mòbil, ho poden aplicar a altres sectors. I l'automoció és un sector que comença a ser clau per aquest tipus d'empreses.
0: Per anar acabant, Àlex Carballo, Europa, durant el primer trimestre del 2025, els mòbils plegables van representar un 1,5 de vendes. Continuarà també sent així quan Apple entri a escena. Estem dient que està canviant i estarà canviant moltíssim aquesta escena,
3: Mira, hi ha una tendència que és imparable, crec jo, i és que el primer semestre del 2026 s'ha incrementat un 20% les vendes de plegables respecte l'any anterior. I les projeccions que tenim els operadors és que fins al 2029 aquesta projecció serà d'un increment del 20% anual. L'impacte que tindrà l'iPhone a plegable és colossal en la venda d'aquest tipus de terminal, segur.
0: Molt bé. Doncs escolta, avui sabem més de què passarà amb els mòbils, els plegables, també està canviant. Gràcies per la visita a Àlex Carballo, director de Vodafone Catalunya i Aragó. Moltes gràcies per venir al Revolució. Fins aviat, una abraçada.
3: Un plaer. People now will change the
0: world. Acabem el programa i avui amb aquesta frase que m'agrada molt. El canvi mai és fàcil, però sempre és possible. És de Barack Obama i il·lustra molt bé com avancem dia a dia cap al món de demà. I moltes gràcies, com sempre, a tot l'equip del programa, molt important, el Xavi Llaurador, l'Ivan Díez, el Gerard Gil, el Jordi Pilla, el Marc Amorós. Ja sabeu que ens retrobem demà a les 10 a Catalunya Ràdio, de 10 a 11 de la nit. Abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
2: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
1: La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegeix que li encantaria veure-ho. Més notícies, Carola Gil.
3: La dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern.
1: Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada, però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment proeuropeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
3: El govern espanyol va traslladar ahir més de 800 migrants que vivien al carrer a Ceuta a una instal·lació d'acollida temporal de la ciutat autònoma. Els migrants van caminar des del barri perifèric de Loma Colmenar fins a unes carpes habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
4: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
1: Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost i infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per tot el món. Balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les zones amb més turisme de la ciutat.
3: Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
5: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
3: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
6: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona.
3: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any.
1: Esports. El Barça ha guanyat el Llevant al Ciutat de València per 2-4 gràcies a 2 gols de Lamine Yamal, el segon de penal, un de Xavi Espart i un altre de Adeyemi, ja en el temps afegit. Els blaugranes són líders amb 15 punts i ple de victòries.
3: També la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, Màlaga 1 i Getafe 1, Depor 1.
1: A segona divisió, primera derrota de la temporada del Sabadell, que ha caigut per 2-0 al camp del Mallorca. I a la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4.
3: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera estarà empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel número de victòries total.
1: Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units després de guanyar la final a l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany després del Roland Garros aquest mateix any.
3: En bàsquet, el Barça s'ha endut la Lliga Catalana després de superar Lleida a la final 86 a 87. S'ha lesionat Darío Brizuela, que està pendent de proves.
0: Fins aquí les notícies.
7: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
8: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
9: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
8: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
10: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya Migdia som immediatesa. Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Són les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa
12: Catalunya. Els autistes no volen sentir a parlar.
11: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
0: Catalunya Migdia.
10: Cada dia a les dues.
11: I a partir de les tres...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
13: Ja t'ho vaig explicar.
11: Si has comès una falta, has de pagar-la.
0: Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que l'Atlètic de Madrid acaba de guanyar 0-3 al camp de la Reial Societat a Anoeta, els 3 gols al tram final del partit i permeten l'equip de Simeone mantenir-se 5 punts del Barça, que és líder, i que aquesta tarda a primera hora ha guanyat 2-4 al camp del Llevant en un partit que no ha estat rodó, però que ha tornat a deixar la imatge d'un equip que és superior. El Barça tenia el partit pràcticament decidit, controlat, després d'un gol de Xavi Espar només començar i dos gols de Lamine Yamal, un de penal que li ha seguit Rafinha, però el tram final del partit s'ha complicat una mica després dels canvis i la sortida del camp de Pedri i Lamine i de dos gols evitables del Llevant. El temps afegit, això sí, un punt d'incertesa pel resultat, però ha aparegut Adeyemi, ha fet un golaç i ha sentenciat el partit. El Madrid continua 3 punts del Barça. Ahir va guanyar 4-1 al Rayo Vallecano, al Bernabéu. Bona primera part de l'equip de Mourinho, que va aprofitar, s'ha de dir, dos regals del Rayo per fer els dos primers gols. Però a la segona, desconnexió del Madrid, incertesa, xiulets per part del Bernabéu en alguns trams del partit. L'Espanyol també va jugar ahir, dissabte, i va guanyar 0-2 al Sadar contra l'Osasuna, amb dos gols de Roberto Fernández, que ja n'ha fet 5 en 5 jornades. No està gens malament. Probablement la victòria d'ahir de les més còmodes de l'Espanyol fora de casa en anys, o en dècades. Aquest diumenge també s'han jugat a primera el Getafe 1, Deportivo de la Coruña 1. El gol del Getafe l'ha fet Ramon Terrats. I el gol del Deportivo, Aubameyang, el Depor d'Antonio Hidalgo, continua sense perdre. I també s'ha jugat el Celta 1, Màlaga 1. El gol del Celta l'ha fet Ferran Jutglà. A la classificació de primera, el Barça és líder amb 15 punts, el Madrid en té 12 i és segon, a 3 punts del Barça. L'Alavés, el Sevilla i l'Atlètic de Madrid tenen 10 punts i ocupen la tercera, la quarta i la cinquena posició. L'Espanyol és setè amb 7 punts. Avui el València ha destituït el seu entrenador. El València només té un punt i va perdre divendres al camp del Sevilla i avui han decidit destituir Carlos Corberán. I ha fitxat nou director esportiu. Atenció, Braulio Vázquez, el gallec, fins ara a l'Osasuna i que torna a València, on ja va ser fa uns anys director esportiu, i on hi té jugant el seu fill, Jesús Vázquez, que és lateral esquerre. Sona, atenció, Ernesto Valverde com a candidat a la banqueta del València. També hi va ser i va coincidir amb Braulio a Mestalla ara ja fa uns quants anys. A segona, el Sabadell ha jugat aquesta tarda a Somoix contra el Mallorca i ha perdut. Mallorca 2, Sabadell 0. Primera derrota arlequinada aquesta temporada a segona. El Mallorca ha fet dos gols molt ràpid i el Sabadell ha tingut poques opcions. El Girona va perdre ahir contra el Castelló a Montilivi per 1-2. Va començar guanyant amb un gol de Júnior, el central de només 17 anys, però el Castelló va ser superior, va aprofitar l'expulsió de Bellruy de la segona part i va capgirar el partit al tram final. A la classificació de segona, el Sabadell és 12 amb 8 punts, el Girona 13 amb 7. A la Lliga F, la Lliga Femenina, el Badalona ha jugat aquesta tarda al camp de l'Eibar i ha golejat. Eibar 1, Badalona 4. Ahir el Barça va guanyar 4-2 l'Atlètic de Madrid al Johan Cruyff en un partit complicat que va començar perdent i que l'Atlètic de Madrid va empatar a 2 al tram inicial de la segona meitat. I també ahir l'Espanyol va empatar a 2 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao, un partit que va anar guanyant durant molts minuts, punt agradós, doncs, per l'Espanyol femení, però és el primer que suma aquesta temporada a la Lliga. A la classificació de la Lliga F, el Barça és líder amb 9 punts, 3 victòries en 3 partits, els mateixos punts que el Madrid Club de Futbol Femenino. L'altre Madrid, el Real Madrid, té 7 punts, que la setmana passada es va deixar un empat. Les del Badalona són cinquenes, amb 6 punts, l'Espanyol ocupa la 13a posició amb el punt sumat ahir a Bilbao. En altres lligues de futbol, aquesta tarda s'ha jugat el Manchester United 0, City 1. Gol de Haaland amb polèmica, per un fora de joc d'Enzo Fernández, mal interpretat pel VAR, i així ho ha reconegut fa una estona a la Premier League demanant disculpes al Manchester United. El gol de Haaland amb aquest fora de joc d'Enzo no s'ha revisat i ha donat la victòria a un City que ha jugat gran part del partit amb 10 per expulsió de Foden. I fa una estona a França, aquest vespre s'ha jugat el Brest 0, PSG 1. Gol de Ferran Torres al minut 5, passada de Dembélé, és la primera victòria del PSG en 4 jornades de Lliga Francesa. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Edició del diumenge 13 de setembre. Passarem la nit amb tots vosaltres, que escolteu o sentiu. I també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: La Sònia Germà. Sònia.
2: Hola.
0: Aquesta nit ja no hi haurà el Jordi Costa, que està tornant de viatge, però sí el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
3: Bona nit.
0: Tu també tornes de viatge, de València.
3: Sí, aquí amb Ricard Luque un altre cop al volant i al comandament tècnic.
0: A prop de casa?
3: Doncs ara on som? No sé. Mira, queden... mitja hora queda.
0: Mitja horeta.
3: 40 quilòmetres.
0: Per Vilafranca, no? Potser heu passat Vilafranca.
3: 40 quilòmetres.
0: Això ja ha passat ràpid. I per cobrir la baixa d'aquesta nit del Jordi Costa al Club de la Mitjanit hi haurà l'Andreu Cerarols. Andreu, bona nit.
4: Hola, bona nit a tots.
0: Com estàs?
4: Tot bé, tot en ordre, fantàstic.
0: Saps que per cobrir la baixa del Costa has de trobar alguna pega, no has d'estar d'acord amb tot i no has d'estar del tot satisfet.
4: Així ho farem.
0: Fes el que vulguis, home. Una abraçada aquí al Costa. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi de Catalunya Ràdio i al control central hi ha el Joan Massana. I també passarà la nit amb nosaltres el Sergi. Andreu, Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi?
0: Com estàs?
5: Molt bé.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Sergi, comença el quart set a la final del US Open de tennis. 2-1 per Zverev,
1: sí,
0: de moment.
1: Els dos primers sets del dut de l'alemany, 6-3, 7-6. El tercer, 7-5 per Shelton. I tot just ara comença servint el nord-americà, 15-0 al seu favor.
0: Quin torneig important del món del golf s'ha disputat avui? Doncs... Que no sigui la Solheim Cup.
2: Correcte, sí. És la
1: Ryder Cup femenina.
0: I l'han guanyat, com bé saps, les europees.
1: Sí, sí, sí. De forma clara, a més a més.
0: Ahir anaven igualades.
2: Ajustada, 15-13.
1: Quan 15-13?
2: Bueno, s'ha jugat aquests 3 dies. És igual cada dia.
0: Sí, exacte. Sí, sí. Jo vaig veure un moment ahir a la tele i anaven 8-8. Crec que acabaven jornada 8-8 ahir. A veure, aquesta nit l'Atlètic de Madrid s'ha imposat 0-3 a Anoeta, la Reial Societat. El marcador és molt contundent. El partit ha estat molt més igualat del que indicaria aquest 0-3. Els 3 gols han arribat en el tram final. Gol de penal de Grimaldo. Penal per unes mans interpretables que Martínez Moner ha considerat que sí que ho eren. El defensor de la Reial tenia el braç aixecat, ve d'un rebot, a tu no t'ha semblat penal.
2: Per mi no, això no es pot pitar mai de la vida.
0: Els estan xiulant tots. Ja. El segon l'ha fet Jonathan David, el canadenc, després d'un contratat conduït per Grimaldo, escollit millor jugador del partit. Minuts després de fer el gol de penal i de fer aquesta acció que ha suposat el 0-2 i de rebre les crítiques per meva redacció
1: veient
0: el seu partit i el seu inici de temporada, o sigui, li hem girat, li hem fet fer el clic a Grimaldo. El 0-3 l'ha fet Giuliano Simeone, el fill de l'amo, al temps afegit. I a primera hora de la tarda el Barça ha guanyat 2-4 al camp del Llevant. El partit no ha estat rodó del Barça, tot i haver començat molt bé amb un gol de Xavi Espar al minut 4, després d'un inici en què el Barça ha superat, atenció, el 90% de possessió, 90% de possessió en els 4 primers minuts de joc fins al gol de Xavi Espar. Després la mina ha fet 2 gols, un de penal que li ha cedit Rafinha a la segona meitat, i quan el partit estava o semblava decidit i resolt, el Barça ha desconnectat una mica i ha facilitat que el Llevant marqués 2 gols que han generat incertesa. El temps afegit, la incertesa s'ha encarregat d'esvair-la a De Gemi, que ha fet un golaç. A veure, com us ha deixat el partit d'avui del Barça al camp del Llevant, i si creieu que com ha fet Flick, ara després el recuperarem, es pot ser una mica condescendent amb el Barça i no exigir-li que faci 5 gols en cada partit. Avui n'ha fet 4 i sigui superior durant els 90 minuts a cada partit, Uri.
2: Totalment. La temporada és molt llarga, hi ha partits de molt tipus. Avui no podem esperar que cada dia sigui una exhibició com la de Mestalla. El rival també compta, s'ha defensat bé, ha jugat amb intensitat. No vull posar com a excusa, però jo també sóc dels que penso que una gespa com la d'avui et perjudica molt. La pilota corria poc, hi havia moments que la pilota es quedava al darrere, i al final el Barça t'ha perdit molt bé. Sí que és cert que en els últims minuts has tingut 2 gols que eren perfectament evitables perquè han vingut d'errades teves, però bueno, això pot passar. La sort que al final ha fet un golaç i ha tancat el partit, però jo crec que es poden disculpar coses com aquesta, sobretot com estan en temporada, que de moment és impecable.
0: No li digui res de la gespa a l'entrenador del Llevant, a Luis Castro, perquè li han comentat que algun jugador del Barça, crec que Eric García, havia deixat anar, que la gespa no estava en les millors condicions, seca, molta calor, i mira el que ha dit.
3: Sí, nosotros lo mojamos, pero si hay una persona de la grada que casi que moría, hay una cosa que no podemos hacer, es tapar el sol. Hemos cortado la césped, hemos regado el campo, pero ahora una cosa que Levante no consigue hacer ainda, pero vamos a intentar la próxima, que es tapar el sol.
0: Aquest és un personatge, Luis Castro, bon entrenador, perquè l'any passat va salvar el Llevant quan estaven condemnats a baixar a segona divisió, però vaja, és un personatge, ha dit que la pròxima vegada intentaran tapar el sol, la gespa, la calor. Ricard, tu hi eres avui al Ciutat de València. Entre una cosa i altra, justifiques que el Barça no hagi estat connectat tot el partit?
4: Primer, explicar que Eric ha parlat de la gespa que ha perjudicat els dos equips, no s'ha queixat de la gespa, però com això és el joc del telèfon, el Luis Castro li deuen haver dit que hi ha hagut una queixa, i Luis Castro, en lloc de confirmar què és el que s'havia dit, vivim en aquest moment i en aquesta època que algú diu que has dit alguna cosa i després tu encara t'has de defensar per explicar que no has dit ben bé allò, que no ho has dit amb aquesta intenció, per posar les coses en context, perquè clar, algú llegirà o sentirà aquestes declaracions i pensarà que provenen d'una crítica prèvia de l'Eric, que no ha estat així, simplement una descripció...
0: No, a mi no m'ha cridat gens l'atenció el comentari d'Eric García sobre la gespa.
4: No, és que ha dit l'horari, el temps, la gespa, que estava lenta per un equip i per l'altre, jo crec que era una descripció perfecta,
0: sí, sí.
4: Quan descrius, tothom busca al darrere de la teva descripció una intenció unànim que a vegades o gairebé sempre no coincideix, perquè aquella persona té una tendència concreta i algú deu haver buscat el conflicte i Luis Castro ha caigut a l'aparany. Però vaja, deixant de banda l'anècdota, com diu l'Oriol, pot passar, i una temporada és llarga i cada partit té la seva especificitat, i totes aquestes coses que ha explicat l'Eric formen part de l'especificitat del partit d'avui, per tant, que estem sotmès probablement a més possibilitats o més opcions d'algun revolt o d'alguna escena incòmoda d'això que li ha passat al Barça. Tot i això, jo crec que sí que és una advertència, una pessigada. Sí, perquè n'hi haurà més de partits com aquest. Jo crec que la segona part, el tram de partit on el Barça ha descansat, regulat, desconnectat, digue-li com vulguis, perquè és veritat, el calendari és dren, s'acumula el desgast i, per tant, ja ho va dir Flick, s'han d'intentar controlar els partits. Ha estat molt llarg i el Barça no ho ha corregit gaire. Jo, en aquest sentit, apunto que la gent que ha entrat des de la banqueta no ha entrat amb la mateixa ambició i energia, que també és normal, perquè no pot passar sempre igual, que va passar a Mestalla, per exemple, encara que el partit fos diferent.
0: Sònia, tu quina lectura fas del partit d'avui?
5: Sí, en la línia del que comentava l'Oriol i el Ricard, jo crec que és més fàcil que tots plegats siguem indulgents quan l'ensurt, a més, no té conseqüències a la classificació. És a dir, si el Llevant hagués acabat empatant un partit que guanyava 0-3, segurament la nostra lectura seria que això no li ha de poder passar al Barça. Però estic molt d'acord que durant la temporada són 19 sortides, que especialment els desplaçaments són complicats, que avui t'has trobat amb un primer gol molt d'hora i el segon també, que t'està passant sovint, i això et fa que els partits facin costa avall, i avui potser t'has relaxat un punt més del compte, molt semblant al que li va passar ahir al Madrid, també, d'altra banda, i el Madrid jugava a casa, que de partits aquests n'hi ha molts, i jo crec que fins i tot és positiu que tinguis un ensurt d'aquest estil, perquè és tot i la indulgència, Hansi Flick segur que se l'ha apuntat a la llibreteta i és un tot d'atenció que pot fer servir pels seus jugadors per un altre dia, de dir, recordeu allò que ens va passar, que no ens torni a passar avui, no?
0: Andreu, no, és injust segurament exigir-li a un equip que mantingui sempre la superioritat que el Barça durant tots els partits, durant tots els trams dels partits que el Barça està demostrant la majoria en aquest inici de temporada.
6: Sí, totalment, Xavi. En la línia del que comentaven, Llevant sempre és un desplaçament complicat, però bé, al final el posar-se 0-3 amb facilitat, han entrat en un punt de relaxació, donat que els canvis també penso que no han entrat amb un aire de millorar i de superar el que hi havia, i amb els dos gols encaixats per errades individuals, ha fet que el partit s'igualés, però a la vegada content de veure un Adeyemi cada vegada més adaptat a lo que és el Barça, a l'estil, a la manera, per tancar un partit amb un gran gol i amb un resultat que no deixa de ser contundent i que per mi és un bon 3 punts.
0: Després del partit, Hansi Flick ha estat força comprensiu, com ho estem sent en aquest inici de programa amb el partit del seu equip. Ha posat en valor guanyar el camp del Llevant, on l'equip granota no perdia des del febrer i encadenava 7 victòries i només un empat en els últims 8 partits, i ha dit que sortia satisfet, feliç del que havia vist.
7: Crec que encara no estem al nostre millor nivell. Ho pot semblar per tal com comencem, però hem d'aprendre a sobreviure i evitar aquest tipus de jugades per millorar de veritat.
0: Amb un punt d'exigència, però també amb un punt de comprensió i de satisfacció ha sortit avui Hansi Flick del Ciutat de València. Ha fet 5 canvis a l'11 inicial. De fet, ha desfet els canvis que va fer dimecres per jugar a la Champions contra el Feyenoord. A Flick us el creieu amb el discurs, amb el missatge? O Ricard, ara deies, home, això ha de ser un avís, o pot servir per no abaixar excessivament la guàrdia?
4: Sí. Jo crec que externament Flick encerta, perquè hem de mirar en perspectiva aquest inici de temporada, i el que és molt estrany és que el Barça hagi jugat 6 partits i això li hagi passat una vegada. És veritat que el dia del Rayo tampoc va ser un partit rodó i va patir en alguns moments, però va ser un partit diferent, el Rayo es va avançar al marcador, no es va desenganxar, del 3-1 van passar el 3-2, va ser diferent. És el primer partit de 6 que tu, o de 5, per si acceptem aquest el Rayo, on tens un avantatge i se t'escapa un tros d'avantatge, la segona part perds el control, pateixes defensivament i tornem a dir amb una sèrie d'especificitats que jo crec que condicionen molt. Per tant, jo crec que no era pertinent que Flick avui espatllés la trajectòria del Barça amb una pessigada. Ara estic convençut que internament corregiran algunes coses. Coversí ha dit que havien desconnectat i que havien d'anar amb compte. Els jugadors són molt conscients de quan juguen un bon partit què passa. Eric també ha apuntat aquestes condicions que els han afectat. I els jugadors saben que la segona part s'han vist amb problemes, però és que passarà a partits de Lliga això, en segons quins partits, segons quins ambients, contra segons quins rivals,

0: perquè li ha donat fet, perquè remetés a porteria pràcticament sense oposició, i el 0-3 perquè li ha cedit un penal que ha xutat amb molta decisió entre pal i ferro, mitja alçada, imparable. I Xavi Espar ha tornat a ser titular a lateral esquerre, s'ha estrenat com a golejador, ha fet el 0-1 amb un xut que ha sortit rebotat després d'un reforç d'un defensor del Llevant, d'Adela. Ha estat demanant el canvi, Xavi Espar, uns quants minuts a la segona meitat estava fos, i en la seva última acció del partit al camp ha estat una mica imprecisa en una passada que ha acabat el 1-3 del Llevant també, perquè Christensen li ha faltat una mica de reprise per reaccionar. Xavi Espar, el continueu veient a l'alça, Uri?
1: Home, totalment. Allà, amb el tema del gol que ha marcat, diria que és anecdòtic, però és simplement la confirmació que sap moure molt bé en aquesta zona entre el camp i la defensa, entre aquestes línies, en espais que hi ha molta gent, que és difícil col·locar-se bé. Això ho va fer perfecte, em sembla que va ser el dia del Rayo, que li ha fet una assistència a Rafinha. Sí. Avui també s'ha pogut col·locar bé i ha marcat, amb un punt de fortuna, i tampoc jo no li donaria molta importància a la seva errada final. Jo crec que ha fet un bon partit, l'errada final, com dius tu, és errada seva.
0: Frick ha dit que era culpa seva perquè ha allargat una mica més, sí, del compte el canvi.
1: Està bé que Frick ho reconegui, sí, però això tampoc no és transcendent, perquè no. aquestes decisions d'allargar un canvi o fer-lo abans del que toca passa mil vegades, sí, sí, a mil entrenadors.
0: I la imprecisió d'Espar ve d'un pam, com a molt.
1: Per això que volia dir que també el que has dit tu, Christensen tampoc ajuda, no, perquè es queda molt clavat. I si hagués estat una mica més intens i ràpid, el millor hagués pogut solucionar.
0: Sí, sí. Sònia...
1: I el segon gol, per exemple, del Levante, també hi ha errades. El que passa és que no són tan cridaneres com la...
0: No, Bernal,
1: no li pot robar aquella pilota a la línia de banda, per exemple, i també sí. Covarsi està una mica tou.
0: Li fa el túnel, Roger Bruguer. Sònia, tu ets de Xavi Espart.
2: Sí, jo no sé si diria l'alça, jo el diria que estabilitzat absolutament, sí, des que va aparèixer el primer equip.
0: Que encara és millor que l'alça, fins, sí, i tot.
2: Sí, exacte, vull dir que és un jugador molt regular, que és veritat que avui, si voleu, té aquest punt negre, però que, tornant al tema del resultat, doncs són jugadors molt joves que, si tenen errades que sobren o penalitzen el resultat, poden ser fins i tot positives, perquè això probablement ja no li tornarà a passar a Xavi Espar, estigui cansat o no.
0: Bé,
2: o no ho estigui.
0: Li va passar a València l'última, sí, jornada, però, més talla, ja, la temporada passada.
2: Que per, sí, segon cop ja una tercera no li passarà.
0: Bé, hi ha una dita en castellà que ja saps. Andreu, avui ha marcat des de fora de l'àrea Xavi Espar. Quan me'l vas descobrir en un partit contra el Castelló bé la temporada passada, va fer un gol des de fora de l'àrea.
3: Sí, també. Content, m'agrada veure el Xavi trepitjant àrea, cada vegada doncs, més adaptat, més còmode, partint del lateral esquerre, però sí que és cert que amb aquestes conduccions, amb aquest joc interior, i avui de fet s'ha pogut veure, no?, a prop de l'àrea, amb un bon xut, amb un pèl de fortuna, que ha pogut entrar, però totalment d'acord amb vosaltres que és un jugador que cada vegada va més, cada vegada està més adaptat. Em consta que el Hansi i l'staff estan encantats amb ell i bé, l'evolució està sent molt, molt i molt bona.
0: I et consta si estan tan encantats com ara mateix considerar-lo el lateral esquerre titular del Barça de manera estable, continuada? De fet, les decisions passen per aquí.
3: Sí que és cert que no deixa de tenir molta competència amb un Cancelo que també pot jugar en aquesta posició.
0: Valde, que encara no s'ha estrenat aquesta temporada.
3: Valde, que encara no ha iniciat, però ara diria que, sota el meu punt de vista, és el jugador que està més en forma i avui amb el gol doncs també és un premi per ell.
0: A veure com el veu l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
4: Bona nit, molt bé, què tal?
0: El veus també a l'alça o consolidat, estable, a Xavi Espart?
4: Sí, les dues coses, o a l'alça o consolidat, digueu-li com vulgueu, però per mi titularíssim. Sobre Xavi Espar, a mi m'agradaria dir dues coses. La primera d'elles és el comportament a la banda esquerra que està tenint l'equip aquesta temporada respecte a les dues anteriors, i que ell és el màxim responsable. Sabeu que jo tinc molta mania amb aquesta amplitud de laterals o d'extrems. És la primera temporada de Flick on l'amplitud per banda esquerra l'està fent l'extrem, i sí, és el lateral que va per al carril interior.
0: Sí, sí, perquè el Barça s'està comportant de manera diferent des del lateral esquerre. El comportament col·lectiu amb Xavi Espar... Xavi Espar ha fet canviar el comportament col·lectiu a l'hora d'atacar.
4: Absolutament. Primer de tot per això, perquè és l'extrem, sigui Gordon, sigui Adeyemi...

0: obre el camp primordialment, ja intercanvia posicions, i és el lateral el que va per dins. Com deia l'Oriol, a mi em sembla que es mou de meravella. És a dir, no només és que apareix per dins, sinó que té la capacitat per aparèixer a qualsevol alçada. El podem veure per dins, al costat de pivots, és a dir, al costat de l'alçada de Rodri o molt prop de Pedri, però també el podem veure en zones de mitja punta, aparèixer per allà, és a dir, fent el en horitzontal amb Fermín, i això bé, doncs, diguéssim que desajusta els rivals. A mi crec que l'arribada de Xavi Espar li dona un factor molt diferencial al Barça per atacar els blocs baixos, i avui s'ha vist. Jo crec que no és casualitat que tant el dia del València com avui, Llevant, que són dos equips que es posen en bloc baix davant del Barça, el Barça ataqui molt millor de les dues temporades anteriors. Abans només tenia Lamine en el desequilibri individual, ara té Lamine i té Xavi Espar, perquè et comença a desequilibrar entre línies. Té tres impactes en aquesta lliga, és a dir, un gol, dues assistències. D'aquests tres, dos són per obrir el marcador, que avui és el gol, però ara ho deia, el dia del Rayo, com deia l'Oriol, és per fer el primer gol.
1: Sí, sí, són dos quarts de 12 de la nit. És aquell gol de Rafinha que fa després una croqueta i empata el partit, era l'empat a un, i ve d'un toc des d'una posició entre línies, primer toc de Xavi Espar que rep de Pedri i la deixa dolça per Rafinha.
0: Sí, sí, per això que et dic, perquè per mi, doncs, ell ja desajusta els rivals amb la seva posició, és a dir, encara que se't posin dues línies de 4 i 5 o 5 i 4, aquesta posició del lateral venint per dins t'obre espais ja en l'inici del joc. Per tant, em sembla que a la conclusió que demanaves ara a tots, jo em quedo, la d'avui és aquesta conclusió, que el Barça està molt més preparat aquesta temporada per atacar blocs baixos i per atacar en posicional que no en les dues temporades anteriors, i és per Xavi Espar.
1: Aquesta és la influència de Xavi Espar, A més, és que el veus amb valentia per anar endavant i col·locar-se per davant de la posició de la pilota en molts moments de la jugada, i això amb 19 anys, veritat, aquesta generació dels que ara tenen 19 anys, del 2007, doncs vergonya no sembla que els hi van ensenyar a tenir a l'escola, perquè juguen d'una manera tan descarada, tan natural, que gairebé ja ni ens sorprèn, Àlex.
0: Sí, és un punt generacional, si és veritat, però és un punt perquè se senten segurs en pilota, A mi, Xavi Espar, i aquí a l'Andreu, que ho sabrà millor, però tots els entrenadors que l'han tingut al futbol formatiu han dit que té una seguretat en pilota, una precisió magnífica. Per tant, a mi em sembla, jo tinc l'únic dubte que tinc és si davant de rivals amb potencial ofensiu molt alt implica el seguirà mantenint el lateral esquerre, però tota la resta de partits, és a dir, partits amb blocs baixos, partits amb rivals de primer nivell, la majoria de partits de Lliga, per mi ara mateix és titularíssim i sobretot imprescindible quan hagis d'atacar una defensa molt ben organitzada.
1: Com va la final del US Open?
2: 3-1 per Zverev al quart set, que té un break d'avantatge. Sembla que està millor que no pas Sheldon i que ho té molt, molt bé per guanyar el torneig.
1: Ricard, tu això d'Eric García per els partits importants a la zona central?
3: Jo crec que tot dependrà de com Koundé assumeixi la seva condició de suplent. No està acostumat a ser suplent i dependrà de si quan té oportunitat rendeix. Si ho fa bé, si rendeix, si l'estimula la idea de competir, del repte, jo ja ho he dit abans, que jo veig Eric al costat de Cobercí, no cal que siguin els partits grans, tot i que també depèn de com rendeixi Gerard Martín i si millora el seu nivell. Gerard Martín, per estar a nivell Barça, d'estar molt a prop del seu sostre, i ha tingut la capacitat, la concentració, la mentalitat, la maduresa per, des que va pujar al primer equip del Barça, estar a prop del seu sostre, però s'ha de mantenir a prop del seu sostre. I el cas de Christensen, a mi em sembla un central de rotació, però no un central indiscutible. I entre Koundé, Christensen i Gerard Martín, doncs a veure que com rendeixen. I això farà obligarà a Flick a prendre una decisió on prefereix Eric. Però jo crec que Koundé entra, encara que sigui indirectament, a la disputa amb els dos centrals per acompanyar Cobercí.
1: A veure, per anar tancant la victòria del Barça d'aquesta tarda al Camp del Llevant, la victòria l'ha tancada a Adeyemi, amb un golaç després d'una acció directa cap a porteria, dos driblings i un cop d'esperó per darrere per acomodar-se la pilota a la dreta i tornar a marcar amb la dreta. Tres gols amb la dreta, tot i que a priori és esquerrà.
4: I una bona finalització, bona. Amb sang freda.
1: Sí. L'ha posat on volia. Com us ha deixat aquest gol de Dejemi?
4: Tu l'has descrit perfectament. Un golaç que ho ha tingut tot, des de la conducció, el dribbling final, la definició, vull dir, tot el que ha de tenir un bon gol d'un davanter ho ha tingut.
1: El veieu una mica més a prop de Gordon, Sònia?
5: Per mi el titular ha de ser en general Gordon, i a mi em sembla que Dejemi és un gran recurs de banqueta, però no me l'imagino a titular. És veritat que, home, si va a golar pel partit com els dos últims, acaba imposant-se per contundència, per dir-ho així, perquè és veritat que Gordon, de moment, la faceta del gol li està costant.
1: El gol d'avui és un golaç, però és que arriba el temps afegit quan alguns pensàvem que el Llevant tenia alguna opció d'empatar el partit, que el context també és important.
5: Clau, més. A més, et diré que el gol crec que l'acaba ajudant el fet que hi ha un segon control, que és un punt llarg, que això fa pensar el defensa que arribarà, es tira a terra, i això és el que li obre de bat a bat l'espai per anar-se'n cap a la porteria, però que a més després té el mèrit de sobre resoldre-ho molt bé.
1: O sigui, quan entra a l'àrea i fa el retall amb el cop d'esperó i les rematades, no és la que ens imaginaríem de Dejemi plena de potència. Allà hi ha pausa, control i precisió.
3: A mi m'ha agradat molt i em sorprèn, el que més m'ha sorprès és la... No, jo no la tenia interioritzada, la facilitat per acabar amb la cama dreta. O sigui, em recorda molt Dembélé. Jo me l'imaginava més esquerra tancat, o així el tenia, diríem, classificat, i m'està sorprenent. L'altre dia contra el Feyenoord s'atreveix a rematar amb la dreta
1: des de lluny,
3: des de fora de l'àrea. Normalment tu quan condueixes cap a la teva cama maldestra tens moltes opcions de fer moltes coses abans de xutar amb la teva cama no preferida des de tanta distància. Busques altres recursos perquè tens moltes possibilitats. I ell amb la dreta se sent tan còmode que les tres finalitzacions, i com dieu, finalitzacions, diríem, on ha triat i ha seleccionat el colpeig, l'impacte, el moment d'impacte, l'alçada, la potència, les ha fet amb la dreta. Ara bé, la sensació és que Gordon flueix més col·lectivament, és a dir, que Gordon et garanteix l'harmonia col·lectiva i que, diguem, és un animal lliure que intenta adaptar-se al que li demana la disciplina col·lectiva i, com diu Flick, a posar focus, no? Que Flick ha estat molt precís amb el fet de dir, bé, a diguem, el que ha de fer és no distreure's. Si pot no distreure's i està concentrat en allò que ha de fer, és un jugador fantàstic.
1: Àlex, tu encara no el veus per davant de Gordon, ni molt menys.
0: No, perquè crec que Gordon li dona més coses a l'equip, manté l'amplitud, ataca permanentment l'àrea, crec que complementa millor Rafinha, crec que s'entén millor amb Xavi Espar, crec que per al col·lectiu estic d'acord que et dona més Gordon. A més, sobre Dejemi, dir dues coses. A mi m'agrada molt més a l'esquerra que a la dreta, molt més, crec que li dona més verticalitat, més profunditat a l'equip. I després que crec que és un jugador que, per la seva manera de jugar, per velocitat, per verticalitat, per tot això que comentàveu, pot ser un arma molt més potent a favor de marcador que no quan comencen els partits i quan està més equilibrat. És a dir, en el context que ha sortit avui,
1: espais,
0: a mi em sembla,
1: no?,
0: que és el context on
3: a
0: Dejemi...
3: A favor de marcador, Àlex, o fins i tot en contra de marcador, perquè et
0: pot donar
3: un canvi de ritme,
0: sí,
3: no?, que l'equip necessiti.
1: Alguna jugada un punt anàrquica, però que el imprevisible, que el rival no pugui frenar o no pugui tenir un pla per frenar-la. El Barça tornarà a jugar dimecres al Camp Nou, rebrà el Racing a l'estadi, i serà un partit especial per a molts nosaltres, perquè amb Ràdio Barcelona, entre Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, el que t'hi jugues i la TDT, acabarem de celebrar els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça. Ja en parlem fa dies. L'aniversari va ser el 5 de setembre i vam decidir allargar la celebració fins al primer partit del Barça al Camp Nou, per simular l'escenari i l'ambient on tot va començar fa 50 anys. Va haver-hi un partit de Champions, però en la UEFA aquestes coses no estan permeses. Dimecres, atenció, programa especial a Catalunya Ràdio i a Ràdio Barcelona, prèvia conjunta entre la TDT i el que t'hi jugues abans del Barça Racing. I esteu tots convidats a partir de les 8 del vespre. Mirem una mica al Madrid.

0: Madrid va guanyar ahir el Rayo al Bernabéu i com que van jugar ahir, gairebé tots els jugadors del Madrid s'han deixat veure avui a la Fórmula 1, que han estrenat circuit a la zona de Valdebebas, a més. I també hi ha anat Mourinho a la Fórmula 1. I també hi ha anat l'Oriol Rodríguez com a enviat especial de Catalunya Ràdio. I un cop acabat el Gran Premi, i Antonelli ja estava celebrant la victòria, perquè ha guanyat Antonelli, que és el líder del Mundial, l'Oriol Rodríguez s'ha creuat amb Mourinho. Y ha pasado eso.
1: Mira, ahora pasa Mourinho por aquí, así me traslo.
2: Dígale, 0-2.
1: José, el Barça está ganando 0-2, ¿eh? Bien, entonces mira.
3: Qué bien.
0: Mourinho dient-li que bien al micròfon de Catalunya Ràdio quan l'Oriol Rodríguez, que és un crac, li comentava que el Barça ja guanyava 0-2 al Camp del Llevant. Coses que passen i que, de les quals només és capaç d'oferir-nos-les l'Oriol Rodríguez. El Madrid va guanyar 4-1 al Rayo, a la primera part va jugar més o menys bé, dos regals de legend, un penal i una mala sessió que va acabar amb el 2-0, i a la segona part, doncs, es van relaxar. No és la primera vegada que els hi passa. Fa un parell de setmanes van arribar a sentir-se amb més d'un tram de la segona part xiulets de l'afició del Bernabéu, de bona part de l'afició del Bernabéu. O sigui, no els perdonen, eh? O sigui, tenen clavades les dues últimes temporades. Fa un parell de setmanes us vaig preguntar pel Madrid de Mourinho, aquest nou Madrid, i em va semblar que no us l'acabeu de creure. Continueu en aquest punt, Ori?
4: Igual, sí. No canvia res. Jo crec que 38 jornades crec que li faltarà estabilitat, que és la que té el Barça, que ja és un projecte de 3 anys, i el que sí que em sembla que pot ser un equip perillós en competicions curtes, perquè al final tenen jugadors molt determinants a davant, i a un o dos partits sí que poden ser molt perillosos, però jo crec que la Lliga segueixo pensant que el Barça és molt favorit.
0: La resta més o menys igual?
5: Sí, tot i que jo crec que el Madrid guanyarà molts partits, eh?
0: Guanyarà molts, sí. Partits, eh?
5: Jo crec que tots dos tindran una puntuació molt alta, però em fa la sensació que és una mica més constant el Barça.
0: Què deia Ricard?
6: Que sí, que ni millor ni pitjor, que al mateix punt.
0: Al mateix punt. L'Andreu Salarols, com ho veu, al Madrid?
7: Igual que el que vam comentar, sí que és cert que a casa el veig molt, molt fort, però la temporada és molt llarga i sí que és cert que veig el Barça com a clar candidat.
0: Molt fort, però ahir el Rayo li fa un gol a la segona part i pot fer el 3-2, que ja ni m'imagino els nervis del Bernabéu, Àlex, i contra l'Inter a la Champions, l'Inter va tenir moltes, els hi van generar moltes ocasions.
4: Per mi va ser un bany de futbol de l'Inter.
0: Sobretot la primera part, sí.
8: Sí, totalment, jo també ho vaig veure així, com un bany, perquè jo crec que al Madrid hi ha dos contextos, i ahir el Rayo li planteja dos, i el de la primera part és molt favorable al Madrid, i és que intenta ser molt vertical, per tant hi ha moltes pèrdues, i aquí ells poden córrer i poden activar tot el seu talent. La segona part el Rayo comença a tenir la pilota, i el Madrid, aquest Madrid, que jo crec que és millor que el de la temporada passada, però aquest Madrid segueix patint molt quan l'allargues les possessions i l'obligues d'anar de costat a costat.
0: Sí, sí.
8: I el Rayo va tenir el gol i va tenir el segon, també.
0: Sí, a més, l'1-0, un penal de legend difícil de justificar perquè anava a carrera sense gaire, entrava a l'àrea sense gaire control, sense companyia, i es precipita i pica a la cama de carreres, i el 2-0, una passada no sé on, que recull Vinicius i genera la jugada del 2-0.
6: I com contra l'Inter, no? Els va
0: penalitzant
6: molt... Les pressions, que és veritat que s'estan esforçant una mica en la pressió alta, però el problema, com diu l'Àlex, el tenen quan han de retrocedir, perquè s'aixafen molt, deixen molts espais entre línia de mig camp i defensa, és a dir, tendeixen a anar enrere perquè no es volen exposar, però no defensen bé, i aleshores si els equips com l'Inter, el Rayo o qualsevol altre equip posa gent per dintre, li va fer el Màlaga malgrat la golejada. Clar, de cop i volta tenen unes inferioritats numèriques, són incapaços de tapar. Ara sí, això sí, quan perds una pilota, doncs com dieu, clar, et maten, perquè tenen molta qualitat i amb espais oberts tenen un físic privilegiat.
4: Veient el partit de l'Inter, que a l'Inter em va agradar molt, estava amb uns amics i els vaig dir, si aquí avui en lloc de l'Inter estigués al Barça, això seria un festival.
0: Sí, té més contundència el Barça que no pas l'Inter, tot i tenir Lautaro, que el volia Deco. L'Espanyol també va jugar ahir i va guanyar a Pamplona el Sadar per 0-2 a l'Osasuna amb dos gols de Roberto Fernández. Sergi Andreu, creus que és de les victòries fora de casa de l'Espanyol més còmodes de les que has vist tu en directe en les últimes 10 temporades? 10 anys ja fa que segueixes,
1: sí,
0: l'Espanyol.
1: Sí, sens dubte. Les he anat a buscar totes. Saps quantes vegades ha guanyat l'Espanyol fora de casa en 10 anys?
0: No.
1: 31, tant la d'ahir. I saps quantes vegades ha guanyat per més de dos gols d'avantatge en aquests 10 anys?
0: Poques.
1: 8.
0: Al camp del Rayo l'any passat,
1: I,
0: no? Fa 2 anys.
1: I t'anava a dir, en responent la teva pregunta, a la d'ahir, per mi, en 10 anys, juntament amb el 0-4, el camp del Rayo de l'abril sí. del 25,
0: sí, sí, sí,
1: de fa
0: sí.
1: dues temporades, són les dues més plàcides de victòries fora de casa de l'Espanyol.
0: Roberto ja ha fet 5 gols en 5 jornades. Amb quants gols creus que acabarà la temporada?
1: 14 o 15.
0: 14 o 15, sí, Déu-n'hi-do, sí, ets ambiciós.
1: 14. Tu, 14.
0: Quin creus que és la xifra de gols que es marca com a objectiu Roberto o li marca com a objectiu Manolo, ho saps?
1: Jo, no ho sé, però...
0: Investiga.
1: Ho farem, però en tot cas jo dubto molt que Roberto s'hagués imaginat a l'estiu que en 5 jornades ell hauria fet 5 gols.
0: Sí, sí.
1: I en funció de com reparteixin els gols els jugadors de l'Espanyol, doncs una xifra serà millor que una altra.
4: Home, 14 no és molt ambiciós.
0: Home,
1: l'Espanyol que torna 15 gols.
4: Porta 5.
0: Sí, home, però sí.
4: Que són 9 amb 33 partits.
0: Sí, pot tenir sequera, eh? Que aquest Ferran Torres és una miqueta, eh? Ferraneja, Roberto? O sigui, va tenir...
1: Han passat 4 mesos sense marcar, sí, o 3. Sí, sí, que va coincidir amb la ratxa dolenta de l'Espanyol.
0: L'Espanyol és 7è amb 7 punts. També va jugar ahir al Barça femení. Sònia va guanyar 4-2 a l'Atlètic de Madrid, el Johan Cruyff. Va començar perdent, l'Atlètic de Madrid va empatar i vaig tenir la sensació que... defensivament el Barça era més fràgil, més feble del que ens tenia acostumats.
5: És que jugava una jugadora com Sidney de lateral dret, per posar-te un exemple, Patrícia,
0: sí, però,
5: de central.
0: Però les ocasions eren de les que els hi feien en els mals moments al Barça de Flick, no perquè una jugadora fallés.
5: Sí, sí, no, però el que vull dir és que amb la quantitat de baixes que té ara mateix per a Romeu, prou té amb improvisar una defensa cada jornada. L'Atlètic de Madrid probablement és el tercer millor equip de la Lliga F i vulguis que no, el fet d'endarrerir Patri de central fa que ja al mig del camp no és el mateix que en Patri, i Cindy, que està sent titular també al mig del camp, va passar com a lateral. Vull dir que jo crec que és un partit que li has de posar absolutes cometes per la quantitat de baixes que té ara mateix el Barça, que té d'aquí a divendres per decidir si vol fitxar o no una lateral. És cert que precisament les jugadores que estan al Mundial Sub-20 en té un parell que habitualment han de jugar de lateral al Barça, però la sortida d'Ona no s'ha cobert, o no s'ha cobert amb fitxatge. Es cobrirà segurament apostant per donar entrada a jugadores al filial, o perquè Martina, una jugadora que ha arribat de central, et pot fer també de lateral. Però és una decisió que ha de prendre el Barça, que en principi ja ha tancat la barraca, però jo crec que Pere Romeu continuarà pressionant, i l'11 d'ahir era com un argument més per dir, veieu que no tinc laterals?
0: A veure què passa amb el Barça femení. Fins divendres poden fitxar aquesta lateral que demana i reclama Pere Romeu, l'entrenador. Marxem un moment, que s'està fent tard en joc la final del US Open.
1: Hi ha dos breaks d'avantatge, 5-2, domina Zverev i servirà per guanyar la final.
2: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
3: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí. No hi ha bona boda sense el riquití.
0: Què deu ser això del riquití que passa als casaments que canta Mamà Diuixa? Un dia ho descobrim. En 10 minuts són les 12, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada, l'Andreu Sararols i l'Àlex Dalmas, pendents de la final del US Open amb el Sergi Andreu.
1: Acaba de fer doble falta de Zverev, 15 iguals, 5-2 en el quart set. Recordem, el primer set se l'han dut Zverev 6-3, el segon també per l'alemany 7-6, 5-7 per Shelton al tercer, i ara en el quart, que segurament serà el definitiu, domina 5-2. Zverev està servint ell amb 15 iguals a Bergador.
0: A veure, anem a Mallorca. Francesc Ripoll, bona nit.
9: Hola, bona nit.
0: Ha perdut el Sabadell a Menorca el primer partit, la primera derrota de la temporada, en un camp dels equips a priori aspirants a pujar a primera.
9: Sí, el Mallorca, que va baixar la temporada passada i té aquí pressupost per pujar, derrota del Sabadell per 2-0. Un partit que realment era més de 0-0 que una altra cosa, però el Sabadell a la primera meitat, podem dir que ha regalat 2 gols, el segon més que el primer, però els dos venen d'errors defensius al Sabadell. El Mallorca ho ha aprofitat, i a la segona meitat, per molt que el Sabadell hagi fet molts canvis, de fet Ferran Costa n'ha fet 4 al descans, no hi ha hagut manera de fer gol, primera derrota del Sabadell, que arriba a la jornada 5, i jo crec que això tothom ho signava.
0: Ara m'explica si Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha sortit molt emprenyat, o així a l'estil de Hansi Flick, més o menys, sí, tenia un punt de comprensió per l'actuació dels seus jugadors, però és que a la final del US Open, 2 punts de partit per a Alexander Zverev.
1: Té 2 pilotes de partit a l'alemany, que servirà per endur-se el seu segon gran slam. Zverev a punt de guanyar el US Open davant del nord-americà Shelton, que juga a casa. Quart set, 5-2, 40-15, primer servei dins d'Zverev. La restada va fora i Zverev acaba de guanyar...
0: No ho sembla.
1: El US Open, tot i que no ho celebra gens...
0: No,
1: però s'ha acabat, sí.
0: No s'havia assabentat!
1: No sabia!
0: No ho sabia!
1: Però què es pensava? M'ha despistat fins i tot a mi.
0: Que la teva vista havia tornat a fallar. Aquest moment és història de l'esport.
1: S'ha quedat igual.
0: Arrestar, mira el marcador i diu, sí, coi, que he guanyat el US Open.
1: És boníssim.
0: Quin moment de l'esport, de la història de l'esport.
1: M'ha despistat perquè anava a cantar-lo una mica més i veient l'actitud d'Zverev, he pensat, no, si això no s'ha acabat, alguna cosa ha passat. No.
0: Sí, i ara diu, he guanyat, mira el seu racó.
1: Però on tenia el cap, Zverev?
0: No ho sé.
1: En tot cas, en quatre sets, l'últim 6-2, quin final.
0: Perdona que et digui, quin ridícul, noi. Mare meva, Uri, tu havies vist alguna vegada una cosa així?
4: No,
0: saps a qui li va passar? A aquell company del Vela, el que era tan bo, Juan Martín Díaz, el jugador de pàdel, una vegada m'ha explicat que també, crec que m'ho va explicar el Vela, havien guanyat un partit i no se n'havien ni adonat, que també era una personalitat una mica... dispersa, no?
6: Bé, haurà d'explicar a la sala de premsa i què li ha passat, no? Perquè, pel que expliqueu, jo no he arreglat les imatges, ara no les estava veient.
1: No, és que s'ha quedat... O sigui, després de l'últim punt s'ha quedat igual.
0: Si s'ha deixat la pilota com...
1: Sí, com si hagués de tornar a fer el servei.
4: Això també li ha passat un cop, crec que a Federer.
0: A Federer?
4: En un partit.
0: Ja ho buscarem.
6: La rutina de guanyar.
1: Li ha marxat el marcador.
0: La rutina de guanyar un gran. A més, és el segon que guanya.
1: No era conscient que aquell punt era l'últim.
0: Exacte. No sabia que anava 5-2 al quart.
1: Bé.
0: O 2-1, encara pitjor.
6: No tenia pressió.
0: Quin moment. Exacte. Mare meva, ens hem quedat tot
1: grassat. En tot cas, Zverev, campió de l'US Open, el segon gran slam que guanya aquesta temporada i el seu segon gran slam de la seva trajectòria.
0: Això a Rafa Nadal, Francesc, tu que ets de Mallorca, segur que no li hauria passat mai a la vida.
9: És impossible. Com pot ser que tinguis un punt de partit per guanyar un gran slam i no ho sàpigues? ni Rafa Nadal ni el 99,9% dels tenistes, et diria.
0: Perquè la de Federer, Uri, no va ser en una final de gran slam, això no te'n recordes.
4: No, segur que no.
0: Busca-ho, això, Sergi, a veure si hi ha alguna referència. Bé, Zverev ha guanyat el US Open, és el segon gran slam d'aquesta temporada per al tenista alemany. Va guanyar Roland Garros i és el segon gran slam de la seva carrera. Havia perdut una final al US Open contra Dominic Thiem després de dominar-la per 2-16-0. Crec
1: 2020.
0: Que va ser l'any 2020, l'any de la pandèmia, que Djokovic va quedar eliminat per aquella agressió, entre cometes,
1: una pilotada
0: a un recull pilotes. Alguna cosa interessant de Ferran Costa a Mallorca després de la derrota del Sabadell, Francesc?
9: Ha sortit cabrejat, però és que ha dit és que a mi no m'agrada gens perdre, que l'era igual que fos el camp del Mallorca, qualsevol equip. Ell sap que anava a un camp molt complicat, però que ell no vol perdre, sí, quin sigui l'escenari i el rival, que ell ha anat a guanyar, que l'era igual també, com deia el rival, i que no vol assenyalar ningú per errors individuals, que n'han estat 2, però ell diu que són errors d'equip.
0: Quin és el pròxim partit del Sabadell, Francesc?
9: Diumenge a les 2 del migdia, la nova Creu Alta contra l'Oviedo.
0: A les 2 del migdia, diumenge contra l'Oviedo, una ex-primera. Va baixar de primera la temporada passada. Déu-n'hi-do, el calendari inicial del Sabadell en aquest inici de temporada. Castelló, Sporting, Mallorca, ara Oviedo, Déu-n'hi-do.
9: Almeria,
0: Almeria...
9: No. Molt complicats, vaja, com la gran majoria de la categoria, però sí que són tots equips cridats a estar dalt.
0: Gràcies, Francesc.
9: Adéu.
0: Bona nit. Amb un sí o un no? Estàs segur que jugarà play-off com a mínim?
4: Sí, entre els 6 primers, seguríssim.
0: Àlex Dalmas?
10: Sí, puja directe.
0: Ricard Torquemada? Puja directe, tu sempre t'has optimista. Ricard Torquemada?
6: Jo també ho crec.
0: El què?
6: Que estarà com a mínim play-off.
0: Com a mínim play-off. L'Andreu Sararols?
11: De l'1 al 6, segur.
0: De l'1 al 6, o sigui, el play-off assegurat i ja veurem si la sents directe. I la Sònia Gelma, com veu el Girona aquesta temporada?
5: Play-off, però La lliga de segona és molt llarga. Estic convençut que hi haurà moments de la temporada que els veurem molt lluny o molt a prop i després no serà tant.
0: Sergi, has trobat el tema?
1: Federer, 2014, Halle, semifinals davant de Nishikori, l'últim punt el guanya, sense saber-ho, anava a buscar la pilota per tornar a servir, i li van haver de dir que havia guanyat el partit i que se'ls evitava per la final.
4: I jo he trobat un més recent de l'any passat, Andreeva, als 8 anys de Wimbledon, que encara és més bèstia, si veieu el vídeo, que el de...
12: Per què
4: és més bèstia? Perquè dura més, si està despistada, durant mig minut. No com
5: però això et passa, Oriol, et passa per massa concentrat o per massa poc concentrat?
12: Per despistat.
5: No sé.
1: Es veu que Zverev no és la primera vegada que li passa una cosa semblant, perquè també té el cap potser...
5: O que estàs massa concentrat en cada pilota i penses en les
12: puntes. Escolta'm, no.
5: No compreu.
12: No. Ja ens ho explicarà, d'aquí una estona ho explicarà. Segur que li pregunten a peu de pista. Sí. En minut i mig són les 12, ho hem de deixar aquí, gràcies una setmana més a l'Oriol Domènech, la Sònia Germán, Ricard Torquemada, l'Andreu Serrarols i l'Àlex Dalmas per ser al Club de la Mitjanit. Fins diumenge vinent.
4: Una abraçada a tots.
6: Adéu. Bona nit.

moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb la forma d'un sentit. I el record especial d'aquesta nit és per al Pol Tarancón, company als Anglès de Vallvidrera, el que mai no falla, malalt de Barça, malalt de ràdio, d'aquelles persones que sempre estan disposades a ajudar sense que això signifiqui que entreu un profit personal, d'aquells companys d'equip a qui sembla, a qui sempre trobem a faltar quan no hi són. I malauradament haurem d'acostumar-nos una temporada a no veure'l en Pol, però segur que tornarà. Una abraçada ben forta des d'aquí per al Pol Tarancón. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, amb els matiners i el Xavi Canalia, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa La Carta. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Tomb inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques. El bloc de l'esquerra avantatja el de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava a una diferència de prop de 5 punts per l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Bona nit. Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà els pròxims 4 anys al país nòrdic. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop, això sí, amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge d'anades i vingudes, una nit d'infart, amb un primer sondeig de la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts. Però a mesura que avançava el recompte s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat, és a dir, vindrà d'alguns milers de vots o potser només d'un diputat. El que sí que està clar és que l'extrema dreta ha baixat i ha perdut almenys 3 punts.
1: Més notícies, Carola Gil.
3: L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli torna a superar els $100 per barril.
1: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
3: Famílies i sanitaris alerten a 3Cat Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que no estan finançats per la sanitat pública i que per això no hi ha dades de quants menors els estan prenent.
1: Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. També ha d'especial a Tàrrega, Marta Vives.
5: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
6: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
5: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament.
1: Esports, el Barça ha guanyat el Llevant al Ciutat de València per 2-4 gràcies a 2 gols de Lamine Yamal, el segon de penal, un de Xavi Espart i un altre de Adeyemi, ja en el temps afegit. Els blaugranes són líders amb 15 punts i ple de victòries.
3: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, Màlaga 1 i Getafe 1, Depor 1.
1: A segona divisió, primera derrota de la temporada del Sabadell, que ha caigut per 2-0 al camp del Mallorca. I a la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4.
3: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera estarà empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel número de victòries total.
0: Fins aquí les notícies.
7: Molt bon dia, matiners. És dilluns. Comencem la setmana. Què tal? Com esteu?
8: Adormidets.
7: És que m'encanten les cares de dilluns, eh?
8: Home, són les pitjors, eh?
7: Maiol?
9: Bon dia. No recordava que havia de pujar. I ja és... No, no, perquè no sabia l'hora que era. Ja pensava que encara no eren les 5.
7: Estàs adormidet, també.
9: Una miqueta. Una miqueta. Dilluns sempre costa una miqueta més, aquesta hora.
7: T'ha fet un endo?
9: Ja en portem un, sí.
7: Vinga, va, amb tots els ànims. Arrenquem el programa.
10: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, molt bon dia, matiners. Avui és dilluns 14 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui hem tingut una nit totalment encalmada i serena, amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara serà, o diuen que podria ser, una mica més estiuenc. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Reus el sol sortirà a les 7:35 i aquí el dia durarà exactament 2 hores i 32 minuts.
0: Clara García, també bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Arrenquem la setmana amb un titular que ens ha cridat l'atenció. En una entrevista amb El País, Orhan Mamdani, l'alcalde de Nova York, ha assegurat que la democràcia no serveix si la gent no pot cobrir les seves necessitats.
0: I avui també al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
2: Molt bon dia. Avui parlarem dels riscos de la intel·ligència artificial després d'un cap de setmana plegat de novetats. Visitarem la nova exposició immersiva de Dalí que s'inaugurarà aquesta setmana i farem Agora Esportiva, que el Barça va guanyar.
0: Res més a afegir.
2: Ja està.
0: És
2: mentre ho seguim dient així, l'Agora Esportiva sempre anirà bé. Després ja...
0: Bé,
2: ja
0: arrenquem la setmana amb tots els sentits posats en una cançó en format acústic, i és que quan un solista o un grup queden, doncs això, despullats d'un estudi i el sentim en directe, podem calibrar molt millor el seu talent. El 14 de setembre de l'any 2012, Swedish House Mafia descobria el món Don't You Worry, un èxit global que van interpretar en format acústic a la BBC i sonava així.

0: oients matiners de la ràdio, don't you worry, evitem les preocupacions que prou en teniu de llevar-vos a aquestes hores.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 9 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada, com és habitual, Donald Trump ha omplert les xarxes socials i també els portals de notícies amb les seves declaracions que sempre cauen, doncs, com una bomba. Després de dos dies de visita a Irlanda, marcats, entre altres coses, per comentaris fora de lloc, que han tornat a obrir el debat sobre la reunificació irlandesa, el president dels Estats Units ha anunciat que retirarà els aranzels al whisky irlandès. La reacció ha estat aquesta.
3: Tothom m'ha estat perseguint. Em diuen, ens fas un favor? És tan injust el que està passant. Podries, si us plau, retirar els aranzels del whisky irlandès? I els he dit, en nom dels Estats Units d'Amèrica, trauré els aranzels del whisky irlandès.
2: Com veieu, el seu anunci ha desfermat l'eufòria entre els assistents del trofeu de l'Open d'Irlanda. Si compleix les seves paraules, el whisky irlandès deixarà de pagar l'aranzel del 15% que s'aplica actualment a bona part dels productes europeus que entren als Estats Units. El ritme que anem, potser ens sortirà més econòmic complir el dipòsit del cotxe amb whisky que amb gasolina.
0: Quines idees, Carola, per aquestes hores del matí. S'acaba el whisky, Xeli. El tram ho té clar, eh? Com recaptar vots, mare meva.
2: Exacte, aquest, bueno, va, però ho fet, no?
0: De cara sí, ell ho té claríssim.
2: A les eleccions de mig terme.
0: El més trist és que l'acabin votant. Exacte. Gràcies, Carola, fins ara.
2: Bon dia.
0: Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor per iniciatives com la del Raül. Alerta, recorrerà 100 quilòmetres per visibilitzar la malaltia dels seus fills. Andreu Merino.
4: Té 60 anys i dissabte que ve farà a peu els 100 quilòmetres que separen Madrid de Segòvia. L'objectiu és donar visibilitat a la parapèsia espàstica familiar, la malaltia que pateixen els seus dos fills. És una patologia neurològica rara, hereditària i degenerativa que va afectant progressivament a la mobilitat de qui la pateix. La iniciativa del Raül va acompanyada d'una crida a recaptar fons per la investigació científica d'aquesta malaltia.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La ciència ha descobert el so que hem d'escoltar per activar la neteja del nostre cervell, Marta.
5: Sí, a veure, és el que es coneix com el so rosa, que és molt semblant a la pluja constant o, per exemple, l'aigua que sentim de fons d'una cascada. I he buscat algun efecte i seria una cosa més o menys així. Una mica potser més fluixet, així que et relaxem.
0: Però diguem que la freqüència, el so, el dia de ser aquest, eh?
5: Exactament.
0: Que bé, ara que els que esteu allí escoltant-vos...
5: Està bé. Genial per despertar-se. Què ha passat ara? Doncs que investigadors del MIT han descobert que petites ràfegues d'aquest so rosa mentre dormim, doncs el que podem fer és potenciar les onades lentes del cervell i això fa que hi hagi molt més moviment del líquid cefalorraquidi dins del cervell i això ajuda a eliminar els residus que s'acumulen. Ara, a més, també volen estudiar si aquest mecanisme podria millorar la memòria i la capacitat cognitiva o fins i tot ajudar a prevenir malalties neurodegeneratives.
0: Miquel Abres fa un homenatge molt especial. Ot Serra.
6: El meu país és l'Empordà.
7: El meu país és l'Empordà és la cançó amb què el bisbalenc Miquel Abres homenatja Lluís Llach i el seu clàssic País Petit. Fa uns mesos, Abres va impulsar una declaració d'amor cap a la seva terra en forma de música i ara hi ha sumat un dels seus ídols. Tal com llegim al Diari de Girona, la idea de cantar plegats va ser possible gràcies al pianista que posa aquestes notes que sentim. És Francesc Cabello. Abres li va enviar la versió original i, per sorpresa, va rebre un missatge de Llach en què li proposava cantar-la junts.
6: Que bonic és tornar a casa.
0: I atenció, perquè les cartes Pokémon... Les cartes Pokémon podrien ser les monedes del futur.
5: A veure, això és el que...
0: Està quedant un any guapíssim, eh?
5: Ha Això és el que diu un inversor i col·leccionista dels Estats Units. Òbviament no podia ser d'un altre lloc. Clar. Es diu Peter Levin i té una teoria. Diu que si arribés un apocalipsi, les cartes Pokémon es podrien convertir en una divisa real. Per què? Doncs perquè, segons ell, quan tot falli, aquestes cartes no es devaluaran. I per això aconsella a tothom que en compri ara i es converteixi en un mestre Pokémon abans que tot esclati.
8: Ara em convertiré en mestre Pokémon al costat del meu company.
9: Pikachu!
10: Alguna cosa més a afegir?
5: No, sí, m'encanta aquest tall. L'home té més de 500.000 de cartes Pokémon, eh? Ah. Més de 500.000 de cartes.
0: Home, clar, per això ho diu, clar, el tio.
5: Clar, les té guardades com a moda d'inversió i diu, mira, ara que no en tindreu, jo em faré ric. Clar. Les cartes, per cert, les més rares podrien arribar a valdre una autèntica fortuna. La més cara registrada és una Pikachu del 98 que es va vendre per gairebé 17 milions de dòlars al febrer d'aquest any.
2: No
5: 17 milions de dòlars.
0: Per una
5: potser
0: carta Pikachu...
5: Potser no va tan mal encaminat, eh?
0: Ja podem estar regirant a casa, també els oients que ens estigueu escoltant, si teniu alguna carta Pikachu.
5: Ostres,
0: perquè 17 milions em sembla una barbaritat.
5: Sí, era una edició especial, no sé què, no sé què, però si tinguéssim aquesta carta no estaríem aquí.
0: El que estava a punt de dir, alguna cosa estem fent malament. Per tant, fem-nos una revisió per començar la setmana.
5: I tant.
0: Pikachu Power.
11: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Hem arribat a un quart de sis del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, com sempre, des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. I tal dia com avui, un 14 de setembre, s'inaugurava una estàtua per recordar Amy Winehouse a Londres.
5: És una estàtua de bronze de mida real que podem trobar a Camden, al nord de Londres. El seu pare, Mitch Winehouse, va dir que ella estava enamorada de Camden i, per tant, que era el lloc on els fans també havien de coincidir amb ella. Darrere d'aquesta escultura hi ha l'escultor Scott Eaton i en l'estàtua se la pot veure a ella amb un vestit, un cinturó, la mà al meluc i el seu famós pentinat.

0: la sempre enyorada Amy Winehouse als matiners de Catalunya Ràdio. Pels que ens seguiu ja sabeu que el programa som fans de les persones que fan contingut en català, les xarxes socials. Avui us volem parlar del compte de l'Òscar Sensac. El seu compte és exactament així com sona, Òscar Sensac, tot junt. Ell mateix ens explica per què va decidir crear aquest compte.
1: Bon dia, matiners. Per què vas crear Òscar Sensac? Doncs perquè em venia de gust fer alguna cosa que realment sentís meva. Sempre he viscut el català, la nostra cultura, les tradicions i la manera de fer de casa nostra amb molta naturalitat. Però em vaig adonar que a les xarxes faltava una mica de contingut en català fet des de la proximitat, amb humor, i sense donar lliçons a ningú. I vas pensar, i per què no?
2: Doncs l'Òscar Sensac explica, per exemple, d'on venen personatges molt coneguts de la nostra cultura popular, com la Maria Castanya.
1: La Maria Castanya va existir de veritat. Vivia a Galícia al segle XIV i el 1386 va encapçalar una revolta contra els abusos del bisbat de Lugo i els impostos que es cobraven a la població. I aquí és on la història es posa interessant. La revolta va acabar amb la mort de Francisco Fernández, majordom i recaptador d'impostos del bisbe. I què va passar amb la Maria Castanya? Ella i els seus amics van acabar detinguts i van haver de lliurar els seus béns a l'església. Però espera, per què li deien Maria Castanya? Una de les explicacions diu que el sobrenom fa referència a la manera que portava els cabells recollits, formant una mena de castanya damunt del cap. Però altres fonts apunten que el nom podria fer referència al color dels cabells. Sigui com sigui, amb els segles, el temps de Maria Castanya va acabar convertint-se en una manera de parlar del temps molt, molt llunyà.
2: I l'Òscar Sensac també explica expressions que utilitzem cada dia, com ara el déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do és el comodí del català, però el seu origen és molt més curiós del que sembla. Antigament estava relacionat amb la religió i la caritat. Quan un pobre demanava almoina i no li donava res, podia respondre Déu-n'hi-do amb un sentit semblant a que Déu li'n doni. És a dir, jo no et dono res, però ja t'ho arreglarà Déu.
2: I també repassa i explica maneres de parlar molt nostres. Sabeu d'on ve l'expressió cap de suro?
1: La gràcia és la metàfora. El suro és lleuger, poc dens, i d'aquí aquesta idea d'un cap amb poca substància. I aquí és on el català té una elegància que m'encanta, perquè podríem dir ets un idiota, però no, nosaltres preferim ets una mica cap de suro. No has cridat, no has muntat cap drama, però el missatge ha quedat claríssim. I és que el català té aquesta capacitat. Fins i tot quan insultem, ho fem amb vocabulari. Així que ja ho saps, la pròxima vegada que algú no entengui una cosa que li has explicat quatre vegades, respira, somriu i digues, no passa res, però ets una mica cap de suro.
0: Òscar Sensac, un compte de TikTok que us recomanem, com sempre, seguir des dels matiners de Catalunya Ràdio. 10 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Avui amb Omar Ayuso, que ha posat la veu al llibre del nostre company Francesc Soler.
2: I ha acabat d'arribar a les llibreries, eh? Els Assassins Guapos. Ara també el teniu disponible, llegit per ni més ni menys que per l'actor Omar Ayuso, i ell mateix ho ha explicat d'aquesta manera a les xarxes.
3: Hola, soy Omar Ayuso. Y quiero invitaros a escuchar Los Asesinos Guapos, de Francesc Soler, un audiolibro que reflexiona sobre la relación entre el crimen y la belleza y profundiza en perfiles muy conocidos como el de Luigi Mangione, tanto por sus delitos como por su belleza. He tenido el placer de narrarlo en exclusiva para Audible.
0: Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: Escolta'm una cosa, però com arriba Omar Ayuso a tot això?
4: Pues per casualitat.
0: Sí?
4: A mi, quan em diuen que volen comprar els drets pel llibre, dic endavant, em diuen que ho farà un actor, perfecte, i llavors em trobo Omar Ayuso i dic, Omar Ayuso? No serà Omar Ayuso. I sí, era Omar Ayuso.
0: Però escolta'm, quina meravella, perquè és cert que Omar Ayuso té una veu potent, important, però és que encara se li sent millor en aquest, diguem, anunci que acabem d'escoltar.
4: Sí, sí, sí, jo crec que li dona uns matisos així foscos, entre atractius i perillosos molt xulos.
0: Hi haurà sopar amb Omar Ayuso? Perquè jo vull venir.
4: Espero, espero. Ah.
5: Hi ha hagut missatges?
4: Home. Hi ha hagut missatges,
0: ah,
4: sí.
0: Molt bé, Marta.
4: M'ha dit que està molt content, que s'ho va passar pipa.
0: Bé.
4: Van ser 5 hores de locució pel llibre.
0: Déu-n'hi-do.
4: I
0: trobo que encara va anar ràpid, perdona.
4: Va anar ràpid, sí, sí. Bueno, perquè és un professional.
5: Per feina, clar.
4: I vull buscar un fragment concret, perquè justament jo, en un dels capítols dels Assassins Guapos, et dic que, per exemple, els germans Menéndez són dos assassins que semblen sortits de l'escola Élite. I vull buscar el fragment aquest en què ell parla de l'escola Élite, perquè ja és d'una volta.
0: Això ho trobarem, tu que ets escriptor, ho trobaràs. Ja saps on és tot això. Doncs quan hi hagi el seu pavis, també l'equip dels matiners.
4: Sí, suposo que després us ho farem saber.
0: Us ho recordo, els assassins... No. A mi puntualitat britànica. Els Assassins Guapos de Francesc Soler. Gràcies, Francesc.
4: Gràcies a tu.
0: Fins ara. A veure, què més tenim per aquí? Que tenim més coses. També hem de parlar de la presentadora de televisió, Sandra Berneda, que just d'aquí un mes es casa.
2: Sí, en un vídeo a Instagram, Berneda ha explicat que està enamoradíssima de la seva parella i que es casa perquè les dues s'ho han demanat.
6: ¿Por qué me caso? caso por amor. Me caso porque estoy feliz, porque me lo han pedido, porque lo he pedido, porque quiero querer eternamente, porque estoy enamorada. Yo sí que había pensado en casarme, pero llega un momento que ya lo descarté. Pero la vida te sorprende y siento la necesidad de tener un compromiso tan fuerte con Pascal que me encanta.
7: Se me olvida el verdadero motivo por el que me caso, que es haber encontrado a la persona.
0: Mare meva, gravant aquests vídeos a vegades d'Instagram, que això de regular música...
2: És que el va gravar a la Gran Via de Madrid.
0: Sí, però la música aquí posa
2: sí,
0: de fons.
2: Sí, no, no.
0: Bé, en tot cas, escolta'm, fa una veu d'enamorada. Sé de bona tinta que està tan enamorada Sandra Berneda que només li podem desitjar tota la sort del món perquè em consta que és una persona meravellosa.
2: Mare de molt, a mi la Sandra.
0: Però és el que m'arriba. Per tant, jo sí. Li faig cas a la gent que em diuen aquestes coses. 8 minuts, 6:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio? Andreu Merino.
8: Divendres al matí de Catalunya Ràdio vam sentir el missatge de l'expresident Jordi Pujol felicitant la diada a tots els catalans.
9: Felicitat als catalans, els que acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat, a tots. Felicitats per celebrar la nostra diada. Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
8: I al cap de setmana hem pogut comprovar fins a quin punt arriba la intel·ligència artificial. El mossèn Josep Samsó va morir el 1936, però ara Neil Harbison l'ha fet renéixer digitalment i contesta així les preguntes de Roger Escapa.
10: Soc Josep Samsó i Elias, sacerdot catòlic i durant 17 anys rector de la Basílica de Santa Maria de Mataró.
11: Vostè és una persona real?
10: Sí, senyor Escapa, vaig ser una persona real. Vaig néixer a Castellbisbal l'any 1887 i vaig morir l'1 de setembre de 1936. Neil Harbison és la persona que m'ha donat aquesta segona vida digital.
8: I acabem amb aquesta anàlisi de Carlos Herrera a la COPE sobre la situació a Ceuta que hem escoltat el que diuen els altres del matí de Catalunya Ràdio.
12: Los documentos desclasificados evidencian que el gobierno sí fue avisado. Y con detalle, por más que digan que esos avisos no eran suficientemente claros. ¿Qué necesitan? ¿Un dibujito? ¿Un niño pequeño? ¿Un mapita? ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la comprensión lectora de estos sandios, estos estólidos, es la misma que la de los niños de la escuela según el informe PISA, entonces uno entiende que no sepa leer más de dos líneas seguidas.
0: Carlos Herrera...
2: És que
0: necessita vacances, t'ho dic, que acaba de començar la temporada, aquest home.
2: Tots són perles en aquest programa.
0: Jo vaticino una cosa, amb el tema aquest de la IA i de tornar la vida a persones mortes, ja prou dur és el dol per moltes persones quan doncs, se'ls hi mort algú, que encara l'haguem de reviure i tornar a escoltar...
2: Hauria d'estar prohibit, això.
0: Pot més poc una pedregada.
2: Sí, sí, bueno, sí. Comentem la setmana passada amb Dolly Parton i la seva germana, que ho havia demanat,
0: sí,
2: que
0: sí.
2: Paressin.
0: Bé, doncs això, un petonet des d'aquí, Carlos Herrera, a veure com comença avui la setmana.
13: Els matiners.
0: I a aquestes hores del matí, moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
14: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 14 de setembre, comencem la setmana amb una energia ideal per impulsar noves idees i atrevir-nos a innovar. Mercuri a Balança connecta harmònicament amb Urà a Bessons, despertant la ment, l'originalitat i una visió més àmplia del que és possible. Alhora, la connexió entre el Sol a Verge i Marta Cranc reforça la nostra vitalitat i ens dona confiança per actuar.

voltant de les 5:30, suposo, esteu a mitja hora d'aconseguir el que diuen els gurús, de que si t'aixeques a les 5 poden passar coses increïbles. Jo no ho tinc clar, espero que tingueu un bon matí. M'agradaria que comencéssiu el dia amb una cançó del Tom Odell, que a mi sempre m'anima molt, me la poso quan estic inclús al gimnàs, no és que agafi gaire pes, però bé, em va bé, i es diu Hold Me. Espero que us agradi i us animi una miqueta. Bon dia. Els matiners.

0: Són 6:15, bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 14 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Xina s'afegeix als missatges de prudència sobre la intel·ligència artificial.
1: I demana que reforci la supervisió sobre la IA. També admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat, diu, al voltant de la intel·ligència artificial, i també que el seu desenvolupament es faci de manera saludable i ordenada. Això després que diversos experts i impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI, Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma dels experts i es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA.
1: D'una banda, el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa, diu que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
2: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
1: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA.
0: I una altra notícia d'aquesta matinada, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions a Suècia.
1: Sí, pràcticament empatades, amb pocs vots d'avantatge al bloc progressista. El recompte final, al llarg dels propers dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra, però això no se sabrà fins a mitjans de setmana.

0: setmana. Els comicis sí que registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira entre el govern.
1: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per reclamar referèndums per sortir del Regne Unit.
0: L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
2: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
0: La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps.
1: La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana,
0: que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Allà els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també en va quedar ferit un altre. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una en una baralla al districte de Sant Martí, al carrer Llacuna, un altre a Nou Barris, al carrer Baret, i també un conductor que en va agredir un altre amb arma blanca a la via Favència, Trinitat Nova.
1: I encara a Barcelona, ahir va ser l'últim diumenge de botigues obertes a la ciutat. Els comerciants en fan un balanç desigual.
0: Sí, durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
3: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: I la visió contrària és des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta, que defensen poder obrir tots els diumenges de l'any. Elvira García n'és la directora general.
4: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents a Barcelona.
1: Gràcies, Anna.
0: Que vagi
1: bé. Que tinguis bon dia. Hem arribat ja a 6:45, 4 minuts. Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Avui amb varietat de temes.
5: Sí, i posats que analies a buscar un punt en comú de totes les portades, aquest és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Hi ha foto en diversos diaris, El Periódico, i veiem Felip VI saludant el campió, Kimi Antonelli, titulant El Reis del Madrid, un gran premi que corona Antonelli. I al circuit, llegim a El País i La Razón, i El Mundo assegura que ha estat el gran premi més vibrant del Mundial.
6: També en portada, la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Ho llegim a l'Ara. Per la seva banda, El Periódico explica que el nombre de presos augmenta i que ja voreja els 10.000. De fet, la Generalitat ultima 2 mòduls més a la presó de Mas d'Enric.
5: Frec a frec entre esquerra i dreta les eleccions de Suècia. Ho explica el diari Ara. També ho llegim a El País, que de fet explica que els socialdemòcrates guanyen amb màxima igualtat entre els dos blocs de dreta i esquerra.
6: I més esports per acabar. Ara, el Barça, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit. És la portada de l'Ara on llegim que el Barça més letal també sap patir.
1: 6:05, avui diversos articles sobre la intel·ligència, o en aquest cas sobre si la intel·ligència artificial suposa una amenaça.
6: A El Mundo, el periodista Francisco Pascual considera que OpenAI ha posposat la sortida a borsa simplement perquè ara no és un bon moment, no és un bon moment econòmic, no pas perquè hi hagi d'haver un apocalipsi.
5: Per Pascual, els motius de l'ajornament passen perquè actualment els bons nord-americans estan pels núvols i el finançament de les empreses s'està encarint.
6: La política La politòloga Astrid Barrios pregunta a El Periódico si estem davant d'una desacceleració o una carrera sense control.
5: Considera que no s'hauria d'aturar la innovació, sinó establir regles internacionals sobre les capacitats i usos més perillosos de la IA.
6: Per la seva part, la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, titula el seu article Que algú ens freni.
5: I es pregunta si sorgirà a temps la pressió social suficient per crear una aliança mundial que vigili i controli les intel·ligències artificials.
6: D'altra banda, sobre Ceuta, destaca l'article El País de l'expert en migracions vinculat al PSOE, Mohamed Asahaf, que explica que ell és fill d'una ceutina i d'un malillenc i que es rebel·la.
5: Assegura que no acceptarà l'odi com a eina política ni quan ve disfressat de sentit comú.
6: Canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a les presons catalanes, que assegura que estan al límit.
5: Diu que la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i que es posa en perill l'atenció als presos.
1: Hem arribat ja a 6:15 del matí, 7 minuts. Saludo la Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
7: Bon dia i bon dilluns.
1: Fins on ha arribat una gavina anellada a Catalunya?
7: A Rússia.
1: A Rússia?
7: Sí. Després de registrar-la el 2022, se'n va tenir notícia el 2025 a França, i ara encara més al nord. Caramba. Llegim el 9-9, que ha recorregut més de 3.700 quilòmetres des de Botarell al Baix Camp, on el grup d'anellament de Calldetenes, Osona, fa aquests anellaments de les gavines rialleres. El seu nom prové del so que emeten, que recorda una rialla.
1: I per riure també un d'aquells temes que s'estira, que portem anys discutint-ho, que mai arribem a bon port. L'etern debat de truita de patates amb ceba o sense. I alerta, perquè guanya amb ceba.
7: Sí, així ho diu l'avançament de l'estudi sobre turisme i gastronomia del CIS. De 6.000 enquestats, un 71% va votar truita de patata amb ceba. Un altre debat, més o menys feta.
1: A veure.
7: Aquí està més igualat, tot i que el 56% la prefereix poc feta. Tu entres o què en aquest
1: debat? Sí, sí, jo poc feta.
7: Poc feta.
1: Aquestes truites seques, sí, amb ceba. Amb ceba.
7: Jo també.
1: Mira, com... un entrepanet ara me'l fotria, eh?
7: Doncs sí. I espera't, perquè com a plat típic espanyol, després de la truita han votat la paella i el pernil ibèric, i a Catalunya ha guanyat el pa amb tomàquet. Ho llegim a la Vanguardia.
1: La notícia... Atenció, que agradarà als fans de YouTube.
7: Sí, perquè Irlanda prepara una edició especial de monedes commemoratives pel 50è aniversari del grup, que se celebra el pròxim 25 de setembre. Doncs bé, just aquest dia, el Banc Central d'Irlanda emetrà una col·lecció de monedes de 2 euros dedicades a la banda. El disseny encara no s'ha fet públic, però sí que ja circulen per xarxes propostes amb la imatge del grup a la cara i la quantitat a la creu. També és una incògnita saber quants exemplars es posaran en circulació.
1: I per acabar-ho de reblar, el nou rei d'Uganda és un periodista de televisió.
7: Sí, senyor. Es tracta d'Edward Kijanongoma. Crec que ho he dit bé.
1: Però a mi em sona, eh? Pel cognom em sona.
7: Sí, oi? Després de la mort el mes d'agost del que va ser el rei més jove del món, va accedir al tron amb 3 anys, han anunciat el nom del nou monarca. Treballa com a presentador i editor de la televisió pública del país. No l'han escollit perquè sí, sinó que és net també del monarca que va estar al capdavant d'Uganda entre el 1929 i l'any 65. Ara bé, hi ha conflicte familiar perquè els familiars directes del fins ara rei creuen que no li toca a ell.
1: Ai, ja hi
7: som. De les dues branques.
1: Ja hi som. La successió.
7: Sí, en concret seria rei de la regió de Tooro, que és un dels quatre regnes que reconeix la Constitució ugandesa.
1: Ja em quedo més tranquil. Ja em quedo més tranquil. Gràcies, Sílvia. Fins demà. Vinga, va, que en 6 minuts arribem a 6:15 del matí. Anem arrencant la setmana, a poc a poc. Bona lletra, sobretot per aquells matiners que ja heu sintonitzat amb la pública i nacional del país. I com cada dia a aquestes hores, Marta Viana, és moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem?
8: Mira, et porto una novetat. A veure si t'agrada.
1: Vinga. S'han apagat tots els llums que hi ha al paral·lel.

0: sense conèixer-te.
1: Escolta'm, què és això que estem escoltant, Marta?
2: Ai, a mi m'encanta. Sí? És el Lluqui Valverde de la Ludwig Band, el que toca el clarinet, per dir-ho d'aquesta manera. És la primera vegada que podem sentir aquest tema. De fet, el treu demà, però us el podem avançar aquí a aquesta hora als matiners. És el segon single del que serà el seu primer disc en solitari. Sortirà oficialment el 2 d'octubre, però es presentarà per primera vegada en directe la setmana vinent al Mercat de Música Viva el proper 17 de setembre. Mercat de Música Viva de Vic, que m'he quedat a mitges.
1: Mercat de Música Viva, sí, perquè de Girona sonaria raro, eh? Doncs escolta, moltíssimes felicitats a Lluqui Valverde des de la ràdio i molts èxits de moment amb un primer tema que sona bé. O molt bé, veurem com va avançant. Què més?
2: Mira, més coses, encara a casa nostra, perquè aquest cap de setmana s'ha acabat Fira Targa, ho fa amb una edició d'èxit, i precisament doncs, per això el que reclamen és més estructura i un replantejament del model econòmic, i el que volen és arribar als 2 milions d'euros de pressupost. I aquesta nit arriben els Premis Emmy. Tot i que no entra en sentit detalls, es farà es veu un homenatge a Dolly Parton. Demà us ho explicarem com ha anat la nit. I entre les favorites hi ha la sèrie de Pit d'HBO Max amb 25 nominacions, que és una burrada.
1: Una barbaritat.
2: Sí, aquesta és la gran candidata, però per darrere li segueixen sèries com Hacks d'HBO Max i La maldició de Widow's Bay, que jo no l'he vist perquè fa una mica de yuyu, que es pot veure a Apple TV.
1: Avisem a l'audiència que tens el llindar de la por a l'hora de mirar sèries molt primet.
2: Ui, sí, baixíssim.
1: Que tu amb Pokémon et pots espantar.
2: Sí.
1: Saps?
2: Literal.
1: I acabem parlant de Shakira. Tengo derecho de portarme mal pa pasarla bien. Estoy suelta y
2: ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Perquè encara és dilluns, però segur que hi ha gent nerviosíssima perquè divendres ja comencen els primers concerts de Shakira a Madrid, d'aquesta residència llarguíssima que farà. Cada vegada coneixem més detalls de com serà el nou recinte i cabran 50.000 persones cada dia. Cada concert que farà són 30 hectàrees de terreny i a banda de l'estadi doncs, hi haurà una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i fins i tot doncs, una zona infantil.
1: En 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. L'ara és que els dilluns només fan que remar-te a favor, filla meva. Sí. Perquè així arribes puntual. Espera, que no la sento, a la Marta.
2: Ara sí,
1: digue'm.
2: No, dic que comencem la setmana perfecta.
1: Ah.
2: Vinc puntualíssima.
1: Maria Fernanda Noguera, bon dia de nou.
3: Molt bon dia de nou.
1: Preparada?
3: Preparada.
1: Doncs vinga, anem-hi, a la dada, Maria. També us convidem, com sempre, els oients que ara mateix esteu fent el cafè a casa i dius, anem a despertar una miqueta les neurones. A aquestes hores sempre va bé començar la setmana pensant una mica, Maria.
3: La setmana passada li vaig dedicar un dia a l'Ada de Maria, a l'Ara García,
1: i
3: li vaig prometre a Marta Viana que un altre dia seria ella l'escollida. Doncs avui
2: és
1: el dia, Marta.
3: Avui dedicada a tu, Marta.
2: A veure,
1: de què parlarem avui?
3: Mira, avui de Fira Tàrrega. Una mica de cultura i una mica de Terres de Ponent, Marta.
1: Quina pressió.
2: Com no l'encertis.
3: No, clar que no l'encertaré.
1: Tenim la pregunta preparada.
3: A veure, sabeu que Fira Tàrrega es va començar a fer el 1981?
1: Sí.
3: Al principi eren els comedians els que portaven la direcció artística. Per això, avui us pregunto... Quantes edicions de Fira Tàrrega es van fer sota la direcció artística de comedians? Comedians, diguem-ho bé.
2: Uau.
1: A veure, espera't, eh? Aneu pensant també a casa, que nosaltres estem pensant aquí, eh? Jo diria que... 10.
3: Canàlies, 10.
2: Mira, jo n'he dit 15.
1: Doncs vinga, la Marta Diana diu 15.
3: Diana, 15.
1: I la Lara, una...
2: Jo diré 25.
1: Tantes.
3: 25, Lara.
1: Acabi guanyant una altra cop, Lara, jo m'aixeco com vaig.
2: Sí, jo crec que tiré cap a l'Ara.
1: Lara García diu que 25 anys. Fira Tàrrega sota la direcció de comedians. Marta Viana diu 15 i servidor de totes vostès diu 10. Maria Fernández Noguera, qui guanya, sisplau, la dada Maria d'avui?
3: Canalia!
2: És la sort del
1: principi, ja. No, escolta, que porto una ratxa de merda. Ja
2: home, alguna n'havia d'encertar.
1: Escolta'm, ja, però...
3: No,
1: tia, així
3: us heu passat de frenada tots tres,
1: molt menys, eh?
3: 4.
1: Ah, mira, només 4.
3: Entre el 1981 i el 1984, per tant, 4 edicions, va ser quan els comedians van portar la direcció artística de Fira Tàrrega. Després, el 1985, la fira va passar a ser gestionada per un patronat que es va crear expressament per a l'ocasió. Com a curiositat us diré que el 81 la fira es va estrenar sota el nom de Fira Tàrrega, Fira de teatre, Trifulgues i Xim Xim al carrer.
1: Oh, m'agrada molt.
2: M'encanta.
1: Passa que per dir-ho això a les 6 del matí quan tornes cap a casa, on ets? El mercat de Xim Xim Rifina fa de vaga. I està bé que ho canviïn.
3: I a veure si endevineu què és el que va cloure l'acte de clausura d'aquest primer any, del 1981.
1: Home, comedians, no?
3: Una cosa molt de festa major, diguéssim. Un partit que era entre una selecció d'artistes i de targarins.
1: Oh,
2: com
1: ha canviat el rotllo, com ha canviat el rotllo. Lara, Marta, poseu-vos les piles. No, espera, encara no. Poseu-vos les piles, és la meva setmana.
2: N'has encertat una, no, només.
1: No, porto quatre.
2: Tres. O sigui, vaig perdent jo, sí. No?
3: Marta, 2, 3, Canalies i la Lara, 5.
2: Però és que el Canalies ha tingut ajuda la setmana passada.
3: Sí, sí.
2: No?
1: Què?
3: Algun dia...
2: Les majories.
1: Em vaig encertar cap la setmana passada. Tenim una tonteria de dilluns, de veritat. Gràcies, Maria.
3: Va, fins ara.
1: L'any 2004, en Manolo i en Carles Capdevila eren els encarregats de l'APM a la cua del Matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bassas.
0: El Matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer... ¿Alguna pregunta més?
4: Ellos son la mejor medicina para carro boitigua.
5: Això sí, Carles Capdevila, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Guillem Sanz, bon dia.
6: Bon dia. Atenció, una dona que les cantarà molt clares. Ella no està per panxes. No?
7: ¿Cómo te definirías?
8: Pues nada, una mujer normal que le gusta hacer mucho el amor.
7: ¿Lo dices así como el que dices hoy de Valladolid?
8: No, soy de Córdoba, pero
7: vale,
8: me gusta mucho hacer el amor.
9: Exacte, home, aquí se li pregunta d'on ve, sabent on vol anar per a ella.
1: Escolta'm, 3:45 del matí, un minut, una bona resposta i aquests moments de ràdio inoblidables amb l'APM d'aquesta casa. Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
1: A partir de les 6, evidentment, engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per avui, Maiol?
5: Doncs mira, avui intentarem treure el gra de la palla en tot el debat que hi ha sobre la intel·ligència artificial i sobre si ha de frenar o no. Ho han dit els seus promotors, que han vist riscos que fins ara no s'han explicat i que, per tant, la recomanació és frenar-ho. Intentarem, no ho intentarem, ho explicarem exactament i també donarem veu als experts que ens ajudaran a entendre-ho millor. Tindrem a Cristian Cantón del BCS, la consultora d'intel·ligència artificial Cristian Aranda, també tindrem la secretària general de Comissions Obreres per parlar una mica com afecta els llocs de treball i veurem com acaba aquesta setmana, perquè el cap de setmana ha estat molt calentet amb aquest tema. Després parlarem de les paraules de Ramon Cotarelo a Ripoll, que han portat molta polèmica. Explicarem també novetats en aquest sentit. I quan acabem l'àgora, perquè serà una àgora intensa, ens relaxarem una mica anant a visitar l'exposició permanent Dalí Boulevard Cibernètic, que es farà a la Casa Manlle, que s'inaugura aquesta setmana i que l'explicarem als oients de Catalunya Ràdio. La podrem veure abans que ningú, de fer la vora la Marta, que és qui anirà a veure-la.
1: Apa, Marta! No encertes la dada, Maria, però te'n vas al Museu Dalí. És que no sé de què
5: és. És a dir, nosaltres no preparem l'escaleta en funció de qui encerta o no la dada, Maria. És a dir,
1: que no estaria mal tirat, també t'ho dic, eh?
5: Sí, però escolta'm, anem per altres mètodes. Després farem cor amb la Laura Fa i acabarem amb Àgora Esportiva.
1: Perquè ahir el Barça va guanyar.
5: Molt bé, quan va quedar? Quan va quedar?
1: Doncs entre la son i el primer somni, que és perquè jo estava dormint major.
5: Més aviat és molt matiner perquè va guanyar el Levante. Un clàssic.
1: S'anirà cap amunt aquest matí. Gràcies, Maiol, Roger. Amb només 12 minuts arribem a les 6 del matí. Hi ha molts matiners que esteu desperts i ens truqueu en directe al 93207474 per explicar-nos per què esteu desperts. Doncs d'aquí uns moments us escoltem.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
12: Ho decidirà el Pau. Pau. Petonets, Pau.
13: Petonets?
11: No. És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
10: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
0: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.
1: I a aquestes hores del matí, Marta, Lara, estigueu atentes perquè hem de saludar un fort aplaudiment per ella, Eloi Cordomí.
13: Bon dia, bona hora.
2: Hello,
13: com
2: bon
13: esteu?
2: Dia.
1: Escolta,
2: bon
1: però quina hora d'espert que fas, Eloi?
14: I vosaltres?
1: Home, sí, però nosaltres ja portem més estona, perquè arribem aquí a la ràdio a les 4, ens anem despertant mica en mica, vull dir que és diferent, és diferent.
14: Doncs mira, no serà perquè avui hagi dormit gaire, tu.
1: I això?
14: Mira, no sé, ha estat una nit de mal dormir, però no passa res.
1: Que has tingut calor?
14: Doncs mira, una miqueta sí. Sí, perquè ja tenia les expectatives altes de fresca.
1: Sí.
14: I llavors anar una mica més tapat del compte i he tingut una mica de calor, sí que... I a més, ahir també va ser festa major aquí al poble del costat. Sant Joan dels Graners, vam sortir, el meu fill em va enredar per pujar una atracció d'aquestes que vaig acabar marejat com una mala cosa.
1: Quina atracció? Perquè si és una atracció infantil, Eloi, que era?
14: Bueno, no, era per adults, aquella olla que et dona voltes i que et fa saltar i no sé quantes coses.
2: Allà s'ha de dir que no, Eloi.
14: No, que va ser molt divertit, eh? Ara em vaig marejar.
1: Clar, però si a més si no tens el cos preparat per atraccions, Eloi...
14: Home, escolta, que no soc tan gran, eh?
1: Bueno, però si no, no ho dic per això. Ho dic perquè no sé si vas molt... Jo soc molt de pujar les atraccions.
14: No ho sé, sí, normal, no.
1: Necessites més adrenalina a la teva vida, Eloi.
14: A veure, escolta, l'altre dia vaig pujar, em va enredar per pujar la Renita i avui he pujat a la cosa aquesta.
2: L'any que ve vindrem, Eloi.
1: La Marta Diana és molt fan de les atraccions.
2: M'encanten.
14: No, a mi m'agraden també, però mira, em vaig marejar una mica.
1: Veig que ho pagues car,
14: eh? És que
1: donar
14: moltes voltes.
1: Clar, i a més, no només donar voltes, sinó que va fent com un moviment intermitent, no?, que et fa com...
14: Sí, no.
2: Vomitar.
1: Vomitar, bàsicament.
14: El pitjor eren les voltes, que em vaig haver d'agafar el cap perquè no em sortís volant al darrere.
1: Eloi, a veure una cosa, quina setmana ens espera? Perquè he sentit, s'han dit, es comenta que tornen a pujar les temperatures?
2: No.
14: Sí, tornen a pujar avui i demà. Si voleu gaudir una mica de l'estiu, avui i demà aprofiteu, perquè tindrem dies amb més de 30 graus, arribarà als 35 a Ponent, al sud, i segurament també avui a l'interior de les comarques de Girona, 35 o 36, però més de 30 graus a la resta i fins i tot més de 32 o 33 a la costa, i avui dia de sol. Avui i demà dia de sol, i dimecres es giren canvis. El matí tranquil, però la tarda sí que arribaran tempestes, i a més seran tempestes fortes, que segurament activaran alguna alerta, ja ho veurem. Però vaja, hi ha moviment meteorològic a mitjans de setmana, dimecres a la tarda i la matinada de dijous.
1: Repetim una miqueta la mateixa història de la setmana passada, que a partir del dimecres el temps comença a girar.
14: Sí, i fins llavors estiu, o sigui que tenim per tots els gustos una altra vegada.
1: Està bé que hi hagi una miqueta de varietat i que també puguem gaudir una mica de l'estiu, o vaja, del que queda de l'estiu.
14: Sí, perquè a més també baixarà una altra vegada la temperatura, així que realment és això que has dit, eh? Repeteix exactament el mateix patró.
1: Jo és que, clar, és que ara això que diré no queda bé, però jo estiraria amb aquesta temperatura d'ara unes quantes setmanes, eh? Està bé.
14: De fet, les tindràs, eh? Perquè ara quan estava mirant així llarg termini, baixa a mitjans de setmana, un cop hi ha el canvi de temps, però finals de setmana o la que ve tornen a pujar una mica.
2: Oh, mira.
1: Anirem fent aquest vaivé de temperatures. Sí, sí. Eloi, torna al llit? No, torna al llit perquè tens feina.
14: No. Que si torno al llit no li agradarà gaire.
1: No, que ja el tinc per allà a l'estudi, que ja està escoltant, o sigui que... Pel teu bé.
15: Home, i tenir conseqüències i...
1: Ah, mira, l'està allà. El tenim preparant al matí de Catalunya Ràdio. Eloi, una abraçada, que vagi molt bé.
14: Fins ara, deixeu.
1: Adéu. Gràcies, Marta Viana, a Lara Garcia, també.
2: Fins demà. Adéu.
1: Us veig animadetes, per tant, aneu tirant amb el dia, sí. I nosaltres tot preparat per escoltar els primers oients que ja ens truquen al 93-201-7474.
10: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Vinga, va, recta final dels matiners d'avui. Com sempre, tenim moltes ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores del matí esteu desperts, com és el cas d'en Jordi. Jordi, molt bon dia.
16: Bon dia.
1: I tu què fas despert tan aviat, Jordi?
16: Doncs, bueno, com la majoria d'aquest país, doncs cap a treballar.
1: Aixecar-lo, no? Aixecar-lo una mica.
16: Aixecar el país, sí.
1: Jordi, de què treballes tu?
16: Soc jardiner.
1: Home, quants anys fa que ets jardiner?
16: Hòstia, doncs 30.
1: 30 anys, i tot això...
16: Vaig començar amb 16 i, doncs, 30.
1: És vocacional, tot això? Et ve de família? Com vas arribar al món de la jardineria?
16: Bueno, amb 16 anys, allò que no saps gaire bé què fer, aquella època encara hi havia FP... I, bueno, me'n vaig a treballar, vaig començar de jardiner i aquí m'he quedat. I la veritat és que m'agrada.
1: És el que t'anava a dir, t'agrada? T'ho passes bé?
16: Sí, tant. Bueno, és una part primordial de la feina, no? Si si no t'agrada, plega, perquè no... No iràs bé mai.
1: Sí, perquè crec que ha de ser també una professió bastant més dura que el que veiem, no?
16: Bueno, un jardiner rega, planta quatre floretes, però bueno, també pateix el sol, també ha de fer forats per buscar rebentons, pateix la fred a l'hivern, el vent...
1: Clar,
16: però bueno,
1: el tema meteorològic, entenc que per això estàs despert tan aviat, no? Per evitar, bé, ara ja no tant potser, però sí que les calorades del dia.
16: Ah, exacte. Nosaltres a l'estiu, per poc que puguem, sempre comencem quarts de sis, les sis, depèn d'on de, hem d'anar i del dia, i així és a migdia, cap a casa, i ens estalviem la solana.
1: Exacte. I ara fins a quina hora mantindrem aquest horari, més o menys? És a dir, fins a quin dia, perdona?
16: Estem ja a punt d'acabar, amb la refrescada
1: ja està,
16: que ens ha fet. A veure ja si tenim el peu al coll aquest estiu, que s'ha fet llarga.
1: Déu-n'hi-do, la calorada. Em deies que et lleves a les 5, quarts de 6. A partir d'ara, quan ja faci menys calor, evidentment, entenc també que ens llevem una mica més tard, no?
16: Tenim una hora més de marge. Quan comencem a les 7, doncs ens hauran d'aixecar a quarts de 7 i bueno, tenim una hora més, ja és diferent.
1: És una feina de dilluns a divendres, Jordi, o és tota la setmana pendent de les plantes, de les flors i del jardí en general?
16: No, dilluns a divendres, cap de setmana de desconnexió i dilluns hi tornem. Si hi hagués una emergència molt grossa, sí, però ha de ser...
1: Però podem descansar, eh? El cap de setmana ens deixen temps i marge per descansar, que això és l'important. Doncs escolta'm, Jordi, que vagi molt bé. Nosaltres t'acompanyarem ara al matí fins les 6 i, evidentment, al partir de les 6 amb el Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. T'envio una abraçada. Que vagi molt bé la setmana, Jordi.
16: Moltes gràcies, merci per
1: tot. Adéu.

0: La música de Banda Neon al costat de Buos i Mont DJ, una cançó que ens empeny engega aquest dilluns amb optimisme, una cançó que es diu El Ventilador. El tinc preparat per aquí ja, Ricard Ostrell, bon dia, bon dilluns.
1: Què tal, bon dia?
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Has vist que li he posat una mica de música? Escolta, en Banda Neon, compta amb aquesta gent que farà mal, ja t'ho dic ara.
1: Sí, ens agrada molt.
0: Ens agrada molt, Banda Neon. Com ha anat el cap de setmana?
1: Ha anat molt bé.
0: Sí? Has pogut descansar?
1: Molt.
0: S'han deixat descansar?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: I avui, escolta, un matí de Catalunya Ràdio, on entra d'altres coses, l'intel·ligència artificial en serà protagonista.
1: Sí.
0: I també
1: hi havia una frase de Lenin, crec que era, no?
0: Sí.
1: Que deia que hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades. No? Doncs aquest és el punt en què ens trobem una mica amb això de la intel·ligència artificial i que descriu, crec, molt bé el moment en què ens trobem. Avui parlem d'això, de com s'està accelerant o desaccelerant el món, que és el punt on ens trobem.
0: Estarem també pendents en escoltar-ho i també una exposició de Dalí, que m'hi envieu la Marta Viana cap allà, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs veurem què tal aquesta exposició de Dalí en directe.
1: Per la ràdio.
0: Tira Catalunya Ràdio.
1: Art per la ràdio.
0: Ai, m'agrada molt, m'agrada molt. Doncs escolta'm, estimat, que vagi molt bé aquest inici de setmana.
1: Igualment,
0: ens escoltem
1: gràcies.
0: D'aquí una estona. Fins ara, Ricard. Engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres puntuals com un clau i tornarem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que tingueu un bon inici de setmana i fins demà. Molt bon dilluns matiners, que vagi bé. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dilluns i avui arrenquem nova setmana amb temps estable i també temperatures cap amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, engeguem dos dies de calor de ple estiu que ens durà temperatures de 30-32 graus a tot arreu i que podrien arribar als 35 o 36 graus a Ponent, a l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona.
0: Doncs déu-n'hi-do, Eloi.
1: Sí, seran uns dies de calor, però amb canvis a la vista a partir de dimecres a la tarda, amb tempestes i una nova baixada de la temperatura.
0: Doncs vinga, els dimecres són dies de tempestes, ja. Estem veient en aquest mes de setembre. Gràcies, Eloi, fins ara. Ara ho ampliarem. I una setmana en què arrenquem amb les mirades posades, com dèiem, a la intel·ligència artificial. La Xina se suma ara a una de les veus que demanen pitjar el fre. El ministre de Seguretat del gegant asiàtic demana construir una barrera de seguretat i que el desenvolupament d'aquesta tecnologia sigui saludable i ordenat. Pequín coincideix, doncs, amb els responsables de les principals empreses d'IA en què els últims dies han llançat diferents avisos sobre els perills que pot tenir la intel·ligència artificial, fins i tot per la humanitat. D'aquesta manera, Trump s'ha quedat sol menys tenint aquests crits d'alarma. Berta Torrades, bon dia.
2: Bon dia. El president dels Estats Units es nega a aturar la intel·ligència artificial pel pes econòmic que suposa aquesta tecnologia i també perquè diu no vol cedir la iniciativa a la Xina. La velocitat rapidíssima amb què es desenvolupa la intel·ligència artificial ha portat als magnats del sector a demanar que s'aixequi al peu de l'accelerador.
0: Avui en parlarem àmpliament amb experts sobre aquestes alarmes que han saltat sobre el desenvolupament i els perills també de la intel·ligència artificial. Ens preguntarem si estan justificades, què hi ha darrere i també quines conseqüències pot tenir tot plegat. I a Suècia, recompte d'infart en les eleccions legislatives amb un 98% escrutat. L'oposició de centre-esquerra obté el 49,1% dels vots. Supera per la mínima el bloc conservador que ara governa. Només els separen 3 diputats. Sèries Serrades, bon dia.
3: Bon dia. Les eleccions a Suècia es decidiran per uns milers de vots i potser només un diputat. L'escrutini és tan ajustat que no es podrà concloure fins dimecres o dijous. El gran interrogant és si repetirà l'actual govern conservador, aquest cop amb l'extrema dreta a dins.
0: I avui també ens fixarem en aquesta cimera inèdita que hi ha a Cardiff, entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, demanaran conjuntament a Londres el reconeixement dels seus països a fer referèndums d'independència. Londres, Quim Olivares, bon dia.
4: Bon dia. Els líders de les administracions descentralitzades del Regne Unit signaran avui un acord històric amb l'objectiu de donar als electors d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord veu sobre el seu futur constitucional a través d'un referèndum.
0: Tot això el dia en què aquest vespre el president Salvador Illa pronunciarà una conferència per explicar les línies mestres de la segona meitat del seu mandat. Un dels reptes que afronta el país és l'auge també de l'extrema dreta. I parlant de discursos ultras, avui analitzarem el polèmic Parlament de Ramon Cotarelo a Ripoll amb motiu de la Diada.
5: O ens convertint en Islam i vivint com ciutadans de segona pagant un impost, o fent la guerra.
0: Quan ens convertim a l'Islam o fem la guerra. Una glossa que va acabar sent un míting a favor de Sílvia Oriols i contra l'Islam. La Fiscalia ja té una denúncia d'un ciutadà per un possible delicte d'odi. A partir de les 10 en parlarem amb l'activista social d'origen marroquí Mohamed El Amrani. I a quarts de 12, Àgora Esportiva avui amb un Barça que continua el líder comptant els partits per victòries.
6: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Ahir patint una mica més del que es preveia, 2-4 al camp del Llevant amb un altre doble de Lamine Yamal. Ho analitzarem amb Carles Planxar, Laia Tudel, Carme Lloberes, Ramon Besa i Carme Barceló.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Moment de conèixer també com estan les coses. Actualitzem-nos amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Comencem parlant de la Xina, que s'assuma a les veus que alerten dels riscos de la intel·ligència artificial. Aquesta matinada, el ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada i que reforci la supervisió d'aquesta tecnologia.
2: Ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial i recorda que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Unes paraules que arriben després d'una onada d'advertències d'experts i impulsors de la IA, com OpenAI, Anthropic, X i Google. Han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Tot plegat es va desencadenar amb la dimissió d'un enginyer d'Anthropic amb l'argument que la IA ens podria matar a finals de la dècada.
1: I tot i aquests avisos, Donald Trump es desmarca de l'alarma. Berta Torrades.
4: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
5: Perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
4: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. El debat s'ha reobert veient que hi ha models d'IA capaços d'actuar de manera autònoma. Precisament la falta de seguretat ha portat a OpenAI a ajornar la seva sortida a borsa. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els experts consultats per aquesta emissora comparteixen també la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA.
6: Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un escenari amb més control.
7: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
6: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society i president de la CBKI, que treballa per al bon ús de la IA, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
8: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
6: També hi ha altres experts que creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atreure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells.
1: Avui en parlarem amplement al matí de Catalunya Ràdio. Ens acompanyarà el Cristian Cantón, que és director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, també la Cristina Aranda, que és consultora d'intel·ligència artificial i també cofundadora de Mujeres Tech. I també ens preguntarem com afectarà tot això als llocs de treball. Ens acompanyarà Belén López, secretària general de Comissions Obreres, per seguir parlant de la intel·ligència artificial. Mentrestant, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista.
2: El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern.
1: Enviada especial a Estocolm, Cèlia Arnades.
9: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent amb migració i lluita contra el crim. Aquest cop, l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Arnades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també estarem pendents d'aquesta cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
6: És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes.
1: Londres, qui Bolivares.
10: Rip Ap Yorweth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweet
3: O'Leary, del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill, del Sinn Féin, es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
10: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
3: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a tot això, dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada. Tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit.
2: Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
1: Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteo, mires.
11: Els ciutadans creuen que Europa té tres grans problemes. El primer, la lentitud a l'hora de prendre decisions. El segon, la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia. I d'això em posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
12: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
11: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè, si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores. Des de Brussel·les, Bruno Forteo, mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura. Entre les carpetes prioritàries hi ha les de tancar el conflicte amb els docents o facilitar l'accés a l'habitatge.
6: Millorar la xarxa de Rodalies i el nou model de finançament també seran altres temes d'aquests pròxims mesos. Illa ho explicarà aquest vespre en una conferència al Museu Marítim de Barcelona.
13: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I parlant també de Catalunya, la Fiscalia ja ha rebut una denúncia pel discurs del politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament.
2: L'ha presentada un ciutadà que considera que els fets són constitutius de delicte d'odi. Cotarelo hi va dir coses com aquesta.
14: Ens convertim en més gran i vivim com ciutadans de segona pagant un impost o fent la guerra i, per descomptat, perquè ells afecta, siguem derrotats.
1: O convertir-se a l'islam o fer la guerra i derrotar els musulmans. Junts i Esquerra han reaccionat qualificant de xenòfoba la intervenció de Cotarelo.
6: Els dos partits també consideren que el discurs va ser un míting d'Aliança Catalana, partit que governa el municipi amb Sílvia Orriols al capdavant. Cotarelo va presentar Orriols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya, va qualificar d'invent la islamofòbia i va alertar dels perills d'una suposada invasió musulmana.
1: I la Junta Electoral Central estudia, a partir d'avui, el requeriment del Suprem sobre l'anomenada Llei de Nets.
2: La GEC es reunirà al Congrés amb l'objectiu d'estudiar l'ordre emesa pel Suprem la setmana passada, que l'insta a comunicar als responsables consulars l'obligació de comprovar la relació amb l'exili dels que han obtingut la nacionalitat espanyola a l'empara de la disposició de la Llei de Memòria Democràtica coneguda com a Llei de Nets.
1: El govern espanyol va traslladar ahir també més de 800 migrants que vivien al carrer a Ceuta a una instal·lació d'acollida temporal de la ciutat autònoma.
6: Els migrants van caminar des del barri perifèric de la Loma Colmenar fins a unes carpes habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. El trasllat es va fer sense incidències, ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
15: Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
6: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar renunciat a la petició d'asil a Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors.
1: I l'Iran ha proposat indefinidament la reunió, ha posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret d'Hormuz.
2: Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli torna a superar els $100 per barril. Donald Trump ha restat importància a la reunió, dir literalment que se li en fot i ha deixat entreveure que voldria resoldre la crisi amb l'Iran abans de les eleccions legislatives de la tardor.
10: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
2: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky a aturar els atacs contra infraestructures de dièsel russes perquè tensionen encara més els mercats internacionals dels combustibles.
1: I encara alguns apunts més. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que ha acabat amb diverses persones ferides.
6: L'últim cas va ser la nit de dissabte-diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també en va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més a la nit al districte de Sant Martí. Una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Baret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor en va agredir un altre amb arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova. L'home agredit va quedar ferit lleu. La Guàrdia Urbana està buscant l'agressió que va fugir.
1: I cap de setmana negra també a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals.
2: Divendres va morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, això és a l'Alt Urgell, a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
16: I aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
1: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
17: Molt bon dia.
1: La primera.

0: Així sona No vull tornar sol a casa, de Lluqui Valverde, del membre de la Ludwig Band, i que podeu escoltar en primícia aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. És el segon single del que serà el primer disc en solitari, que sortirà el proper 2 d'octubre. Abans, però, es presentarà per primera vegada en directe al Mercat de Música Viva de Vic el proper 17 de setembre.
1: La segona.

0: Aquesta nit es farà un homenatge a Dolly Parton a la gala dels Premis Emmy que se celebren a Los Angeles. Entre les favorites, la sèrie The Pitt d'HBO Max amb 25 nominacions i és la gran candidata. Per darrere, però, li segueixen Hacks, també d'HBO Max, i La maldición de Widow's Bay d'Apple TV.
1: I la tercera?

0: compte enrere pel primer concert de Shakira aquest divendres a Madrid. Serà l'escenari més gran d'Europa per una residència d'un artista. Serà una ciutat temporal inspirada en 100 anys de soledat de Gabriel García Márquez. En total, 30 hectàrees amb capacitat per 50.000 persones cada dia, una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i una zona infantil.
1: I en els esports, que destaquem? Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. El Barça, que guanya 2-4 al Camp de Llevant, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga després de 5 jornades. A segona, derrota del Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, que se situa líder del Mundial. El Barça, que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet, 96-87 davant el Lleida, mentre que Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení amb la victòria davant Alemanya, 81-58. Zverev, nou campió de l'Open dels Estats Units de tenis.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dilluns 14 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Laïc Denís, amb 2 quilos 335 grams, a l'Hospital Universitari de Vic, i la Lucía, quan passaven 22 minuts de les 2 de la matinada, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, la setmana comença amb tranquil·litat meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, amb sol i amb previsió que pugi la temperatura, tant avui com demà, demà una miqueta més, fins i tot. Avui ja tindrem valors de 30-32 graus a tot arreu, 35-36 també els llocs més càlids, per exemple, avui de l'interior de Girona, també les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà sembla que encara puja més la temperatura i a partir de dimecres canvis. Canvis que ens duran noves tempestes que en aquest cas creiem que afectaran a partir de dimecres a la tarda les comarques del nord-est, Girona, Barcelona i el Pirineu. En alguns llocs del centre d'aquestes comarques, també del litoral per litoral, poden acumular-se més de 50 litres per metre quadrat i, a més, es preveu una altra baixada de les temperatures. Així que, mitja setmana, tindrem moviment meteorològic.
1: Ara són les 6:21. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats també dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit i saludem des de Moscou Cristina Solias. Priviet, bon dia.
5: Priviet.
1: A Brussel·les hi tenim el Bruno Fortea, bonjour.
6: Bonjour, Ricard.
1: A Perpinyà saludem la Laura Bertran, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
1: I des de Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
1: Comencem per Rússia perquè han condemnat per primer cop un ciutadà per filmar un cementiri militar. L'han sentenciat a 14 anys de presó, Cristina.
9: Nikolai Sherbakov, de 48 anys, ha estat acusat de fer regularment fotografies i vídeos de les tombes de soldats morts a la guerra d'Ucraïna i després enviar-les a la intel·ligència ucraïnesa per missatgeria instantània. No se sap si l'home es va declarar culpable durant el judici, però l'han tancat a una colònia penitenciària de màxima seguretat. És el primer cas d'una condemna per traïció per retratar tombes militars, un exemple més de com el Kremlin intenta ocultar els morts d'aquest conflicte per amagar la magnitud de la tragèdia.
1: I saltem ara cap a Bèlgica, on cada cop tanquen més pubs, bars i cafeteries. I per això el gremi de restauració s'empesca fórmules per atraure aquests clients, Bruno.
10: Sí, aquest cap de setmana a la regió de Flandes més de 2.000 establiments han celebrat per primer cop el Dia Nacional dels Bars. S'hi han organitzat tastos de cervesa, karaokes, jocs i música en directe. En l'última dècada, a Bèlgica han tancat un terç dels pubs, bars i cafeteries que hi havia. Els restauradors ho atribueixen a un canvi d'hàbits en una societat que cada cop fa menys vida en comunitat. Per això, el gremi reivindica els seus locals com a punts de trobada, diuen, per teixir amistats, conèixer millor els veïns i, fins i tot, lligar.
1: I precisament parlant del consum de venda i venda d'alcohol, en aquest cas del vi a la Catalunya Nord, us expliquem que el principal productor de vins de Banyuls i Cotlliure té dificultats econòmiques des de fa anys. Doncs bé, just abans d'aquesta última verema ha estat salvat de la fallida, Laura.
11: Exacte, Ricard. Els vinyaters de la Costa Vermella, situats als pendents de l'Albera, temien fins al darrer moment un verdader malson, el de no poder vendre el raïm d'enguany. Finalment, és el Domini Lafarge, el principal celler vinícola privat de la Catalunya del Nord, que ha comprat el GICB, el grup interproductor de Cotlliure Banyuls. Aquesta operació deixa un gust agredolç perquè un dels principals cellers cooperatius passa al sector privat. En canvi, s'ha pogut salvar la feina dels seus treballadors i el nou propietari es queda al Rosselló.
1: I acabem en aquest cas a Madrid. Atenció, perquè el CIS ha sentenciat el debat sobre si la truita de patates és millor amb ceba o sense. I quin és el veredicte, Tània?
8: Doncs el resultat és aclaparador. La gent vol la truita de patates
5: amb ceba.
6: Con cebolla.
7: Me gusta con cebolla porque la encuentro más melosita.
8: Hombre, con cebolla, es que la otra no existe.
12: Yo sin cebolla.
5: Tres de cada quatre encastats així ho reconeixen i més de la meitat diu que ha d'estar poc feta. La truita de patates corona més el rànquing de quin és el plat més representatiu de la cuina espanyola. S'imposa per molt poc a la paella. El Centre d'Investigacions Sociològiques també pregunta a cada territori quin és el plat estrella. A Catalunya els encastats destaquen com a emblema de la cuina catalana el pa amb tomata.
1: Doncs així tenim el món. D'aquí a 4 minuts seran... No, d'aquí 6 minuts seran 6:45 del matí.
13: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb Alcom Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
1: I avui que parlarem de les alertes amb intel·ligència artificial, ens fixem en un punt clau, que són els centres de dades. Frederic Vincent, bon dia.
14: Què tal, bon dia. Explica'm què són els centres de dades. Un centre de dades és com una gran nau plena d'ordinadors que treballen per fer funcionar la intel·ligència artificial. Models com el ChatGPT necessiten dades constantment, i aquí són entren aquests centres, que per tant són imprescindibles. Què és el que implica això? Doncs que els gegants del sector hi estan invertint carretades i carretades de diners. Fa 4 anys, invertien 50.000 milions de dòlars, ara freguen els 300.000 milions de dòlars i el 2030 podrien ser 7 bilions en B.
15: It's a project so expensive that it's being financed by one of the biggest private capital deals ever.
14: Això fa que ni tan sols els gegants tecnològics tinguin prou diners, per tant, n'han de demanar. El sector privat mai no havia demanat tants préstecs com ara. Les quantitats són tan enormement grans que, per exemple, un dels últims centres de dades d'NVIDIA, que és el gegant de xips per a la intel·ligència artificial, van necessitar no un, sinó 6 gegants de Wall Street que es van unir per posar-hi diners. També és veritat que les grans firmes fan això per minimitzar riscos. Ara mateix invertir en intel·ligència artificial suposa guanyar molts i molts diners, però això pot canviar. Per exemple, en un cap de setmana, ara ho explicarem, s'ha apostat per parar la cursa de la intel·ligència artificial, per tant, això pot fer baixar el valor dels centres de dades. També pot passar que la tecnologia vagi tan de pressa que l'actual sigui obsoleta. Imagina't que tu has donat un crèdit a una empresa perquè desenvolupi el millor fax del món i tot d'una algú inventa el correu electrònic. Una altra cosa, els centres de dades comencen a ser molt impopulars. Alguns, per exemple, fan soroll. Aquest és el so d'un centre de dades als Estats Units. Allà, 7 de cada 10 persones ja estan en contra de tenir-ne un al costat de casa, un centre de dades prop de casa. El motiu del soroll és que són molts ordinadors funcionant constantment i que necessiten

0: connectades. El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts seran 2:15. I pel que fa als esports, Robert, el Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte.
2: Amb un 2-4 al camp del Llevant, doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espar, el primer i l'últim de Karim Adeyemi.
3: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat, el Carles, d'endarrerir el canvi. I aleshores ens han marcat, per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
2: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1, Celta 1, Màlaga 1, avui ve la Real Betis a partir de les 9, el València acaba de destituir el tècnic Carlos Corberán, el València és cuer amb només un punt, mentre que segona divisió, derrota del Sabadell, 2-0 al camp del Mallorca, a la Lliga Femenina, victòria del Badalona, 1-4 a Eibar.

0: resultat.
1: I Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP.
2: Un Márquez que va guanyar les dues curses del cap de setmana i que és líder, empatat amb Jorge Martín.
3: Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
1: Mentre el Barça de bàsquet aconsegueix el seu primer títol en dos anys.
2: Es proclama campió de la Lliga Catalana, victòria davant el Lleida per 96-87. Joel Parra juga doble grana.
4: En esta, el títol és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
2: Avui li faran proves a Darío Brizuela per una lesió al turmell. Podria ser important. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení. Victòria davant Alemanya. Enric Mas, campió de la Vuelta. I Antonelli guanya el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 disputat al Madrid.
1: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui a Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, veuran el sol sortir a les 7:37.
5: I es pondrà a les 8:08 del vespre.
1: I les temperatures a aquesta hora?
6: A Pinós 15 graus, a Lleida també 15 i al Dover 18.
1: Pel que fa al temps, avui serà un dia amb temperatures de ple estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia, sí, s'arribarà més de 35 graus a l'interior de Girona, també 35 graus o 36 al Pla de Lleida i a les comarques de les Terres de l'Ebre a l'interior i més de 30 o 32 a la resta del territori.
1: I tenim també les carreteres i el transport públic ja a primera hora del matí en marxa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. Pel que fa al trànsit, circulació amb retencions d'uns 5 quilòmetres a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, el tren de l'R15 que va de Reus cap a Barcelona va 15 minuts tard. I recordem que a partir d'avui les línies del tram Besòs recuperen parcialment la circulació després dels talls d'aquest estiu. Es restableix tota la T4 i pel que fa a la T5 i la T6 el servei es recupera entre Ciutadans Tadella i Glòries. No hi ha servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
1: Tot això avui, que és dilluns 14 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, la intel·ligència artificial.
5: La Xina demana que es reforci la supervisió sobre la IA i admet que s'ha convertit en una nova cursa entre les grans potències. Això després que experts, impulsors com OpenAI, Anthropic o Google hagin dit que aquesta tecnologia es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump, però, nega l'alarma i, per tant, la necessitat de més control.
1: El segon, Suècia.
6: L'oposició socialdemòcrata lidera per la mínima l'escrutini de les eleccions d'ahir en què l'extrema dreta retrocedeix. Tot i això, mentre Cardiff Gales. Avui se celebra una reunió inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per reclamar referèndums d'autodeterminació a la Gran Bretanya.
1: El tercer, Salvador Illa.
5: Superat l'equador de la legislatura, avui el president de la Generalitat convoca la societat civil a una conferència per explicar el seu projecte per marcar el rumb de la Catalunya del futur. Serà a les Drassanes de Barcelona.
1: I el quart, arma blanca.
6: Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. Els fets han tingut lloc al llarg dels dos darrers dies al Carmel, Sant Martí, Nou Barris i Trinitat Nova.
1: I encara el cinquè, FP.
5: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs de formació professional. Són 5.000 més alumnes que el curs passat. El grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures auxiliars d'infermeria i en grau superior lidera la demanda administració

0: Finances.
1: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
2: S'ha tornat a ajornar una cimera clau entre el Regne Unit i la Unió Europea pel fer el famós reset del Brexit, és a dir, restablir les relacions després de la sortida del Regne Unit de la Unió. És una reunió que ja estava prevista pel 22 de juliol, es va reprogramar el 6 de novembre i ara, segons abans la Financial Times, s'ha tornat a ajornar a finals de novembre. El motiu és que continua sense haver-hi acord sobre com aplicar les actuals polítiques comunitàries que demanen prioritzar els productes fabricats a Europa.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Amb el New York Times, que explica avui que els sectors més durs i incidents de l'Iran van sabotejar l'acord de pau amb Donald Trump. Segons fonts del règim, els detractors van fer fracassar l'acord amb una operació clandestina per atacar vaixells a l'estret d'Hormuz. El New York Times diu que el president de l'Iran es va indignar quan ho va saber.
1: I a la Xina, amb què dinaran?
2: Amb una notícia, en aquest cas del Wall Street Journal, que apunta que el govern xinès, d'alguna manera, hauria ajudat l'Iran en atacar una base nord-americana a Jordània. Segons el diari, Teheran va rebre imatges per satèl·lit de la base procedents d'organitzacions xineses pròximes a l'estat. Aquesta nit li han preguntat a Donald Trump i el president dels Estats Units li ha restat importància.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui centrada sobretot en el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1.
3: Hi ha foto, Ricard, en diversos diaris. El periódico, hi veiem Felip VI saludant el campió Kimi Antonelli, titulant el Reis del Madrid, un gran premi que corona Antonelli, i el circuit de Madrid, llegim a El País i La Razón. També en portada la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Ho llegim a l'Ara, per la seva banda, el periódico explica que el nombre de presos augmenta i que ja voreja els 10.000. De fet, la Generalitat ultima dos mòduls més a la presó de Mas d'Enric. Altres temes de portada, frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia. Ho llegim al diari Ara i el periódico explica que l'augment de la temperatura avança un mes, la collita de la fruita dolça. I més esports per acabar. Ara el Barça, amb gran foto de Lamine Yamal, apuntant amb el dit, és la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també sap patir.
1: I què hi trobem avui a la premsa comarcal? Lara García.
4: Els decomisos de metamfetamina s'han multiplicat per 14 a la província de Girona en un any. Ho llegim al diari de Girona. Les forces estatals en van intervenir més de 14 quilos el 2025. Això és gairebé el 80% del total de Catalunya. El diari de Tarragona posa en portada la mort del cambrilenc Cisco Morell, pacient d'ELA que va dedicar la seva vida a consciència sobre aquesta malaltia i recaptar fons per investigar-la. Morell ha mort als 60 anys i, segons escriu el diari, ha deixat una petjada inesborrable que perdurarà per sempre dins i fora de Cambrils. I el Segre lamenta que ha tancat un altre restaurant històric a l'eix comercial de Lleida. Es tracta de Casa Martí, que va obrir les portes el 1959. El diari assegura que el tancament de comerços locals s'ha convertit en una constant, la majoria de cops per jubilació i falta de relleu generacional.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
5: Victòria del Barça 2-4 al Camp del Llevant, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Deyemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga. Segona derrota del Sabadell al Camp del Mallorca 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial de Motociclisme, el Barça, que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet 96-87 davant el Lleida.
1: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 50 dies i aquesta és l'anàlisi que ens fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
6: Good morning, Catalunya. Mentre la majoria de polítics republicans intenten desfer-se de l'ombra de Donald Trump, el president ha continuat el seu show particular per a les midterms. A la convenció republicana va proposar l'animalada de regalar $5.000 a cada adult del país en cas de victòria del seu partit. Ahir mateix, en visita golfística a Irlanda, va apostar per la reunificació d'aquest país. Paral·lelament, la seva enemistat amb el Canadà ha comportat que el seu veí del nord comenci a tenir idees de bomber tan curioses com ara integrar-se a la Unió Europea. Per si faltava poc, a la campanya de novembre s'hi ha sumat un convidat d'última hora. Es diu intel·ligència artificial, una tecnologia que els seus propis incentivadors han començat a titllar de molt perillosa. Mentre l'expresident Obama diu que els demòcrates haurien de fer bandera per limitar-ne l'abast en campanya, Trump ha dit que no cal tocar gaire el tema, bàsicament perquè tots els bilionaris que hi treballen depenen de la seva administració.
7: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: 6:45 del matí.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya es desperta amb la mirada posada en els advertiments sobre la intel·ligència artificial. L'últim a fer-ho Ha estat aquesta mateixa matinada la Xina.
0: Sí, el ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de l'IA es faci de manera saludable i ordenada i que es reforci la supervisió d'aquesta tecnologia. Recorda que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Unes paraules que arriben després d'una onada d'advertències d'experts impulsors de la IA, com OpenAI, Anthropic, X o Google. Tot i aquests avisos, Donald Trump es queda sol i es nega a regular-ho, argumenta el volum de negoci i la cursa mundial.
11: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Sigui com sigui, el debat per la seguretat ha portat l'empresa OpenAI a ajornar la seva sortida a la borsa.
9: A Suècia, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista.
0: Si el recompte final serà al llarg dels pròxims dies i determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. L'exprimera ministra socialdemòcrata Magdalena Andersson és la més votada davant l'actual primer ministre conservador Ulf Kristersson. Pel que fa a l'extrema dreta, uns milers de vots i potser fins i tot només un diputat decidiran si acaba entrant al govern de Suècia. La distància entre el bloc conservador i la progressista és tan poca que no es podran proclamar definitivament fins a mitjans de setmana.
9: I avui cimera inèdita a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums.
0: Demanar referèndums per sortir del Regne Unit, i és que per primera vegada han coincidit que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Sentim el primer ministre gal·lès a la BBC.
12: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
0: La SNP escocesa diu que l'estatus quo actual és insostenible.
9: Aquí el president de la Generalitat, Salvador Illa, fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura.
0: Ho explicaran una conferència a les 7 al Museu Marítim de Barcelona, on Illa ja va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar al govern de la Generalitat. El lema és "El futur és aquí". Entre les carpetes prioritàries hi ha les de tancar el conflicte amb els docents o facilitar l'accés a l'habitatge. També millorar la xarxa de Rodalies i el nou model de finançament seran altres temes d'aquests pròxims mesos.
9: I cap de setmana negra a Barcelona pel que fa a les agressions amb arma blanca. N'hi ha hagut 5 amb diverses persones ferides.
0: L'últim cas va ser la nit de dissabte diumenge al barrer del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza, i molt a prop d'aquesta zona també en va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris hi va haver un altre ferit per arma blanca, i a la tarda un conductor en va agredir un altre també amb arma blanca, en aquest cas a la via Favència, a la Trinitat Nova.
9: Cinc minuts i 3:15 del matí. Més de 176.000 alumnes comencen avui els cursos de formació professional. Són 5.000 més respecte al curs passat.
0: Les preferències en els estudis es mantenen. A grau mitjà, els estudis més sol·licitats són Curex d'auxiliar d'infermeria, seguit de gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. I a grau superior són administració i finances, educació infantil i integració social.
9: Sara Canyete.
13: Aquest curs també hi ha 5.000 places noves, sobretot augmenta en aquelles famílies professionals que tenen més demanda. S'incorporen prop de 500 professionals, la majoria són professors, però també orientadors i personal d'acollida per als alumnes de formació professional de grau bàsic, aquells estudis pensats per als alumnes de 15 a 17 anys que no tenen l'ESO. El Departament d'Educació ofereix 6 ensenyaments nous i reforça especialment els que tenen a veure amb l'àmbit ferroviari. Dels 176.000 alumnes que comencen avui el curs de formació professional, pràcticament la meitat, uns 87.000, faran grau mitjà i l'altra meitat grau superior. Unes dades que mostren que la demanda per estudiar formació professional continua creixent. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. En només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions.
0: Són dades del Departament d'Interior a les quals ha tingut accés aquest programa i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna un temps més extrem i un estiu partit amb dos riscos consecutius sense pausa. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
14: Perquè ens fem una idea, al mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. I això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
0: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona a la tarda del 24 d'agost.
9: I balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les hores amb més turisme de la ciutat.
0: Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
15: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
16: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents a Barcelona.
0: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any.
9: I a la cultura, Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i els reafirma com un referent de les arts al carrer com a mercat estratègic internacional.
17: I per això reclama augmentar el pressupost fins als 2 milions d'euros.
9: Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
18: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
19: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
18: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
19: Que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
18: Des de Tàrrega, Marta Vives, pel matí de Catalunya.
9: El ministre de Cultura d'Israel amenaça de retirar la ciutadania als dos directors del documental NASA premiat a Venècia.
20: We believe that the denial of the crime
17: el documental sobre l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza va rebre una ovació rècord de 25 minuts durant el festival i va guanyar el premi especial del jurat. Yuval Abraham, coautor del llargmetratge al costat de la també directora israeliana Rachel Zor, assegura que faran tot el possible perquè el documental es pugui veure al seu país. Mentrestant, l'exèrcit israelià els ha titllat de mentides i un exministre de defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel.
9: I sèries. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la seva sèrie Monstruo, en què relata la història dels assassins en sèrie més famosos dels Estats Units.
17: És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming, però n'hi ha més.
9: Marc Garriga.
21: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo, que s'estrena dijous a Netflix i que protagonitza Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening. A més, a Netflix arriba també la segona temporada de Stranger Things, Relatos del 85, i també tornen Outlander, Sangre de mi sangre, a Movistar Plus i Slow Horses a Apple TV. I completa les novetats destacades, Nigli, a Prime Video, l'espin-off de la trepidant Richard. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
9: Passa un minut a 3:15 del matí pel que fa el temps. Sembla que avui tindrem un dia de sol i calor, però atenció perquè venen canvis a mitja setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
22: Bon dia. Sí, arribaran a partir de dimecres a la tarda amb tempestes fortes que sobretot afectaran les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, segurament també en alguns llocs del Pirineu, i de moment els models ens indiquen més de 50 litres per metre quadrat en alguns casos. Avui, però, dia tranquil, ha pujat la temperatura nocturna, ara mateix en 9 graus a Sort, 13 a Sant Feliu de Pallerols, 17 a Valls i 21 graus a Vilassar de Dalt, amb previsió que faci sol i que les temperatures s'enfilin fins als 30 o 32 graus a tot arreu i fins als 35 o 36 a les zones més càlides de Ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre i també avui a l'interior de les comarques de Girona.
9: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
2: Doncs pel que fa al trànsit, circulació amb retencions d'uns 5 quilòmetres a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, també densitat ja a aquesta hora a la P7, al Nus del Papiol en sentit sud, i a la C31 i la C58 entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, el tren de l'R15 que va de Reus a Barcelona va 15 minuts tard, i recordem que a partir d'avui el tram Besòs recupera parcialment la circulació, restableix tota la T4, i pel que fa a la T5 i la T6, el servei es recupera entre Ciutadella i Glòries.
10: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
3: Avui hem rebut el missatge de l'Ester, de Sant Joan de Mediona. Es queixa del servei de recollida d'escombraries a les urbanitzacions de la Font del Bosc i de Sant Elies. Considera que la ubicació de la deixalleria no és l'adequada i que la freqüència de recollida tampoc ho és. Posa l'accent, però, en el soroll que provoca la recollida nocturna i també en algunes avaries que han tingut els vehicles de neteja.
4: Des de les premses de matinada, es xiuleja de marxa enrere i els pits dels operaris fan que dormir sigui gairebé impossible per a moltes famílies. I s'utilitzen vehicles inadequats que van deixant rastres de líquids i bosses trencades pels nostres carrers.
3: L'Ajuntament respon que té constància de les queixes i que està treballant per intentar posar-hi remei.
10: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
17: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats, que han rebut amb nerviosisme la incertesa del trànsit marítim després que l'Iran hagi posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli torna a superar els $100. El barril de Brent, el de referència a Europa, s'enfila ja per damunt dels $107. Aquesta alça ja es trasllada als parquets asiàtics, el Kospi de Seul cau més d'un 2% i el Nikkei de Tòquio un 0,80%. A Europa, divendres, les borses no preveien aquesta decisió de l'Iran i van tancar verd. L'IBEX va sumar un 0,91% i es va acostar de nou als 20.000 punts. De la mateixa manera, els principals índexs de Wall Street van créixer al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
23: Comprant alt, diumenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
24: Que l'any serien 1, 2, 3...
23: Més de 2.400 euros.
24: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
23: Més info a Aldi.es. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
25: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
26: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els arbres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta'm les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Deu minuts i les 7 del matí, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
27: Hola, bon dia.
9: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
28: Hola, bon dia.
9: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
29: Bon dia.
9: I Girona, Núria Paraire, bon dia.
30: Bon dia.
9: Arrenquem aquesta ronda de connexions al sud del país. Doncs avui és un dia especial per als més de 2.000 alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Tornaran a les aules en un edifici renovat després de 2 anys d'obres, Ricard.
27: Aquest serà un retorn progressiu, eh? Començarà aquest matí i s'allargarà fins a l'inici del segon quatrimestre, més o menys. L'edifici original dels anys 70, que està ubicat al campus de Salaltes de Tarragona, s'ha sotmès a una renovació integral. Això ha suposat una inversió de gairebé 10 milions d'euros. Ara, la joia de la corona és la construcció d'una aula magna amb 400 seients. La Rovira i Virgili diu que vol convertir l'espai en l'epicentre cultural de la universitat i obrir-lo a la societat. Per això s'hi ha fet un accés des del carrer.
9: I a les comarques gironines ens centrem avui en la Garrotxa, que alerta que no pot fer front a l'augment de la població, Núria.
30: Doncs sí, perquè des del Consell Comarcal alerten que els serveis públics no estan dimensionats per a la població que tenen. Asseguren que estan pensats per a 40.000 habitants, mentre que en tenen 60.000. Sobretot focalitzen el problema en la manca d'habitatge, tant a la capital Olot com als pobles de la Garrotxa. Diuen que es podria arribar a la situació en què hagin de malviure 10 persones en un mateix pis i estan preocupats pels joves que han de marxar del seu municipi, diuen, perquè no hi troben un lloc on viure.
9: A Barcelona, Marc, bones notícies pels usuaris del 4 en Besòs.
1: Sí, les línies T4, T5 i T6 recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui, després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de línia T5 i de T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les obres, recordem-ho, ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu.
9: I tanquem ronda de connexions a les comarques de Lleida. Avui parlem del Parc Astronòmic del Montsec, Pere Joan.
5: Un parc astronòmic que aquest matí presenta una nova edició i ja en van 16 del cicle Música sota les estrelles, que aquest any ofereix un format diferent que combina música, astronomia i degustació de productes del territori. Un cicle que, per tant, pren un nom diferent, que serà Música, Univers i Gastronomia sota les estrelles. Un cicle que combina actuacions de música en directe, projeccions també astronòmiques i sessions d'observació del cel. Recordem, som a Àger, a la Noguera, amb un dels cels nocturns més singulars i reconegut a Europa.
9: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
9: I els esports, Robert Prat.
6: El Barça, que ha guanyat 2-4 al camp del Llevant, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga després de 5 jornades. El segona derrota del Sabadell al camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, que se situa líder del Mundial de MotoGP. I el Barça, que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení, victòria davant Alemanya. I Zverev, nou campió de l'Open dels Estats Units de tennis.
9: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
7: El Barça segueix imparable. Fins i tot en el partit menys bo de la temporada guanya 15-15 a la Lliga i líder en solitari. Flick ha trobat la solució al que semblava més difícil, que era organitzar una davantera sense haver fitxat un nou crac. Ara haurà de trobar la solució potser al que semblava ja que estava solucionat, que és la defensa. El Barça de Flick és com si pengés d'un pèndol. Hem passat l'any passat a tenir la fortalesa en la solidesa defensiva, a aquest any ser forts just en l'altre extrem del camp, a la davantera. El Barça va dir que es guardava els diners de Julián per tornar-ho a intentar el mes de gener. A veure si aquests diners al final hauran de ser per un central.
9: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
11: Atenció, comentó Faraguero, pica, cuida!
12: Sí, che, que bueno que viniste!
25: Anys de futbol en català, des de 1976.
10: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
25: On va començar tot.
10: A Catalunya Ràdio.
25: On tot continua.
10: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
25: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
10: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que Te Jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
25: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
10: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
25: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
10: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
2: obrirem l'àgora analitzant si cal pitjar el fre amb la intel·ligència artificial abans de perdre'n el control, com demanen algunes veus del sector. En parlarem amb Cristian Cantón, director adjunt de Barcelona Supercomputing Center, Cristina Aranda, cofundadora de Mujeres Tech, i Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya.
13: A un quart d'onze analitzarem el discurs de Ramon Cotarello per la Diada a Ripoll, que ha estat qualificat de xenòfob per l'oposició municipal. En parlarem amb el comunicador i activista social Mohamed El Amrani.
2: A les 11, secció del cor amb Laura Fa, comentarem el primer petó en públic de Rosalia i Loli Bahia.
13: I a 11:45, àgora esportiva amb Ramon Besa, Carles Planchar, Carme Lloberes, Laia Tudel i Carme Barceló, per comentar tots els detalls de la victòria del Barça al camp del Llevant.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: quan falten 4 minuts per les 7 del matí. El més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre el nou programa en castellà de la televisió valenciana, A Punt.
0: A Punt, la televisió pública valenciana, amb la seva clara intenció de ningunejar el valencià, ha comprat i va a emetre el programa Sopa de Letras de Telemadrid. Però no es tracta d'una adaptació, es tracta del mateix programa en castellà de la tele pública madrileña, que per cert no li va anar bé d'audiència. Un concurs en castellà perquè, segons els directius, hem de fer que tots els valencians se senten còmodes dins del nostre espai audiovisual. És trist? No, no, és patètic.
9: I a la recomanació del dia, avui que hi ha prevista una assemblea general de treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona en el marc de les reivindicacions del sector, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula La Biblioteca de los Libros Rechazados.
14: Una comèdia dramàtica francesa que atrapa des del principi amb un misteri atípic i un humor molt finet. Segueix la investigació obsessiva d'un crític literari després de l'èxit d'un llibre rebutjat per les editorials i rescatat per una jove editora. Ell està convençut que l'autoria del bestseller és errònia i farà el que calgui per demostrar-ho. Una història que reivindica el valor de les biblioteques com a espais que conserven i donen oportunitats a la cultura. Trobareu La Biblioteca de los Libros Rechazados a RTV Play i a Filmin.
9: I divendres, què deien els altres, Jovany?
15: A les emissores de Madrid, els ànims estan encesos per la passivitat del govern davant dels avisos que van rebre d'una possible entrada massiva de migrants a Ceuta.
16: ¿Qué necesitan? ¿Un dibujito? ¿Un niño pequeño? ¿Un mapita? ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la comprensión...
15: En Los Santos estaba igual de emprenyat, pero lo expresaba de esta otra manera.
18: Ayer ese moco sin sonar llamado Álvarez dice, están equivocados, porque...
15: Y aquí ens va sorprendre una veu misteriosa mentre explicàvem l'actualitat esportiva.
19: En aquest tram inicial de l'Espanyol, màxim assistent, amb tres assistències, dels màxims assistents també de la Lliga,
7: avui
15: a quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
9: Gràcies, Jovany.

0: Matías, bon dia.
1: Bon dia i bon ritme.
0: Ai, sí, quina cançó ens portes avui?
1: Avui la música de Swedish House Mafia i el seu èxit global Don't You Worry Child, i és que tal dia com avui, un 14 de setembre, però de l'any 2012, el món va ballar a ritme d'aquest número 1. Swedish House Mafia va ser un grup de música electrònica suec format pels DJs i productors Aswell, Steve Angelo i Sebastian Ingrosso, i en aquesta cançó van comptar amb la veu de John Martin. Don't You Worry Child va ser un èxit comercial, de fet el més gran dels Swedish House Mafia, va arribar al número 1 en diversos països i es va convertir en un dels himnes de música electrònica més importants de tots els temps.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. I avui el tema a totes les portades del món continuen sent les alertes sobre els riscos de la intel·ligència artificial.
1: It's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully and we need to make sure that the our safeguards, our ability.
0: És un senyal d'alerta que hem d'anar més a poc, així ho deia Dario Amodei, el gran responsable d'Anthropic, un dels gegants de la intel·ligència artificial. Aquest cap de setmana ha fet pública una carta en què reclamava més controls i més seguretat. Això ha arribat dies després que un dels seus propis investigadors presentés la dimissió i que una sèrie de missatges a les xarxes socials acusés els principals laboratoris d'intel·ligència artificial de ser irresponsables i de jugar amb la vida de les persones. Tot plegat ha provocat una gran tempesta fins al punt que OpenAI, l'empresa de ChatGPT, ha ajornat la seva sortida a la borsa. I la novetat d'aquesta matinada és que la Xina s'ha afegit a aquestes veus i ha reclamat que reforci la supervisió d'aquesta tecnologia. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. El ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la intel·ligència artificial es faci de manera saludable i ordenada textualment i que es faci una barrera de seguretat també textualment al seu voltant. No és menor, La Xina és una de les grans forces en intel·ligència artificial, tant en programació com en fabricació dels xips. De fet, abans d'aquesta declaració del ministre, el propi president Xi Jinping havia anunciat la creació d'una zona de codi obert sobre intel·ligència artificial amb els altres països del bloc anomenat BRICS, és a dir, el Brasil, Rússia, l'Índia, Sud-àfrica, a més de la Xina.
0: Precisament per aquesta competència xinesa, Donald Trump ha rebutjat la proposta d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Segons el president nord-americà, això li donaria avantatge a Pequín. Berta Torrades.
3: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
4: Perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
3: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I qui s'entrevistarà cara a cara amb els gegants de la intel·ligència artificial aquesta mateixa setmana és el rei d'Anglaterra.
2: Sí, Carles III es trobarà a Escòcia amb els representants d'NVIDIA, Google, DeepMind, OpenAI i Anthropic, a més de representants del govern. La idea, segons un comunicat del Palau de Buckingham, és debatre com es pot desenvolupar la intel·ligència artificial de manera que beneficiï la societat.
0: I ja fa temps que hi ha el debat sobre la seguretat de la intel·ligència artificial, però tot s'ha accelerat en els últims mesos.
2: Segurament el punt de partida va ser aquest estiu, quan un model d'OpenAI va hackejar una altra empresa, que es diu Hugging Face, sense que ningú li demanés. Es va resumir dient que era la primera vegada que la intel·ligència artificial sortia del laboratori. Un estudi posterior va confirmar que l'incident va ser més greu, més seriós del que es pensava en un principi. Allò és veritat que va generar diverses alertes, però, com deies, es van accelerar la setmana passada.
5: We are joined now by the man who started this debate, Jacob Coxon. Jacob, thank you for joining us this morning.
2: Jacob Coxon, investigador d'Anthropic, va dimitir i en una publicació a les xarxes socials va dir que les empreses no estaven desenvolupant la tecnologia de manera responsable fins al punt que la humanitat corria perill. Després d'això, arriba aquesta carta d'aquest cap de setmana del responsable d'Anthropic, de Dario Amodei, reclamant de controls de seguretat més estrictes, no només a la seva empresa, que també, sinó a tot el sector.
0: Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb el director adjunt del Barcelona Computing Center, Cristian Cantón, i també la consultora en intel·ligència artificial i cofundadora de Mujeres Tech, és la Cristina Aranda. També abordarem els efectes econòmics de tot plegat amb la secretària general de Comissions Obreres, Belén López. Serà a l'Àguara del matí amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong, a partir de les 9 del matí. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dilluns 14 de setembre, el dia comença amb 24 graus a Castelldefels, 15 graus a la Bisbal d'Empordà i 13 graus a Solsona, són temperatures una mica més altes que ahir, i és que avui pujarà més el termòmetre amb valors que poden arribar als 30-32 graus a bona part del país, fins als 35 o 36 a les zones més càlides. Demà encara pujarà una mica més el termòmetre, a l'espera que de cara a dimecres arribi una baixada de la temperatura i amb tempestes fortes al nord-est del país.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa al trànsit, ens despertem amb una avaria a la P7 que talla un carril a Tarragona en sentit Barcelona. Una altra avaria a la C63 a Vidreres obliga a circular en pas alternatiu. I a les dues rondes de Barcelona hi ha retencions en sentit Llobregat al primer tram, des del nus de la Trinitat. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la C58, venint del Vallès.
0: Són les 7:05. I aquesta repassem també el que cal saber d'aquest dilluns 14 de setembre, més enllà de la intel·ligència artificial, amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler, amb Lara García i amb Pau Forada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Frec a frec.
10: El recompte de les eleccions de Suècia dona un lleugeríssim avantatge al bloc de l'esquerra, ara l'oposició, però el resultat definitiu podria ser que no el sapiguem fins a mitja setmana.
11: Amb el 98% escrutat, els partits de centre-esquerra obtindrien el 49,5% dels vots, 4 dècimes més que el bloc conservador que ara governa. O el que és el mateix, entre tots dos hi ha només 3 escons de diferència. Falten encara algunes paperetes i el vot exterior per comptar.
0: Enviada especial a Estocolm, Sèries Arnades.
12: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent amb migració i lluita contra el crim. Aquest cop, l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Sarnades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Pressió a Londres.
13: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, presentaran una estratègia comuna per poder demanar al govern britànic referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests 3 territoris britànics tenen governs independentistes.
0: Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
14: Rip Ap Yorweth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney, del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill, del Sinn Féin, es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els 3 comparteixen això.
15: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
14: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les 3 formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Visita a Andorra.
16: El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, viatja avui al Principat per firmar diversos acords bilaterals amb la ministra d'Exteriors andorrana, Imma Torfaus. Espanya també reafirmarà el seu suport perquè Andorra avanci en l'associació amb la Unió Europea.
0: Pessimistes.
10: 2 de cada 3 ciutadans no veuen amb esperança l'Europa actual. Tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. És una de les conclusions d'un estudi conduït pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
11: Els ciutadans critiquen la lentitud de Brussel·les en la presa de decisions, la inseguretat en diferents àmbits o la hipocresia de les institucions comunitàries. L'autor de l'estudi és Pavel Zerkan. Posa un exemple.
17: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
0: Parlant d'Israel, el ministre de Cultura amenaça
13: de retirar la ciutadania als 2 directors del documental NASA, premiat a Venècia, que parla sobre l'assassinat sistemàtic de civils a Gaza.
16: L'exèrcit israelià els ha titllat de mentiders i un exministre de Defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel, mentre que un dels codirectors ha dit que farà tot el possible perquè aquest documental es pugui veure al seu país.
0: Per la propera dècada.
10: Conferència aquesta tarda del president de la Generalitat, Salvador Illa, la fa per explicar les prioritats del seu govern, no només durant la segona meitat del mandat, sinó per presentar quines creu que han de ser les línies mestres dels propers anys per Catalunya.
18: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits. Formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es tornen a omplir.
11: El periódico i l'Ara expliquen avui que les presons catalanes han viscut en els últims anys un repunt pel que fa al nombre de reclusos. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals. Això és un 23% més en només 5 anys.
13: L'augment de penes a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest augment. Els delictes contra el patrimoni són els més habituals entre els interns. Això situa les presons catalanes en un 95% de la seva capacitat. El govern es planteja la construcció de mòduls nous.
0: I parlant de delictes, cap de setmana també moment molt complicat a Barcelona amb les armes blanques. 5 agressions.
16: S'han acabat amb diversos ferits. L'últim cas va ser la nit de dissabte diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca i molt a prop també en va resultar ferit un altre. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una a Sant Martí i 2 més a Nou Barris.
0: I cap de setmana llarg també que ha estat també negre a les carreteres. 4 morts.
10: Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260 a l'Alt Urgell i a la C-59 al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i al Altafulla, al Tarragonès.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Es tripliquen.
11: Les trucades al 112 per incendis el passat mes de juliol també s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades que creixen en bona part perquè cada cop vivim més fenòmens climàtics extrems. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
9: Perquè ens fem una idea, el mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. I això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
0: Arrenca.
13: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs de formació professional. Són 5.000 més que el curs passat.
0: Llei de nets.
16: La Junta Electoral Central es reuneix avui amb un requeriment del Tribunal Suprem sobre la taula. El Tribunal insta la Junta Electoral a comunicar als consolats que tenen l'obligació de comprovar quina relació tenen amb antics exiliats les persones que han rebut la nacionalitat espanyola arran d'aquesta llei, de la llei de nets. El Suprem alimenta així les tesis de la dreta sobre una possible tupinada per l'augment del cens electoral.
0: I avui també destaquem aquesta obra d'altura.
10: La Generalitat restaurarà la tartera del Sotllo dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu i passa el camí que connecta el refugi de Vallferrera i el port de Sotllo a més de 2.900 metres.
11: És la ruta més freqüentada per arribar al sostre de Catalunya a la Pica d'Estats i que està malmès des de l'estiu passat després d'una forta tempesta. Mai la Generalitat havia fet abans una obra a tanta altura, va explicar avui la Sena.
0: I avui també estem d'estrena.

0: No vull tornar sol a casa, així és com es diu el nou tema de Lluqui Valverde, un dels músics de la Ludwig Bank. És el segon single del que serà el primer disc en solitari que sortirà el 2 d'octubre per presentar en directe aquest cap de setmana al Mercat de Música Viva de Vic.
1: I més pressupost és el que reclama la Fira de Tàrrega després de tancar aquest cap de setmana una nova edició a la capital de l'Urgell.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, invictes.
3: El Barça s'encalla al tram final del partit al Camp del Llevant, però acaba guanyant 2-4, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugranes han guanyat els 5 partits que han jugat. Pau Cobercí.
4: Són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar.
3: El Sabadell per al camp del Mallorca 2-0, Marc Márquez nou líder del Mundial, el Barça campió de la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida, i la selecció espanyola femenina aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet.
2: Per cert, que avui havien d'acompanyar-nos d'Eco aquí en aquest programa, però finalment ahir a les 8 del vespre, a quarts de 8 del vespre, es va anunciar que no vindria. Suposo que és l'estil imprevisible del Barça de Joan Laporta. D'aquí un minut serà un quart de 8 del matí. Anem al quiosc.
5: Doncs és el quiosc del costat d'aquí de la ràdio. Ara mateix 21 graus de temperatura i la imatge del dia d'avui és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid. Ho veiem a totes les portades que porten una fotografia de Kimi Antonelli, excepte La Vanguardia, on veiem Enric Vila com a guanyador de la Vuelta, i a l'Ara hi veiem Lamine Yamal apuntant amb el dit a càmera després de la victòria d'ahir. Tres temes més en les portades d'avui. El País parla sobre els riscos de la intel·ligència artificial i titula Codi vermell a la IA, el vertigen paralitza les tecnològiques. El periòdico explica que les presons estan al 95% de la seva capacitat, i l'Ara també parla del frec-a-frec entre Esquerra i la dreta a les eleccions de Suècia.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
9: La veritat és que va sobre rodes.
8: Tan content estàs?
9: Això també.
8: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
10: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs. I per tu, que encara no has fet el pas. Gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
12: Tomarem, bon dia. Passa un minut d'un quart de 8 del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Tona, 16 a Capellades i 21 a Badalona. Carreteres, Mireia Sala.
13: Retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat al primer tram des del nus de la Trinitat. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la C-58 i la C-33 venint del Vallès, i a l'A2 a Molins i Cornellà.
12: Gràcies, Mireia. I parlant de mobilitat, a partir d'avui les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat.
14: Després de les obres de la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu.
12: Maria Costa.
15: La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han dut a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Més notícies. Aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona.
16: Els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir els 7 dies de la setmana des de fa 4 mesos.
12: Maite Curto.
17: Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir i que les vendes han estat fluixes, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu positiu i fins i tot voldrien obrir tots els diumenges de l'any. Sentim el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, i la directora general de Barcelona Oberta, Elvira García.
18: I després les vendes han sigut molt justes.
19: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació.
17: Maite Curtó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: A la Noia ja hi ha data per l'inici de la restauració de l'incendi de Carme, que aquest juliol va cremar més de 500.000 hectàrees.
14: El pla estarà llest el mes vinent i les obres començaran a finals d'any. Es prioritzarà frenar l'erosió del sòl amb una actuació d'urgència prèvia a la de les ADF.
16: Els propietaris forestals reclamen una gestió global i actuacions coordinades a gran escala.
12: I cultura. Barcelona descobrirà avui la placa de memòria en record de Gustau Muñoz, assassinat l'11 de setembre de 1978 per la policia espanyola durant la Diada Nacional de Catalunya. I també més cultura, avui acaba la Festa Major de Castellar del Vallès. A 7 de la tarda, cremats, havaneres i cançó de taverna als jardins del Palau Tolrà de Castellar del Vallès. La Roca del Vallès, per cert, també acaba avui la Festa Major. D'aquesta manera arribem a quan passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
21: 33.549-33549 de la sèrie 19-019.
20: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
22: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
11: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
22: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
11: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
22: Apialia, la força de vendre junts.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dilluns 14 de setembre del 2026 i és un dia que sona així.
11: Els sons del matí.
14: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial.
23: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
24: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic.
2: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
25: I el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur.
26: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol!
2: Gol! Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia en Francesc Soler. Vertigen.
27: En sentit figurat, sensació de por i inseguretat que s'està en un lloc elevat o bé un temor intens davant d'una situació aclaparadora. Des de la seva atalaia de Silicon Valley, els pares de la intel·ligència artificial els comença a agafar mareig perquè la criatura se'ls està esgarriant. Fins i tot la Xina diu que cal anar amb compte. Donald Trump, però, no hi veu cap perill, cosa que no sé si ens hauria de tranquil·litzar o just al contrari.
2: Regne Unit.
27: És una unió política de 4 nacions, Anglaterra, Irlanda del Nord, Escòcia i Gal·les. Qui talla el bacallà, però, és Londres. I nord-irlandesos, escocesos i galesos se'n deuen estar atipant perquè avui els seus primers ministres, que són independentistes, els reuneixen a Cardiff per sumar esforços de cara a demanar referèndums d'autodeterminació del Brexit al Regne Desunit.
2: FP.
27: Conjunt d'ensenyaments que preparen les persones per exercir un ofici o una feina concreta de manera pràctica. Sortosament, ja ha quedat superadíssim allò que la formació professional és per als qui no volen estudiar. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, 5.000 més que el curs passat, una mostra que interessa i serveix a aprendre un ofici.
2: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 20.000.
28: Són les trucades per incendis forestals o columnes de fum que va rebre el 112 el juliol, que s'han gairebé triplicat respecte a l'any passat. A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes trucades, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost.
2: 23%.
28: Barcelona només aconsegueix cobrar un 23% de l'import de les sancions per les zones de baixes emissions. En un informe recent, la Sindicatura de Comptes de Catalunya mostra com el 2024 el Consistori de Barcelona va imposar multes per valor de 12 milions, dels quals només en va acabar cobrant 2,8.
2: Mil.
28: Són les vegades que l'osonenc Jaume Rigol ha aconseguit pujar a la Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny, de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, va fer ahir la sanció número 1.000, acompanyat d'una setantena de persones entre amics i familiars.
2: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una paret amb finestres, amb barrots, una porta, també amb barrots, i una persona que s'hi acosta. És la presó de Brians.
16: Sí, és la imatge que ha triat el diari Ara per il·lustrar que les presons estan al límit, i és que el 95% de places interns estan ocupades. Els centres estan recol·locant interns en mòduls com infermeria i ingressos. Arribats a aquest punt, la Generalitat es planteja ampliar les construccions de més mòduls.
2: A la segona imatge hi veig un pagès amb botes verdes i barret de palla, que està ajupit, remenant una caixa negra d'aquestes de productes agrícoles, i a dins s'hi veuen alls o un planter de calçots.
16: Efectivament, és un planter de calçots, i és que la forta demanda ha fet avançar la temporada. És una imatge que veiem al periòdico i explica que el consum d'aquesta varietat de ceba s'ha disparat un 230% en una dècada i ha conquerit nous mercats fora de Catalunya. I una dada es calcula que cada any es fan 5 milions de calçotades.
2: I a la tercera imatge hi veig el ciclista Enric Mas amb els braços aixecats i somrient. És un primer pla, se'l veu de cintura cap amunt, i el fons està difuminat, tot i que és de color vermell.
16: És la imatge triomfant del líder de la Vuelta que veiem a més d'una portada, el ciclista mallorquí de l'equip Movistar, que ahir va guanyar a Granada la seva primera Vuelta a Espanya. És un títol que no havia aconseguit cap espanyol des d'Alberto Contador el 2014. Enric Mas va saber aprofitar la retirada de Tadej Pogačar.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui a la cara ve del temps parlem de l'absència d'huracans d'aquesta temporada a l'Atlàntic. Som al pic de la temporada i encara no n'hi ha hagut cap. Eloi Cordomí, bon dia. Què està passant?
0: Bon dia. Doncs mira, la temporada d'huracans a l'Atlàntic va de l'1 de juny al 30 de novembre i just aquests dies hauríem d'estar al màxim d'activitat. Doncs bé, la notícia és que en 3 mesos i mig de temporada només hi ha hagut 5 tempestes tropicals i aquests 0 huracans. I aquesta baixa activitat ha estat un rècord des del 1950, que hi ha registres fiables. És curiós perquè l'Atlàntic sí que està més càlid de l'habitual, però hi ha un element que està desintegrant la majoria de tempestes tropicals. És la diferència de velocitat i direcció del vent entre la superfície i les capes altes de l'atmosfera. Els vents de l'est en superfície estiren les tempestes cap a un costat, i els vents de l'oest, que aquest any són molt forts en altura, les estiren cap a l'altre. I el resultat és com si arrenquéssim el cap de les tempestes tropicals i acabéssim morint. I al darrere d'aquest fenomen, un cop més, hi tenim el Niño apuntatíssim que estem patint i que, com veiem, provoca alteracions arreu del planeta.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Dijous l'Enigmàrius feia "Ens hipotequem per por de l'altíssim". I la resposta era "Endeutem". Signar una hipoteca sempre implica endeutar-se. I si algú té por de l'altíssim, podem dir que en Déu tem. Avui dilluns, un Enigmàrius per anar entrant en matèria. Pes de cleptòman, de 4 lletres. Pes de cleptòman, 4 lletres.
11: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Graven un home marroquí a Ceuta clavant un ganivet de tallar pernil a diversos cotxes. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia. Indignació a Ceuta. Graven un home fent malbé diversos cotxes al carrer amb una arma blanca. Aquest és el primer missatge que mostra el vídeo que ara circula. Un cop mires les imatges, es veu un home amb pantalons llargs i dessuadora que dona cops als cotxes amb un pal i després hi clava un ganivet a tallar pernil. Cap al final del vídeo que ara circula, veiem com un grup de persones s'enfronten a l'home, aconsegueix en reduir-lo. La notícia afirma que l'home és de nacionalitat marroquina i situa els fets a la ciutat de Ceuta.
2: I això és real o fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: I ara, a punt d'arribar a 8:15 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
1: Avui dilluns pot ser un bon dia per mirar-nos les plantes que tenim a casa, al balcó, a la terrassa o a l'interior. Totes han patit un estiu sec i calorós. Segur hi ha fulles per retirar o per retallar. Potser també branquetes seques per eliminar. Demanem consell a la floristeria quin adob els hi posem. Les plantes i les flors ens acompanyen d'una manera molt gratificant. I recordem, ara és el moment de plantar crisantems, ciclàmens o pensaments. Cal pensar-hi.

0: Són 7:45. I avui és dilluns 14 de setembre. Ens despertem amb 13 graus a Vic, 22 a Mataró i 15 a Lleida, el dia en què entrevistarem un dels màxims experts i referents en intel·ligència artificial a casa nostra. És el Christian Cantón, que treballa al Barcelona Supercomputing Center. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que el govern de la Xina ha estat l'últim a demanar reforçar els controls de la intel·ligència artificial.
2: Se suma així als crits d'alerta dels responsables de les principals tecnològiques. Donald Trump s'ha quedat sol, afirma que no calen noves regulacions.
1: A Suècia recompta d'infart a les eleccions d'aquest diumenge al bloc de centre-esquerra. Ara l'oposició podria recuperar el poder, però els resultats definitius podrien fer-se esperar encara uns dies.
2: El president Salvador Illa per anunciar aquesta tarda una conferència coincidint amb la meitat de mandat per exposar quines han de ser les prioritats a Catalunya en els propers anys.
1: 176.000 alumnes comencen el curs de formació professional. Són 5.000 més que l'any passat. Cures d'auxiliar d'infermeria, gestió administrativa o educació infantil i integració són alguns dels cursos més sol·licitats.
2: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll.
1: La denúncia l'ha presentada un ciutadà. L'oposició l'acusa de fer un míting a favor de Sílvia Oriols i en contra de l'islam.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio us expliquem en primícia com és la nova exposició immersiva de l'Boulevard Cibernètic de Casa Maller, el Passeig de Gràcia.
1: I s'inaugura dimecres, però a 11:45 del matí entrarem. Per primera vegada ho farem amb el galerista d'art Artur Ramon i amb l'expert en tecnologia Jordi Celles.
3: En esports, el Barça guanya 2-4 al Camp del Llevant, 2 gols de Lamine, un d'Espar, un de Deiemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga. Segona derrota del Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial, el Barça que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida.
0: I comencem setmana també amb temps estiuenc, però amb previsió de canvis. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, canvis que arribaran a partir de dimecres a la tarda amb tempestes fortes al nord-est i una nova baixada de la temperatura. De moment avui, però, toca que pugi la temperatura amb valors que poden arribar als 35 o 36 graus a Ponent, a l'interior de l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona, amb un dia que serà assolellat.
0: I cop d'ull també a les carreteres i a la mobilitat. Pel que fa a la mobilitat, tenim retards a Rodalies i també la línia de Llobregat-Anoia de Ferrocarrils. Maria Fernández Noguera.
5: Doncs sí, a l'R15, el primer tren que surt de Reus ha arribat a Barcelona mitja hora tard. També retards de 10 minuts en alguns trens de l'R11 i endarreriment d'un quart d'hora en l'AVE que va de Figueres cap a Barcelona i que ara segueix cap a Madrid. A Ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia circula fora de l'horari habitual entre Molí Nou i Plaça Espanya a causa de l'avaria d'un tren que ja està resolta. I recordem que a partir d'avui el tram Besòs recupera parcialment la circulació, es restableix tota la T4 i pel que fa a la T5 i la T6 el servei es recupera entre Ciutadella i Glòries i no hi ha servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: I a les carreteres tenim retencions a l'AP7 al Vallès i a les dues rondes de Barcelona. Mireia Sala.
6: A l'AP7 hi ha aturades de la Roca, Montornès i més endavant a Sant Cugat, en sentit sud. Retencions també a la ronda del litoral del nus de la Trinitat a Ciutat Vella i a la de dalt del nus de la Trinitat a Pedralbes. Problemes també d'entrada a Barcelona per la 2, la B23, la C58 i la C33.
0: De seguida entrem a detallar el que diu la premsa avui, una premsa

0: que surt amb aquestes portades, Marc Jurado?
1: Bon dia, sí, avui en força esports. De fet, Ricard, d'una banda, el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, hi ha foto en diversos diaris, El Periódico hi veiem, Felip VI, per exemple, saludant el campió, Kimi Antonelli, titulen els Reis del Madrid, un Gran Premi que corona Antonelli i el circuit de Madrid, llegim a El País i La Razón. I Barça, esclar, amb gran foto de la Minja Mala apuntant amb el dit, és a la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també s'ha patit. També en portada, Ricard, la població reclusa de Catalunya, les presons ja estan al 95% de la seva capacitat, demanen més recursos, ho llegim en diversos diaris, frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia, ho diu el diari Ara, i El Periódico explica que l'augment de la temperatura avança un mes la collita de la fruita dolça.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:34... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui diversos articles sobre si la intel·ligència artificial suposa una amenaça.
2: Per exemple, El Mundo, el periodista Francisco Pascual considera que OpenAI ha posposat la sortida a borsa simplement perquè ara no és un bon moment econòmic, no, perquè hi hagi d'haver un apocalipsi. La politòloga Astrid Barrio, El Periódico, considera que no s'hauria d'aturar la innovació, sinó establir unes regles internacionals sobre les capacitats i els usos més perillosos de la intel·ligència artificial. I en la mateixa línia va la directora junta de La Vanguardia, la Lola García, que es pregunta si sorgirà a temps la pressió social suficient per crear una aliança mundial que vigili i controli les intel·ligències artificials. Sobre Ceuta, destaca l'article del País de l'expert en migracions vinculat al PSOE, Mohamed Hassaf, que explica que és fill d'una ceutina i d'un malillenc i que no acceptarà l'odi com a eina política ni quan ve disfressat, diu, de sentit comú. I canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a les presons catalanes, que assegura que estan al límit. Diu que la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i es posa en perill l'atenció als presos.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Txell Feixas.
3: Enmig del degoteig de dimissions d'investigadors en IA i la petició de companyies líders de pausar-ne el ritme, és interessant llegir un article de Stephen Witt, un dels grans experts en tecnologia al New York Times. Planteja si som a temps d'aturar-ho del tot i si s'ha de fer, sobretot tenint en compte que el món ha apostat més d'un bilió de dòlars pels beneficis de la IA i que la seva prohibició, fins i tot frenada, tindria efectes demolidors al mercat bursari amb una caiguda en cadena de tota l'economia. Planteja un organisme de supervisió internacional en paral·lelisme, es diu, amb el que controla l'enriquiment d'urani. Esperem que en aquest cas no hagi de passar una catàstrofe com la d'Hiroshima i Nagasaki, que motivava el tractat de no proliferació nuclear, per començar-nos-hi a posar.
4: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
8: Això no ho diu ningú.
7: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
9: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
13: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
14: Els transportistes no volen sentir a parlar...
13: I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
12: Catalunya Migdia.
15: Cada dia a les dues.
11: I a partir de les tres...
15: L'espai de reflexió a la tertúlia.
16: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
13: Si has comès una falta, has de pagar-la.
12: Catalunya Migdia, l'informació central del dia amb Òscar Fernández. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:38, repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Fins on ha arribat una gavina anellada a Catalunya?
17: Doncs fins a Rússia. Després de registrar-la el 2022, se'n va tenir notícia el 2025 a França i ara encara més al nord. Llegim el 9-9, que ha recorregut més de 3.700 quilòmetres des de Botarell, al Baix Camp, on el grup d'anellament de Call d'Atenes Osona va fer els anellaments de les gavines rialleres. El seu nom prové del so que emeten, que recorda, es veu una rialla.
0: I a la Terra debat truita de patates amb ceba o sense, guanya atenció amb ceba.
18: Ho diu l'avançament de l'estudi sobre turisme i gastronomia del CIS. Dels 6.000 enquestats, un 71% van votar la truita de patates amb ceba. Un altre debat, més o menys feta, aquí està més igualat, tot i que el 56% la prefereix poc feta. Com a plat típic espanyol, després de la truita, han votat la paella i el pernil ibèric. A Catalunya guanya el pa amb tomàquet.
0: I la notícia que agradarà als fans d'U2.
17: Irlanda prepara una edició especial de monedes commemoratives pel 50 aniversari del grup, que celebrarà el 25 d'aquest mes. Doncs bé, just aquell dia, el Banc Central d'Irlanda emetrà una col·lecció de monedes de 2 euros dedicades a la banda. El disseny encara no s'ha fet públic, però ja circulen propostes amb la imatge del grup a la cara. També és una incògnita saber quants exemplars posaran en circulació.
0: I per què ha estat notícia Sant Joan de les Abadesses aquest cap de setmana?
18: Doncs el mal estat d'un edifici a la plaça Major, concretament el de Camp Blanchard, ha obligat a traslladar tots els actes de la Festa Major, el passeig als Gegants o al Vall de Pabordes, per primer cop en 92 anys, no s'han fet a la plaça Major. La queixa ha impregnat fins i tot la imatge de la festa, els cartells, i surten els Gegants amb cara trista. També ens fixem en Sant Joan per una altra cosa. Aquest cap de setmana s'hi ha vist Lamine Yamal amb la seva parella perquè hi han anat a comprar dos gossos. Us recull el 9-9.
0: I ha canviat de nom?
17: Saurí, un nucli de sort. Fins ara s'escrivia amb A, Saurí, i ara s'escriu amb B. Durant dècades s'ha escrit amb A per error i els mapes oficials encara mantenen el nom antic. Pels veïns ha estat una cursa d'obstacles que va començar a fa 4 anys i que finalment s'ha completat fa pocs dies. Ho veiem al Segre.
0: I el nou rei d'Uganda és un periodista de televisió.
18: Sí, després de la mort a l'agost del que va ser el rei més jove del món, va accedir al tron amb 3 anys, han anunciat el nom del nou monarca. És Edward Kijanonma. Treballa com a presentador... Kijanonma. Coneixes?
0: No.
18: Doncs treballa com a presentador de televisió pública del país. És net del monarca, que va estar al capdavant d'Uganda entre el 1929 i el 65. Ara, però, hi ha conflicte perquè familiars del fins ara rei creuen que no li toca a ell. En concret, serà rei de la regió de Tooro, un dels 4 regnes que reconeix la Constitució ugandesa.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
19: El New York Times avança que els sectors més durs de l'Iran van sabotejar l'acord de pau amb els Estats Units. Segons fonts del diari, el règim apunten que els detractors van fer fracassar l'acord amb una operació clandestina per atacar vaixells a l'estret d'Hormuz, cosa que, de nou, segons el New York Times, va fer enrabiar i molt el president iranià. També el Wall Street Journal ha publicat en aquestes últimes hores que la Xina hauria ajudat l'Iran en l'atac a una base nord-americana a Jordània. El diari apuntava que Teheran va rebre imatges per satèl·lit d'aquesta base. I el Regne Unit, el Guardian, destaca en portada el que anomena la magnitud real de la complicitat del país en el tràfic d'esclaus. Publica les conclusions d'un estudi d'historiadors que s'ha fet durant 3 anys, que xifra més de 10.000 persones, empreses o institucions que van participar en la compra d'esclaus, incloent-hi la Casa Reial. A França, Marine Le Pen ha començat la seva campanya per a les eleccions presidencials de l'any que ve, unes eleccions que, segons el Liberation, es mouen en una zona de crisi, amb pèrdua del poder adquisitiu i les primeres crides a la mobilització aquest mes de setembre. El Partit Socialista i la França Insubmisa asseguren que hi faran costat.
20: I en plan econòmic, Cinco Días destaca que Espanya encapçala la llista de països europeus en què requereix més esforç econòmic per comprar un habitatge. El percentatge d'ingressos que destinen les llars espanyoles a comprar una casa ha crescut 9 vegades més ràpid que la resta de la zona euro des del 1980. En aquesta línia, l'Economista publica que el govern espanyol no aclareix quants dels 184.000 habitatges assequibles anunciats estan realment acabats. L'executiu diu que ha mobilitzat més de 120.000 pisos, però, segons el diari, aquesta xifra inclou tant cases entregades com promocions que encara estan per construir. I si sou dels que aneu a la zona VIP de l'aeroport, potser haureu constatat el que explica l'ONU Economia. Segons el digital, les sales cada vegada estan més saturades per l'augment de viatgers que van a primera classe, cosa que ha estès la idea de que les sales VIP han deixat de ser VIP. Davant d'això, AEN està preparant l'obertura de més espais exclusius.
0: I pel que fa a la premsa esportiva, Robert Prats...
21: Lamine Yamal reconeix a Universo Valdano que ell és el millor per aconseguir la pilota d'or.
22: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Y ya no es...

0: Lamine Yamal una altra vegada va ser decisiu. Dos gols, el Barça va guanyar el Camp del Llevant. Ple al 15, títol al Mundo Deportivo i Esport. El Barça, invicta fins ara, ha guanyat tots els partits que ha jugat. 15 punts dels 15 possibles.
1: 15 són 15, 15, 15, 15. 15 són 15, 15, 15 són.
0: Santi Noia escriu al Mundo Deportivo que el Barça ha passat del rock and roll a l'òpera.
1: Barcelona!
0: Un Barça que passa del vertigen al control, però el que és innegociable és la mentalitat blaugrana. Aquesta dupla del Barça també la veu Joan Bells a l'Esport, un Barça que arrasa, però que al mateix temps pateix. El periòdico parla d'un Barça contracultural de Xavi Espar, un jove de 19 anys capaç de reconstruir, reinterpretar i recalcular sense que els espectadors sàpiguen exactament quin futbolista és o de què juga. Lluís Canut a l'avantguàrdia remarca que Espar reforça la superioritat del Barça. L'Esportiu diu que el Barça va patir una desconnexió en el tram final i que no sempre es pot brillar. Pel diari Ara, és la versió més terrenal del Barça, la que també guanya.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Els ous gegantins de Dalí ocuparan el Passeig de Gràcia.
4: Sí, l'exposició immersiva de Dalí arriba a Barcelona i és per això que des d'aquest cap de setmana s'han instal·lat tres ous gegants com els que coronen la Torre Galatea de Figueres o la seva casa museu de Port Lligat. Són reproduccions exactes que s'han fet en un taller de Barcelona i que ja llueixen al Passeig de Gràcia, ho hem llegit a l'Avantguàrdia.
2: Lliguen un tècnic a una torre de telefonia mòbil a l'Índia com a protesta pels problemes amb el 5G. No l'alliberarem?
5: Una decisió dràstica d'un grup de veïns de Hardauli amb un tècnic de telecomunicacions. Cansats de la falta de 5G, van decidir lligar-lo a una de les torres de telefonia. Van actuar així perquè volien que qui els visités fos un alt càrrec de la companyia. I no va ser així. Els veïns han avisat que fins que no els visiti un funcionari, no l'alliberaran. Ho hem vist a 20 minuts.
2: I què fa anys avui, Caralies?
5: Arrenquem la setmana felicitant l'actriu i també actriu de doblatge Michelle Jenner, que avui en fa 40. També celebra el seu aniversari la cantant Malena Gracia, que avui en fa 47. I acabem recordant que tal dia com avui va néixer Mario Conde. A l'advocat gallec li toca bufar 78 espelmes.
2: I el santoral.
5: Avui és Sant Crescenci, Santa Ròsula i Santa Notburga.
2: Devia venir d'Holanda, no? La Notburga?
6: No sé, noi.
2: Ens queda el repàs d'ahir. Va, anem al quiosc vintage amb Albert Om.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 10 anys.
8: 14 de setembre de 2016, Rita Barberà, exalcaldessa de València, té les hores comptades a la política. La investiguen per un delicte de blanqueig de capitals i el PP li ha demanat que deixi el seu escó al Senat. Barberà plega del partit, però s'aferra al càrrec de senadora per continuar sent aforada. El que en aquell moment no sabia ningú és que al cap d'un parell de mesos la trobarien morta en un hotel de Madrid. I Ada Colau ha encarregat el pregó de la Mercè 2016 a l'escriptor Javier Pérez Andújar. Diverses entitats independentistes, en protesta, han organitzat un pregó alternatiu que el farà a la mateixa hora l'actor Toni Albà. I acabo amb Mundo Deportivo, que ara fa 10 anys regalava el pijama del Barça, 100% de cotó, amb l'escut al pit i a la cama i la paraula Barça a l'esquena. Disfruta cada nit amb l'equip dels teus somnis, deia l'anunci.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Catalunya Ràdio.
2: D'aquí a 13 minuts seran les 8 del matí. Repassant aquesta dels titulars del dia en dos minuts, amb Cília Solanes i Francesc Soler. La Xina se suma a les veus que demanen reforçar la supervisió sobre la intel·ligència artificial.
12: Admet que s'ha convertit en una nova cursa entre les grans potències. Justament per això Donald Trump es nega a regular-lo més.
13: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya.
2: A Suècia, l'oposició socialdemòcrata lidera per la mínima l'escrutini de les eleccions d'ahir.
14: Estan frec a frec amb el bloc conservador en què l'extrema dreta retrocedeix. D'altra banda, Cardiff, reunió inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per reclamar referèndums d'autodeterminació de la Gran Bretanya.
2: Salvador Illa fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura.
12: Ho farà amb una conferència a les Drassanes de Barcelona per explicar el seu projecte d'educació, habitatge, rodalies i finançament entre les prioritats.
2: I cap de setmana amb 5 agressions per arma blanca a Barcelona.
14: Els fets fets han tingut lloc al llarg de dos dies als Carmel, Sant Martí, Nou Barris i Trinitat Nova. Hi ha diverses persones ferides.
2: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll.
12: La denúncia l'ha presentada un ciutadà. L'oposició l'acusa de fer un míting a favor de Sílvia Orriols i en contra de l'islam.
2: Avui a partir de 3:15 en parlarem ampliament d'aquest discurs, l'analitzarem i també de la trajectòria de Ramon Cotarello. I avui arrenquen les classes de formació professional per més de 176.000 alumnes.
14: Són 5.000 alumnes més que el curs passat. A grau mitjà, el més sol·licitat és el cures auxiliar d'infermeria i a grau superior lidera la demanda d'administració i finances.
2: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. En un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol.
12: S'han duplicat les que es van fer l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que demostren com avança l'emergència climàtica.
2: I avui al matí de Catalunya Ràdio entrarà per primera vegada a partir de 10:45 a l'espai immersiu de Dalí que s'inaugura dimecres a Barcelona.
14: Serà la casa Ametller, Passeig de Gràcia, amb realitat virtual, moda i peces originals de Dalí. I anirem a 10:45.
2: Fira Targa tanca una edició d'èxit i reclama augmentar el pressupost fins als 2 milions d'euros.
12: Es reafirma així com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions per saber-ho. Lleida, Estel Bussons, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Girona, Fèlix Martín,
6: bon dia. Bon dia. Hola, Ricard.
2: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
15: Què tal, bon dia.
2: I a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Comencem avui aquesta roda de connexions en directe a Lleida, perquè avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, presenta a la capital del Segrià les principals novetats del nou curs en l'àmbit de la formació professional. Estela.
3: Sí, ho farà a les 12 del migdia a l'Ajuntament i prèviament farà una visita a un dels centres de referència de les comarques de Lleida, l'Institut Escola del Treball, on avui comencen les classes, 1.300 alumnes, un 10% més que l'any passat. De fet, és una mostra de la tendència general de l'FP a Catalunya. Ara, fa un moment ho explicàvem, que comencen el curs 176.000 alumnes i això són 5.000 alumnes més que l'any passat. I una altra previsió per avui, de l'àmbit cultural. Aquest matí, el Parc Astronòmic del Montsec a Àger presenta una nova edició i ja en van 16 del cicle Música sota les estrelles, que aquest any ofereix un format diferent que combina música, astronomia i degustació de productes del territori.
2: I saltem ara a les comarques gironines perquè, atenció, ens centrem en la Garrotxa. Des del Consell Comarcal alerten que no es pot assumir l'augment de població, Fèlix.
6: Sí, això perquè els serveis públics, diuen, no estan dimensionats per la població que tenen. Asseguren que està pensats per unes 40.000 persones, ara en tenen 60.000. Sobretot focalitzen el problema en la manca d'habitatge tant a la capital Olot com a les pobles de la Garrotxa. Diuen que es podria arribar en una situació en què hagin de malviure 10 persones en un mateix pis. I estan preocupats pels joves que han de marxar del seu municipi perquè no hi troben un lloc per viure. D'altra banda, escalfant motors ja també per les fires de Girona, encara falten dies, però ja sabem com serà el cartell. El protagonitza aquesta vegada una imatge inspirada en la llegenda de la majordoma de Sant Narcís, que té una escultura al passeig arqueològic. L'ha dissenyat Joan Garcia, es veu com del dibuix de l'escultura, en surten els rínxols de colors d'aquesta dona, i entremig s'hi preveuen escenes de cultura popular.
2: Avui a partir de les 9 parlarem d'aquest avís del Consell Comarcal, també de les comarques gironines, centrades en aquest cas a la Garrotxa, que alerta de que no es pot assumir l'augment de població i sobretot aquest accent que hi posa en el futur dels joves que ara mateix perillaria a la Garrotxa. I parlant de massa gent i d'aglomeracions, a Barcelona, Marc, pendents avui també del balanç que faran els comerciants de l'últim diumenge de botigues obertes.
15: Que va ser ahir. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats a Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys. Doncs bé, ja us podem fer un tastet d'aquest balanç i és desigual. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible. En canvi, els eixos comercials diuen que sí que els surten els números i, de fet, voldrien poder-ho fer tot l'any. Parlant de gentada, avui, per cert, acaba la Festa Major de Castellà i la Roca del Vallès.
2: I a Tarragona, Manel, que ja comenceu a estar de festa, no?, per Santa Tecla.
16: Sí, s'acosta.
2: Ja s'acosta, això. Anem cap a l'Ebre, per això, abans, ja en parlarem de la Festa Major de Tarragona, perquè la majoria dels arrossars del marge dret del riu Ebre, estan afectats per la plaga del cargol poma, Manel.
16: Sí, els pagesos calculen que fins un 80%. L'últim any s'ha agreujat la situació. Es calcula que unes 7.000 hectàrees estan afectades per aquesta plaga, que es concentra sobretot en punts com els desguassos. L'única eina que tenen per fer-hi front és la saponina, que és un compost químic natural, i ara els pagesos reclamen més eines i més efectives. Avui també ens fixarem en la tornada a les aules de 2.000 alumnes a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, que ho faran en un edifici renovat després de 2 anys d'obres. Serà un retorn progressiu, però comença avui i s'allargarà fins a l'inici del segon quadrimestre, en un edifici original que data dels anys 70 i que està ubicat al campus a Salades, que s'ha sotmès a una renovació que ha costat més de 10 milions d'euros.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu un bon dilluns. Gràcies.
14: Adéu, bon dia.
17: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si ha de sortir de casa ara, sapiguem quin temps farà. Us espera també com estan les carreteres. Pel que fa al temps, la setmana comença amb calma meteorològica, però amb previsió de noves tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia, sí. Els models que es van actualitzant ara aquest matí ens indiquen tempestes que poden passar dels 50 litres per metre quadrat a partir de dimecres a la tarda i a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, sobretot. Ho anirem concretant. De moment, avui comencem el dia amb 19 graus a Cerdanyola Vallès, 21 a Tarragona i, en canvi, a 5 graus a Bolví, a la Cerdanya, amb un dia però que serà de sol i de calor, calor d'estiu, amb màximes de més de 30 graus a tot arreu. S'arribarà amb facilitat als 32 i als llocs més càlids podria arribar als 35 o 36 graus.
2: I pel que fa al trànsit, l'AP7 continua sent la via més conflictiva aquesta hora. Mireia Sala.
19: Sí, a trànsit lent amb retencions des de la Roca fins a Barberà en sentit Barcelona. També aturades a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al nus de la Trinitat. A les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Martorell i a Pallejà.
20: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
21: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge de l'Ester, de Sant Joan de Mediona. Es queixa del servei de recollida d'escombraries a les urbanitzacions de la Font del Bosc i de Sant Elies. Considera que la ubicació de la deixalleria no és l'adequada i que la freqüència de recollida tampoc ho és. Posa l'accent, però, en el soroll que provoca la recollida nocturna i també en algunes avaries que han tingut els vehicles de neteja.
23: Des de les premses de matinada, els xiulets de marxa enrere i els fills dels operaris fan que dormir sigui gairebé impossible per a moltes famílies. I s'utilitzen vehicles inadequats que van deixant rastres de líquids i bosses trencades pels nostres carrers.
22: L'Ajuntament respon que té constància de les queixes i que està treballant per intentar posar-hi remei.
21: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto a vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-36-0609. I a aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui analitzem el preu del pa.
24: El pa és una despesa pràcticament diària. De mitjana, una bagueta a Catalunya costa al voltant d'un euro amb 40 cèntims. Estem parlant de pa fet en forns, no de barres industrials que trobarem molt més barates als supermercats. A la pastisseria Luna, de Sant Joan d'Espí, al Baix Llobregat, la bagueta ens costa un euro amb 35 cèntims. Sentim l'Emilio, forner i propietari.
25: Aquest estiu hem pujat preus després de vacances, ja que els costos de producció han pujat molt i es veu una previsió de pujada de farina generalitzada. Llavors, tinc el pa de pagès a 3,70 al de quilo, a 2,70 al de mig quilo, tinc la barra de quart a 1,30 i la baguette la tinc a 1,35.
24: Si anem cap a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, al Forn Corneli, la barra costa 1,25 i el pa de pagès de quilo 3,60. Ens ho detalla l'Encarna, la seva venedora.
26: La barra de quart a 1,25, el xusco de mig a 2,10 i tallat a 2,20 i el barrot de quilo 3,60 i tallat 3,70.
24: A Sant Fruitós del Bages, al Bages, el forn fet de farina ven el pa de pagès de quilo a 3 euros amb 80 cèntims.
2: I avui dilluns, què costen les millores en una deixalleria? On van a parar els nostres impostos? Ot Serra, bon dia.
27: Bon dia. A Bellpuig, a l'Urgell, l'Ajuntament vol fer un seguit de millores a la deixalleria municipal. Es vol ampliar l'espai, motoritzar la porta d'entrada, instal·lar videovigilància i reforçar el sistema informàtic. Però el gruix de les millores consisteix a substituir els contenidors perquè els actuals estan molt malmesos. El valor estimat de la licitació són 46.000 euros i d'aquests, 33.000 són per al subministrament de les noves caixes i contenidors.
28: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
29: La Universitat CEU Abat Oliva posa en marxa avui la primera promoció del nou grau en Medicina, integrada per 50 estudiants. La nova titulació s'imparteix al nou campus Esplugues i neix amb una proposta formativa que uneix rigor científic, pràctica clínica i una mirada humanista de la professió. L'inici d'aquests estudis reforça el creixement de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i contribueix a preparar els futurs metges que afrontaran els reptes sanitaris del segle XXI.
28: El grau en Medicina de la Universitat CEU Abat Oliba busca formar professionals competents, ètics i preparats per als reptes del futur. Per això ofereix un enfocament integral amb una metodologia innovadora com l'aula invertida, activitats de simulació clínica i pràctiques en hospitals de referència des del primer curs. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: I què destaquem a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia, doncs mira, avui són vídeos virals, més d'un. Tots giren al voltant del mateix tema, que és la reboda de Dulceida i Alba Paul. Ja estaven casades des del 2016, però ho han tornat a fer, es veu que no saben què fer per gastar-se tots els diners que tenen. Jo em quedo amb un vídeo que ensenya com entren les renúvies al convit. Atenció a la música que sona.
2: Els catarres.
0: Els catarres. Els catarres bramant en un aplec d'influencers que tenen per lema en castellano llegas a más gente. Ben jugat per part de l'Aida i l'Alba. Els catarres per fer l'entrada. Reboda un 11 de setembre i els premis d'Idolo que enguany els faran a Barcelona. Ara només falta que també facin contingut en català i que ens convidin al proper casament, Ricard, perquè aquest ritme la tercera boda la fan per Tots Sants, eh?
1: Tu que podries acabar.
2: I avui, per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem la cançó a tots els pares i mares que superen el primer cap de setmana de curs escolar. Aquí ha hagut de comprar material d'última hora, forrar llibres a les 10 de la nit. A vosaltres, que sabeu la veritable tornada, que la veritable tornada comença exactament avui, aquest dilluns.

0: La intel·ligència artificial és una revolució que amenaça de capgirar el món de dalt a baix. Més ben dit, ja ho està fent. El seu ús va molt més enllà de respondre correus o d'ordenar la llista del supermercat. Al front d'Ucraïna, per exemple, la intel·ligència artificial ja pren decisions militars. I ho fa de forma autònoma. A les universitats resol problemes matemàtics plantejats fa dècades. És una onada que ho impregna absolutament tot, amb un ritme d'adopció que posa al nivell del cotxe o de la telefonia mòbil. Però amb una gran diferència. Tot just això acaba de començar. I una tecnologia tan potent no es pot integrar a cegues. Cal un debat obert sobre els seus límits i els seus usos. I això mateix plantejava dissabte el director d'Anthropic, que és una de les potències mundials del sector. El CEO d'Anthropic publicava un text demanant alentir aquest desenvolupament de la intel·ligència artificial. Alertava que el ritme actual va massa ràpid per una regulació existent, que hi ha massa possibilitats que acabi en mans equivocades. I deia que si no es frena, les conseqüències poden ser terribles per la seguretat i l'economia mundial. A la seva denúncia s'hi sumaven altres veus, com, per exemple, figures com Elon Musk. Tots exigeixen més mecanismes de control. Ara bé, quan els mateixos que poden guanyar més diners amb la intel·ligència artificial ens demanen que la regulem perquè podria destruir la humanitat, qui està escrivint exactament les regles? No resulta curiós que siguin els líders del sector els qui demanin trepitjar el fre? Gent que s'està fent milmilionària gràcies a la intel·ligència artificial, que competeixen entre ells per veure qui guanya la cursa. I aquí veuen aquestes declaracions una estratègia clara empresarial més, perquè exigir una regulació restrictiva quan ja ets líder del mercat també és una manera de protegir-se. Ara bé, més enllà del tacticisme, el debat ètic de fons també és innegable i és inajornable. Ho apuntava el Papa Lleó XIV a la seva encíclica recent, on, recordem, feia una crida a desarmar la intel·ligència artificial. Desarmar. Posar-la al servei de les persones. Defensar allò que ens fa humans davant del creixement de la intel·ligència artificial. Ja sigui a casa, a l'empresa o a la política. Però, sobretot, a l'educació dels més joves. Una cosa semblant defensava aquest cap de setmana l'analista en cap de l'informe PISA al País. Carregava contra l'impacte de la intel·ligència artificial a les escoles. L'experta advertia que aquesta eina ofereix als alumnes una experiència molt allunyada del que és l'aprenentatge. Perquè per aprendre es necessita l'esforç personal i també el dubte. I si la màquina ens ho dona tot mastegat, no tenim cap de les dues coses. Per descomptat, no es tracta de prohibir les noves eines, però l'alerta de PISA, igual que l'alerta del Vaticà, exigeix prudència. Compte amb abandonar allò que ens fa humans. Compte amb delegar les decisions i el criteri. Davant de la cultura de la immediatesa, el gest més revolucionari ara mateix és aturar-se a pensar. I si escoltem els experts, en aquest cas de la intel·ligència artificial, ens hi va la vida.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: La Xina s'assuma a les veus que demanen que es reguli i es repensi el desenvolupament actual de la intel·ligència artificial. OpenAI ha suspès la seva sortida a borsa, però Donald Trump nega que calgui més control.
0: La segona.
2: Avui ens hem despertat sense saber qui governarà a Suècia. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini, tot i que el bloc progressista, ara l'oposició, sembla que té un lleuger avantatge. Per tant, també caldrà esperar per saber si l'extrema dreta entra o no al govern per primer cop.
0: La tercera.
2: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres independentistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, que presentaran una estratègia comuna per poder demanar al govern britànic referèndums per sortir del Regne Unit.
0: La quarta.
2: El president Salvador Illa presentarà aquesta tarda en una conferència les prioritats de la segona meitat del seu mandat, tot plegat després de la diada, la vaga de mestres del primer dia de curs i setmanes abans que el Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia.
0: La cinquena.
2: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la Diada Ripoll. L'ha presentada un ciutadà. L'oposició acusa Cotarello de fer un míting a favor de Sílvia Orriols i en contra de l'islam.
0: I els esports, Robert Prat?
3: El Barça guanya 2-4 al Camp del Llevant, 2 gols de Lamine, un d'Espar, un de Dayemi, els blaugrana líders invictes a la Lliga. A segona derrota del Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial. El Barça guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida i Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení amb la victòria davant Alemanya.
0: Pel que fa al temps, avui farà sol i calor de ple estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. Avui el dia serà assolellat i càlid. Pot pujar 2 o 3 graus més que ahir la temperatura. S'esperen màximes de 30-33 a la costa, més de 35 a les zones més càlides de l'interior. I a partir de dimecres, a la tarda, tornarà a baixar la temperatura amb l'arribada de noves tempestes.
0: I pel que fa al trànsit, 5 quilòmetres de cua a la C31 entre Montgat i Badalona. I retencions encara a l'AP7. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, exacte. Aturades des de la Roca fins a Barberà en aquesta AP7 en sentit Barcelona. També continuen les retencions a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Sant Vicenç dels Horts.
0: Són les 8:06, avui a l'Àgora del Matí, d'aquí a una hora, ens acompanyaran Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong, el dia en què parlarem àmpliament de l'alerta mundial amb la intel·ligència artificial.
6: 5.712.
7: Em toca?
8: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
9: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
10: Doncs ja s'acaba l'estiu.
11: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
10: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
11: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
10: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
15: It's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully, and we need to make sure that the... Our safeguards, our ability to understand it, our ability to control it, keeps up with the pace at which the technology is happening.
0: És un senyal d'alerta. Hem d'assegurar-nos que els controls poden seguir el ritme de l'evolució de la intel·ligència artificial. És Dario Amodei, és el gran responsable d'Antròpic, és un dels gegants de la intel·ligència artificial, llançant aquest avís que ha sacsejat la indústria a tots els nivells. Alerta que cal frenar i cal buscar noves mesures de seguretat. Això ha arribat dies després que un dels seus propis investigadors presentés la dimissió i alertés que la intel·ligència artificial podria matar-nos a tots a final de dècada.
16: So the precise scenario sounds a little bit like science fiction. It sounds like something that's not real, but I think it is frighteningly real and it's easiest to understand.
0: Sembla ficció, però no ho és, deia aquest investigador aquesta mateixa setmana. Tot plegat ha provocat també una gran tempesta, fins al punt que OpenAI, l'empresa de ChatGPT, ha ajornat la seva sortida a la borsa. L'altra novetat de la matinada és, atenció, que la Xina s'ha afegit a aquestes veus i ha reclamat que es reforci la supervisió de la intel·ligència artificial. El ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la tecnologia es faci de manera saludable i ordenada. La Xina és la gran competència dels Estats Units, recordem, una intel·ligència artificial, i això precisament és el que ha argumentat Donald Trump per rebutjar de ple la proposta d'alentir-ne el desenvolupament. Segons diu Donald Trump, això donaria avantatge a Pequín. Berta Torrades.
17: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
18: Perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
17: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I qui s'entrevistarà amb els gegants de la intel·ligència artificial aquesta setmana és el rei d'Anglaterra. Segons el Palau de Buckingham, Carles III es trobarà, atenció, a Escòcia amb representants d'NVIDIA, de Google d'OpenAI i també d'Antròpic per debatre com desplegar la tecnologia de manera que beneficiï la societat. I a partir d'aquí, Frederic Vincent, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Mira d'endreçar-ho tot plegat perquè és un debat que apareix ara. Per què?
6: És un debat que apareix justament ara, per què? Doncs aquesta és la pregunta i la resposta és que el punt de partida va ser aquest estiu, quan un model d'OpenAI va hackejar una altra empresa, que es diu Hugging Face, sense que ningú li demanés. L'encàrrec no era entrar en aquest sistema, era aconsegueix aquesta informació. I el sistema, de manera autònoma, pel seu compte, va veure que la millor manera era entrar en aquest altre sistema d'una altra empresa, superant tots els sistemes de ciberseguretat que tenia. En vam parlar aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el físic Roman Orús, que forma part del panell de Nacions Unides sobre intel·ligència artificial.
19: El que ha passat ha estat dins d'un entorn més o menys controlat, no? I efectivament s'ha doncs, pogut detectar temps, etc. Però el que hem de fer ara mateix és com hem de, diguem-ne, entrenar aquestes intel·ligències artificials per tal de que no facin això.
6: Si l'encàrrec que se li fa és aconsegueix les dades de tots els catalans i catalanes a la sanitat pública, ho té raonablement fàcil, un model d'intel·ligència artificial per aconseguir-lo?
19: Bueno, amb el que hem vist jo diria que sí.
6: Això és el que ens deia el físic Roman Orús. Això va passar aquest estiu. L'Institut de Seguretat d'Intel·ligència Artificial del Regne Unit va dir poc després que aquell cas va ser la primera vegada que es veien els riscos d'una manera tan clara en el món real. Una investigació posterior va establir que l'incident va ser encara més greu del que s'havia dit. Així arribem al mes passat. OpenAI va fer públic que alentia el ritme del seu nou model Astra, al·legant que calia falcar la ciberseguretat. I així arribem a la setmana passada.
20: We are joined now by the man who started this debate, Jacob Cox. And Jacob, thank you for joining us this morning. Are you getting the kind of response you hope for when you announce your resignation on Tuesday?
6: Aquesta és una entrevista a Jacob Coxon, investigador d'Antròpic, que plega, però no només plega, sinó que en una sèrie de publicacions a les xarxes socials diu que les empreses estan jugant amb la vida de les persones per falta de control de la intel·ligència artificial. I després, aquest cap de setmana, arriba la carta del responsable d'Antròpic, reclamant controls de seguretat més estrictes.
21: La manera de fer bé les coses és que en la indústria treballem conjuntament, i és difícil, però el món també ha de treballar conjuntament.
6: És el que deia Darío Modei després de publicar una carta molt llarga on demana que auditors independents supervisin les empreses pel que fa als estàndards de seguretat. També va instar a la cooperació global.
0: Li han donat suport a algunes empreses del sector, però hem de dir que no totes, Freddy.
6: Els que li han donat suport són Sam Altman, d'OpenAI, o Elon Musk, però, per exemple, Microsoft doncs, ha fet mig-mig. Ha dit que sí, que d'acord, que cal més control, però que no es pot alentir el desenvolupament. I una història interessant és Nvidia. Nvidia és el gran fabricant de xips per a la intel·ligència artificial. La setmana passada, en una conferència a San Francisco, el seu conseller delegat, Jensen Huang, va dir que els laboratoris de la intel·ligència artificial estan esverant el personal, estan intensificant les preocupacions perquè tenen previst llançar nous productes de ciberseguretat. Jensen Huang fins i tot va acabar la seva conferència insinuant que la millor manera de generar demanda és crear un problema. Hi ha crítics que diuen que els líders de la intel·ligència artificial volen regulació precisament perquè són els líders i perquè aquesta regulació els falcaria i garantiria la posició.
0: I un altre interrogant. Per què Donald Trump s'oposa a alentir la tecnologia?
6: Bàsicament per diners, perquè els Estats Units viuen una enorme explosió d'entrada de construcció dels centres de dades que són imprescindibles per la intel·ligència artificial. Perquè ens fem una idea, fa 4 anys la inversió en aquests centres era 50.000 milions de dòlars. El 2030 podrien ser 7 bilions de dòlars en bé.
0: Sí, com sigui, la proposta de frenar i regular també ha reunit el suport de molts experts. Alguns reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà és membre de l'Internet Society i president de l'entitat Civic AI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial.
22: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3, on tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
0: En parlem avui també al Matí de Catalunya Ràdio àmpliament a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9, a les 9 del matí, amb Christian Cantón, del Barcelona Supercomputing Center, que és un dels màxims experts i referents en intel·ligència artificial a casa nostra. També ho comentarem amb la consultora en intel·ligència artificial i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda. I abordarem els efectes econòmics i laborals de tot plegat amb la secretària general de Comissions Obreres, Belén López. Tot això serà a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. De moment, un primer comentari del president d'Accent Obert, Genís Roca.
23: Els de la IA avisen que s'ha tornat molt perillosa. Quins nassos. Posen al mercat una eina immadura i ara ens passen la pilota. Volen esquivar responsabilitats i, sobretot, aconseguir normes impossibles per la resta i quedar sols, sense competència. Però el perill és real. Els estats han d'entrar a l'accionariat d'aquestes companyies. Si el risc és públic, el control també ho ha de ser. I com passa amb les armes, que no tothom pot comprar una pistola, no tothom hauria de poder accedir als models més sofisticats. Però la política se'ns ha quedat petita i tot això es cuina en entorns privats que, per molt que diguin, només pensen en diners.
0: I l'altre tema del dia és l'actualitat política. També pren velocitat. Aquesta setmana seran a Catalunya. Atenció, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal en diferents actes per continuar arrencant el curs polític. Avui, de moment, el president Salvador Illa farà una conferència per fixar les prioritats de la segona part d'aquesta legislatura. Entre les carpetes pendents hi ha el conflicte amb els docents o l'accés a l'habitatge. Tot això en aquesta conferència d'avui al vespre. Laia Framis.
1: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara en actualitat política, avui també expliquem que la Fiscalia ja ha rebut una denúncia pel discurs del politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glossa de la Diada a Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament. Sílvia Solanes, bon dia.
2: Bon dia. L'ha presentada un ciutadà que considera que els fets són constitutius de delicte d'odi. Cotarelo i va dir coses com aquesta.
3: O fins convertint en islam i vivint com ciutadans de segona pagant un impost, o fent la guerra i, per descomptat, perquè ells afecta, siguem derrotats.
2: O convertir-se a l'islam o fer la guerra i derrotar els musulmans. Junts i Esquerra han reaccionat qualificant de xenòfoba la intervenció de Cotarelo. Els dos partits també consideren que el discurs va ser un míting d'Aliança Catalana. Cotarelo va presentar Sílvia Orriols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya, va qualificar d'invent la islamofòbia i va alertar dels perills d'una suposada invasió musulmana.
0: Això és el que va dir el politòleg Ramon Cotarelo, que no és el primer cop que entra en política, de fet. Recordem-ho tot, eh? Va fer campanya per la CUP, abraçat a David Fernández, per cert, a les eleccions del Parlament el 2015, mentre que dos anys més tard va tancar les llistes d'Esquerra Republicana als comicis catalans. I el 2019 va tancar simbòlicament les llistes de Junts per Girona a les eleccions generals. De veritat que era un altre Cotarelo, però això va passar. En parlarem a l'Àgora avui amb Mohamed El Amrani, comunicador i activista social. I una altra previsió també destacada per avui: es reuneixen els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums d'independència. Londres, Quim Olivares.
4: Rip Ap Yorubeth, líder del partit Plaid Cymru, John Swinney, del partit nacional escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill, del Sinn Féin, es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
24: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
4: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
25: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: De seguida els bàsics, però abans fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomé i a les carreteres amb Maria Fernández Noguera.
26: Bon dia. Avui farà sol i encara més calor que ahir. El dia comença amb temperatures de 20 a 23 graus a la costa i, en canvi, no passen dels 10 graus al Pirineu. Al migdia, a tot arreu, se superaran els 30 graus i podrien superar els 35 a Ponent, a l'Ebre i a l'interior de Girona. Però atenció a les tempestes, que es preveuen a partir de dimecres a la tarda, que faran baixar novament la temperatura.
5: Cua a la P7 a Granollers i Santa Perpètua, a la C31 de Montgat a Badalona i a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat. A la zona del Baix Llobregat, retencions encara a la 2 a Martorell i Sant Vicenç dels Horts, la B23 de Molins Esplugues i la C31 i C32 al Prat.
0: Informa Mireia Sala.
27: Tornar a la rutina costa, però a Bon Preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bon Preu i Esclat, tornar costa menys.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
9: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
27: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
17: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial.
22: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant.
11: Uns milers de vots, i potser només un diputat, decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia.
0: Preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
4: I el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur.
12: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'era, retalla de Yemi, gol!
25: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia, avui 14 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, amb Pol Forada, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Ara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
13: Bon dia.
0: Us avança el matí. En només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions.
15: Són dades del Departament d'Interior a les quals ha tingut accés a aquest programa i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna a un temps més extrem i un estiu partit amb dos riscos consecutius sense pausa. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
28: Perquè ens fem una idea, el mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
15: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes trucades, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost.
0: I a Suècia, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions. El bloc progressista té uns pocs vots d'avantatge i el recompte s'allargarà. Enviada espacial a Estocolm, Sèrie Sarnades, bon dia.
11: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent en migració i lluita contra el crim. Aquest cop, l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Sarnades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les eleccions sueques registren el descens del vot a l'extrema dreta i parlant d'això...
29: Les Français, quel que soit leur couleur de peau ou leur religion, leur origine ou leur
0: Marine
29: résidence...
0: Marine Le Pen ha començat la seva campanya per les eleccions presidencials de l'any vinent.
15: Ha tornat a treure la proposta de la prioritat nacional. La precampanya per les eleccions arriba amb les crides a la mobilització aquest mes de setembre contra l'augment de preus. El Partit Socialista i la França Insumisa afirmen que hi faran costat.
0: Parlant de protestes, dues de cada tres persones són pessimistes amb l'Europa actual. Són dades d'una estudi del Consell Europeu de Relacions Exteriors. Brussel·les, Bruno Fortea.
1: Els ciutadans creuen que Europa té tres grans problemes. El primer, la lentitud a l'hora de prendre decisions. El segon, la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia. I d'això en posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
3: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
1: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè, si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'Iran ha ajornat indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman, amb els estats del Golf.
2: Per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret d'Hormuz. Arran d'això, el preu del petroli ha tornat a superar els $100 per barril.
0: I atenció a això també, perquè el ministre de Cultura d'Israel amenaça de retirar la ciutadania als dos directors del documental NASA, premiat a Venècia.
6: El documental sobre l'assassinat sistemàtic de civils a Gaza va rebre una ovació de 25 minuts i es va endur el premi especial del jurat. L'exèrcit israelià els ha titllat als directors de mentiders i un exministre de defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel, mentre que els dos directors han dit que faran tot el possible perquè el documental es pugui veure al seu país.
0: I a Madrid, la Junta Electoral Central es reuneix avui per abordar el conflicte de la llei de nets. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
13: Bon dia, sí, reunió d'urgència al migdia al Congrés per estudiar l'ordre que els va donar el Suprem, que ha demanat a la Junta Electoral que reclami informació als consolats per saber el detall de com i per quina via es van nacionalitzar els descendents exiliats, quina documentació van aportar per demostrar-ho i així tenir dret a vot. De moment, el Suprem ha suspès temporalment el dret de vot dels que es van nacionalitzar a través d'aquesta coneguda com llei de nets i ara el Suprem ha reclamat a la Junta col·laboració per tenir tota la informació abans d'arribar al fons de la qüestió i resoldre ja en sentència.
0: I alerta amb què diu l'ABC, perquè dirigents del PSOE no volen Zapatero als seus actes de campanya.
2: Segons el diari, l'impacte de la investigació a l'expresident desmobilitza l'espectre progressista i trenca l'estratègia de vot útil de Sánchez.
0: I el ministre espanyol d'Exteriors viatja avui a Andorra.
16: Per firmar diversos acords bilaterals amb la ministra d'Exteriors andorrana, Espanya també reafirmarà el seu suport perquè Andorra avanci en l'associació amb la Unió Europea.
0: I el periòdico i l'Ara expliquen avui que les presons catalanes han viscut en els últims anys un repunt pel que fa el nombre de reclusos.
16: Sí, perquè del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant poc a poc, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals, un 23% més en només 5 anys. L'augment de penes amb multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest increment. El delicte contra el patrimoni és el més habitual entre els interns. Això situa les presons catalanes a un 95% de la seva capacitat. El govern es planteja construir mòduls nous.
0: 8 i 27, i parlant de delictes, cap de setmana molt complicat a Barcelona amb les armes blanques, amb 5 agressions.
6: Que han acabat amb diversos ferits. L'últim cas va ser la nit de dissabte-diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca i molt a prop també en van resultar un altre ferit. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una a Sant Martí i dues més a Nou Barris.
0: I cap de setmana llarg ha estat també negre a les carreteres amb 4 morts.
6: Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a l'Alt Urgell i a la C-50 al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i al Altafulla, al Tarragonès.

0: 50 metres.
1: Alerten que a vegades des dels municipis i entitats ecologistes es vol prohibir per prohibir i neguen d'altra banda tenir res a veure amb la vandalització de boies. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I la Generalitat restaurarà la Tartera del Sotllo. Això és dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
3: I passa el camí que connecta el refugi de Vallferrera i el port de Sotllo a més de 2.900 metres. És la ruta més freqüentada per arribar al sostre de Catalunya, la Pica d'Estats, i que està malmès des de l'estiu passat per una forta tempesta. Mai la Generalitat havia fet una obra a tanta altura. Ho explica avui l'ACN.
2: I avui us explicarem també en primícia, a partir de 2:15, com és aquesta nova exposició immersiva que es diu Dalí, Boulevard Cibernètic, de Casa Ametller al Passeig de Gràcia.
4: S'inaugura dimecres, però a 2:15 del matí hi entrarem per primera vegada. Ho farem amb el galerista d'art Artur Ramon i amb l'expert en tecnologia Jordi Selles.
2: Això després que Fira Targa tanqués una edició que qualifica d'èxit i reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Targa, Marta Vives.
5: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Targa reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
6: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
5: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
6: Que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
5: Des de Tàrrega, Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I aquesta nit tindrem nova gala dels Premis Emmy.
4: La gran favorita és la sèrie de Pitt d'HBO Max, amb 25 nominacions. Per darrere li segueixen Hacks, també d'HBO Max, i La maldición de Widow's Bay d'Apple TV. Durant la gala es farà també un homenatge a Dolly Parton.
2: I ara un parell de punts de música. La primera és una novetat.

Això és No vull tornar sol a casa, el nou tema de Lluqui Valverde, un dels músics de la Ludwig Band. El disc sencer sortirà el 2 d'octubre, però el presentarà en directe aquest cap de setmana al Mercat de Música Viva de Vic.

0: avui a la tarda haurem d'estar pendents també d'un anunci.
1: Perquè Oasis anunciarà els concerts de la seva nova gira del 2027. Durant aquests últims dies, els germans Gallagher han anat deixant pistes amb imatges d'alguns estadis europeus, amb coordenades i algunes referències de ciutats com Manchester, Glasgow, Amsterdam, Berlín, París, Roma i també Barcelona.
0: I pel que fa al trànsit, cop d'ull a les carreteres, Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia. La via més complicada a aquesta hora és la B23 d'entrada a Barcelona, amb circulació lenta, amb retencions des del Papiol fins a l'entrada per la Diagonal. Problemes també a la P7 de Mollet a Barberà, la Pota Nord a Santa Coloma per un vehicle avariat i la C31 a Badalona.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest dilluns 14 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
3: Primera.
0: Quan Sílvia Orriols diu que està d'acord amb les paraules de Cotarello, però que en un acte institucional no era el lloc per dir-les, oblida que ella ha dit bàrbars a col·lectius al Parlament de Catalunya?
3: Segona.
0: Sobre la intel·ligència artificial, i si el problema no fos el fet que la intel·ligència artificial avança massa ràpid, sinó que hi ha massa diners interessats que no pari de créixer?
3: Tercera.
0: Si l'abús de la intel·ligència artificial a les aules amenaça en dinamitar l'aprenentatge i la capacitat crítica dels més petits, ens trobem davant d'una revolució educativa sense precedents o davant d'una drecera còmoda que acabarà fabricant una generació incapaç de pensar, d'escriure o resoldre problemes per ella mateixa?
3: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: Les proves no han sortit bé. M'estàs dient que tinc un puto càncer? Ja el 31 d'octubre. La castanya.
5: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
6: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
7: Sí, sí, puto ficus.
8: Les gilipolles també tenen càncer.
9: Bam! Em cau la catapalt a terra.
5: No! Dones de ràdio. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
1: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: El Pirineu i les Terres de Lleida.
4: Catalunya Ràdio.
5: Són les 8:34. De seguida obrim l'àgora del matí avui amb Sara González, amb Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong, però abans els esports amb Robert Prat. El Barça referma el seu lideratge al camp del Llevant amb la cinquena victòria consecutiva.
6: 2-4, doblet de Lamin, un de penal, un gol de Xavi Espar, el primer i l'últim de Karim Adeyemi. Els blaugranes dominaven 0-3, es van despistar al tram final del partit, van permetre al Llevant posar-se 3-2, fins que Adeyemi va fer un golàs al límit del temps. El 2-4 definitiu. Pau Cubarsí.
7: Són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps en qualsevol moment doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar.
6: També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, que t'ha fet un D por 1, Celta 1, Màlaga 1, avui ve la Real Betis a partir de les 9, el València QE amb només un punt va destituir el tècnic Carlos Corberán, a segona derrota del Sabadell 2-0 al camp del Mallorca, la Lliga Femenina victòria del Badalona 1-4 a Eibar.
5: Lamine Yamal diu que ell és el millor candidat per aconseguir la pilota d'or.
6: El millor dels millors, en declaracions al programa Universo Valdano de Movistar.
8: Yo creo sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
6: És un fragment de l'entrevista que s'emetrà completa aquest divendres a Movistar.
5: I Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP.
9: Guanya la cursa Marc Márquez. És guanyador del Gran Premi de San Marino sobre Àlex Márquez i Pedro Acosta. És el cop bèstia que dona a la classificació del Mundial. El tro de Cervera Marc Márquez, que és nou líder del Mundial de MotoGP.
6: Així, una raval de Damià Aguilar a l'Univers MotoGP de Catalunya Ràdio. Márquez, que va guanyar les dues curses del cap de setmana i que és líder del Mundial, empatat amb Jorge Martín.
10: Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana. Así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentar los próximos.
6: El Barça, que es proclama campió de la Lliga Catalana de Bàsquet amb la victòria davant el Lleida, 96-87, Joel Parra, jugador blaugrana.
11: Més que el títol és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els bons moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
6: Avui li fan proves a Darío Brizuela per una lesió al turmell, podria ser important. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení, victòria davant Alemanya, 81-58. Enric Mas, campió de la Vuelta. L'italià Kimi Antonelli de Mercedes guanya el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Madryn, i Zverev, nou campió del torneig de tennis dels Estats Units.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marca les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
13: Pluto!
14: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
4: empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
15: Ja em veig fent lloc per una catifa del bazar de Samarcanda.
16: La teva maleta ja està pensant en tot allò que s'ha d'emportar. Nosaltres, en què vagis ben acompanyat. Viatge amb viatgers experts de Betravel a Uzbekistan 9 dies amb pensió completa i guia acompanyant des de 2.160 euros. Betravel, viatja't la vida.
17: A veure, repassem, ulleres, sí, necessari sac de dormir també. Aigua per 3 dies, sí.
18: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
19: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
20: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
21: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
22: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
20: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
23: Per on anava, pobre home, sí, amb una espenta a terra, pobre.
20: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
24: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del periòdico Sara González, el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, el periodista Toni Bolaño i l'economista Pau Llonc.
25: I de què ha parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
5: La Sara admet que l'espanta la intel·ligència artificial. En parlarem moltíssim avui a l'àgora d'aquests avisos dels últims dies sobre aquesta tecnologia. I l'Aitor i el Toni ens han fet una miqueta d'enveja dient que quan es fiquen al llit s'adormen de seguida. No tenen temps ni de llegir. I això, els que no tenim aquesta sort, ens fan les dents molt llargues.
25: Fa por, però la fem servir, no? Tu, Sara, la fas servir en el teu dia a dia?
26: Sí, sí, sí, sí, la veritat és que sí.
25: Amb què? Un exemple que ens puguis posar.
26: Sí, per exemple, en el periòdico ho fem servir molt per la correcció de textos.
25: Clar.
26: O per la traducció ràpida de teletips. Òbviament, sempre hi ha la supervisió humana per sobre de tot, no? Però sí que a nivell de correcció és una eina que ens resulta útil. Sé que a nivell de fotografia, doncs, potser per perfeccionar certes coses, doncs, també l'estan fent servir. Vull dir que hi ha qüestions mecàniques també, per exemple. En algun moment busques una dada i en comptes d'entrar a la web de l'IDESCAT, doncs, demanes ràpid la dada poblacional de tal municipi de l'any 2020, no? Per veure l'evolució demogràfica d'un municipi. Doncs això sí que és útil per nosaltres.
25: Clar, perquè a més et dona la font, no? És a dir, pots anar a consultar, clar, si la font que ha consultat és una font fiable o no,
26: clar,
25: però clar, el procés és molt més ràpid, perquè és un procés, clar, de cerca que t'estalvia tu anar a la font, clar, buscar la pestanyeta i tota la informació.
26: Sobretot,
25: no?
26: És per tasques mecàniques que, sí, ho fem, sí, servir.
25: I tu, Pau?
27: Sí, bon dia, què tal?
25: Bon
27: jo el faig servir bastant, sí. Per exemple, bueno, jo, a part de les coses que ja sabeu, doncs també porto les finances i temes de calés en una cooperativa de treball associat, que és la que em dona de menjar, diguem-ne. I, per exemple, clar, totes les tasques financeres d'una empresa, el que abans es feien, pues, els documents, els pèrdues i guanys, els balanços, els anàlisis dels balanços, de com va una empresa, de com ha progressat durant els anys, doncs abans era una tasca que portava hores i hores amb Excel i càlcul de ràtios, i avui en dia, pues, senzillament puges uns quants excels, uns quants balanços, i li demanes una anàlisi horitzontal i li puges tota la informació que ja tens estandarditzada en programes que fem servir, no?, per registrar factures, però també per tots els moviments. I clar, l'anàlisi que fa és increïble. Bueno, és increïble, és el mateix que faria jo, però clar, moltes menys hores de treball. Sí, per tant, per coses com aquestes. També per una mena de Google més sofisticat, no?
25: Sí, les coses que com siguin. És on anaves. Hi ha molta gent que potser ens està escoltant i quan expliquem tots els perills de la intel·ligència artificial no ho acaben d'entendre, perquè diuen, home, jo la faig servir com una cosa de consulta. Per tant, tampoc em canvia la vida. No em resol els problemes del dia a dia. Però és que molta altra gent sí que ho fa servir en processos que condicionen les feines, no?, i el treball.
27: Sí, però s'ha demostrat molt poc que de moment està per demostrar que augmentin tan substancialment la productivitat. Els pocs estudis que, suposo que anirem parlant avui durant el matí,
25: sí.
27: Però els pocs estudis que s'han fet, fa poc un de Dinamarca, 25.000 treballadors, etc. El percentatge de gent que l'ha incorporat i que manifesta que ha augmentat notablement la seva productivitat és molt baix. Hi ha molt fum en aquesta indústria.
26: Sí,
27: intentaré mantenir això avui,
26: sí que és
27: però,
26: veritat, però sí
27: molt
26: que,
27: fum.
26: Sí que és veritat que per la immensa majoria de gent la intel·ligència artificial en aquests moments és una eina que l'ajuda en el seu dia a dia, això, amb correcció de textos, li fas preguntes i et respon, et fa traduccions, i per tant, aquestes crides de les últimes hores els hi pot semblar ciència-ficció, no? Perquè no som plenament conscients dels grans riscos que té la intel·ligència artificial, perquè el que estem fent servir és la punta de l'iceberg, no? És només la part més superficial d'allò que la intel·ligència artificial pot fer.
27: És que no tenim ni idea. No sé, suposo que amb persones expertes avui pel que he sentit anirem parlant, però no tenim ni idea. Jo crec que el que hem vist aquests dies bàsicament és que hi ha un càrtel, hi ha una sèrie d'empreses que es volen cartelitzar, és a dir, que volen que se'ls garanteixi un negoci que fins ara no ha estat gens rendible. O sigui, les empreses estan cremant fluxos de caixa brutalment, cap de les empreses té beneficis, en cap cas i en cap any. L'empresa de les grans que coneixem, que preveu tenir beneficis en menys temps, és a 2-3 anys vista. Per altra banda, hi ha totes les grans tecnològiques, a Amazon, totes les empreses, Nvidia, que estan invertint milions i milions. És a dir, em sembla que l'any passat, per exemple, Amazon, el 93% dels seus fluxos de caixa els va invertir en empreses relacionades amb la IA, centres de dades, etc. I la inversió creuada en tot el sector és brutal. I no està gens clar que aquest negoci sigui un negoci rendible, perquè no està gens clar que hi hagi una demanda de gent que vulgui pagar per aquests serveis. De moment no hi són.
26: Però sí que hi ha economies que creixen a costa de, o gràcies a...
27: Sí, però el que vull dir és que sense aquest càrtel, és a dir, que estan vestint, a veure si puc explicar l'idea en 10 segons, estan vestint com una operació humanista i de vetlla dels drets humans, una operació que té a veure amb tancar el negoci dels Estats Units, prohibir que les empreses xineses i les empreses que produeixen aquests programaris de forma lliure i oberta, amb pesos oberts, puguin fer-los a la competència i garantir-se un negoci que per ara no és rendible. I això ho vendran... A veure, no us crida l'atenció que hi hagi un manifest de la Modell i que al cap de minuts Sam Altman, Elon Musk, tots diguin, ah, sí, estic d'acord amb això. Empreses que estan competint, ara resulta que estan d'acord al minut amb un manifest que déu-n'hi-do lo llarg que és i el que proposa.
25: No, i a més a més, quan els mateixos que poden guanyar que poden guanyar més diners que mai amb la intel·ligència artificial, demanen que la regulem perquè podria destruir la humanitat, o sigui, qui està escrivint les regles, no? Perquè que al final, que els líders del sector demanin trepitjar fre quan estan sent i estan guanyant morterades de diners, doncs a ningú se li escapa de que aquí també hi ha una voluntat de controlar un relat i de protegir-se. És tacticisme, també, no?
26: Sí, bueno, i una cosa molt senzilla, que diuen demanar trepitjar el fre, que el trepitgin.
27: És clar,
26: no? Vull dir que al final és... ells han creat el Frankenstein.
25: Però,
26: ara diuen
25: que ells ja són líders del mercat.
26: No poden controlar, no?
25: Dir, tu ets líder del mercat
26: frena.
25: I dius, clar, ara regulem-ho. No, home, però si ets líder del mercat, què vols regular si ja ho ets?
27: No, però a més han generat un negoci que no és rendible en base a privatitzar el que, disculpeu-me la cita, Marx deia que era el general intellect. O sigui, han privatitzat el coneixement de la humanitat. Tot el que la humanitat ha anat construint al llarg de dècades, que està a internet, s'ho han fet seu. I ara volen posar una barrereta perquè el papa estat, tan liberals que són, els hi permeti mantenir aquest negoci, i això sí, si tu vols accedir a aquest general intel·lect, paga. Per tant, és una privatització, és com el cercament dels béns comuns del segle XV, però digital. Per tant, desconfiem de tot el que estem llegint.
25: D'acord, i ara en parlem d'això, però el debat ètic també és innegable.
27: És que no ho sabem, perquè com morirà la humanitat, Rigard? És que no ens ho han explicat. És que estem en perill de morir. O sigui, és que tots els mediadors que van entre desenvolupar una intel·ligència artificial, que per ara és una mena de lloro estocàstic parlant xin, i que la humanitat es mori, a mi no me les han explicat. Jo no ho he vist, això.
26: Però
27: què agafaran? Començaran a...
26: Jo entenc que la vocació de fer negoci és perfectament compatible amb constatar que hi ha uns riscos, perquè si ara, en aquests moments, vivim en una... Bé, però sí que ens estan explicant que hi ha chatbots, no?, que prenen vida pròpia i que prenen decisions sense que hi hagi darrere una instrucció humana. Si aquests chatbots arriba un moment en què actuen i actuen d'una forma que és incomprensible per la persona humana, doncs és que al final et treuen la capacitat d'instaurar sistemes de control.
25: Un exemple,
26: per tant, és un risc molt gran.
25: Un exemple, ja has deixat parlar també, Toni Bolaño. Un exemple, perquè aquest debat ho explicava el Frederic a les 8 del matí. No? Hi havia un punt de partida que va ser aquest estiu, quan un model d'OpenAI va hackejar una altra empresa sense que ningú li demanés. No? L'encàrrec no era entra en aquest sistema, sinó que era aconsegueix aquesta informació. No? I de manera automàtica, aquest model va veure que la millor manera d'aconseguir la informació, doncs era hackejar un sistema. En vam parlar amb el físic Roman Urús, al matí de Catalunya Ràdio d'estiu, que forma part del panell de l'ONU sobre intel·ligència artificial, i deia això.
0: El que ha passat ha estat dins d'un entorn més o menys controlat, no? I efectivament doncs, s'ha pogut detectar temps, etc. Però el que hem de fer ara mateix és com hem de, diguem, entrenar aquestes intel·ligències artificials per tal de que no facin això.
6: Si l'encàrrec que se li fa és aconsegueix les dades de tots els catalans i catalanes a la sanitat pública, ho té raonablement fàcil, un model d'intel·ligència artificial per aconseguir-lo?
0: Bueno, amb el que hem vist jo diria que sí.
6: Toni.
2: A veure, 2029, les màquines dominaran el món. Això us sona? Terminator, la pel·lícula de 1984. O sigui, no van endevinar el nom de l'empresa, Skynet, però, bueno, estem en això. Però jo discrepo dels meus companys. O sigui, no és una qüestió econòmica, és una qüestió política. O sigui, és com dominar el món. Literalment, com domina el món? No és val a dir que aquestes grans tecnològiques, sobretot la de Elon Musk, estigui darrere de tota una corrent ultradretana arreu del món. No és gratuït. I ara per què s'estan diguem-ne, intentant posar el fre? Per què? Què han vist? Bueno, a lo millor, en això el Pau jo crec que té raó, o sigui, és a veure com ens repartim el negoci, com ens repartim tota la història, però no només econòmic, sinó també polític. Bueno, llavors, a partir d'aquí, qui és la intel·ligència artificial té un fre ètic? Jo crec que no. Té un fre tecnològic, jo crec que tampoc. I aquí és on està el problema i on han saltat les alarmes. Perquè si tu ataques a una altra empresa, qui diu que demà l'atacant no siguis tu? Bueno, i després ja han vist el que ha dit el senyor Trump, no? O sigui, què més dona? Això és una tonteria. Aquí només cal guanyar la Xina i punto pelota. Bueno, estem en mans d'un model que no hem vist mai i és el nou imperialisme, no ens enganyem. No ens enganyem. I estem davant d'una situació on els mortals som, diguem-ne, bueno, uns actors. O sigui, la Sara deia, no, ens ajuda a fer les correccions. Això és lo de menys. Això és lo de menys. Això és una eina que, de no res. O sigui, el problema està en si poden, com la pregunta del Freddy, poden aconseguir totes les dades de la sanitat?
25: Sí.
2: O abans, el que parlàvem fora de micro, que ho deia l'Aitor, bueno, i qui impedeix a la intel·ligència artificial dir un dia, bueno, doncs avui deixem caure tots els avions? Bueno, escolta, això pot passar, és una barbaritat. Bueno, la realitat moltes vegades supera la ficció, eh? O sigui, lo de Terminator és una conya en el que pot venir davant de lo que estem veient i això anirà pitjor.
3: Això era un off the record, eh? Ara no em deixaran volar.
2: No, però és
3: ara
2: igual.
3: No deixaran volar.
26: El meu DNI. Sí,
25: aquí som una ràdio transparent. Tot el que penseu ho dieu tal qual. Per tant, no...
3: Oh, i tant. No, jo volia compartir amb vosaltres que
27: no,
3: dèiem que no, si era una qüestió econòmica, política, no? Des de la ciència política, per exemple, una de les coses que moltes vegades llegim i aquells que s'hi dediquen analitzen constantment és com funcionen les nostres societats, no? I en un dels aspectes, una de les variables que s'intenta agafar sempre és com funcionen, des d'un punt de vista de l'eficàcia i l'eficiència, les institucions. Clar, a nivell municipal, nacional, estatal, i fins i tot en el nostre cas a nivell europeu, tenim institucions, són més o menys fortes, evidentment ja tenen moments de la història que són més fortes que d'altres, però més o menys van funcionant, les coneixem, són fiables, ens sentim més o menys representats. En el cas de les democràcies, les podem escollir i les podem controlar, no? Què és el que ens està passant en l'arena internacional? Perquè crec que estareu d'acord amb mi que, igual que el canvi climàtic, doncs el tema de la intel·ligència artificial no coneix de fronteres i és un repte de la humanitat. Sigui quin sigui la llengua que tu parles, català o qualsevol altra llengua del món, sigui quina sigui la bandera que tu tens, és un repte per a tota la humanitat. És més, és un repte fins i tot per a aquella humanitat que no en té ni idea de què és això de la intel·ligència artificial, que en tenim moltíssims, val? I que, per exemple, estan patint perquè ens estem consumint consumint l'aigua, no? D'una manera, l'altre dia llegia que dintre d'uns anys serà com si 1.300 milions de persones més en el món estan consumint aigua, no? Un altre d'aquests temes de la intel·ligència artificial. Sigui com sigui, com ens agafa ara mateix això? Ens agafa amb unes institucions internacionals que no són fiables, que no són creïbles, que no són eficaces, que no són eficients, i que fins i tot s'han posat no només en qüestió, sinó que s'estan retirant diners. Els Estats Units s'ha retirat de la OMS. Nosaltres hem conegut moltes d'aquestes internacionals, institucions internacionals com l'OMS, que han estat protagonistes d'aquests micròfons i de molts titulars, perquè hi havia una urgència mundial, no?, que ens afectava tota la humanitat. Però en el dia a dia ocupen a moltíssima gent. Hi ha moltíssima gent que està treballant en aquestes institucions i que fan molt bona feina. Ara, ens està agafant en un moment on, per exemple, el president del món, com si diguéssim, Donald Trump, ha dit que no fan falta límits, que no s'ha de regular res, perquè aquí hi ha una cursa, que és, en el seu dia era la cursa per arribar a la Lluna, que era URSS contra Estats Units, ara és Estats Units contra la Xina, a veure qui és el primer que arriba a la intel·ligència artificial. I ens ho està liderant una persona que manca bastant d'intel·ligència. Però bé, doncs aquest és el món que tenim.
25: Generar un text de 100 paraules per ChatGPT es calcula que consumeix 519 mil·lilitres d'aigua, que això seria una ampolla de líquid.
3: I Ricard, deixa'm que aprofiti aquests micròfons per fer una apel·lació. Igual que hi ha aquestes campanyes per part de les institucions de que cada gota compta, de que paguis l'aixeta quan estàs rentant les dents, no? Mm-hmm. Jo demanaria, si us plau, que la gent no s'apunti a aquesta cosa de ai, a veure com era jo als anys 80, perquè tot això està consumint aigua d'una forma impressionant i és com deixar l'aixeta oberta 24 hores.
2: De totes maneres, has posat el dit a l'anafra en la pregunta. Democràcies que les podem escollir i les podem controlar. Jo crec que aquest és l'objectiu de la intel·ligència artificial, que les democràcies no es puguin ni triar ni controlar. Ho hem vist, diguem-ne, les manipulacions electorals, ho hem vist en els fake news, o sigui, que surten per tot arreu permanentment i, a més, en una rapidesa increïble, o sigui, es produeix un succés i tenim els dos minuts, ja tenim quantitat d'imatges falses que intenten, diguem-ne, tergiversar la realitat. L'objectiu final és que la gent no pugui controlar la seva vida ni la seva vida política, vull dir, bueno, i no sé si la personal, però sobretot que no pugui controlar la seva democràcia. Ho hem vist en moltes vegades. O sigui, fixeu-vos, a més, la polarització brutal que hi ha en el món. En totes les eleccions no hi ha una victòria aclaparadora d'un cap a l'altre. O sigui, estan sempre... Bueno, ho hem vist aquest cap de setmana a Suècia. O sigui, 175 contra 174 és el resultat que donen les eleccions. O sigui, més igualtat impossible.
3: Igualment, la polarització és diferent. Deixa'm que et digui que els estudis indiquen que, per exemple, la generació dels meus pares també era una societat molt polaritzada. La gran diferència, no, i que això ha vingut modificat per les noves tecnologies, la gran diferència no és la polarització, és com vivim la polarització. Abans, els pols podien arribar a grans acords. Els pols no eren enemics. Avui s'ha militaritzat el debat i són enemics.
26: O qui controla
3: traïdors.
26: La polarització?
2: Home, és que aquest
26: perquè
2: és
26: estem en mans d'empreses i d'algoritmes d'empreses.
25: Per tornar al tema de la IA, que ara parlem àmpliament, digues.
27: No. És a dir, jo no nego que no hi hagi un problema que s'anomena tècnicament l'alineament, no? És a dir, aquesta idea que les IAs han d'anar alineades amb els interessos de la humanitat. Que, a més a més, hi ha un debat que s'està donant en part de la indústria i també de la ciència al respecte, que és què passa quan els models ja són recursius. Es diu, perquè no sabem res, el problema que és el que li deia abans a la Sara és que no ho sabem, tot ens ho diuen aquests mateixos que tenen interessos, però es diu que ja estan començant a implementar la recursivitat, és a dir, que els propis programes desenvolupen els programes, és a dir, que ja no hi ha programadors que estan desenvolupant els nous models, sinó que són els propis models que desenvolupen els altres models. Per tant, això és una lògica de desenvolupament exponencial, perquè si els models nous són molt millors, imagineu com poden desenvolupar els models ulteriors, etc. Per tant, jo no estic negant la problemàtica. El que estic dient és que si parlem molt d'això, d'aquesta problemàtica, que és una problemàtica col·lapsista, molt afectista, molt emocional, que ens porta a pensar un altre cop que estem tocant a la fi del món. Hi ha tants temes al voltant d'aquesta qüestió escatològica de la fi del món. Obviem la qüestió fonamental, que és que el model de negoci d'aquesta gent ha consistit en privatitzar el que de tota la vida haurien sigut i hagut d'estar béns comuns. Que ara el que necessiten és el pare estat per constituir-se en càrtel perquè aquest negoci sigui rendible i, per tant, que haguem de pagar per accedir a aquests béns comuns. I aquest és el debat de fons interessant. Tota la resta són especulacions. No sabem si és veritat que la recursivitat existeixi, no sabem si és veritat que l'alineament és un problema per la humanitat tan greu. El que sí que sabem és que s'han posat d'acord persones per dir-nos i moralitzar-nos i dir-nos que tenim un problema moral, que són les mateixes que fa 4 dies estaven utilitzant la IA per bombardejar l'Iran, per segrestar el president democràtic de Venezuela, perquè recordo que moltes d'aquestes empreses, o sigui, ara resultarà que els sociòpates tipus Sam Altman i Elon Musk estan preocupats per la supervivència de la humanitat. Oh, o sigui, els que s'estan construint búnkers, sí, sí, perquè hi ha tota una indústria dels búnkers post-col·lapse, no? Que sabem que els tenen, Sam Altman els té, i que s'estan construint llocs per sobreviure al propi col·lapse accelerat que ells mateixos volen detonar, ara resulta que ens han dit que necessiten parar i que necessiten però que jo, els hi posem un fresc. De veritat, jo no sé si ells es poden pensar que la gent és imbècil i pot ser que una part de la gent sigui imbècil, però jo crec que nosaltres no ens podem permetre el luxe de ser-ho.
25: Ara en parlarem. Ara en parlarem. Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño, Pau Llong, i també en parlarem amb un dels màxims experts i referents en intel·ligència artificial a casa nostra, que és el Christian Cantón, que treballa, per cert, al Barcelona Supercomputing Center. Però abans... fem un cop d'ull a com estan les carreteres.
4: La B23 és la via amb més problemes a aquesta hora. Normalment hi ha retencions en sentit Barcelona a partir de Molins, però avui els cotxes ja s'aturen al Papiol i el trànsit és complicat fins a l'Avinguda Diagonal. També hi ha aturades encara a l'AP7 de Mollet a Barberà, a la Pota Nord a Santa Coloma per un vehicle avariat i a la C31 de Montgat a Badalona.
25: Avui parlarem, com dèiem, d'intel·ligència artificial, però de què més estarem pendent? Redacció, Silvia Solanes.
7: Doncs unes declaracions que fins fa poca estona del Colau, el que feia idees a Televisió Espanyola, que acaba de dir que obre la porta a tornar a la política. Bé, de seguida recuperarem aquestes declaracions. També estem pendents de l'inici de curs per als estudiants de formació professional. Seran 5.000 alumnes més que el curs passat. El govern ha triat Lleida per donar el tret de sortida. Anem cap a Lleida. Estela Busons, bon dia.
8: Bon dia.
9: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

Molt bon dia, són les 9 del matí. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell millorarà la seva accessibilitat. Les obres finançades pel PUOSC amb un pressupost de 50.138 euros i un termini d'execució de 3 mesos inclouen la instal·lació de portes automàtiques i la substitució de l'ascensor. El Punt Òmnia de la Seu d'Urgell obre les inscripcions als tallers de competències digitals de tardor. La programació inclou formació gratuïta en identificació digital, ciberseguretat i eines d'intel·ligència artificial com ChatGPT i Leonardo AI. Els tràmits per prendre-hi part s'obriran aquest dilluns, dia 14. Sisena edició del curs de manipulador d'aliments al setup de l'Alt Urgell. La formació es farà els dies 30 de setembre i 1 d'octubre de 4 a 2 quarts de 7 del vespre a la seu del centre a la Seu d'Urgell. Per participar-hi cal inscriure's prèviament. L'Alt Urgell celebrarà el 3 d'octubre la segona cabinada per la salut mental a Cabó. La jornada, emmarcada en el Dia Mundial de la Salut Mental, serà gratuïta i requerirà inscripció prèvia. La proposta inclou transport en autobús des de la Seu d'Urgell i Oliana. Anna Bonet i Laura Pinto presenten a l'Alt Urgell el conte S'ha apagat el foc, el llibre ambientat a la prehistòria, inclou una versió en llengua de signes catalana. Aquest diumenge passat s'ha presentat al Festimariu. Un recorregut musical per la vida i l'obra d'Antoni Gaudí protagonitza la celebració de la Diada Andorra. La delegació de la Generalitat de Catalunya a Andorra ha organitzat el concert Gaudí en notes i línies, una vida en música catalana del tenor Jordi Cortada i el pianista Jordi Josep Buforn. El govern d'Andorra i els comuns de Canillo i Ordino impulsen el projecte de llei del primer parc natural nacional. El text materialitza una aposta compartida per preservar el patrimoni natural, protegir més del 30% del territori i reforçar el llegat ambiental per a les generacions futures. I també l'apartat de Pirineu, l'Ajuntament de Bausen incorpora el seu primer treballador municipal en 13 anys. El consistori aranès en recupera la normalitat administrativa després d'un llarg col·lapse burocràtic que va deixar-lo sense poder fer plens. El Tabaca Film Fest anuncia la selecció oficial de la seva tercera edició. El certamen ha rebut 466 curts i hi ha 60 finalistes. El Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus se celebrarà al Pallars del 18 al 27 de setembre.

Martín ha entrenado tercera junior al Art Axe International Roller Trophy de Riccione. La patinadora del Club Patinatge Artístic Adi La Seu va pujar al podi en una competició celebrada a Itàlia del 26 al 28 d'agost. Bons resultats de l'equip d'alt rendiment català, que va aconseguir 8 medalles. I també en esports, el Club Patinatge Artístic Adi La Seu organitza unes jornades de portes obertes. Les sessions es faran el 21, 23, 28 i 30 de setembre a la pista polivalent de la Seu d'Urgell i estan adreçades a infants, joves i adults a partir dels 4 anys. La 13a travessa transfronterera anirà de la Seu d'Urgell a Sant Julià de Lòria i manté el vessant solidari. La prova, inclosa al Cadí Circuit Fe, es disputarà diumenge, dia 20 de setembre, i col·labora amb un projecte de la Fundació Vicente Ferrer al Nepal. Les inscripcions romanen obertes fins dijous vinent.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: El Consell Comarcal de l'Alt Urgell millorarà l'accessibilitat interior i la comunicació entre l'edifici històric de la Torre Alzina, que és la seu institucional de l'ENS, i el Centre de Serveis de l'Alt Urgell. La intervenció compta amb un pressupost d'execució de 50.137 euros i va inclòs i un termini d'execució previst de 3 mesos a partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig. El projecte s'emmarca en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC, per al període 2025-2029. Els treballs projectats inclouen la substitució i instal·lació de portes automàtiques d'accés. L'objectiu serà desmuntar les portes actuals, que són de vidre i estan situades a la planta baixa, tant a l'accés principal com a la comunicació interior entre edificis. El canvi es farà per portes corredisses equipades amb detectors de moviment i bateries d'emergència. Així mateix, el projecte preveu la instal·lació d'una nova porta automàtica de dues fulles corredisses a la connexió de la primera planta. El pressupost d'aquesta actuació ascendeix a 18.014 euros abans d'IVA. L'alta intervenció és la retirada de l'actual ascensor hidràulic de l'edifici institucional en funcionament des de l'any 1991 i la instal·lació d'un nou ascensor elèctric sense sala de màquines. El nou aparell tindrà capacitat per a 6 persones, 3 parades, portes automàtiques de 80 centímetres de pas lliure, sistema d'alimentació ininterrompuda per al rescat automàtic i una potència aproximada de 3 kW. Aquest canvi compta amb un pressupost de 23.421 euros. Ens en parla la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós.
2: Aquesta és una obra que forma part del paquet d'obres que el Consell Comarcal va posar en el Pla d'Obres i Serveis, que en farem 3 o 4 d'obres diferents, però vam decidir començar per aquesta. El Pla d'Obres i Serveis pels Consells Comarcals, si no recordo malament, eren 500.000 euros per cada Consell Comarcal perquè es poguessin fer doncs, obres d'inversió als edificis dels Consells Comarcals, i en el nostre cas sí que es va considerar que l'edifici actual del Consell Comarcal sí que requeria una posada a punt, una actualització i una reforma alguns punts concrets. Comencem amb el de l'ascensor, que l'ascensor ja ara portem uns anys que ens està portant molts problemes. Cada vegada que s'abria era molt complicat de tornar-lo a posar en marxa, doncs perquè les peces ja costava de trobar-les. És un ascensor vell i, per tant, calia afrontar sense cap mena de dubtes la renovació i el canvi de l'ascensor. I després també les portes que tenim a la part de l'entrada al Consell Comarcal pel passatge al Alzina, que hi ha unes portes de vidre i que ja en tenim una que sí que és automàtica i que, per tant, doncs, ara que detecta la presència humana, diguéssim, o la presència d'algun objecte, s'obren i després es tanquen, però després en queden a dintre, n'hi ha 2 o 3 més que són manuals i evidentment, això doncs, no compleix cap criteri d'accessibilitat.
1: En la justificació dels treballs s'assenyala que l'accés principal compartit entre els edificis del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i del Centre de Serveis de l'Alt Urgell es va projectar originalment amb un sistema de doble porta amb l'objectiu de minimitzar les pèrdues de climatització tant durant el període hivernal com estival. No obstant això, la porta interior existent no disposa actualment de les condicions adequades d'accessibilitat, ja que es tracta d'una porta manual de grans dimensions que dificulta el pas autònom de persones amb mobilitat reduïda o dificultats funcionals. En conseqüència, l'itinerari accessible existent es considera únicament practicable i no plenament adaptat d'acord amb els criteris actuals d'accessibilitat universal. Aquesta mateixa problemàtica es produeix en la porta de comunicació interior i existent entre els edificis del Consell Comarcal i el centre, la qual presenta limitacions funcionals similars derivades del seu sistema manual d'obertura i de les seves característiques d'ús. Ens ho explica Josefina Lladós.
2: Nosaltres som conscients i, evidentment, encara més com a administració pública, que hem de fer tots aquells passos i aquells canvis i aquells, hem d'anar, evidentment, a afavorir l'accessibilitat màxima per qualsevol persona a les nostres instal·lacions. I, per tant, doncs, aquestes van ser les 2 obres del PUOSC amb les que comencem i, doncs, més endavant, els propers 2-3 anys, segurament, doncs, s'acabaran de fer la resta, entre les quals n'hi ha una d'important, que és de poder acabar amb el problema de goteres que tenim al Consell Comarcal, al teulat del Consell Comarcal.
1: Segons recull la documentació tècnica, l'execució dels treballs es planificarà per mantenir l'activitat ordinària i els itineraris d'accés a les dependències administratives i a la sala d'actes de la Torre Alsina durant el període d'obres.

0: El Punt Òmnia de la Seu d'Urgell ha preparat una nova programació de tallers de competències digitals per a aquesta tardor. La formació adreçada a la ciutadania inclou sessions sobre identificació digital, ciberseguretat i iniciació a eines d'intel·ligència artificial. Les inscripcions als cursos s'obriran avui dilluns, dia 14, des de les 9 del matí i es mantindran obertes fins que s'exhaureixin les places disponibles. Tots els tallers són gratuïts i cada activitat disposa del seu propi enllaç d'inscripció. La programació començarà el 28 de setembre amb el taller d'identificacions digitals que es farà els dilluns de 10 a 2 quarts de 12. El curs es dividirà en dos grups. El primer es farà els dies 28 de setembre i 5 d'octubre, mentre que el segon tindrà lloc els dies 26 d'octubre i 2 de novembre. Durant les sessions es treballarà l'ús de sistemes d'identificació com l'IDCAT mòbil i clave, així com la realització de tràmits administratius per internet. El segon taller, Ciberseguretat, protegeix-te i navega amb confiança, començarà el 29 de setembre i es farà els dimarts de 3:45 a les 5 de la tarda. La formació abordarà qüestions relacionades amb la seguretat digital, les eines de protecció i les compres segures a internet. La tercera proposta és Descobrim la IA amb ChatGPT i Leonardo, que començarà el 30 de setembre i es farà els dimecres de 4 a 6:45. El taller introduirà els participants en l'ús d'aquestes eines per crear textos, imatges i idees sense necessitat de tenir experiència prèvia. Per garantir l'accés a la formació, el Punt Òmnia també ofereix la possibilitat de fer la inscripció presencialment a les seves instal·lacions a les persones que necessitin assistència o que no disposin de mitjans electrònics. Aquesta atenció presencial començarà el mateix dilluns. De fet, des de fa tot just un quart d'hora, a les 9 del matí. Cada persona només podrà inscriure una vegada a cada taller i les persones que ja hagin participat durant el trimestre anterior no podran repetir el mateix curs. El setup a l'Urgell, ubicat a la tercera planta de l'edifici de les Monges de la Seu, acollirà la sisena edició del curs de manipulador d'aliments, una formació centrada en la higiene i la seguretat alimentària. Les sessions es faran el dimecres 30 de setembre i dijous 1 d'octubre de 4 a 6:45 del vespre i aniran a càrrec d'Eulàlia Velázquez, llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments i a més de 15 anys d'experiència en el sector. El programa inclou continguts relacionats amb la contaminació dels productes, amb tipus i factors de risc, les malalties d'origen alimentari, les bones pràctiques de manipulació i les al·lèrgies i intoleràncies. També s'hi abordaran conceptes bàsics i mesures per garantir una preparació segura dels aliments. Segons la informació de l'organització, les sessions formatives s'adrecen a persones que treballen en activitats relacionades amb l'alimentació i tenen com a objectiu proporcionar coneixements sobre la manipulació segura dels productes. Les places es poden reservar mitjançant el formulari d'inscripció habilitat a través del codi QR que figura al cartell de l'activitat. Per obtenir més informació, es pot contactar amb el correu electrònic edelgado@ccau.cat. Cabó acollirà el pròxim dissabte 3 d'octubre la segona caminada per la salut mental, una activitat organitzada amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental i amb la participació de diversos serveis i entitats de la xarxa sanitària, social i municipal del territori, entre els quals hi ha l'Àrea Bàsica de Salut de la Seu d'Urgell i l'Àrea Bàsica de Salut de l'Alt Urgell Sud. La iniciativa té com a objectiu donar visibilitat a la salut mental, promoure hàbits de vida saludables, afavorir la participació comunitària i abordar els estigmes associats als problemes de salut. La iniciativa inclourà una caminada guiada per la Vall de Cabó i diverses activitats vinculades a la commemoració. Ens explica, en aquest cas, Natàlia Bregó, és coordinadora del Club Social El Picot.
1: Aquest serà el segon any que fem la caminada inclusiva per la salut mental. Aquest any serà una volta a Cabó. És un trajecte fàcil, apte per tothom, i l'objectiu és, doncs, posar en contacte, no?, persones que tenen algun problema amb salut mental, amb tota la població, no?, que s'anima a caminar i conèixer el territori, no?, que trenquem barreres, sigui un espai de contacte, d'ajuda mútua i un espai enriquidor on també conèixer pobles, no?, que estan molt a prop però que a vegades no visitem.
0: La proposta és gratuïta i estarà oberta a tota la població, tot i que serà necessari formalitzar una inscripció prèvia, ja que les places seran limitades. El termini per inscriure-s'hi finalitza el 30 de setembre. L'organització també habilitarà un servei de transport en autobús amb sortida des de l'estació d'autobusos de la Seu i des d'Oliana.
1: Doncs s'han mobilitzat dos autocars, un des de la Seu d'Urgell cap a Cabó i un altre des d'Oliana cap a Cabó, de manera que l'accés a aquesta caminada per tothom que ho vulgui sigui fàcil. I doncs aquesta proposta també, no, comptem amb un guia i l'altre autocar els ha finançat, ens ha ajudat a subvencionar doncs, el viatge i els autocars al Consell Comarcal a través del programa Camina Pirineus. I això, l'objectiu és aquest, no? Doncs, poder celebrar el Dia de la Salut Mental després de la caminada a llegir el manifest que sempre redacten els companys de Salut Mental Catalunya amb doncs, les propostes de les associacions, primeres persones, per donar a conèixer doncs, el que és la salut mental, reivindicar que calen més inversions i més professionals doncs, per poder atendre correctament a tot el col·lectiu. I això és un dia per celebrar, per acostar-nos, per trencar l'estigma i per caminar tots junts doncs, per aquestes millores i per donar a conèixer i reivindicar la importància de la salut mental.
0: La jornada de dissabte 3 d'octubre començarà a les 9 del matí amb la sortida des de l'estació d'autobusos de la Seu d'Urgell i des d'Oliana. A les 10 del matí tindrà lloc la trobada a la plaça de Cabó, punt des d'on s'iniciarà la caminada guiada a càrrec de Gerard Acosta. Posteriorment, a 11:45 del migdia, es durà a terme la lectura institucional del manifest del Dia Mundial de la Salut Mental. La jornada es clourà a 12:45 del migdia amb el retorn dels autobusos cap als punts d'origen. Les inscripcions es poden formalitzar telefònicament a través del Club Social Picot al número 93 35 36 52. També es poden fer en línia mitjançant el codi QR disponible als cartells informatius de la caminada. La gestora patrimonial Anna Bonet i l'arqueòloga i educadora Laura Pinto presenten aquest setembre el llibre S'ha apagat el foc, un conte infantil ambientat a la prehistòria i que, com a novetat en aquest gènere, també està disponible en llengua de signes catalana mitjançant una guia didàctica que ha permès crear noves terminologies per a conceptes i mots relacionats amb la prehistòria que fins ara no tenien una adaptació en aquesta llengua. Aquests dies les autores han programat dues presentacions a l'Alt Urgell. Ens explica Anna Bonet.
2: Doncs mira, l'origen és d'un projecte que va començar fa 5 anys a la universitat, on treballàvem els jaciments del món rural amb escoles del món rural. El projecte es va acabar perquè a vegades el tema de finançament al món rural és una mica complicat, com molta gent sabrà. I llavors nosaltres vam dir, vale, què fem amb aquest, o sigui, amb tot aquest contingut i aquest coneixement que tenim, que es pot quedar a la universitat, però vam estar parlant de demanar una col·lecció de contes. Cada jaciment, doncs, treballar diversos temes, treballar la inclusió. Vam anar a Edicions Pagès, ens van dir que sí, i llavors de seguida ens van ficar a treballar. Cada jaciment parla d'una època concreta, són jaciments doncs, de zones d'aquí, de l'Alt Pirineu i Aran i de Lleida, que treballen una època concreta, i incluíem un personatge doncs, que tenia alguna diversitat o alguna discapacitat. Però el gir de tot això el va donar quan a les jornades que vam fer aquí a la Seu de Coeducació Patrimonial vam conèixer la Tània i l'Èric de Simbiosi Audiovisual, que havien treballat pel Parc Natural, i llavors, clar, amb ells vam fer bueno, com molt vincle i els vam dir, ostres, hem de fer els contes amb llengua de signes.
0: El cap de setmana passat es va presentar a la Fira del Llibre i aquesta anterior també al Festimariu, a Estamariu. S'ha apagat el foc, se situa en un entorn de muntanya i té com a protagonistes l'Ina i el Brun, dos infants que viuen a l'era dels neandertals i que tenen una gran responsabilitat, vigilar el foc del campament. Però mentre juguen la foguera se'ls apaga i han d'aconseguir tornar a encendre-la abans no es pongui el sol, perquè en cas contrari potser no es tornaran a confiar aquesta tasca. Anna Bonet Peláez és graduada en arqueologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i treballa com a gestora especialitzada en patrimoni natural. De la seva part, Laura Pinto és llicenciada en història, diplomada en magisteri i doctora en arqueologia prehistòrica per la UAB. Les il·lustracions del llibre són obra de Laura Fàbrega. Després d'aquests actes a l'Alt Urgell, també preveuen presentar el conte a la Setmana del Llibre en Català de Barcelona, concretament el dia 15 de setembre a 6:15 de la tarda a l'escenari familiar al passeig de Lluís Companys a l'Arc de Triomf.

0: Pirineu.
1: L'Auditori Rocafort del Centre Cultural Laurèdia ha acollit aquest dimecres al vespre el concert Gaudí, en notes i línies, una vida en música catalana a càrrec del tenor Jordi Cortada i del pianista Josep Bufforn. L'ha organitzat la delegació del Govern de la Generalitat i Andorra per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. El recital, d'una hora de durada, ha permès fer un recorregut per la vida, l'obra i l'esperit d'Antoni Gaudí a través de la música i els textos d'autors que van ser contemporanis i amics seus i que formaven part del moviment cultural català a finals del segle XIX i principis del XX. El programa s'ha inspirat en etapes clau de la vida de Gaudí, la infància i formació, l'eclosió modernista, l'apogeu creatiu i la transcendència espiritual. A banda de protagonitzar la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, organitzada per la Delegació de la Generalitat d'Andorra, el concert s'ha marcat en els actes que s'estan durant a terme aquest any, tant a Catalunya com a l'exterior, amb motiu del centenari de la mort del cèlebre arquitecte català Antoni Gaudí. Durant el seu Parlament, Vives, en aquest cas la responsable de la delegació, Anna Vives, ha apuntat que l'obra de Gaudí no va entendre de fronteres. Fou algú profundament arrelat a la seva terra i alhora radicalment universal. I això és el que pretenem de la nostra relació de cooperació, de la relació entre Catalunya i Andorra. Cadascú arrelat a la seva terra, però posant en valor allò que va més enllà de la nostra proximitat geogràfica, com som part de la nostra història compartida, la nostra llengua comuna o els vincles humans, culturals i familiars que ens uneixen.

I també pel que fa a l'actualitat del Principat, el govern d'Andorra ha aprovat el projecte de llei de declaració del Parc Natural Nacional de les Valls de Canillo i Ordino, que impulsa conjuntament amb els comuns de Canillo i Ordino. Amb aquest pas inicia la tramitació al Consell General, fruit d'una visió compartida i d'un treball conjunt entre les tres administracions. La iniciativa permetrà crear el primer Parc Natural Nacional d'Andorra. El nou espai protegirà 8.834 hectàrees d'un dels indrets naturals més valuosos del Principat i permetrà preservar el 30,94% del territori andorrà, superant abans del 2030 l'objectiu internacional de conservar almenys el 30% de la superfície terrestre. La iniciativa reforça el compromís del país amb la biodiversitat, la sostenibilitat i la preservació del patrimoni natural de les per a generacions futures, ha indicat des del govern. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha concretat que l'aprovació del projecte de llei representa una fita històrica i ha manifestat que demostra que la conservació del medi natural és compatible amb el desenvolupament sostenible i els usos tradicionals del territori. La futura llei estableix un model de protecció adaptat a les característiques de cada espai mitjançant una zonificació específica que es desenvoluparà a través del Pla Rector. Aquesta planificació preveu quatre categories de conservació: zones d'ús moderat, zones d'ús restringit, zones de reserva i zones d'ús especial. Una de les principals novetats del projecte de llei és la creació d'un model de governança compartida entre el govern i els comuns de Canillo i Ordino. La gestió del parc s'articularà a través d'una junta rectora, una direcció compartida, un consell consultiu i de participació i una secretaria tècnica amb l'objectiu de garantir una gestió coordinada, eficient i consensuada de l'espai natural. I també en l'apartat de Pirineu, l'Ajuntament de Bausen ha incorporat un administratiu, el primer treballador municipal del consistori en 13 anys. La contractació arriba després de la situació financera del municipi que impossibilités durant anys convocar sessions plenàries i culmina un procés de sanejament dels comptes i de desbloqueig de la plaça de secretària que ha durat gairebé una dècada. Amb el nou treballador, el consistori aranès podrà oferir atenció al públic els dimarts i dijous de 9 a 3. L'alcaldessa del municipi, Elide Sanz, ha explicat a l'ACN que espera que aquesta incorporació tingui un impacte molt positiu en el dia a dia dels veïns i veïnes. Així mateix, ha recordat que s'ha fet un llarg i difícil camí per arribar fins aquí, ja que primer es va haver de desbloquejar la plaça de secretari interventor i després posar al dia tota la documentació econòmica i financera de l'última dècada, comptes, liquidacions i pressupostos. Segons ha manifestat Sanz, altres accions que s'han hagut de dur a terme han estat desbloquejar subvencions i guanyar un judici a Mendesa, en el qual s'han salvat més de 500.000 euros. I ha afegit, amb els comptes sanejats, és quan ja s'han pogut elaborar uns nous pressupostos i aprovar la plantilla municipal. D'altra banda, l'alcaldessa ha puntualitzat que les oposicions han costat 2 anys de tràmits. Per tercer any consecutiu, el Tabaca Film Fest torna al Pallars. L'edició d'enguany creix en durada, en programació i en projecció internacional i reforça alhora el compromís cultural i social amb el territori que l'acull, segons indiquen els organitzadors. El concurs de curtmetratges ha rebut enguany 466 obres de 53 països i se n'han seleccionat 60, distribuïts en 4 categories, que es projectaran al llarg de 13 sessions de cinema. Amb la convocatòria de la tercera edició, el festival ha reafirmat la seva vocació de connectar creences i tradicions locals, imaginaris globals i llenguatges cinematogràfics contemporanis a través d'un concurs de curtmetratges que ha atret cineastes, productores i distribuïdores d'arreu del món. El Tabaca Film Fest explora i promou el concepte de cinema mitològic amb una mirada àmplia, entenent que la mitologia, a més d'abraçar bruixes, llegendes i antigues divinitats, també fa referència a símbols, creences i relats amb què les societats donen sentit al món. Així doncs, la selecció oficial del Tabaca Film Fest mostra com els cineastes utilitzen mites i arquetips universals per tractar qüestions actuals, identitat, transformació, memòria, relació amb la natura, violència o espiritualitat, entre d'altres. El component mitològic pot aparèixer de manera explícita o bé manifestar-se en atmosferes, símbols i referències
històries que evoquen tradicions i imaginaris compartits. La selecció de finalistes ha estat un procés cuidat i laboriós pel volum, la qualitat i la diversitat de les produccions que s'han presentat al concurs de curtmetratges en presència d'un gran nombre d'obres premiades en festivals internacionals i d'autors amb trajectòries consolidades. Finalment, el festival ha seleccionat 60 curts, 22 candidats al Premi GEA, que és la selecció internacional, 22 al Premi Tabaca, produccions estatals, i 9 al Premi Ofita, els creadors emergents, així també 7 al Premi Viterna, obres inspirades en la mitologia pirinenca.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: I a l'apartat d'agenda destaquem que avui dilluns ha començat el període d'inscripció

Comúnia, a les 7, al carrer Canonges número 9. Els dies 16, 23 i 30 de setembre, per tant, ja aquesta setmana, grup de conversa en francès a la Seu d'Urgell, a l'Ateneu, a l'Urgell, al carrer Capdevila número 6. Entre d'altres, també aquesta setmana, projecció del film Lourdes, de Thierry Demazière i Alban Tellurí, en aquest cas en el cicle cinema francès que organitza el Cinema Esguiu, a l'Avinguda Salòria 55. Serà dijous 17 de setembre a partir de les 6, dues sessions, també a les 6 i a les 8. I també aquesta setmana, dijous 17 de setembre, a les 7 del vespre, també a la llibreria El Refugi, al carrer Canonges número 9, presentació de l'obra Suers, migrar, quedar-se, tornar i resistir. El mateix dijous 17, a les 8 del vespre, sessió del cicle Ateneu Muntanya, en aquest cas per donar a conèixer l'especialitat de Nordic Walking, demà de Jordi Pau Caballero. I divendres 18, al 7 del vespre, sessió del cicle de recitals a cegues Foscúria, a la llibreria El Refugi, carrer Canonges, número 9. També divendres 18, a les 8 del vespre, a l'Espai Armengol, al Museu de la Ciutat, al carrer Major número 8 de la Seu, Tast, quan el cacau troba el formatge, a càrrec d'Àlex Soler i Francisco Puente.

0: Els esports d'aquí.
1: Miquel Traver acaba de la millor manera la temporada internacional 2026 de l'OM amb una victòria a casa a les finals de canoa de la Copa del Món al Parc Olímpic del Segre. Aquest dissabte el balista urgellenc, flamant campió del món d'aquesta modalitat, ha guanyat l'última prova del circuit mundial i a més això li ha servit per acabar entrant al podi de la classificació absoluta. Travé ja havia guanyat la semifinal després d'accedir-hi amb un cinquè lloc a la primera ronda i això li permetia ser l'última a sortir a la gran final. Tot i conèixer ja els bons temps marcats pels seus rivals, especialment per l'eslové Ziga Lin Josebar amb 87-93 i per francès Nicolas Gestang amb 91.14, el representant del Cadí Canoe Kayak ha sortit amb ganes de fer podi i en arribar ha registrat el segon millor temps, 89.08. Tanmateix, a la revisió d'ofici posterior, els jutges han detectat una penalització de Josebar per un toc amb el casc i li han afegit 2 segons. Per tant, ha acabat amb 89.93. Això ha convertit Travé en el guanyador de la prova, un èxit que ha estat molt celebrat per tots els companys del club i de l'equip d'Espanyol, dirigit per també urgellenc Guille Díez Canedo. A les semifinals, el jove basc Àlex Segura d'Atlético San Sebastián havia acabat 24è, mentre que a la primera ronda el gallec Luis Fernández signava el 37è lloc. L'altre representant del Cadí Canoe Kayak, Nil Checa, ha fet un 56è lloc per l'equip d'Andorra. De retruc, aquesta victòria ha permès a Miquel Travé acabar en tercera posició al rànquing absolut amb 239 punts, atès que el triomf a la final puntua doble i d'aquesta manera n'ha sumat 120. Ziga Bin Losegar, amb només 19 anys, ha esdevingut el nou campió de la Copa del Món en seu, amb 311 punts. I el subcampionat ha estat per Nicolás Gestén, amb 250. A la competició femenina, la basca Miren Lazcano, de l'Atlético San Sebastián, també ha pujat al podi amb la segona posició de la final, només superada per la brasilera Anna Sátila i per davant de la txeca Teresa Klenova, tercera. La referent de l'equip d'Andorra, Mònica Doria, s'ha quedat a només 24 centèsimes de repetir el bronze del dia anterior amb el quart lloc, amb 104.88. Tot i així, Doria ha millorat el desè lloc de la semifinal en què Claro Olazábal del Santiago Tarrac ha quedat 24ena. L'alta representant del Cadí Canoe Kayak, Núria Vilarrupla, s'havia saltat una porta a la primera ronda i això l'havia relegat a la 42ena posició. L'eslovena Eva Alina Josebar, que arribava a la seu com a líder de la Copa del Món, s'ha quedat fora de la final, però l'altra gran favorita, l'australiana Jessica Fox, que el dia abans ja havia obtingut el títol de K1, no ha passat finalment del 7è lloc. D'aquesta manera, Josebar s'ha acabat proclamant campiona amb 234 punts, tan sols 2 més que Fox, subcampiona amb 232 i 9 més que la txeca Teresa Klenova. Així, s'ha produït un fet històric i és que, a part de guanyar el títol de totes dues categories, l'equip d'Eslovènia els ha aconseguit amb dos germans, Ziga Lin i Eva Alina Josebar. De la seva part,

0: Miren Lazcano ha acabat quarta de la general femenina amb 218 punts, mentre que Mònica Dori ha acabat vuitena amb 192, Núria Vilarrupla 26ena amb 104 i Clara Olazábal 36ena. D'altra banda, en l'apartat institucional, lliurament de medalles d'aquest dissabte ha comptat amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i el secretari general d'Esports de la Generalitat, Abel García. A les cerimònies també hi han estat presents, entre d'altres, l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, el diputat urgent al Parlament, Jordi Fàbrega, el director general de Polítiques de Muntanya del Govern català, Carlos Guàrdia, el vicepresident de la Federació Internacional, Lluís Rabaneda, i el president de la Real Federació Espanyola de Piragüismo, Javier Hernández. També pel que fa doncs, a les finals de la Copa del Món. Mònica Dori ha pujat al podi a les finals de la Copa del Món de Canó Slalom i Kayakross en la modalitat de K1. La palista del Cadí Canó i Kayak ha aconseguit una medalla de bronze per l'equip d'Andorra a l'última prova de la temporada. Al Parc Olímpic del Segle, la piragüista pirinenca ha començat amb un 11è lloc a la primera ronda, però després ha fet el millor temps de les semifinals. Això li permetia ser l'última a sortir, coneixent ja els temps de les rivals. Just abans de la seva sortida, l'australiana Jessica Fox ha marcat un excel·lent temps de 93.77, amb què superava la francesa Camille Prigent. Tot i no poder igualar aquestes marques, Mònica Dori ha fet novament una bona baixada i ha aconseguit el tercer lloc. Per l'equip espanyol, la basca Maya Lenxó-Raut, d'Atlético San Sebastián, ha fet un meritori sisè lloc, seguida de prop per la catalana Laia Sorribes, que ha estat novena. A les semifinals, Leire Goñi havia quedat quinzena, mentre que la primera eliminatòria Goñi havia fet el millor temps. I per l'equip d'Andorra, la palista del Cadí Conilla-Collac, Ona Perelegre, havia estat 53ena. Amb tot plegat, Jessica Fox ha sumat un nou títol de Copa del Món, amb 322 punts, seguida de Camille Prigent i Maya Lenxó-Raut. S'han portat la medalla bronze de la general. Mònica Dòria, gràcies al podi aquest divendres, ha pujat fins al 16è lloc del rànquing final, en què Laia Sorribes ha quedat 24ena. A la prova masculina de caiac, Miquel Través ha quedat a prop del podi, en una cinquena posició. El balista usillenc s'ha quedat a un segon i mig de les places de podi. L'última victòria de temporada ha estat per al francès Titoun Castric, seguit dels italians Xavier Ferrazzi i Giovanni De Gennaro. Pau Echaniz també ha disputat la final, en què ha quedat novè. Prèviament, Travé havia fet el tercer millor temps tant a la semifinal com a la primera ronda, en què David Llorente havia acabat 33è, i per l'equip d'Andorra, Nil Checa obtenia el 41è lloc. I encara més pel que fa en aquestes finals. Les finals de la Copa del Món 2026 de Canó Slalom i Kayakross al Parc Olímpic del Segre, que han deixat dos nous èxits locals. A l'última jornada, a la final de Kayakross, Manu Ochoa ha estat el guanyador masculí, mentre que en categoria femenina Mònica Dori ha sumat una altra medalla de bronze, a la que ja havia aconseguit divendres en K1. Tot i haver d'anar d'inicialment a la repesca, després Dori ha arribat amb pas ferm a l'última baixada perquè ha guanyat a totes les tandes anteriors, tant a la primera ronda com als vuitens, els quarts de final i les semifinals. A la gran final hi han arribat quatre de les millors expertes. Finalment ha estat la britànica Kimberly Woods, qui s'ha avançat al moment decisiu i ha guanyat, seguida de la txeca Teresa Klenova. Tot i això, la palista del Cadí Canó i Kayak i referent de l'equip d'Andorra també ha pogut entrar al podi i ha acabat tercera per davant de la francesa Camille Prigent. Per l'equip espanyol, tant la catalana Laia Sorribes del mig segre com les basques Maya Lenxó-Raut i Miren Lazcano s'han quedat als vuitens de final. Amb el quart lloc d'aquest diumenge, Camille Prigent s'ha proclamat campiona de la Copa del Món de Kayak Cross, acompanyada al podi absolut de Kimberly Woods i per l'Alemanya Ricarda Fang, amb dues amb 230 punts. Mònica Dori ha acabat onzena del rànquing, Miren Lazcano quinzena, Maya Lenxó-Raut 23ena i Laia Sorribes 32ena. Tot seguit a la final masculina, Manu Ochoa, del Miño Os Teixugos, ha sortit amb una marxa més que els seus rivals i ha dominat el descens de dalt a baix per obtenir així la medalla d'or i sumar els 120 punts en joc. La plata ha estat per el neozelandès Finn Butcher i el bronze per al suís Jan Rohner, per davant de l'italià Giovanni De Gennaro. De fet, el palista gallec establert a la Seu també havia guanyat a totes les seves anteriors rondes i ha tancat així unes finals rodones, després que dijous ja s'havia penjat una medalla de plata a la prova de Kayak Cross contra rellotge. Amb els 40 punts que ha sumat a la final, Jan Rohner ha esdevingut el campió masculí de Kayak Cross amb un total de 224 punts. L'helvètic ha avantatjat així de manera clara el subcampió, el britànic Joseph Clark, i el tercer, Giovanni De Gennaro. Manu Ochoa ha finalitzat a prop del podi. Amb un cinquè lloc, David Llorente, del Río Eresma, ha quedat vuitè. Pau Echaniz, 25è. L'urgenc Manel Contreras, 49è. I també en esports, la patinadora ocellenca Martina Trenado, del Club Patinatge Artístic Cadí La Seu, ha finalitzat en tercera posició en la categoria júnior femenina a l'Arts Axe International Roller Trophy, celebrat a Riccione, Itàlia. Del 26 al 28 d'agost, Trenado va participar en la competició com a integrant de l'equip del rendiment català de la Federació Catalana de Patinatge. En la categoria júnior femenina, la primera posició va ser per Laia Martínez, amb 145.74 punts, seguida d'Ares Navarro, amb 119.89. Martina Trenado va ocupar la tercera plaça, amb 119.32, completant així el podi de la categoria. A la competició també va comptar amb la participació dels diversos patinadores catalanes en la categoria cadet. Arlet Santisteve va acabar en segona posició amb 61.66 punts, mentre que Alba Franco va ser tercera amb 46.99. Carla López va ocupar la quarta plaça amb 45.81 i Queralt Obradors va finalitzar cinquena amb 39.80. La italiana Camila Posobon amb 62.26 va encapçalar la classificació. En la categoria sènior femenina, les cinc primeres posicions es van ocupar patinadores de l'equip ARC. Ana Pérez va aconseguir la primera plaça, Julia Teixidor va ser segona, Ariadna Marcos tercera, Sònia Onandia quarta i Ariana Malet cinquena. La italiana Diletta Corsini va acabar en sisena posició. I també pel que fa al patinatge, el Club Patinatge Artístic Cadí La Seu ha programat unes jornades de portes obertes per donar a conèixer l'activitat de patinatge artístic a les persones que hi estiguin interessades. Les sessions tindran lloc el 21, 23, 28 i 30 de setembre a la pista polivalent de la zona esportiva de La Seu. L'activitat es desenvoluparà els dilluns de 5 a 6, els dimecres de 6 a 7. La proposta està oberta a infants, joves i adults a partir de 4 anys. I un darrer punt esportiu, quan són 3:45 de 10. La travessa transfronterera, que es durà a terme diumenge vinent, dia 20 de setembre, sortirà d'enguany des de La Seu i finalitzarà a Sant Julià de Lòria. La prova inclosa al Cadí Circuit FE de curses de muntanya manté per tercer any el seu vessant solidari mitjançant la col·laboració amb la iniciativa Un quilòmetre, una vida, de la Fundació Vicente Ferrer. L'edició d'enguany s'ha presentat aquest dimecres passat a Palau Municipal d'Esports de La Seu. La presentació, en aquest cas, doncs, ha comptat, entre d'altres, amb les intervencions de Joan Barrera, alcalde de La Seu d'Urgell, també de Cerny Cairat, en aquest cas, cònsol major de Sant Julià de Lòria, també Bàrbara Romeu, regidora d'Esports de La Seu d'Urgell, i a continuació també amb representants d'Aduana Cerdà i Peusa. També en aquest cas de la delegada de Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer, Montse Ortiz, que ha agraït la implicació d'administracions, empreses i voluntaris i ha avançat que la recaptació d'enguany es destinarà a un projecte de salut mental i suport a les persones cuidadores al Nepal. La majoria noies, molt joves i dones. Escoltem també a continuació.
1: Per nosaltres el que sí que és molt important destacar és aquesta aliança, que és molt única. De fet, a la Fundació tenim impulsat moltíssimes iniciatives, però aquesta seria un exemple de treball en el que estan implicades dues administracions públiques, no? Sector social i tot el teixit empresarial del territori, de dos territoris, a més, no? Per tant, sí que per nosaltres és molt, molt, molt important, doncs, mantenir aquesta aliança, aquest vincle i aquesta proximitat, no, a la gent dels dos territoris. Per tant, vull donar les gràcies tant a l'Ajuntament de La Seu d'Urgell, no, a totes les àrees que estan implicades, no només l'àrea d'esport, sinó també cooperació, educació. També vull donar les gràcies al Comú de Sant Julià.
0: Pel que fa a la prova, aquesta edició manté el recorregut habitual en sentit nord, passant per les poblacions de Calvinyar, Cabell, Jubert, Riaubinyà i Aixirivall, per finalitzar, com és habitual, a la plaça de la Germandat de Sant Julià. La cursa ofereix un recorregut llarg de 21 quilòmetres i un de curt de 9 quilòmetres, tots dos puntuables per les diferents categories del Cadi Circuit Fe. També hi ha l'opció de fer una caminada popular i familiar de 9 quilòmetres, apta per tots els públics, i una caminada inclusiva de 3 quilòmetres pel nucli urbà Lauredià, que es va incorporar l'any passat.
2: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

0: El cel romandrà serè o transitoriament lleugerament enteranyinat per algun nuvolal, sobretot cap al nord-est al matí. Amb tot, a partir del migdia poden aparèixer alguns núvols d'evolució al Pirineu Oriental. No s'espera precipitació. La temperatura màxima pujarà lleugerament en general, mentre que ho farà de manera moderada a la meitat est del país. La visibilitat serà entre excel·lent i bona. Tot i això, hi haurà alguna boirina a punts de la Catalunya central fins a primera hora del matí, fins a mig matí, i de nou a partir del vespre el vent serà fluix i de direcció variable, amb domini del terral al litoral a primera hores, a les primeres hores de matí. La temperatura a l'estació de Bellestar és de 14,3 graus, 15,8 a Organyà, 19,7 a Oliana, 16,7 a Tremp, 18 a la Pobla de Segur, 8,8 al Pont de Suert, 10 a Sort, 14,6 a aquesta hora a Viella, concretament a l'heliport de la capital aranesa. Temperatures més fresques, en aquest cas, doncs a Tírvia, 8,6 graus, 14,2 a Cert Ascan, 2.400 metres, 13,4 a Espot, a 2.500, 13,2 a la Bonaigua, a 2.262 metres. En aquest cas, també temperatures més fresques en la part central del Pirineu, a Das, entre d'altres, 8,2 graus, 14,9 a Prat de Guiró, a la cara nord del Cadí Moixeró, a 2.145 metres. Passem tot just dos minuts de 3:15 del matí i fins aquí el primer informatiu del dia. Tota la informació a la nostra web, radioso.cat.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: A la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
2: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
3: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
2: Ah, sí?
3: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
2: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
3: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc, o al telèfon 633 66 28 40.

0: mundo.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C-58 a Barcelona, deixa un carril tallat direcció nus de Trinitat. També hi ha diverses avaries que dificulten la circulació. Una a la C-63 a Vidreres, a la C-25 a Brunyola, la 2 a Abrera, una altra a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet, que totes quatre deixen un carril tallat. I també mobilitat avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic a les carreteres amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes, al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per augmentar-ne la presència. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Això ho explica la nova comissària, volíem dir, en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i 2 detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. El cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, la gestió administrativa i també sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa als cicles superiors, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I pel que fa al temps, avui dominarà el sol a tot Catalunya amb un temps estable i sense canvis destacables. Les temperatures pugen i deixaran una nova punta de calor amb unes mínimes que han rondat avui entre 13 i 18 graus. Pel que fa a les màximes, avui arribaran als 35 a les Terres de l'Ebre i als 34 a Ponent i a la resta del país.
1: Notícies en xarxa.

0: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell, de la Seu, i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, són les 11. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell millorarà l'accessibilitat interior i la comunicació entre l'edifici històric de la Torre Alzina, que és la seu institucional de l'ENS, i el Centre de Serveis de l'Alt Urgell. La intervenció compta amb un pressupost d'execució de 50.137 euros IVA inclòs i un termini d'execució previst de 3 mesos a partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig. El projecte s'emmarca en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC, per al període 2025-2029. El Punt Òmnia de la Seu d'Urgell ha preparat una nova programació de tallers de competències digitals per a aquesta tardor. La formació adreçada a la ciutadania inclou sessions sobre identificació digital, ciberseguretat i iniciació a eines d'intel·ligència artificial. Les inscripcions als cursos s'han obert aquest dilluns, dia 14, tot just des de les 9 del matí, i es mantindran obertes fins que s'exhaureixin les places disponibles. Tots els tallers són gratuïts i cada activitat disposa del seu propi enllaç d'inscripció. Un motorista ha mort aquest dissabte en un accident de trànsit a l'N260 al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a 2:15 del migdia, concretament a la 1:33. La víctima és un home de 39 anys, veí de Sallent. Per causes que estan investigant, un turisme i una motocicleta han xocat frontalment i, a conseqüència de la topada, el motorista ha perdut la vida. La Germandat de Sant Sebastià de la Seu d'Urgell continua la seva tasca de difusió i promoció de la cultura catalana amb l'organització de la tercera edició del concurs de microrelats. El certamen compta amb la col·laboració de Quinxou Teatre, la Unió de Botiguers de la Seu d'Urgell, la UPSU, la Cooperativa del Cadí, l'Associació del Retaule de Sarrabengol, el Parc del Segre, l'Associació Esportiva Cedis Basque, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la Reula, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Òmnium a l'Urgell, el Pessebre Vivent i la Biblioteca de Sant Agustí. També hi participen amb les seves orientacions i assessorament Joan Graell, Laura Casanovas, Anna Martí i Isidre Domenjó. Com a novetat, enguany el concurs es dividirà en 4 categories, en lloc de les 2 dels anys anteriors. Per reduir la diferència d'edat entre els participants, les franges seran les següents: autors de 10 i 11 anys, autors de 12 i 13, autors de 14 i 15 i autors de 16 a 18 anys. La participació és oberta a qualsevol persona que no superi els 18 anys durant l'any 2026 i que sigui resident a l'Alt Urgell. El setup a l'Urgell, ubicat a la tercera planta de l'edifici de les Monges de la Seu d'Urgell, acollirà la 6a edició del concurs de manipulador d'aliments, una formació centrada en la higiene i la seguretat alimentària. Les sessions es faran el dimecres 30 de setembre i dijous 1 d'octubre de 4:00 to 7:15 del vespre, i aniran a càrrec d'Eulàlia Velázquez, llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments i amb més de 15 anys d'experiència en el sector. Cabo acollirà el pròxim dissabte 3 d'octubre la segona caminada per la salut mental, una activitat organitzada amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental i amb la participació de diversos serveis i entitats de la xarxa sanitària, social i municipal del territori, entre els quals hi ha l'Àrea Bàsica de Salut de la Seu d'Urgell i l'Àrea Bàsica de Salut a l'Urgell Sud. La iniciativa té com a objectiu donar visibilitat a la salut mental, promoure hàbits de vida saludables, afavorir la participació comunitària i abordar els estigmes més associats als problemes de salut mental. La gestora patrimonial Anna Bonet i l'arqueòloga i educadora Laura Pinto presenten aquest setembre el llibre S'ha apagat el foc, un conte infantil ambientat en la prehistòria i que, com a novetat en aquest gènere, també està disponible en llengua de signes catalana mitjançant una guia didàctica que ha permès crear noves terminologies per a conceptes i mots relacionats amb la prehistòria que fins ara no tenien una adaptació en aquesta llengua. L'Auditori Rocafort del Centre Cultural Laurèdia ha acollit aquest dimecres al vespre el concert Gaudí en Notes i Línies, una vida en música catalana, càrrec del tenor Jordi Cortada i del pianista Josep Buforn. L'ha organitzat la delegació del Govern de la Generalitat a Andorra per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. El recital d'una hora de durada ha permès fer un recorregut per la vida, l'obra i l'esperit d'Antoni Gaudí a través de la música i els textos d'autors que van ser contemporanis i amics seus i que formaven part del moviment cultural català de finals del segle XIX i principis del segle XX. El govern d'Andorra ha aprovat el projecte de llei de declaració del Parc Natural Nacional de les Valls de Canillo i Ordino, que impulsa conjuntament amb els comuns de Canillo i Ordino. Amb aquest pas s'inicia la tramitació al Consell General, fruit d'una visió compartida i d'un treball conjunt entre les administracions. La iniciativa permetrà crear el primer Parc Natural Nacional d'Andorra. Miquel Travé acaba de la millor manera la temporada internacional 2026 d'eslàlom amb victòria a casa a les finals de canoa CU de la Copa del Món al Parc Olímpic del Segre. Aquest dissabte el palista urgellenc, flamant campió del món d'aquesta modalitat, ha guanyat l'última prova del circuit mundial i a més això li ha servit per acabar entrant al podi de la classificació absoluta. I també en el mateix apartat, Mònica Doria ha pujat al podi a les finals de la Copa del Món de Canoe Slalom i Kayak Cross en la modalitat de KU. La palista del Cadí Canoe Kayak ha aconseguit una medalla de bronze per l'equip d'Andorra a l'última prova de la temporada al Parc Olímpic del Segre.

0: El cel romandrà serè o transitoriament lleugerament entreinat per algun núvol alt, sobretot cap al nord-est. Al matí, amb tot, a partir del migdia, poden aparèixer alguns núvols d'evolució al Pirineu Oriental i de forma local algun al prelitoral. No s'espera precipitació. La temperatura màxima pujarà lleugerament en general, mentre que ho farà de manera moderada a la meitat est del país. La visibilitat serà entre excel·lent i bona. S'imposarà el vent de component sud i est al quadrant nord-est. Fluix amb cops moderats, el vent de component sud entre fluix i moderat a la resta del litoral i prelitoral. La temperatura a l'estació de Bellestar, a tocar de la Seu, és de 17,3 graus, 18,3 a Organyà, 22,6 a Oliana, 19,9 a Tremp, 20,1 a la Pobla de Segur, 15,6 al Pont de Suert, 18 a Sort i 18,7 a Viella. Temperatures més fresques, les que ens marquen, en aquest cas, des de les estacions automàtiques repartides als cims del Pirineu. 14,5 a Certascana, 2.400 metres. La mateixa temperatura també al Salòria, també a 2.500 metres. 15,1 a Lac Redon, a 2.200. I 14,9 a Sasseuba, a 2.200 metres. En aquest cas també, temperatures més fresques al Pirineu Central, concretament 17 graus a Malniu, a 2.200 metres, 12,4 a Das, concretament a l'estació ubicada a l'aeròdrom, 15,2 a Puigcerdà, 16,4 a la cara nord del Cadí, concretament a Prat de Guiló, a 2.145 metres. Un quart menys 5 minuts de 12, les 11 i 10 minuts, fins aquí aquest repàs informatiu. Més informació a la nostra pàgina web, que és la vostra, a radioseu.cat. També als perfils de Ràdio Seu, a les xarxes socials, a X, Facebook i Instagram.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: valor de la proximitat el tens amb Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolimpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: Ara, Cuginer és més a prop teu. Cuginer S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuginer.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major el 29 d'agost marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada l'11 de setembre gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: l'entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
1: Molt bon dia. El Punt Òmnia de la Seu d'Urgell ha preparat una nova programació de tallers de competències digitals per a aquesta tardor. La formació adreçada a la ciutadania inclou sessions sobre identificació digital, ciberseguretat i iniciació a eines d'intel·ligència artificial. En parlem un trimestre més amb Esther Collado, és tècnica dinamitzadora del Punt Òmnia de la capital urgellenca. Benvinguda, Esther.
2: Hola, què tal?
1: Va destacar que les inscripcions als cursos s'han obert aquest dilluns des de les 9 del matí fins que s'exhaureixin doncs, les places disponibles, perquè són cursos amb places limitades. Es mantenen obertes, per tant, fins que no s'exhaureixin. Tots els tallers són gratuïts i cada activitat disposa del seu propi enllaç d'inscripció. Esther, tot a punt per aquesta nova tongada de tallers?
2: Tot a punt, i la veritat és que... amb un trimestre, amb, com tu bé deies, amb novetats. Novetats en el tema de formatiu, de capacitació i també novetats amb el tema de les inscripcions. A nivell formatiu, a nivell dels tallers que farem, doncs hi haurà dos tallers d'identificació digital. Amb aquests tallers el que fem és donar les eines i capacitar la ciutadania perquè entenguin de quina manera... han d'utilitzar aquestes eines d'identificació digital i quines n'hi ha per a que tothom doncs, pugui fer-les anar de la manera més fàcil. Justament ara, fa pocs dies, justament des de Salut, deien que hi hauria un canvi amb el tema de poder entrar a l'aplicació de La Meva Salut i bueno, doncs, aquesta formació els hi pot anar molt bé a totes aquestes persones que no tenen aquesta identificació i que no saben com funciona. Després hi haurà un altre taller, aquest sí que no l'hem fet mai, és un taller de ciberseguretat. Aquest taller és donar eines perquè la ciutadania estigui una mica més conscienciada del tema prevenció. Vale? El que volem és doncs, donar aquesta seguretat, que puguin conèixer eines de protecció, fer una compra amb seguretat, tota aquesta... bueno, tot aquest temari que moltes vegades queda... bueno, una mica com tancat, perquè ens quedem només amb coses molt, molt per sobre i penso que per la demanda que també he tingut durant tot aquest any, doncs és important aquest taller donar a conèixer totes aquestes eines. I per últim, i també per demanda que he tingut, doncs tot el tema de IA, vale, d'intel·ligència artificial, que està sent tot un boom, doncs treballarem per poder descobrir una mica aquestes dues eines del ChatGPT i de Leonardo, que n'hi ha moltíssimes més, però jo de moment hem decidit una mica doncs, començar per aquestes dues. Vale? Llavors, tots aquests tallers són gratuïts, són oberts a tota la ciutadania. Sí que demanem que hi hagi una inscripció per persona i taller, val? El mateix dia 14, avui, doncs a les 9, nosaltres també tindrem l'espai obert per si alguna persona no sap fer-ho sol o no pot o no té recursos per fer-ho. I com tu deies també, una de les novetats és que fins ara les inscripcions es feien a través de la pròpia web de l'Ajuntament. Això és una novetat que ens ha vingut ara des de la Generalitat de Catalunya, des del Departament d'Acció Social, perquè l'Òmnia pertany dins, o està dins, perdó, d'aquest departament, i les inscripcions es faran des de l'enllaç del propi curs. És a dir, com tu deies, cada taller té un enllaç independent per fer la inscripció. El que hem fet també és, per facilitar-ho, les persones poden escanejar el QR del taller que pugui ser més del seu interès. Aquesta informació està penjada doncs a les webs de la xarxa Òmnia, del blog de l'Òmnia, com també de l'Ajuntament, a més de les xarxes socials.
1: Correcte. I també explicar-vos que podeu cercar l'enllaç en aquesta notícia que hem publicat a la web de Ràdio Seu, també a través de l'agenda, l'apartat de radioseu.cat/agenda, per saber-ne més dels tallers i per poder accedir directament a l'enllaç per formalitzar inscripcions en aquests tres cursos. Recordem, conversem amb Esther Collado per donar a conèixer els tallers de competències digitals de tardor que impulsa el Punt Òmnia. Si bé conversem cada trimestre o semestre, Esther, volíem demanar el per què del Punt Òmnia, quin és el seu objectiu. Suposo que tot s'explica una mica pel que explica la tercera proposta, no? Ficar-nos al dia, trencar la bretxa digital i tecnològica.
2: Exacte. La filosofia de tots els Òmnia, recordem que la xarxa Òmnia és una xarxa que està repartida per tota Catalunya, que actualment l'Òmnia de la Seu és l'únic Òmnia que existeix a tot el Pirineu. Sí que després hi ha algun Òmnia veí, com a Isona, i a la part també de Solsona, però Pirineu som els únics que estem actius. Llavors, tots els Òmnia tenim la mateixa filosofia, la mateixa objectiu, que és, per una banda, com tu dius, intentar doncs, que aquesta bretxa digital cada vegada sigui menys bretxa digital, i per una altra banda, doncs, capacitar a la ciutadania. Hem de pensar que cada vegada més qualsevol tràmit s'ha de fer online, i per tant, què ens trobem? Doncs que hi ha moltes persones que quan es troben a fer un tràmit, que no són gens fàcils, això també ho dic, perquè moltes vegades no són gens accessibles, doncs ja es troben el primer, no?, el primer mur de que no poden accedir a aquest tràmit. Llavors nosaltres el que intentem doncs és que sigui una mica més fàcil per la persona, ajudant-lo o ajudant a la persona doncs a que sigui més, repeteixo, més fàcil, més còmode, que no tingui aquesta por. Lògicament és important que també tothom sàpiga que nosaltres no podem tramitar, però sí que estem com a punt de suport, però no fem tràmits com a tal. Vale? Hi ha les oficines d'atenció al ciutadà corresponents, vale? I allà sí que poden fer tràmits. Nosaltres el que fem són donar suport a la ciutadania.
1: Doncs és la proposta del Punt Òmnia. En podeu saber més doncs, si visiteu presencialment el Centre Cívic L'Escorxador aquí a la capital de la Seu d'Urgell. Més informació també a través de la web del Punt Òmnia i el telèfon 93350010, l'extensió 8017. I així podeu contactar amb Esther Collado, amb la qual conversem avui a l'entrevista del dia. Doncs Esther, de nou, moltes gràcies. No sé si hi ha algun punt més que vulguis explicar-nos pel que fan aquests tallers. Recordem que el primer taller d'identificació digital comença el dia 28 de setembre, el segon el 29 de setembre i el tercer, en aquest cas descobrim la IA amb ChatGPT i Leonardo, el 30 de setembre. Inscripcions és d'aquest dilluns, dia 14, i fins que s'exhaureixin les places disponibles. Són tallers gratuïts i cada activitat disposa, com explicant, del seu propi enllaç d'inscripció. Esther, si hi ha quelcom més que vulguis explicar-nos, destacar?
2: No. Tot correcte. I moltes mercès, com sempre, a Ràdio Seu per poder donar veu als tallers que fem aquí i a les activitats que fem aquí.
1: Encantats de fer d'altaveu, gràcies també per fer-ho possible. Una abraçada, Esther, fins aviat.
2: Igualment, moltes mercès.
3: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra ha treu pit de la feina feta dels darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Malgrat el discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. Ens amplia aquesta informació el Lluís Rodríguez del Prat Ràdio.
2: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla, des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
3: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
2: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
1: I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i el Pallars. Trànsit analitzarà avui amb Mossos d'Esquadra possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
6: Molt bon dia, són les 12 i 3 minuts. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell millorarà la seva accessibilitat. Les obres finançades pel PUOS, que ha un pressupost de 50.138 euros i un termini d'execució de 3 mesos, inclouen la instal·lació de portes automàtiques i la substitució de l'ascensor. El ple de Seu d'Urgell aborda aquest dilluns qüestions econòmiques i pressupostàries. La sessió ordinària inclou també el debat de 2 mocions d'Esquerra sobre el manteniment de l'oficina d'Institut Nacional de Seguretat Social a la ciutat i la millora de l'enllumenat del Parc del Segre, una proposta de la CUP per donar suport a Palestina. El Punt Òmnia de la Seu d'Urgell obre les inscripcions als tallers de competències digitals de tardor. La promoció inclou formació gratuïta en identificació digital, ciberseguretat i eines d'intel·ligència artificial com ChatGPT i Leonardo. Els tràmits per prendre-hi part s'obren avui dilluns, dia 14. Mor un motorista en un xoc frontal a l'N260 a Ribera d'Urgellet. La víctima és un veí de Sallent, de 39 anys. Arran del sinistre, s'han activat 5 patrulles de Mossos, 2 dotacions dels bombers i 2 unitats i l'helicòpter medicalitzat del SEM. En marxa la tercera edició del concurs de microrelats de la Germandat de Sant Sebastià. El certamen incorpora enguany quatre categories per reduir la diferència d'edat entre els participants i estableix el 8 de novembre com a data límit per presentar les obres. Sisena edició del curs de manipulador d'aliments al CETAP de l'Alt Urgell. La formació es farà els dies 30 de setembre i 1 d'octubre de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda a la seu del centre, a la seu d'Urgell. Per participar-hi cal inscriure's prèviament. L'Alt Urgell celebrarà el 3 d'octubre la segona caminada per la salut mental a Cabó. La jornada, emmarcada en el Dia Mundial de la Salut Mental, serà gratuïta i requerirà inscripció prèvia. La proposta inclou transport en autobús des de la seu d'Urgell i Oliana. El govern d'Andorra i els comuns de Canillo i Ordino impulsen el projecte de llei del primer parc natural nacional. El text materialitza una aposta compartida per preservar el patrimoni natural, protegir més del 30% del territori i reforçar el llegat ambiental per a les generacions futures. L'Ajuntament de Bausen incorpora el seu primer treballador municipal en 13 anys. El consistori aranès es recupera la normalitat administrativa després d'un llarg col·lapse burocràtic que va deixar-lo sense poder fer plens. El Tabaca Film Fest anuncia la selecció oficial de la seva tercera edició. El certamen ha rebut 466 curts i hi ha 60 finalistes. El Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus se celebrarà al Pallars Sobirà del 18 al 27 de setembre. I en esports, Miquel Traver guanya la final de seu de la Copa del Món i obté el bronze a la classificació absoluta. En dones, Mirel Azcano ha estat segona de l'última prova rere Anna Sàtila i Mònica Dori ha quedat quarta. Doble èxit d'Eslovènia a la general final, amb títols per als germans Zigalin, Josebar i Eva Alina Josebar. Bronze de Mònica Doria en KU a les finals de la Copa del Món d'Eslàlom. La palista del Cadí Canoe Canllac finalitza 16a al rànquing en què Jessica Fox s'ha proclamat campiona i Mayalen Shorraut ha acabat tercera. En homes, Miquel Travé és 5è a la prova i 8è a la general en què ha guanyat Xavier Ferrazzi. I també pel que fa a les finals de la Copa del Món, or de Manu Ochoa i bronze Mònica Doria en kayak cross. El suís Jan Rohner i la francesa Camille Prigent es proclamen campions de l'especialitat a l'última jornada de competició al Parc Olímpic del Segre, que d'aquí un any acollirà els campionats del món. Martina Trenado, tercera júnior a l'Artax International Roller Trophy de Riccione. La patinadora del Club Patinatge Artístic Cadí La Seu va pujar al podi en una competició celebrada a Itàlia del 26 al 28 d'agost. Bons resultats de l'equip d'alt rendiment català, que va aconseguir 8 medalles. El Club Patinatge Artístic Cadí La Seu organitza unes jornades de portes obertes. Les sessions es faran el 21, 23, 28 i 30 de setembre a la pista polivalent de la Seu d'Urgell i estan adreçades a infants, joves i adults a partir dels 4 anys. La 13a travessa transfronterera anirà de la Seu d'Urgell a Sant Julià de Lòria i manté el vessant solidari. La prova inclosa al Cadí Circuit Fe es disputarà diumenge 20 de setembre i col·labora amb un projecte de la Fundació Vicente Ferrer al Nepal. Les inscripcions romanen obertes fins dijous vinent.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Molt bon dia. En aquests moments, la una i un minut. Ens estem aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu amb algunes de les notícies més destacades en aquesta jornada d'avui. Som dilluns, dia 14 de setembre. Un dia en què parlarem del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, que millorarà la seva accessibilitat. Les obres finançades pel PUOSC amb un pressupost total de més de 50.000 euros i un termini d'execució de 3 mesos inclouen la instal·lació de portes automàtiques i la substitució de l'ascensor. Així obrirem l'informatiu, una jornada en què també repassarem el ple de la Seu d'Urgell, que abordarà avui dilluns qüestions econòmiques i pressupostàries, també dues mocions d'Esquerra i la CUP. Ja, però més titulars.
1: Titulars.
0: El Punt Òmnia de la Seu obre les inscripcions als tallers de competències digitals de tardor. La programació inclou formació gratuïta en identificació digital, ciberseguretat i eines d'intel·ligència artificial com ChatGPT i Leonardo AI. Els tràmits per prendre i part s'obren avui. Mor un motorista en un xoc frontal a l'N260 Ribera d'Urgell. La víctima és un veí de Sallent de 39 anys. L'accident es va produir divendres. En marxa la tercera edició del concurs de microrelats de la Germandat de Sant Sebastià. El certamen incorpora enguany 4 categories per reduir la diferència d'edat entre els participants i estableix el 8 de novembre com a data límit per presentar les obres. Sisena edició del curs de manipulador d'aliments al setup de la Seu. La formació es farà els dies 30 de setembre i 1 d'octubre, de les 4 a 2 quarts de 7, a la Seu del Centre, a la Seu d'Urgell, per participar i cal inscriure's prèviament. L'Alt Urgell celebrarà el 3 d'octubre la segona caminada per la salut a Cabó. La jornada marcada en el Dia Mundial de la Salut Mental serà gratuïta i requerirà inscripció prèvia. El govern d'Andorra i els comuns de Canillo i Ordino impulsen el projecte de llei del primer parc natural nacional. El text materialitza una aposta compartida per preservar el patrimoni natural, protegir més del 30% del territori i reforçar el llegat ambiental per a les generacions futures. L'Ajuntament de Bausen incorpora el seu primer treballador municipal en 13 anys. El consistori ara n'hi recupera la normalitat administrativa després d'un llarg col·lapse burocràtic que va deixar-lo sense poder fer plens. El Tabaca Film Fest anuncia la selecció oficial de la seva tercera edició. El certamen ha rebut més de 460 curts i hi ha 60 finalistes. I en esports parlarem de l'esdeveniment que ha estat el protagonista a la Seu d'Urgell aquests últims dies, el campionat del món, la Copa del Món d'Eslàlom. Miquel Travé ha guanyat la final de segur d'aquesta Copa del Món, ha obtingut el bronze a la classificació absoluta. En dones, Miren Lazcano va ser segona a l'última prova, rere Anna Sàtila i Mònica Doria, que va quedar quarta. Doble èxit d'Eslovènia a la general final. Bronze de Mònica Doria en cau a les semifinals, a les finals, perdó, de la Copa del Món d'Eslàlom. La palista del Cadí Canoe Kayak ha finalitzat 16è al rànquing, en què Jessica Fox ha proclamat campiona i Mayalen Xorraut ha acabat tercera. En homes, Miquel Travé ha estat 5è a la prova i 8è a la general, en què va guanyar Xavier Ferrazzi. I en la darrera jornada, or de Manu Ochoa i bronze de Mònica Doria en kayak cross per tancar aquestes finals, com dèiem, de la Copa del Món. Per cert, podi també de Manu Ochoa en kayak cross individual a l'inici de les finals. Seran les notícies que explicarem i ampliarem tot seguit.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: El Consell Comarcal de l'Alt Urgell millorarà l'accessibilitat interior i la comunicació entre l'edifici històric de la Torre Alsina, que és la seu institucional de l'ENS, i el Centre de Serveis de l'Alt Urgell. La intervenció compta amb un pressupost d'execució de més de 50.000 euros i un termini d'execució previst.

0: un pressupost d'obra de gairebé 23.500 euros. Uns treballs projectats que també inclouen la substitució i instal·lació de portes automàtiques d'accés. L'objectiu, desmuntar les portes actuals, que són de vidre i estan situades a la planta baixa, tant a l'accés principal com a la comunicació interior entre edificis. El canvi es farà per portes corredisses equipades amb detectors de moviment i bateries d'emergència. Un pressupost d'aquesta obra de 18.000 euros. Josefina Lladós és conscient com a administració que cal fer aquest tipus d'intervencions.
1: Nosaltres som conscients i, evidentment, encara més com a administració pública, que hem de fer tots aquells passos i aquells canvis i aquells, hem d'anar, evidentment, a afavorir l'accessibilitat màxima per qualsevol persona a les nostres instal·lacions. I, per tant, doncs, aquestes van ser les dues obres del PUOS amb les que comencem i, doncs, més endavant, els propers 2-3 anys, segurament, doncs, s'acabaran de fer la resta, entre les quals n'hi ha una d'important, que és de poder acabar amb el problema de goteres que tenim al Consell Comarcal, al teulat del Consell Comarcal.
0: Els treballs es planificaran per mantenir l'activitat ordinària i els itineraris d'accés a les dependències administratives i a la sala d'actes de la Torre Alsina durant el període d'obres. I parlem ara de ple municipal. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell celebra avui ple ordinari, una sessió ordinària a les 7 del vespre. Una convocatòria que tindrà lloc a la sala de plens i inclou un total de 18 punts distribuïts entre la part resolutiva, l'activitat de control, els informes d'alcaldia i el torn de precs, interpel·lacions i preguntes. La sessió plenària començarà amb l'aprovació de l'acte anterior corresponent al passat 13 de juliol. A continuació es tractaran diversos expedients relacionats amb la informació econòmico-financera, així com dues operacions de crèdit, una modificació de crèdits i qüestions relatives a la planificació pressupostària. L'ordre del dia també preveu el debat d'un expedient sobre disposicions normatives i la presentació de 3 mocions dels grups municipals de la CUP, per exemple, que exposarà una proposta en suport a Palestina, i d'Esquerra Republicana, que concretament presentarà un text per garantir el manteniment de l'oficina de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a la Seu, i una altra moció per reclamar una millora de l'enllumenat del Parc del Segre.
2: Les notícies de la Seu.
0: El Punt Òmnia de la Seu d'Urgell ha preparat una nova programació de tallers de competències digitals per aquesta tardor. La formació adreçada a la ciutadania inclou

0: que per la demanda que també he tingut durant tot aquest any, doncs és important aquest taller donar a conèixer totes aquestes eines.
1: La tercera proposta serà sobre intel·ligència artificial, sobre ChatGPT i Leonardo, que començarà el 30 de setembre, es farà els dimecres de les 4 a 2 quarts de 6 de la tarda, un taller que introduirà els participants en l'ús d'aquestes eines per crear textos, imatges i idees sense necessitat de tenir experiència prèvia. Per garantir l'accés a la formació, el Punt Òmnia també ofereix la possibilitat de fer la inscripció presencialment a les seves instal·lacions a les persones que necessitin assistència o que no disposen de mitjans electrònics. Una atenció presencial que ha començat també avui dilluns. Un enllaç, però, com dèiem, per inscriure's a cada taller és l'opció que recomanen des del Punt Òmnia.
0: Fins ara, les inscripcions es feien a través de la pròpia web de l'Ajuntament. Això és una novetat que ens ha vingut ara des de la Generalitat de Catalunya, des del Departament d'Acció Social, perquè l'Òmnia pertany dins, o està dins, perdó, d'aquest departament, i les inscripcions es faran des de l'enllaç del propi curs. Cada taller té un enllaç independent per fer la inscripció.
1: Així doncs, aquest Punt Òmnia de la Seu, que ja ha obert avui les inscripcions als tallers de competències digitals de tardor. I la Germandat de Sant Sebastià de la Seu, que continua la seva tasca de difusió i promoció de la cultura catalana amb l'organització de la tercera edició del concurs de microrelats. El certamen compta amb la col·laboració de Quinxou Teatre, la Unió de Botiguers de la Seu, la Cooperativa del Cadí, l'Associació del Retaule de Sant Ermengol, el Parc del Segre, l'Associació Esportiva Cedis Bàsquet, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la Reula, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Òmnium a l'Urgell, el Pessebre Vivent i la Biblioteca de Sant Agustí. També participen amb les seves orientacions i assessorament Joan Graell, Laura Casanovas, Anna Martí i Isidre Domenjó. Com a novetat d'enguany, el concurs es dividirà en quatre categories en lloc de les dues dels anys anteriors per reduir la diferència d'edat entre els participants. Les franges seran les següents: autors de 10 i 11 anys, autors de 12 a 13 anys, autors de 14 i 15 anys i autors de 16 a 18 anys. La participació és oberta a qualsevol persona que no superi els 18 anys durant aquest any 2026 i que sigui resident a l'Alt Urgell. També hi podran prendre part persones que no hi resideixin però que formin part de la Germandat de Sant Sebastià, així com fills, filles o familiars d'algun membre de l'entitat urgellenca. Les obres hauran d'estar escrites en català, ser originals i inèdites i no haver estat presentades o guardonades en altres certàmens literaris abans de finalitzar la convocatòria del premi. Les bases també estableixen que no s'admetrà l'ús de la intel·ligència artificial en l'elaboració dels textos. Les persones autores seran responsables de qualsevol reclamació relacionada amb l'autoria, el contingut dels relats o un possible plagi. Els microrelats hauran d'incloure alguna referència a una tradició de la comarca de l'Alt Urgell i no podran superar les 300 paraules. La data màxima per presentar les obres és el 8 de novembre a les 12 de la nit. L'entrega de guardons es farà el dia 19 de gener al local de la Germandat de Sant Sebastià. Més informació a la notícia publicada a la nostra pàgina web radioseu.cat. I el setup a l'Urgell, ubicat a la tercera planta de l'edifici de les Monges de la Seu, acollirà la sisena edició del curs de manipulador d'aliments, una formació centrada en la higiene i la seguretat alimentària. Les sessions es faran el dimecres 30 de setembre i dijous 1 d'octubre, de les 4 a 2 quarts de 7, i aniran a càrrec d'Eulàlia Velázquez, que és llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments i amb més de 15 anys d'experiència en el sector. El programa del curs inclou continguts relacionats amb la contaminació dels productes, amb tipus i factors de risc, les malalties d'origen alimentari, les bones pràctiques de manipulació i les al·lèrgies i intoleràncies. També s'hi abordaran conceptes bàsics i mesures per garantir una preparació segura dels aliments. Segons la informació de l'organització, les sessions formatives s'adrecen a persones que treballen en activitats relacionades amb l'alimentació i tenen com a objectiu promocionar coneixement sobre la manipulació segura dels productes. Les places es poden reservar mitjançant un formulari d'inscripció habilitat a través d'un codi QR que figura al cartell de l'activitat. Es pot trobar també a la nostra pàgina web, a la notícia publicada. Per a més informació, es pot contactar més al correu electrònic edelgado@ccau.cat, al Consell Comarcal. I en l'àmbit d'agenda, destaca també que Cabó acollirà dissabte 3 d'octubre la segona caminada per la salut mental. És una activitat organitzada

0: amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental i amb la participació de diversos serveis i entitats de la xarxa sanitària, social i municipal del territori, entre els quals hi ha l'Àrea Bàsica de Salut de la Seu i la de l'Alt Urgell Sud. La iniciativa té com a objectiu donar visibilitat a la salut mental, promoure hàbits de vida saludables, afavorir la participació comunitària i abordar els estigmes associats als problemes de salut mental. De l'objectiu en parle Natàlia Brego, coordinadora de el Centre El Picot.
1: Aquest serà el segon any que fem la caminada inclusiva per la salut mental. Aquest any serà una volta a Cabó. És un trajecte fàcil, apte per tothom, i l'objectiu és posar en contacte persones que tenen algun problema amb salut mental, amb tota la població que s'anima a caminar i conèixer el territori. Que trenquem barreres, sigui un espai de contacte, d'ajuda mútua i un espai enriquidor on també conèixer pobles que estan molt a prop però que a vegades no visitem.
0: L'objectiu, ajuntar-se i compartir opinions i també moments.
1: Sí, l'objectiu és aquest, que qualsevol persona de l'Alt Urgell pugui participar d'aquesta caminada per poder trencar l'estigma, poder conèixer en primera persona companys de la nostra ciutat que tenen algun problema de salut mental i que tots sumem a donar veu, a donar a conèixer la salut mental, a poder reivindicar que calen més inversions i més professionals per poder acompanyar totes les persones que ho necessiten. I també fer molt èmfasi en territoris més rurals que estan dispersos i que a vegades l'infraestructura fa difícil que puguin tenir accés a recursos de salut mental i acostar-nos també des de la Seu a altres poblacions amb aquest objectiu d'acostar-nos, de donar-nos a conèixer i de caminar junts per l'objectiu de trencar l'estigma.
0: La iniciativa del 3 d'octubre inclourà una caminada guiada per la Vall de Cabó i diverses activitats vinculades a la commemoració. Una proposta gratuïta, oberta a tota la població, tot i que serà necessari formalitzar una inscripció prèvia, ja que les places són limitades. El termini per inscriure-s'hi finalitza el 30 de setembre. L'organització també habilitarà un servei de transport en autobús amb sortida des de l'estació d'autobusos de la Seu i també des d'Oliana.
1: Doncs s'han mobilitzat dos autocars, un des de la Seu d'Urgell cap a Cabó i un altre des d'Oliana cap a Cabó, de manera que l'accés a aquesta caminada per tothom que ho vulgui sigui fàcil. I aquesta proposta també comptem amb un guia i l'altre autocar els ha finançat, ens ha ajudat a subvencionar el guiatge i els autocars al Consell Comarcal a través del programa Camina Pirineus. I això, l'objectiu és aquest, poder celebrar el Dia de la Salut Mental, després de la caminada es llegirà el manifest que sempre redacten els companys de Salut Mental Catalunya amb les propostes de les associacions, primeres persones, per donar a conèixer el que és la salut mental, reivindicar que calen més inversions i més professionals per poder atendre correctament a tot el col·lectiu. I això és un dia per celebrar, per acostar-nos, per trencar l'estigma i per caminar tots junts per aquestes millores i per donar a conèixer i reivindicar la importància de la salut mental.
0: El programa començarà a les 9 del matí del dia 3 d'octubre amb la sortida des de l'estació d'autobusos de la Seu i Oliana. A les 10 del matí tindrà lloc la trobada a la plaça de Cabó, punt des d'on s'iniciarà la caminada guiada a càrrec de Gerard Acosta. Posteriorment, a 3:15 del migdia, es durà a terme la lectura institucional del manifest del Dia Mundial de la Salut Mental. La jornada es clourà a 12:15 del migdia amb el retorn dels autobusos cap als punts d'origen. Les inscripcions es poden formalitzar telefònicament a través del Club Social El Picot, al número 973-35-36-52. També es poden fer en línia mitjançant el codi QR disponible als cartells informatius de la caminada, que també es pot trobar a la nostra pàgina web radioseu.cat.
2: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Un motorista ha mort aquest divendres en un accident de trànsit a l'N260 al municipi de Ribera d'Urgellet, segons que va informar el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a 2:15 del migdia. La víctima és un home de 39 anys, veí de Sallent. Per causes que s'investigaven, un turisme i una motocicleta van xocar frontalment i, a conseqüència de la topada, el motorista va perdre la vida. Arran del sinistre, que es va produir al punt quilomètric 237,5 al Port del Cantó, es van activar 5 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i 2 unitats i l'helicòpter medicalitzat del SEM. Des de principi d'any, 92 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. Un total de 36 d'aquestes víctimes mortals circulaven en bicicleta. I el govern d'Andorra, que ha aprovat el projecte de llei de declaració del Parc Natural Nacional de les Valls de Canillo i Ordino, que impulsa conjuntament amb els comuns de Canillo i Ordino. Amb aquest pas s'inicia la tramitació al Consell General. Fruit d'aquesta visió compartida i d'un treball conjunt entre les tres administracions, la iniciativa permetrà crear el primer Parc Natural Nacional d'Andorra. El nou espai protegirà gairebé 9.000 hectàrees d'un dels indrets naturals més valuosos del Principat i permetrà preservar gairebé el 31% del territori andorrà, superant abans del 2030 l'objectiu internacional de conservar almenys el 30% de la superfície terrestre. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha concretat que l'aprovació del projecte de llei representa una fita històrica i ha manifestat que demostra que la conservació del medi natural és compatible amb el desenvolupament sostenible i els usos tradicionals del territori. I dic que l'Ajuntament de Bausen ha incorporat un administratiu, el primer treballador municipal del consistori en 13 anys. La contractació arriba després que la situació financera del municipi impossibilités durant anys convocar sessions plenàries. Culmina un procés de sanejament dels comptes i de desbloqueig de la plaça de secretaria que ha durat gairebé una dècada. Amb el nou treballador que el consistori ha contractat, es pot oferir atenció al públic els dimarts i dijous de les 9 a les 3 de la tarda. I per tercer any consecutiu, el Tabaca Film Fest torna al Pallars. L'edició d'enguany creix en durada, en programació i en projecció internacional i reforça alhora el compromís cultural i social amb el territori que l'acull, segons indiquen els organitzadors. El concurs de curtmetratges ha rebut enguany 466 obres de 53 països. Se n'han seleccionat 60, distribuïts en 4 categories, que es projectaran al llarg de 13 sessions de cinema.
2: Els esports d'aquí.
0: Miquel Traver ha acabat de la millor manera la temporada internacional 2026 d'eslàlom amb victòria a casa a les finals de canoa de la Copa del Món al Parc Olímpic del Segre. Aquest dissabte el palista urgellenc flamant campió del món d'aquesta modalitat ha guanyat l'última prova del circuit mundial i a més això li ha servit per acabar entrant al podi de la classificació absoluta. Traver ja havia guanyat a la semifinal després d'accedir amb un cinquè lloc a la primera ronda i això li permetia ser l'última a sortir a la gran final. Tot i conèixer ja els bons temps marcats pels seus rivals, especialment per l'eslové Ziga Lindhochevark i pel francès Nicolas Gestang, el representant del Cadí Canoe Kayak ha assolit amb ganes de fer podi i en arribar va registrar el seu millor temps. Miquel Travé, que en declaracions a Ràdio Seu parlava d'un inici de temporada complicat.
3: Al principi de la temporada va ser una mica complicat, va ser una mica d'adaptació, però ja preparant pel Mundial i al final i les últimes copes del món, i al final poder guanyar el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més i a part poder quedar tercera general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat i me'n deu haver anat pels pèls perquè no estava massa ben posicionat, però bueno, guanyar aquí sempre ajuda.
0: Miquel Travé, content pel resultat.
3: Bueno, doncs està molt bé, la veritat és que no es pot negar. Al final aquest esport no saps mai el que pot passar i aquesta vegada doncs, ha anat a favor meu perquè he arribat en segona posició, però al final, afegint una penalització, he pogut emportar l'or. I bueno, evidentment intentarem revalidar la victòria l'any que ve, però queda molt camí per davant encara.
0: Un èxit que ha estat molt celebrat per tots els companys del club i de l'equip espanyol dirigit pel també urgellent Guillermo Díez Canedo. A les semifinals, el jove basc Àlex Segura havia acabat 24, mentre que a la primera ronda el gallec Luis Fernández signava un 37è lloc. L'altre representant del Cadí Canoe Kayak, Nil Checa, va fer un 56è lloc per l'equip d'Andorra. De retruc, aquesta victòria ha permès a Miquel Travé acabar en tercera posició al rànquing absolut amb 239 punts, atès que el triomf a la final puntue doble, i d'aquesta manera n'ha sumat 120. A la competició femenina, la basca Miren Lazcano també ha pujat al podi amb la segona posició de la final, només superada per la brasilera Anna Sàtila i per davant de la txeca Teresa Knevlova. La referent de l'equip d'Andorra, Mònica Dòria, s'ha quedat a només 24 centèsimes de repetir el bronze del dia anterior amb el quart lloc. Tot i així, Dòria va millorar el desè lloc de la semifinal, en què Clara Olazábal va quedar 24ena. L'altra representant del Cadí Canoe Kayak, la urgellenca Núria Vilarrubla, s'havia saltat una porta a la primera ronda, això la va relegar al 42è lloc. D'altra banda, en l'apartat institucional, que el lliurament de medalles de dissabte va comptar amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i el secretari general d'Esports de la Generalitat, Abel García. A les cerimònies també hi van ser presents, entre d'altres, l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, el diputat urgellenc al Parlament, Jordi Fàbrega, el director general de Polítiques de Muntanya del Govern català, Carlos Guardià, el vicepresident de la Federació Internacional, Lluís Rabaneda, i el president de la Reial Federació Espanyola de Piragüisme, Javier Hernández. La Copa del Món, que també ha portat bons resultats per a Mònica Dòria, pujava divendres al podi a les finals de la Copa del Món en la modalitat K1. La palista del Cadí Canoe Kayak va aconseguir una medalla de bronze per a l'equip d'Andorra a l'última prova de la temporada al Parc Olímpic. La piragüista pirinenca va començar amb un 11è lloc a la primera ronda, però després va fer el millor temps a les semifinals. Mònica Dòria.
4: Sí, aviam, lo de guanyar les semifinals és algo que ho sol fer bastant habitualment, perquè, bueno, per sort tinc la capacitat de fer bones semifinals, aviam si ho puc continuar fent. I després sabia que aquesta semifinal aniria caríssima, amb els noms que hi havia a la llista i com era el circuit, sabia que aniria per totes aquestes noies. I jo també volia lluitar per aquestes medalles i avui ha sortit així, que és super, super, super de bomba.
0: Mònica Dòria, molt motivada.
4: Sí, exacte, ara cap a de m'encantaria poder pujar una mica aquest llistó, aquestes escaletes fins a 1-2. Sé que és super difícil, que aquí tothom pedale, però estic convençuda que treballar una mica més arribarem.
0: Per l'equip espanyol, la basca Mayalen Chorraud va fer un meritori 6è lloc, seguida de prop per la catalana Laia Sorribes, a novena. A les semifinals, Leire Goñi havia quedat a quinzena, mentre que a la primera eliminatòria Goñi va fer el millor temps, i per l'equip d'Andorra, la palista del Cadí Canoe Kayak, Ona Pere Alegre, va ser 53ena. Amb tot plegat, Jessica Fox va sumar un nou títol de la Copa del Món i Mayalen Chorraud s'ha emportat la medalla de bronze de la General amb 227 punts. Mònica Dòria, gràcies al podi d'aquest divendres, ha pujat al 16è lloc del rànquing final, en què Laia Sorribes ha quedat 24ena i Leire Goñi, 30ena. A la prova masculina de kayak, Miquel Travé es va quedar a prop del pòdium en una 5ena posició. El palista urgellenc es va quedar a un segon i mig de les places de podi, concretament. L'última victòria de la temporada va ser per al francès Titouan Gastric. Prèviament, Travé havia fet el millor temps tant a la semifinal com a la primera ronda, en què David Llorente havia acabat 33è i per l'equip d'Andorra, Nil Checa obtenia un 41è lloc. Pau Echaniz també va disputar la final, en què va quedar 9è. Amb només 20 anys, Xavier Ferrazzi es va proclamar campió de la Copa del Món de K1. Miquel Travé va acabar 8è a la General i Pau Echaniz ha acabat 10è. I les finals de la Copa del Món de Canoa Slalom i Kayak Cross al Parc Olímpic deixaven ahir dos nous èxits locals a l'última jornada. A la final de Kayak Cross, Manu Ochoa va ser el guanyador masculí, mentre que la categoria femenina, Mònica Dòria, va sumar una altra medalla de bronze a la que ja havia aconseguit divendres en K1. Per cert, un Manu Ochoa, que en kayak cross individual, a l'inici de les finals de la Copa del Món, també va pujar al podi. Va aconseguir el segon millor temps a l'última contrarrellotge individual.

I parlem ara de l'agenda del dia a dia de Ràdio Seu. Exposició Brunzits i anells de Pablo Volumar, Iris Hum i León Vinetrull a la Seu d'Urgell, una exposició que es va

Gra quedar-se, tornar i resistir a la nostra ciutat a les 7 del vespre a la llibreria El Refugi. Pel que fa a la sessió del cicle Ateneu Muntanya, nova sessió Nordic Walking a la Seu d'Urgell amb la projecció de l'audiovisual Nordic Walking Dreams, la presentació també del llibre Modern Nordic Walking de Jordi Pau Caballero. Serà a les 8 dijous a l'Ateneu a l'Urgell, al carrer Capdevila de la nostra ciutat, al número 6. I recordem també que divendres hi haurà el tast Quan el cacau trobe el formatge, a càrrec d'Àlex Soler i Francisco Puente del restaurant Paisatges de la Seu d'Urgell. És una activitat prevista a les 8 del vespre a l'Espai Ermengol Museu de la Ciutat. Cal inscriure's prèviament. La farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat. La farmàcia Marsinyac, al carrer Major número 34, al telèfon 973 35 0120.

0: Pel que fa al temps, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, avui al país cel serè o transitoriament lleugerament entrenyanat en algun núvol alt cap al nord-est. Pel que fa al matí migdia, amb tot a partir d'ara poden aparèixer alguns núvols d'evolució al Pirineu Oriental i de forma local algun al prelitoral. No s'esperen precipitacions. La temperatura màxima pujarà lleugerament en general, mentre que ho farà de manera moderada a la meitat est del país. Visibilitat entre excel·lent i bona i s'imposarà el vent de component sud i est al quadrant nord-est. Fluix amb cops moderats, el vent de component sud entre fluix i moderat a la resta del litoral i prelitoral i el vent de component sud i oest fluix a la resta de l'interior. A partir del vespre el vent quedarà fluix i de direcció variable. Fins aquí les notícies de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Aquestes i d'altres es poden consultar i ampliar la nostra plana web radioseu.cat i a través de les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram. A les dues connectarem amb Catalunya Ràdio per saber quina és l'actualitat d'àmbit nacional. A les tres, novament tornem amb Ràdio Fórmula. Molt bon dia.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: A la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de Forquella, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de Forquella i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
1: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis.

0: Tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: Les presons catalanes arriben al 95% de la seva capacitat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Places lliures. Aquest és l'espai que queda disponible a les presons catalanes davant l'augment d'interns dels últims anys, Joan Bota.
2: Des del 2022 el nombre de presos ha pujat un 23%. És un percentatge molt alt que contrasta amb la baixada de la dècada anterior. La Generalitat ho explica en part perquè abans els lladres multireincidents eren castigats amb multes, mentre que ara entren a la presó. En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, avança els plans del govern.
3: Incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris, un mòdul a Mas d'Enric, nous mòduls en algun altre centre penitenciari.
0: Això el dia en què la Xina s'ha sumat a la crida mundial per controlar millor l'avenç de la intel·ligència artificial.
2: Per perills com la desinformació i la manipulació de la societat, l'ús militar descontrolat de la IA, la filtració de dades o els ciberatacs, entre altres.
0: Pequín, Francesc Canals.
4: Pequín també llança una acusació als Estats Units, sense anomenar-los. Diu que determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països. Llegir la Xina.
0: Ho analitzarem en aquest Catalunya migdia, en què també passarem per Suècia, on el resultat de les eleccions d'ahir és tan ajustat que encara no se sap qui governarà.
2: Ara mateix els partits d'esquerra superen per la mínima la suma de la dreta i l'extrema dreta, però el resultat encara està pendent del vot exterior.
0: Enviada especial Cèlia Cernadas.
5: Suècia s'aboca un període d'incertesa després dels resultats més polaritzats de la història recent del país nòrdic. Només tres diputats separen els dos blocs, el de centre-esquerra i el conservador, amb la socialdemocràcia al capdavant i una extrema dreta a la baixa. El país ha fet un gir molt restrictiu els últims 4 anys en migració i seguretat.
0: A Espanya, després de la crisi de Ceuta, el PSOE cau i Vox puja, segons el CIS.
2: Que diu que si ara hi hagués eleccions generals, els socialistes les guanyarien, però amb el marge més petit sobre el PP des de l'esclat del cas Cerdán. A Catalunya, Esquerra baixa lleugerament i Junts es manté.
0: Tot això el dia en què ha arrencat el curs pels més de 176.000 alumnes de formació professional. Enguany hi ha hagut rècord de matriculats. Lleida, Estela Bussoms.
6: Sí, són 76.000 de primer curs, 5.400 més que l'any passat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura des de Lleida que l'optimització del procés per assignar places ha reduït sensiblement la xifra dels alumnes que es queden sense lloc per estudiar i que s'ha de seguir per aquest camí perquè l'FP encara no ha tocat sostre.
7: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
0: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: Lamine Yamal entra de ple en la campanya per intentar guanyar la pilota d'or d'aquest any. Aquest any, diu ell, l'ha de guanyar ell mateix.
8: Sí, el davanter del Barça es considera el millor jugador del món actualment, juntament amb Mbappé, i per l'any que ha fet creu que hauria de guanyar ell la pilota d'or. Ho ha dit en una entrevista a Movistar i el sentirem al Catalunya migdia. Un altre protagonista blaugrana, Gabriel Jesús, avui entrevista al Tot Costa a partir de les 7 de la tarda, i el Madrid Mourinho demana 3 mesos de marge per veure el millor nivell del seu equip i Zverev guanya el US Open.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Natàlia Ramon, bon dia.
9: Bon dia. L'incendi d'un vehicle a la B30 a Sant Cugat del Vallès talla un carril en direcció a Girona i provoca cua que afecta també els carrils de l'AP7 en els dos sentits de la marxa. A més, un cotxe avariat a la 2 a Abrera lenteix el trànsit en sentit Lleida i també hi ha retencions a la ronda de dalt a l'alçada de Pedralbes.
0: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
0: Torna a fer calor d'estiu.
11: Sí, sí, absolutament intensa. I demà toca sostre. Els valors més alts a Ponent, 36-37, i en general a Catalunya entre els 30 i 35. I avui ens hi quedarem molt a prop, amb domini del sol aquesta tarda i demà. Dimecres, nova possibilitat de tempestes, nord i nord-est de Catalunya, bàsicament, no pas a Ponent ni al sud, i el nord i nord-est podrien ser intensos. intenses en alguns casos de cara demà, perdó, ja miraríem d'afinar-ho, igual que la veu. I pel que fa a la temperatura, doncs sembla que tornarà a baixar amb ganes a darrera hora de dimecres i sobretot dijous.
0: El Puyol et diria que prenguis clorat de potassa, que va bé per la veu.
11: Me'n recordo.
0: Veus? Doncs vinga.
11: Sí.
0: Ànims, demà et retrobem, a veure si em miro la veu. Fins ara.
11: Ha estat una cosa puntual. Molt. Adéu-siau.
0: Perfecte. Fins ara.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:05. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns. Arriben al 95% de la seva capacitat. De fet, si haguéssim fet una foto fixa el dia 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. De l'any 2010 al 2022, la xifra havia anat baixant. Però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i s'ha passat dels 7.700 als 9.600 reclusos, Miquel Jarque.
12: Aquest increment de població reclusa s'explica per les penes a multireincidents que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ho justifica per l'eficiència del sistema.
13: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població, doncs, penitenciària.
12: Davant d'aquest increment, el govern no es planteja, de moment, obrir noves presons i treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar, això sí, la capacitat de les que ja hi ha.
13: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta aquest increment de la població penitenciària.
12: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió i ens preguntarem si hi ha alguna mesura més que es pot prendre i com és que hem arribat a aquesta situació en què les presons catalanes pràcticament estan plenes i gairebé no queden places lliures si és que s'ha de posar algú més a la presó. Com també tornarem a la segona hora sobre aquest pròxim tema. Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Donald Trump al desenvolupament de la intel·ligència artificial. El president nord-americà prioritza els beneficis econòmics i el lideratge en aquesta matèria. Brussel·les, que ja té una regulació pròpia, no pensa cedir per anar en detriment de la seguretat. Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
14: Esclar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
0: Les Nacions Unides adverteixen que tots els drets humans i les democràcies estan en risc amb l'avenç de la intel·ligència artificial. El règim xinès, que ja aplica un control sobre tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que aquesta tecnologia es desenvolupa de manera saludable i ordenada. A banda, reclama accedir als nanochips que ja els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
15: Bon dia. Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. En la conferència de premsa diària, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers
4: estrangers de la Xina sobre la petició dels directius nord-americans ha criticat l'alarmisme i la confrontació.
16: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
4: Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
0: Doncs els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha al darrere de l'alarma generada pels grans magnats d'aquest sector. Tot i la desconfiança, els que en saben també creuen que cal alentir el ràpid desenvolupament de sistemes i d'aplicacions, Núria Har.
6: Els especialistes coincideixen en el diagnòstic: cal més control humà sobre la intel·ligència artificial. El director associat del Barcelona Supercomputing Center, Cristian Cantón, ha defensat al Matí de Catalunya Ràdio que reguli el desenvolupament de la tecnologia sense frenar-ne els avenços.
17: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Si aquests dos camins no van elevar alhora, no van, doncs podem trobar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
6: El debat apocalíptic obert per les mateixes tecnològiques ja es nota a les borses. Les empreses d'energia i de semiconductors, per exemple, han caigut al mercat de valors. De fet, el mateix Sam Altman d'Open AI ha ajornat la seva sortida a borsa. Per això hi ha especialistes que sospiten que l'objectiu real de les grans companyies és aconseguir regular-se elles mateixes abans que ho facin els altres. La consultora i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda, també al Matí de Catalunya Ràdio.
18: És més fàcil lanzar una AI al mercado que un juguete o cualquier producto. Lo disfrazan un poco de, yo lo llamo lavado ético, ponerse este disfraz de personas buenas cuando están recibiendo multas millonarias por haber incumplido la propiedad intelectual.
6: Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única que regulat la intel·ligència artificial al món.
0: Com dèiem, a la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió i ens preguntarem què és el que es pot fer i si és veritat o no aquests crits d'alarma que fins i tot els magnats de les grans empreses que hi ha al darrere de la intel·ligència artificial han llançat en les últimes hores. Serà, com dèiem, a la segona hora del Catalunya Migdia. Ara, però, passen 12 minuts de les dues i tenim més coses. L'oposició de centre-esquerra de Suècia és a punt de frenar la dreta. L'escrutini de les eleccions d'ahir dona un avantatge mínim de només 3 diputats al bloc progressista, però fins dimecres o dijous no se sabrà quin és el resultat definitiu. Ningú ha reconegut la derrota, però l'extrema dreta, que en l'última legislatura ha influït en polítiques migratòries més restrictives, ha patit la primera reculada des que l'any 2010 va entrar al Parlament suec. Tot i això, si guanya el bloc conservador, manté l'aspiració d'entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas, bon dia.
19: Bon dia. Gairebé no hi ha precedents d'una situació així a Suècia. Els comentaristes es remunten a l'any 1979, quan els anomenats vots del dimecres, és a dir, del recompte posterior, van acabar decidint el resultat. El primer ministre i líder dels moderats, Ulf Kristersson, es manifestava així.
20: Si l'actual oposició unida obté 175 escons, respectaré que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson vulgui explorar les possibilitats d'unir el Partit Verd, el Partit de l'Esquerra i el Partit del Centre en una alternativa de govern conjunta i amb un pressupost compartit.
19: Però encara que el bloc de centre-esquerra acabi sumant, faltarà veure si Andersson és capaç, doncs, de formar un govern de coalició amb la resta del bloc, entre ells l'esquerra, contrària a l'ingrés de Suècia a l'OTAN, o els verds. En tot cas, aquests pocs milers de vots de diferència demostren que a Suècia també ha arribat la polarització extrema i seran crucials per definir el rumb futur del país nòrdic i, en el fons, el model social i polític de Suècia, progressivament allunyat de la imatge idealitzada de fa unes dècades. Si guanya el bloc conservador, en canvi, l'extrema dreta ingressaria el govern per primer cop a la història del país i acabaria de replar el gir ultraconservador que ha fet Suècia els últims 4 anys amb migració i lluita contra el crim.
0: Anem Seguirem amb la política espanyola. La crisi migratòria de Ceuta passa factura al PSOE, que perd 2 punts en estimació de vot, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Tot i això, el CIS situa el PSOE com a guanyador si ara es fessin unes eleccions generals espanyoles, i Vox com el partit que més creix després de l'entrada massiva de migrants del juliol passat a Ceuta, a Pilar García.
1: Sí, els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 31% dels suports, el nivell més baix, això sí, des del juliol del 25, quan va esclatar el cas Cerdán. El PP puja lleugerament, 4 dècimes, fins al 25% en estimació de vot, i escurça la distància amb el PSOE, a 5,5 punts, a l'enquesta anterior eren 8. Qui més puja, però, és Vox. Creix més d'un punt, fins al 16,6% de suports. També Podem guanyar més d'un punt en estimació de vot. Esquerra Republicana recula lleugerament per continuar al davant de Junts, que manté resultats.
0: Aquest baròmetre del CIS també pregunta als ciutadans per la situació a Ceuta. 8 de cada 10 defensa que Espanya hauria de reforçar les seves fronteres per evitar entrades massives de migrants com el que hi va haver aquest estiu.
1: Sí, el baròmetre no pregunta directament per la gestió de la crisi, planteja qüestions com ara l'enteniment amb el Marroc, i més del 90% creuen que seria important. També demana pel paper de la Unió Europea, i 9 de cada 10 defensa que hauria de col·laborar més amb Espanya en la gestió de la crisi migratòria. Alhora, un 70% dels enquestats creu que hi ha països o líders mundials que estan intentant crear malentesos per afectar les relacions entre Espanya i el Marroc. En la llista de preocupacions, la immigració passa a tercera posició, des de la segona del baròmetre anterior. L'habitatge continua al capdavant, i al darrere hi ha els problemes econòmics.
0: Però la crisi de Ceuta no només marca aquest CIS, també marca tota la política a Madrid. El PSOE no tanca la porta a noves dimissions pels avisos previs a l'entrada massiva de migrants d'aquest estiu passat. La portaveu socialista, Montse Mínguez, demana esperar a avançar més en la investigació judicial, mentre que des del Partit Popular, el seu portaveu, Borja Sémper, reclama cessaments immediats.
21: Nos llama mucho la atención que 46 días después de la invasión de Ceuta, Marlaska siga siendo ministro, Robles siga siendo ministra y, lo que es peor, el señor Sánchez siga siendo presidente del gobierno.
22: Dejemos que la investigación avance, dejemos que la investigación se resuelva, porque aquí no somos el Partido Popular, que antes de conocer los informes ya tenían un culpable.
0: Recordem que l'únic càrrec que ha plegat és la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma de Ceuta. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Per cert, la jutgessa que investiga el cas ha proposat als jutjats de Ceuta que sigui l'Audiència Nacional qui també assumeixi la investigació sobre el paper que va tenir el delegat del govern espanyol en la ciutat autònoma en tota aquesta crisi de l'estiu. I encara una cosa més, perquè la Fiscalia ha rebut una denúncia contra el politòleg Ramon Cotarelo pel seu discurs contra l'islam en la glossa de la Diada a Ripoll, en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Ripoll.
1: La presentada un ciutadà que considera que el contingut del discurs és constitutiu d'un delicte d'odi. En una part de la seva intervenció, Cotarelo va fer una crida a plantar cara a la invasió musulmana i a fer la guerra contra l'islam.
23: O ens convertir en islam i vivim com ciutadans de Girona, o fem la guerra i, pel que ells afecta, siguem derrotats.
1: L'Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Oriols, assegura que el discurs no es va consensuar prèviament amb el consistori i lamenten que no s'assenyís estrictament a la reivindicació de la Diada.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat avui un memoràndum per treballar conjuntament per la independència dels seus països. En una cimera inèdita a Cardiff, els tres líders han augmentat la pressió a Londres i han coordinat una estratègia per demanar un referèndum per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes tots tres a la vegada. Londres, Quim Olivares, bon dia.
24: Hola, bon dia. Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat un acord conjunt per demanar al govern britànic que els permetin celebrar un referèndum per la independència. Mary Lou MacDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha parlat de moment històric.
25: No és cap exageració dir que la reunió d'avui i la signatura d'aquest memoràndum són històrics. És el moment en què reafirmem col·lectivament el nostre dret inalienable de decidir el nostre futur.
24: Els tres alerten que cap govern de Westminster té dret a bloquejar la democràcia. També s'han compromès a treballar plegats en qüestions com la pobresa infantil, el canvi climàtic, la llengua o els recursos energètics. Sentim John Sweeney, del Partit Nacional Escocès.
2: Considero que com més autogovern tenim, més podem fer per millorar la vida de la gent a Escòcia. D'aquí la importància del que estem fent avui.
24: Finalment, Rim Ap Iorwerth, líder del partit galès Plaid Cymru, també ha deixat clar que han de ser els galesos els que tinguin l'última paraula.
3: Hi ha un interès creixent per agafar les regnes d'aquest canvi. Veiem la trajectòria, però no em correspon a mi imposar-la. Aquesta trajectòria sempre vindrà del poble de Gales.
24: El govern laborista d'Andy Burnham ha reiterat les darreres setmanes que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
0: Passant gairebé 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
5: Catalunya Migdia.
7: A Obramat ens hi comprometem. Amb estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per la teva obra o reforma. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
26: Segur que no n'hi ha per tant.
27: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Les proves no han sortit bé. M'estàs dient que tinc un puto càncer? Ja el 31 d'octubre. La castanya.
29: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
28: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
30: Sí, sí, puto ficus.
31: Les gilipolles també tenen càncer.
32: Bam! Em cau la catapalta a terra.
33: No! Dones de ràdio, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
34: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
0: Catalunya Migdia. D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Nou rècord de matriculats a formació professional a Catalunya. Aquest curs s'han matriculat 76.000 alumnes de grau mitjà i superior, 5.400 més que el curs passat. El govern treu pit de l'augment de sol·licituds per cursar aquests estudis i diu que encara no han tocat sostre. La consellera d'Educació ha inaugurat el curs a Lleida, on ha visitat l'Institut Escola del Treball. Ho ha seguit l'Estela Bussoms. Bon dia.
35: Bon dia. Esther Niubó parla de molt bona salut de l'FP i defensa el procés per optimitzar l'assignació de places que ha permès, diu, reduir la xifra dels alumnes que es queden sense lloc per estudiar. Si fa 2 anys els que es van quedar fora en primera opció van ser 30.000, aquest curs al juny van ser 12.000. La consellera insisteix que s'ha de seguir per aquest camí.
36: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
35: A l'Escola del Treball de Lleida el curs ha començat amb 1.100 alumnes i desenes d'aspirants que n'han quedat fora per falta de plaça. El seu director, Paco González, fa una proposta per augmentar l'oferta, que els centres de referència com el seu organitzin formacions descentralitzades.
37: Ha arribat a tot el territori. Els centres, jo crec, no hem de fer formació solament en el nostre centre, sinó que hem de fer formació en el territori, a la gent del territori, però organitzada pels nostres centres.
35: I un anunci. Al març es farà a Lleida per primera vegada una competició d'habilitats d'oficis que reunirà uns 3.000 participants de tot Catalunya i que servirà d'aparador per als alumnes de quart d'ESO que estiguin buscant opcions de futur.
0: Per cert, l'economia catalana es manté forta. El consum de les famílies i les administracions han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre de l'any. Són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està a l'1,2%, Jordi Canal.
38: Sí, la demanda interna, tot i que va caure unes dècimes amb l'arrencada de la guerra, és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. Per exemple, sectors al segon trimestre tots han crescut, amb els serveis liderant el rànquing. Les branques del comerç, el transport i l'hostaleria han estat les més dinàmiques. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat.
0: Més coses. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània, amb esprais, amb pegats o amb gels, com ara el Letzeto o l'Evopat. Mònica Mas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hi ha alternatives a aquests medicaments que no es troben?
1: Doncs sí que n'hi ha, però no és gens fàcil, tal com explica a Catalunya Ràdio Antoni Torres, que és president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
4: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, el que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments. Els metges estan votant perquè, si el medicament té més d'un principi actiu, mirar si existeix els dos principis actius per separat.
1: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, explica també a Catalunya Ràdio que es poden substituir aquests gels o esprais per pastilles, però que no totes les dones ho poden fer.
6: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
1: I és que hi ha dones amb risc cardiovascular que no poden prendre via oral aquestes hormones per la possibilitat que augmenti el risc de trombosi. Els motius de la falta d'estoc són variats. Augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por al risc de tenir un càncer de mama si fan aquesta teràpia, i també les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
0: I encara parlant de salut, la psilocibina, una substància psicodèlica que es troba en alguns bolets, fa que el que passa al nostre voltant tingui més influència en l'activitat del nostre cervell. En lloc de desordenar el cervell, com s'havia pensat fins ara, la substància reorganitza la seva activitat en funció del context i de l'experiència de cada persona. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi internacional amb participació de la Universitat Pompeu Fabra, publicada a Nature. A què consisteix aquest estudi, Toni Fortesa?
10: Doncs l'estudi ha analitzat 62 adolescents després de prendre psilocibina. Els investigadors han estudiat el seu cervell mentre descansaven, feien una meditació guiada, escoltaven música o miraven una pel·lícula. I han comprovat que, sota els efectes de la substància, l'activitat cerebral s'alinea més amb el context. A més, han observat que com més intensa és aquesta reorganització de l'activitat del cervell, més millores en la mentalitat s'observen l'endemà. Això pot ajudar a entendre com una experiència psicodèlica pot afavorir el canvi psicològic. Gustavo Deco, catedràtic i investigador d'ICREA de la Universitat Pompeu Fabra.
11: Puede ser positivo, porque imaginaos una persona que está en depresión y que, por ejemplo, está rumiando, está atrapada en sus pensamientos negativos porque está en su casa con las paredes cerradas. Al abrir esta transparencia, al abrir el contexto, no solamente es informativo, sino que incluso puede ayudar a esta persona.
10: De fet, ja hi ha estudis que investiguen possibles usos terapèutics dels psicodèlics en problemes com la depressió, l'ansietat o les addiccions. Però els autors són prudents i recorden que aquest estudi de moment s'ha fet amb adolescents i que no és un assaig per tractar aquestes malalties.
0: La calor extrema que hem tingut aquest estiu ha tingut una repercussió clara i directa sobre els camps de cultiu. S'ha hagut de fer la collita abans per evitar que la fruita es fes malbé. Una fruita que, a més, amb aquestes altíssimes temperatures, no té les mateixes característiques ni de mida ni de dolçor. Passa amb la fruita, però també passa amb la vinya, amb les hortalisses o amb l'arròs. La Generalitat ha anunciat al Catalunya al Dia, de 3Cat Info, que aviat traurà una ajuda per instal·lar sistemes antigelades, que és el que patiran els agricultors els pròxims mesos, Sara Riera.
12: Per mirar d'afrontar les altes temperatures i no perdre tanta producció, els experts recomanen plantar varietats resistents. I quan això no és possible, doncs protegir els cultius amb mesures com aquestes, que explica Estanis Torres, investigador de l'IRTA.
13: Les xarxes de sombreig, cada vegada que ens protegeixen de les calamarses, doncs també és una protecció contra la radiació i contra les altes temperatures. Per aprofitar les plaques agrofotovoltaiques, que també a la vegada puguin protegir cultius dispositius que siguin veritablement sensibles a la radiació.
12: La Generalitat diu que està estudiant en quins casos es podrà donar ajudes als agricultors que apostin per canviar la varietat que cultiven. Ara per ara, però, ha anunciat que se centren a ajudar a protegir els conreus de les gelades que vindran.
2: Estarà doncs, adreçat això a agricultors doncs, de que facin cultius de fruita aquí a Catalunya amb un pressupost doncs, de 8 milions d'euros perquè puguin implementar aquests sistemes de xarxa antipedra i, per tant, que els permeti estar previnguts a l'hora d'aquests doncs, episodis canviants.
0: I encara parlant d'agricultura, els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta el 80% dels camps. El sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
3: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions a aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
5: A finals de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del cargol maçana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'IMG del Tadret, quasi un 80%.
3: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
7: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova en alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va al caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponina, sinó tindre altres motius de lluita.
3: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet, n'haurien augmentat la salinitat.
0: Sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Atenció a aquesta notícia, perquè l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins han reduït a la meitat les captures de pop a Galícia i estan afavorint una explosió d'aquesta espècie de pops a la costa sud d'Anglaterra, Montse Poblet.
12: Sí, els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos ja n'han capturat 6.000 de gener a juny, i l'any passat en van pescar 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Tot i que es podria pensar que es tracta d'un desplaçament dels pops gallecs cap a les costes britàniques, perquè és la mateixa espècie, els experts ho desmenteixen. L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops. Ens ho explica Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo.
8: Unes temperatures marines molt adequades per a aquesta espècie, a latituds més elevades. A més, una gran abundància d'aliment, crancs i llamàntols o llagostes, i a més ha coincidit que unes corrents favorables que han transportat i retingut les paralarves procedents principalment del canal de la Mànega i les illes del canal i també al nord de França, no?
12: I això mateix és el que explica la caiguda de captures a la costa gallega, on les condicions són cada cop menys favorables pel pop, un dels plats més emblemàtics de la cuina de la zona. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries.
9: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, y la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto, pues es muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, pasa una transición que no sueles pescar.
12: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics interessats en els crancs i els llamàntols que demanda el seu mercat i que ara s'estan cruspint els pops.
0: Una cosa més abans de la publicitat. Ara passen 2:45 de la tarda. L'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una nova regulació que no els obligui a fondejar el vaixell lluny de la costa. Aquest estiu, els Mossos han acusat directament alguns patrons d'haver destrossat les boies que fixen els límits, precisament per poder arribar amb la barca fins a la platja mateix. Girona, Fèlix Martín.
14: Sí, des de l'associació neguen aquests anys a les boies que es van denunciar el juliol entre Palamós i Montres del Baix Empordà, encara que no hi estiguin d'acord. Es queixen que hi ha cales d'accés molt restringit a peu, per tant, amb pocs banyistes, i diuen gairebé sense Posidon i el fons marí, on els obliguen a ancorar el vaixell molt lluny de la costa. Sentim Francesc Davant, membre de la Junta de l'Associació.
15: nosaltres ens tornem a veure que després de molt temps hem dit ja n'hi ha prou. Fem les coses amb criteri, amb proporcionalitat i amb respecte per tothom, pel medi ambient i per tothom. A veure, s'estan fent coses exagerades i arbitràries. Perquè la sensació que tenim des d'algunes administracions, sobretot municipals, que van a prohibir

0: A mitjanit, pues el club de la mitjanit. I sona, no?
1: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del club de la mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca club de la mitjanit s'establís.
2: Per mi el club de la mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
3: El club de la mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
2: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
3: Catalunya migdia.
4: Passant 5 minuts de dos quarts. Salvador Dalí ja té un espai permanent a Barcelona. És l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic, que ocupa 1.200 metres quadrats a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia. Una experiència pel visitant on trobarà una sala immersiva, metavers i peces de col·lecció úniques, Montse Camps.
5: Sí, hi ha objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les joies cinètiques de l'artista, els seus emblemàtics bastons crossa o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Un recorregut a través del pensament futurista de Dalí i la seva relació amb la ciència, la pintura o el disseny, que descobreix un artista total. Ho explica al matí de Catalunya Ràdio Jordi Selles, director artístic del projecte.
6: Relaciona l'obra de Dalí amb la seva faceta, diguem-ne més, podríem dir-ne també glamurosa. La ciència, la tecnologia, però també la moda, les joies, el disseny, hi ha portades de revistes. És una mica el que ens envolta en aquesta primera sala, no? Quan entrem. Ja veiem que Dalí era un artista, sé que pot sonar atòpic, però absolutament polièdric, no? Quan diem un renaixentista del segle XX, clarament era això.
5: I pel galerista d'art, Artur Ramon, un visionari.
7: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
6: Lady Gaga.
7: Exacte.
5: Demà s'inaugura aquest espai permanent al Passeig de Gràcia, l'avinguda on Dalí va fer la seva primera exposició individual ara fa 100 anys.
4: Això ho trobareu al Passeig de Gràcia de Barcelona. Si us quedeu al sofà de casa, també teniu novetats, en aquest cas, a través de la televisió. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la sèrie Monstruo, que s'ha fet famosa per retratar amb detall diversos assassins en sèrie rellevants de la història dels Estats Units. És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'espin-off de Richard. Marc Garriga.
8: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo, que s'estrena dijous a Netflix i que protagonitza Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening. A més, a Netflix arriba també la segona temporada de Stranger Things, Relatos del 85, i també tornen Outlander, Sangre de mi sangre, a Movistar Plus i Slow Horses a Apple TV. Completen les novetats destacades Nigli, a Prime Video, l'espin-off de la trepidant Richard, que se centra en aquest personatge femení, Frances Nigli, una de les aliades més properes i de confiança de Jack Richard.
4: I ara parlem de cinema. Clear. L'autor, productor i director nord-americà Kevin Bacon se suma a Danny DeVito i a Peter Jackson com un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que es fa a Sitges, Òscar Callau.
9: Sí, Kevin Bacon rebrà a Sitges un dels grans premis honorífics al costat de la seva dona, Kira Sedgwick, una actriu destacada també del cinema fantàstic. La directora de la fundació que organitza el certamen, Mònica García, ha recordat les principals aportacions de Bacon al gènere.
10: Se dio a conocer en la cantera del fantástico con títulos como Friday the 13th, o sea, Viernes 13, Tremors, Flatliners, X-Men, First Class. Es un nombre imprescindible que ha trabajado a manos de directores como Oliver Stone, Ron Howard, Clint Eastwood, Paul Verhoeven, James Gunn, Ty West, y suma y sigue.
9: El festival presentarà la minissèrie de terror Carrie, que adapta el llibre de Stephen King portat al cinema amb gran èxit l'any 1976. D'altra banda, el festival estrena aquesta edició els premis Woman in Fan, que rebran les cineastes Mei Kokaji i Adrian Barbó.
4: I una cosa més abans dels esports.
11: Aquesta és la història d'un que volia ser.
4: Acostumats a les imatges de postal que coneixem de l'Alt Empordà, de pobles d'ensomni considerats un destí turístic d'alt poder adquisitiu, el còmic L'Altre Empordà, amb il·lustracions de Toni Benages i guió de Ricard Martín, ens descobreix un territori molt pròxim, però brut, inhòspit i sòrdid. El llibre el publica l'editorial Finestres. Valèria Obereda.
11: La Berta i el Marc són...

0: Dos adolescents que pateixen les conseqüències d'un ritual fet sense ser-ne conscients en un cementiri de l'Alt Empordà. Un primer petó obrirà una escletxa a l'infern que després no sabran com tancar. Toni Benages apunta que no tot és tan bonic a l'Empordà.
1: Aquesta mitificació, doncs no. I és una mica aquesta part de l'Alt Empordà. És aquesta part fosca, amb aquesta pàtina també de fantàstic i d'humor al mateix temps, doncs parlem d'aquesta porqueria que hi havia mentre les postals ensenyaven aquest mar de la Costa Brava, no?
0: La idea de la història és de Ricard Martín, que es basa en records d'adolescència per aquest seu primer còmic.
2: Quan escrius el primer llibre només escrius de la teva infància o de la teva joventut. I, clar, jo amb arrels en un poble del costat de Figueres, cada cop que tornava al poble, semblava que les coses tenien com un cert tàlit de misteri, suposo que ja per la joventut perduda i mai recuperada, i em va semblar que això seria un escenari suggeridor.
0: Escenaris reals, esperits d'empordanesos il·lustres, com Salvador Dalí i Josep Pla, que apareixen després del consum de psicotròpics i fets basats en notícies reals que semblen impossibles. Són altres elements que trobarem a l'Alt Empordà.
3: Catalunya migdia.
4: Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Lamine Yamal fa com Mbappé i entra també de ple en la campanya per demanar la pilota d'or d'aquest any.
5: Lamine convençut que l'ha de guanyar ell perquè és el millor del món i perquè ha fet un gran any.

0: Barça segueix guanyant. Ahir nova victòria a la Lliga, 2-4 al camp del Llevant, i els blaugranes són líders en solitari a la Lliga. 4 gols al Barça amb 2 gols de Lamine, que torna a ser protagonista per la pilota d'or. La setmana passada Mbappé presumia de l'any històric, que diu que el fa mereixer de la pilota d'or, i ara està Lamine Yamal qui també reclama aquest mateix premi. Ramon Salmurri.
1: Lamine parla sense pèls a la llengua i diu el que pensa, transmet confiança en si mateix, fins i tot un cert punt d'arrogància o de prepotència, però també de veritat. I en una entrevista a Movistar amb Jorge Valdano aquesta setmana ha sortit a defensar la seva candidatura a la pilota d'or.
2: A quién se lo daría yo es el mejor jugador del mundo.
3: Sí, no,
2: pero... ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
3: No, yo te pregunto a ti, entonces, ¿a quién se lo darías tú?
2: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
3: así de claro lo tienes, ¿no?
2: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: Les declaracions d'Mbappé la setmana passada, on reclamava la pilota d'or, semblen haver engegat el botó d'encès, la campanya del Barça, per posicionar Lamine Yamal a la pilota d'or treu fum. Dimarts, en la prèvia al Feyenoord, surt Lamine a parlar. Dimecres, al dinar de directives, Joan Laporta reclama la pilota d'or per ell. Flick, en el postpartit, s'hi suma. I Rafa Yuste, el vicepresident esportiu, en la prèvia del Llevant, també. I ara, Lamine a Movistar. Un Lamine que diu que vol fer història del futbol, que ho té molt clar i que no es deixarà anar, i admet que el Mundial no va ser el seu millor nivell.
2: Después de ganar el Mundial no estaba contento. Yo creo que lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver, porque sé que en otro momento, en llegar a repetirse el Mundial, yo hubiera estado a un nivel igual si vengo de lesión. Yo creo que aunque hice muchas cosas que la gente no vio, que por ejemplo, yo creo que para el entrenador es algo increíble tener un jugador que arrastra a tres jugadores, es algo increíble, pero no estaba contento por mí. Porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero para mí yo podría haber hecho más. Sí que ayuda al equipo, pero creo que tengo mucha ganas de que llegue el siguiente.
1: Doncs d'aquí pràcticament un mes, el 26 d'octubre, sortirem de dubtes en aquest cos a cos entre Lamine Yamal. Cos a cos, verbal, públic, dialèctic, però també sobre el terreny de joc, perquè tots dos han començat el campionat de Lliga amb la pilota d'or entre cella i cella.
4: Cara de Yemi, retalla l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la tranquil·litat!
0: Karim Adeyemi va marcar el quart gol del Barça en el Llevant 2, Barça 4 d'ahir, el gol de la tranquil·litat que deia el Bernat Soler a la TDT, una victòria que manté el Barça com a únic equip invicte a la Lliga i líder en solitari, Salmo.
1: Tot i que no va ser la millor versió del Barça i va començar dominant el partit, a la mitja hora ja guanyava 0-2, el Barça va exhibir instint, gol, Xavi Espar va obrir la llauna, Lamine en va fer 2 i empata Rafinha amb 6 al capdavant de la classificació de golejadors, i Adeyemi, com ara escoltàvem, va tancar el partit amb un golaç. Però va ser un Barça vulnerable, que es va deixar espantar, sobretot amb errades de Xavi Espar i de Marc Bernal. Però tothom es va desconnectar un punt per passar del 0-3 al 2-3. Flick, però, a la roda de premsa postpartit, va voler positivitzar almenys de portes enfora.
5: Crec que encara no estem al nostre millor nivell. Ho pot semblar per tal com comencem, però hem d'aprendre a sobreviure i evitar aquest tipus de jugades per millorar de veritat.
0: I avui protagonista el tot costa Gabriel Jesús, el nou que el Barça ha fitxat aquest estiu i que ja ha debutat i que a més ja ha marcat el Camp Nou. El tot costa, què li ha demanat Flick, com va ser el seu fitxatge, què en pensa dels seus companys de vestidor i de Lamine? Doncs les respostes avui a partir de les 7. Hem començat parlant de la pilota d'or i del que deia Lamine Yamal, recordant també el que havia dit Mbappé. Avui hi ha hagut roda de premsa a Madrid. Se n'ha parlat poc. Ha parlat José Mourinho, que comença a estar tip dels periodistes. Ha dit que voldria no haver de fer tantes rodes de premsa, però de moment les ha de fer. Avui prèvia al partit de demà al Camp de l'Elx. I no ha entrat gaire en aquesta campanya de la pilota d'or, sinó que el que ha fet avui és demanar paciència pel seu equip, Montserrat.
6: El portuguès té clar que fins d'aquí uns 3 mesos no veurem un Madrid amb l'empremta Mourinho. Diu que encara tenen marge de millora i també veu millorable l'actuació de Vinícius.
7: Però existe otro Vinícius. Existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica la temporada pasada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
6: No vol entrar si Lamine Yamal es mereix la pilota d'or, com diu el mateix Blaugrana, i compta amb el trident Bellingham, Mbappé i Vinícius per als pròxims enfrontaments. Demà, al Camp de l'Elx, i diumenge el derbi, al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, on van punxar la temporada passada. Qui no punxa és el Barça de Flick i l'Atlètic amb Simeone, amb penals assenyalats a favor dels dos equips en l'última jornada. El tècnic del Madrid ha increpat els periodistes perquè no li han demanat per aquest tema.
7: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No. No.
6: I la recepta per evitar lesions? Diu Mourinho que els jugadors estan arribant mitja hora abans als entrenaments per fer gimnàs i reforçar la part física. Es queixa de molts partits jugats en pocs dies i també de moltes rodes de premsa, 6 en una setmana. I fa broma per dir que si els periodistes aconsegueixen restar-li una roda de premsa setmanal, els convidarà a un pica-pica.
0: Però demà, abans d'aquest partit del Madrid, jugarà l'Espanyol. Ho fa a les 7 contra el Rayo i a Butar, que ja sabeu que no es pot jugar encara a l'estadi de Vallecas. I avui hem vist un tècnic, Manolo González, ambiciós. Han sumat 4 dels últims 6 punts i en vol més, David Gallofré.
8: Sí, perquè abans del partit contra l'Osasuna, Manolo González ja es marcava l'objectiu de fer 9 punts de 9 possibles abans de l'aturada per seleccions. Després de la victòria dissabte a El Sadar, avui el tècnic blanc i blau ha insistit que ara l'objectiu és guanyar demà el Rayo i divendres l'Elx per completar aquesta setmana perfecta, però no vol pensar més enllà.
9: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'Eix. No crec que és el moment de mirar més enllà. És el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
8: Manolo tindrà algunes baixes, no podrà comptar amb els lesionats Quique García i Gorosabel, ni tampoc amb Jofre Carreras, que arrossega unes molèsties al pubis.
0: I el València intenta aturar com sigui un inici de temporada nefast, només un punt en 5 jornades, i això ha fet saltar pels aires tot el projecte esportiu de Peter Lim, que ja s'ha carregat l'entrenador i també el director esportiu, Marcos García.
10: El València ha fet fora Carlos Colberán, busca ara entrenador. Ernesto Valverde i Iago Barrasate, però també José Luis Mendilibar encapçalen la llista de candidats a la banqueta valencianista. També sonen noms com Marcelino o fins i tot Javier El Vasco Aguirre. De cara al partit de demà contra l'Alavés, l'entrenador serà de forma interina al tècnic del filial, que és Óscar Sánchez.
11: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos, chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ello hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
10: Declaracions en roda de premsa fa menys d'una horeta. El nou director esportiu del València és Braulio Vázquez. Des d'ahir és qui ocupa el lloc de Ron Gorlay, molt criticat per un mercat d'estiu ple de dubtes.
0: I encara la Lliga de la jornada i destaquen el triomf de l'Atlètic de Madrid, que al minut 84, Montse, empatava 0 al camp de la Real Societat.
6: 3-0 per als de Simeone en 10 minuts. Grimaldo va fer el primer gol de penal per unes mans d'un jugador d'un Donostiarra. Just després, el 90 va marcar Jonathan David i ja al descompte Giuliano va fer el tercer. Els matalassers pugen a la quarta posició de la classificació amb 10 punts. Aubameyang continua en ratxa, 5è gol en 5 jornades. Ahir va donar el punt al Deportivo en l'empat a 1 al camp del Getafe i manté l'equip gallec invicte. El gol de l'equip madrileny va ser del català Ramon Terrats i primera titularitat de l'exblaugrana Marc Casador amb el Depor. Un altre català i ex-blaugrana, Ferran Jugla, va fer el gol del Celta, que va empatar una casa contra el Màlaga. I avui es tanca la jornada cinquena amb el partit Villarreal-Betis a les 9 del vespre.
0: Segona divisió, mal cap de setmana pels equips catalans. El Girona va perdre dissabte contra el Castelló. A més, s'ha confirmat aquest matí que el davanter Brian Hill estarà entre 2 i 3 setmanes a baixa per una lesió muscular. I primera derrota del Sabadell d'aquesta temporada, Francesc Ripoll.
12: Va arribar ahir a Somoix davant el Mallorca. 2-0 al camp d'un dels equips que està cridats a pujar a primera divisió. I en un partit on 2 errors del Sabadell van permetre als balears marxar al descans amb 2 gols d'avantatge. Malgrat millorar a la segona meitat, va faltar encert. Ferran Costa, el tècnic dels arlequinats, és conscient que les errades els van penalitzar.
13: Els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les, i en això no hem estat bé, i la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt prop de la derrota.
12: Tot i perdre, el Sabadell suma 8 punts de 15 possibles en la temporada del seu retorn a segona divisió. El proper partit serà diumenge a les 2 del migdia i contra un altre rival de categoria. L'Oviedo visitarà la nova Creu Alta.
0: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women es va imposar ahir al vespre al camp de l'Eibar, 1-4, va guanyar, són cinquenes a la classificació amb 6 punts dels 9 possibles. Han sortit horaris de la 6a jornada i això vol dir que ja sabem quan es juga el clàssic. El Barça-Real Madrid es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. El dia abans, dissabte 3, es juga l'Espanyol a l'Alavés i el Sevilla-Badalona, tots dos a les 12 del migdia. Fem una pausa i després.
1: Zverev acaba de guanyar, no ho sembla, el US Open, tot i que no ho celebra gens. No, però s'ha acabat, sí.
14: No s'havia assabentat.
1: No sabia.
0: Després de la pausa sabrem per què Zverev no s'havia assabentat que havia guanyat el US Open.
15: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
16: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
15: Entrades a auditori.cat.
17: 205 cavalls i només 4,3 litres?
18: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
21: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Menós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
20: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
22: Com et dius?
23: Ferran Adrià.
22: Quina és la teva experiència com a cuiner?
23: Has estat a alguna escola?
22: Has tingut algun mestre?
23: Això és una altra lliga.
22: Això són dos estrelles Michelin.
24: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
25: Estàs posant a tots al límit.
26: Andreu tots anar.
24: Gènesi. El 21 de setembre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
0: A la pausa i ho sentíem, Alexander Zverev, nou campió del US Open dels Estats Units, va guanyar en 4 sets Ben Shelton, però una de les imatges més curioses, Marcos, va ser quan el mateix campió no se n'adona quan guanya.
10: És allò que guanyes al torneig, que ho diu la jutgessa de cadira, però tu no n'ets conscient.
28: In that moment I was in the zone a lot.
29: Estava enfocat en la meva zona, no sentia cap soroll. Vivia al meu túnel, en aquella mena de moment que no sentia res. No tenia cap consciència de l'ambient. Al cap i a la fi, havia oblidat el marcador. És tot el que et puc dir. Pensava que era 5-1 i no 6-2.
28: I just thought it was 5-1 instead of 6-2.
10: És veritat, aquest any també ha guanyat el Roland Garros en tennis. L'empordanesa va 2 a debut aquest vespre al torneig de Sao Paulo. Juga contra Daria Smetinsaya.
0: Ciclisme, Enric Mas va guanyar ahir la Vuelta i el ciclista mallorquí que aconsegueix la primera victòria en una gran volta per etapes, Isaac Vilalta.
30: Doncs sí, el ciclista d'Artabi ha estat 3 vegades segon a la Vuelta, la gran volta per etapes, que sempre li ha anat millor. Però semblava que mai aconseguiria una gran victòria. I, de fet, aquesta edició de la Vuelta va començar marcada pel domini absolut de Tadej Pogacar. Però quan l'eslové va caure i es va retirar a la 8a etapa, Mas ho va saber aprofitar situant-se líder i reafirmant la primera posició l'endemà, amb el final d'etapa a l'Alt d'Aitana. Des d'aleshores, tant ell com l'equip s'han mostrat sòlids per tancar una victòria que suposa un somni per al mallorquí.
31: He soñado, he duchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no...
2: Es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
30: Al podi final, Enric Mas, Primoz Roglic i Félix Gol. Bon paper en aquesta volta de Pau Miquel, Marcel Camproví, Marc Brustenga. També d'un David de la Cruz que ja ha anunciat que es retira al final d'aquesta temporada.
3: Sector. Guanya la cursa Marc Márquez. El tro de Cervera Marc Márquez, que és nou líder.
0: El campió del món de MotoGP, Marc Márquez, que ha remuntat 102 punts per a convertir-se al nou líder empatat amb Jorge Martín Damià Aguilar.
4: La victòria total de Marc Márquez al Gran Premi de San Marino té un valor especial. Significa posar-se líder del campionat per primera vegada aquesta temporada. Significa donar un fort cop moral als rivals a domicili. I significa que després de molt de patir aquest any, amb quiròfan inclòs, se sent alliberat per atacar.
5: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
4: Ara bé, els atacs d'aquest Márquez són diferents. Ja no són a l'estil huracà amb tot. Ara el tro de Cervera se sap dosificar i aplicar quan toca tota la força sobre els rivals. Marc Márquez ha tingut moments de pessimisme aquesta temporada. Ara és tot el contrari. Aquesta setmana, Gran Premi d'Àustria.
0: I aquest cap de setmana s'ha estrenat el circuit de Mad Ring del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid, una prova envoltada de polèmica. Oriol Rodríguez.
7: Madrid ja té la fotografia que tant temps fa que desitjava, la dels monoplaces de Fórmula 1 passant pels seus carrers. Si l'objectiu era acollir una cursa de Fórmula 1, ja tenen l'objectiu complert. Això sí, encara que la cursa ahir, amb victòria del líder Kimi Antonelli, hagi estat la més avorrida dels últims anys, en un traçat on és impossible avançar i que ha indignat els pilots i també els equips. Però per als promotors, la cursa en si deu ser el de menys, tenint en compte la quantitat de VIPs que s'han passejat per Madrid aquest cap de setmana. Això sí, un circuit que està a punt de mira dels veïns que estan indignats per les dificultats amb les que es troben per accedir a casa seva des de fa mesos, a banda dels problemes acústics que el genera la prova. Tot plegat sense entrar a valorar d'on deuen haver sortit els centenars de milions d'euros que ha costat el projecte faraònic d'Ayuso i companyia. A més, els veïns ara pretenen anar un pas més enllà. Busquen començar una batalla judicial contra aquest Madrid perquè l'any que ve la prova no s'hi pugui celebrar, tot i el contracte signat per 10 anys amb la Fórmula 1. Veurem com s'acaba tot plegat.
0: I en bàsquet, el Barça, que comença l'era Sekulić amb el primer títol, victòria a la final de la Lliga Catalana davant del Lleida, però sí que és cert que també va tenir la lesió de Brizuela, Ernest Macià.
8: Doncs sí, a Brizuela se li acaben de fer les proves fa poca estona, de manera que els metges ara es miraran els resultats i aquesta tarda sabrem ja l'abast de la lesió de Brizuela. El fet que no sigui el tendó d'Aquiles és positiu, és el turmell i no és el genoll, això també és positiu, però veurem si hi ha afectació òssia o simplement és un esguinç fort. Això faria hora hi ha molt el temps de baixa, el que segur és que no estarà per la Supercopa. Sí, com deies ahir, el Barça es va imposar el Lleida, que ha sigut l'equip més madur en aquesta Lliga Catalana, però el Barça, amb el talent físic dels seus jugadors, va fer un últim bon quart i es va imposar l'ahir en 96-87.
0: I la selecció espanyola femenina, que guanya la medalla de bronze al Mundial.
8: És el tercer cop que ho aconsegueix, va guanyar el partit la final de consolació a Alemanya de manera clara, 81-58, i la gran final, l'Estats Units-França, novament, i per cinquè any seguit el guany a Estats Units. França va fer bons tres primers quarts, però novament, com a la final de la Lliga Catalana, el físic d'un dels dos equips, l'equip guanyador, Estats Units, va ser decisiu.
0: I per acabar, David Ubach, què més expliquem?
9: Doncs que en golf aquest cap de setmana Europa ha guanyat la Solheim Cup enfront dels Estats Units amb marcador ben ajustat. Als Països Baixos, l'equip europeu femení ha recuperat el títol aquest cap de setmana per un marcador final de 15 punts davant dels 13 dels nord-americans, de les nord-americanes. Recordem que la Solheim Cup és la competició bianal femenina que enfronta Europa amb els Estats Units. I un apunt també per destacar que l'Ajuntament de Barcelona lliura aquesta tarda la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
4: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc, o al telèfon 633 66 28 40.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com en lloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

al teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: Arriben les notícies de les 5 de la tarda i atenció a les 5, eh? Oasis anuncia gira, tocarà a Barcelona, ara ho sabrem.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
0: Bona tarda, us informa Marc Güell. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. En un missatge a la xarxa social Truth Social, Trump ha insistit que els Estats Units tenen prou capacitat regulatòria per controlar les grans companyies tecnològiques. Ha afegit que l'únic control que la IA necessita és un president fort i intel·ligent i això, diu, ja ho tenen els Estats Units. Tant la Unió Europea com la Xina, recordem que rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. En ple debat sobre aquesta tecnologia, Ramon López de Mántaras, fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, ha dit en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que cal reorientar el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
2: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
0: Wall Street ha obert aquesta tarda amb pèrdues, arrossegada per les caigudes al Nasdaq, el principal indicador de les companyies tecnològiques. Ho fa després que les companyies del sector hagin demanat alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Més notícies amb la Maria Costa.
3: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat, que ara ja té 18 anys, ha reconegut els fets en una vista de conformitat als jutjats de Lleida. Lleida, Pere Joan Álvarez, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
5: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre, sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser.
4: Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
0: La jutgessa que porta el cas de la gestió de la Dana al País Valencià ha prorrogat mig any més la investigació per la complexitat de la causa i perquè encara ha de prendre declaració diversos afectats i testimonis. En una interlocutòria, la magistrada tampoc descarta que pugui acabar obtenint els missatges de WhatsApp el dia de la Dana i que va esborrar l'excap de gabinet de Carlos Mazón. La instrucció acabava el 30 d'octubre i la jutgessa ha acordat prorrogar-la 6 mesos a partir d'aquesta data.
3: El preu del petroli puja un dia més a mig atacs renovats dels rebels hutis del Iemen a l'Aràbia Saudita i del bloqueig de l'estret d'Hormuz. El barril de Brent, de referència a Europa, s'ha enfilat fins als 108 dòlars i el preu del gas també va a l'alça. Les milites xiites, que controlen cada vegada més part de l'oest del Iemen i que són un dels principals aliats de l'Iran, han tornat a llançar atacs amb drons i míssils contra objectius saudites.
0: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha tret a concurs per 9 milions d'euros la primera fase d'obres del futur Museu Thyssen de Pintura Catalana. L'objectiu, que obri portes el 2028. Girona, Fèlix Martín, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. El projecte es treu ara a licitació i l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha concretat que les obres de reforma interior del monestir començaran a finals d'any, amb un termini d'execució de 18 mesos.
7: La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior, el que seria la part de darrere del monestir, que és aquesta la que no aprovem ara, sinó que executem la primera fase, que representa el 70% del total del projecte.
6: El futur monestir de les Arts ha de ser una realitat el 2028. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
0: A hores. Fort, Sònia Oleart, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió. L'entrevista sencera s'emetrà a partir de les 7 de la tarda. Lamine Yamal considera que mereix guanyar la pilota d'or. Ho ha assegurat en declaracions a Movistar en una entrevista a Universo Valdano. L'Espanyol juga demà a la 6a jornada de Lliga Primera. Els blanquiblaus juguen a Butarque contra el Rayo Vallecano a les 7. Manolo González, el tècnic, vol guanyar el Rayo i divendres a l'Elx per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions. També demà l'Elx Madrid a 2:15. Mourinho, el tècnic blanc, ha defensat l'actitud i el rendiment de Vinícius, tot i que admet que el brasiler encara té marge de millora. I avui es tanca encara la 5a jornada de primera a les 9 amb el Villarreal Betis. El partit de la Lliga F entre el Barça i el Madrid ja té data i hora. Jugarà el pròxim 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Pel que fa al Girona, s'ha confirmat aquest matí que el davanter Brian Hill s'estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa per una lesió muscular a l'isquio de la cama dreta. I en bàsquet avui li han fet més proves mèdiques a l'escorta del Barça, Darío Brizuela, lesionat ahir. Els serveis mèdics descarten lesions musculars i articulars de gravetat, però no concreten el temps de recuperació.
1: Fins aquí les notícies.
9: Mobles Ferrat.
10: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
9: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
11: Bona tarda, són les 5 i 6 minuts. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell millorarà l'accessibilitat interior i la comunicació entre l'edifici històric de la Torre Alzina, que és la seu institucional de l'ENS, i el Centre de Serveis de l'Alt Urgell. La intervenció compta amb un pressupost de més de 50.000 euros i un termini d'execució previst de 3 mesos a partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig. El projecte s'emmarca en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2025-2029. Els treballs projectats inclouen la substitució i instal·lació de portes automàtiques d'accés, amb un valor de més de 18.000 euros. L'altra intervenció és la retirada de l'actual ascensor hidràulic de l'edifici institucional en funcionament des de l'any 1991 i la instal·lació d'un nou ascensor elèctric sense sala de màquines. El pressupost en aquest cas és de més de 23.400 euros. L'Ajuntament de la Seu celebra avui a les 7 del vespre una sessió ordinària del ple municipal. La convocatòria, que tindrà lloc a la sala de plens, inclou un total de 18 punts distribuïts entre la part resolutiva, l'activitat de control, els informes d'alcaldia i el torn de precs, interpel·lacions i preguntes. La sessió plenària començarà amb l'aprovació de l'acte anterior, corresponent al passat 13 de juliol. A continuació es tractaran expedients relacionats amb la informació econòmico-financera, així com dues operacions de crèdit, una modificació de crèdits i qüestions relatives a la planificació pressupostària. L'ordre del dia també preveu el debat d'un expedient sobre disposicions normatives i la presentació de 3 mocions dels grups municipals. La CUP exposarà una proposta en suport a Palestina, mentre que Esquerra presentarà un text per garantir el manteniment de l'oficina de l'Institut Nacional de Seguretat Social de la Seu i un altre per reclamar una millora de l'enllumenat del Parc del Segre. El Punt Òmnia de la Seu ha preparat una nova programació de tallers de competències digitals per aquesta tardor. La formació adreçada a la ciutadania inclou sessions sobre identificació digital, ciberseguretat i iniciació a eines d'intel·ligència artificial. Les inscripcions als cursos s'obriran avui, estan obertes, es mantenen obertes fins que s'exhausteixin les places disponibles. Tots els tallers són gratuïts, cada activitat disposa del seu propi enllaç d'inscripció. La Germandat de Sant Sebastià de la Seu continua la seva tasca de difusió i promoció de la cultura catalana amb l'organització de la tercera edició del concurs de microrelats. Com a novetat d'enguany, el concurs es dividirà en 4 categories per reduir la diferència d'edat entre els participants. Les franges d'edat són les següents: autors de 10 a 11 anys, autors de 12 a 13, autors de 14 a 15 i autors de 16 a 18. La participació és oberta a qualsevol persona que no superi els 18 anys durant aquest any i que sigui resident a l'Alt Urgell. També hi podran prendre part persones que no hi resideixin, però que formin part de la Germandat de Sant Sebastià, així com fills, filles o familiars d'algun membre de l'entitat urgellenca. Les obres han d'estar escrites en català, ser originals i inèdites, tenir alguna referència a una tradició de la comarca de l'Alt Urgell i no superar les 300 paraules. La data màxima per presentar les obres és el 8 de novembre a les 12 de la nit. El setup a l'Urgell, ubicat a la tercera planta de l'edifici de les Monges de la Seu, acollirà la sisena edició del curs de manipulador d'aliments, una formació centrada en la higiene i la seguretat alimentària. Les sessions es faran el dimecres 30 de setembre i el dijous 1 d'octubre de les 16 a 7:15 i aniran a càrrec d'Eulàlia Velázquez, que és llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments. I dir que Cabó acollirà el dissabte 3 d'octubre la segona caminada per la salut mental. És una activitat organitzada amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental i amb la participació de diversos serveis i entitats de la xarxa sanitària. Una iniciativa que té com a objectiu donar visibilitat a la salut mental, promoure hàbits de vida saludables, afavorir la participació comunitària i abordar els estigmes associats als problemes de salut mental. Una iniciativa que requereix inscripció prèvia. La proposta és gratuïta, oberta a tota la població. La caminada guiada per la vall de Cabó anirà a càrrec de Gerard Acosta. I un motorista ha mort aquest passat divendres en un accident de trànsit a la Nacional 260 al municipi de Ribera d'Urgellet. Així ho va informar el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a 2:15 del migdia. La víctima és un home de 39 anys i veí de Sallent. Que el govern d'Andorra i els comuns de Canillo i Ordino han impulsat el projecte de llei del primer parc natural nacional. El text materialitza una aposta compartida per preservar el patrimoni natural, protegir més del 30% del territori i reforçar el llegat ambiental per a les generacions futures. L'Ajuntament de Bausen ha incorporat el seu primer treballador municipal en 13 anys. El consistori aranès ha recuperat la normalitat administrativa després d'un llarg col·lapse burocràtic que va deixar-lo sense poder fer plens. I en esports, Miquel Traver ha guanyat la final de Segur de la Copa del Món i ha obtingut el bronze a la classificació absoluta. En dones, Miren Lazcano ha estat segona de l'última prova, rere Ana Sàtila, i Mònica Dori ha quedat quarta. Doble èxit d'Eslovènia, la general final amb títols per als germans Igalin Hochevar i Eva Alina Hochevar. Pel que fa a KU, bronze de Mònica Dori, les finals de la Copa del Món d'Eslàlom, la palista del Cadí Canoe Kayak va finalitzar divendres 16 al rànquing en què Jessica Fox es proclama campiona i Mayal Enxorral va acabar tercera. En homes, Miquel Travé, cinquè a la prova i vuitè a la general, en què va guanyar Xavier Ferratzi. I or de Manu Ochoa i bronze, novament, de Mònica Dòria en kayak cross aquest diumenge per tancar les finals de la Copa del Món. El suís Jan Rohrer i la francesa Camille Prigent s'han proclamat campions de l'especialitat a l'última jornada de competició al Parc Olímpic del Segre, que d'aquí a un any acollirà els campionats del món. Per cert, Manu Ochoa, que en kayak cross individual a l'inici de les finals de la Copa del Món dijous va aconseguir ser segon a la prova decisiva rere Josep Clark i va acabar tercer de la general. A la prova femenina, Marjorie de la Sis es va proclamar campiona i Mayal Enxorrat va acabar dotzena al rànquing final. També van accedir a les eliminatòries el diumenge Pau Echani, Cinil Checa, en homes, Mònica Dòria, Miren Lazcano, Dominica Bresca, Laia Sorribes i Ona Pere Alegre. Fins aquí aquest butlletí de les 5. Aquestes i d'altres notícies les ampliem a les 7 del vespre.
9: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Cadí Tours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Cadí Tours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Cadí Tours.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: descobreixi el ciclisme. Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Gené 39, telèfon 973 35 23 18.

0: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745 i també al web vidresfermin.com.
1: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis. Ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis. Tu somia. Nosaltres ho farem realitat.
2: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: La Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps. Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: fem un nen. I mira que estàs com un tren. No t'arribes, ja no és un tren.
1: Això és una mica fort. Com que... la relació.
0: Tot el dia matat xinxant.
2: Ara, Cosiner és més a prop teu. Cosiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cosiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
3: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
4: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
3: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
4: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
3: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
4: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
3: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
5: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
6: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
7: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: ζεις κατά τα εξπλώτη.
1: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bona vesprada, són les 7. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns un paquet d'ajuts per millorar les façanes, l'eficiència energètica i l'habitabilitat i accessibilitat dels edificis del nucli antic. La posada en marxa de les tres línies de subvenció marca l'inici efectiu de les accions del Pla de Barris a la ciutat i suposarà una inversió global de 225.000 euros. Amb aquest pas, el consistori urgellenc activa les eines econòmiques per revitalitzar el centre històric i donar suport directe als propietaris i veïns de la zona en la rehabilitació dels seus immobles. Així ho ha afirmat l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, que ha subratllat que l'objectiu final és aconseguir un espai viu, cuidat i accessible per a tothom. L'escoltem a continuació.
1: Contents de seguir avançant en el Pla de Barris, contents de poder seguir desenvolupant les actuacions definides allà i contents de que aquesta setmana hagi tocat tres concretament, 82.500 euros per habitabilitat, 82.500 euros per aquesta eficiència energètica i 62.500 euros pel que fa a façanes, a pintura de façanes i rehabilitació de façanes. Per tant, contents de poder fer aquesta primera convocatòria, més enllà de tot el que ja hem anat fent, que són moltes coses, projectes, licitacions ara ja de carrers, etcètera, etcètera, i esperem que s'hi presenti molta gent, que és la intenció, que el nostre centre històric pugui lluir, i a partir d'aquí, doncs, que tothom que tingui una casa, un habitatge, un edifici, una comunitat de veïns, doncs, que pugui acollir-se a aquesta convocatòria.
0: Barrera ha incidit en el fet que el Pla de Barris és una realitat a la Seu i ha expressat la voluntat de continuar treballant per conservar el nostre patrimoni i millorar la qualitat de vida de la gent.
1: Tothom es pot presentar, que tothom fins i tot es pot presentar a totes dues convocatòries de la vegada, a totes tres, perdoneu. Són acumulatives perquè com són d'aspectes diferents, doncs es poden acollir a façanes, es poden acollir a habitabilitat i es poden acollir també a l'eficiència energètica. Esperem així doncs, fer aquest impuls que és el que volem pel centre històric de millora, de al final de rehabilitació i de bueno, al final que és la nostra ànima i volem que llueixi en tots els sentits.
0: Les subvencions s'adrecen als edificis inclosos en el Pla d'Excel·lència del Centre Històric per al 2026 i els diners procediran del pressupost municipal per a la conservació del patrimoni arquitectònic i la millora de la qualitat de vida del veïnat. Pel que fa a la rehabilitació de façanes, la convocatòria compta amb una despesa autoritzada de 62.500 euros. En el cas de l'eficiència energètica, es disposa d'un pressupost de 81.250 euros. Finalment, les intervencions en l'àmbit de l'habitabilitat i accessibilitat rebran 81.250 euros. Pròximament es publicaran les bases completes i el termini de presentació de sol·licituds als canals oficials de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell han posat en marxa el projecte TeleUCI, un dispositiu de teleassistència que permet als especialistes en medicina intensiva de Lleida valorar els pacients crítics i semicrítics atesos al Servei d'Urgències de la Seu d'Urgell i donar-los suport a distància. El sistema connecta en temps real els professionals dels dos centres i s'emmarca en el projecte crític.cat, impulsat pel Departament de Salut i en la xarxa territorial Lleida-Pirineus. La tecnologia es basa en un sistema de teleassistència amb càmera robòtica de la companyia Teladoc Health, instal·lada al servei d'urgències del centre a l'Alt Urgell, que permet establir una connexió audiovisual en temps real amb els professionals de la unitat de cures intensives de l'Arnau de Vilanova de Lleida. Aquests podran valorar l'estat clínic dels pacients, revisar proves complementàries i participar en la presa de decisions assistencials conjuntament amb els equips locals. La instal·lació del sistema i la formació dels professionals es va dur a terme el 18 de juny i des d'aleshores el projecte ja està operatiu. La TeleUCI a la Seu d'Urgell és una extensió del model de que l'Arnau de Vilanova va iniciar l'any 2024 en l'Hospital Comarcal del Pallars. En aquests dos anys de funcionament, aquesta experiència ha permès la valoració a distància de 70 pacients crítics o semicrítics i ha contribuït a evitar trasllats innecessaris, millorant la qualitat assistencial i la coordinació entre hospitals. Els comuns han registrat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per reclamar millores en el servei de bus entre la Seu d'Urgell i Lleida en el marc de la campanya de recollida de signatures iniciada al juliol amb l'eslògan "A la Seu no som de segona", que ja suma 800 firmes. La formació política denuncia les mancances del servei de transport i proposen diverses mesures urgents per aconseguir que l'autobús sigui una alternativa real al vehicle privat. La proposta, que consta de 8 punts i es debatrà en els propers mesos a la Comissió de Territori i Habitatge, insta el govern de la Generalitat a fer-los efectius de manera coordinada amb el territori. En primer lloc, es demana que s'incorpori en el termini màxim de 3 mesos una parada directa davant o a l'entorn immediat de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, en les línies regulars interurbanes que connecten la Seu d'Urgell amb Lleida, tant en el sentit d'anada com de tornada. D'altra banda, el text sol·licita que es garanteixi que aquesta parada sigui efectuada com a mínim per 4 expedicions diàries per sentit tots els dies de la setmana. Un altre punt que s'inclou és revisar en coordinació amb l'Ajuntament de la Seu, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, l'ATM de Lleida i les entitats socials del territori, les freqüències i els horaris de la connexió amb Lleida, contemplant també la interconnexió amb el transport a la demanda. Altres punts del text són establir una tarifa única per al trajecte entre la Seu d'Urgell i l'Hospital Arnau de Vilanova, integrant el sistema tarifari de l'ATM de Lleida i sense cap recàrrec respecte del trajecte fins a l'estació de Lleida ni necessitat d'adquirir un segon bitllet, establir mecanismes de control del compliment dels horaris, la puntualitat, l'accessibilitat i la qualitat del servei, fer-ne públics els resultats semestralment i adoptar les mesures contractuals o sancionadores corresponents davant d'incompliments reiterats. Així també oferir informació actualitzada i accessible sobre els horaris, les incidències i el grau d'ocupació dels vehicles mitjançant les aplicacions i canals d'informació del sistema de transport públic, així com les estacions de la Seu i de Lleida i el mateix Hospital Arnau de Vilanova. El castell de Castellciutat i la Torre Solsona seran l'escenari dissabte 26 de setembre d'una jornada de recreació històrica dedicada a la Guerra de Successió i a la capitulació de Castellciutat de 1713, un episodi clau de la història de la Seu d'Urgell i del Pirineu. Al llarg de la jornada, el públic podrà descobrir com era la vida militar i la defensa de les fortificacions del segle XVIII a través d'un campament austracista amb tendes reglamentàries indumentària d'època, a més de diverses activitats. L'horari de visita serà de 9 a 19 hores. La programació començarà a 11:15 amb una demostració de balls històrics del segle XVIII que oferirà una recreació de les danses i tradicions d'aquell període. A les 11 del matí tindrà lloc una recreació històrica amb desfilada i visita guiada a Torre de Solsona. L'activitat inclourà una demostració d'instrucció militar amb salves i formacions d'infanteria en un recorregut fins al castell de Castellciutat. Un cop finalitzada la desfilada, Lluís Obiol serà l'encarregat de conduir la visita guiada al conjunt històric. Les propostes es reprendran a les 5 de tarda amb una exhibició de combat en què se'n recrearà l'enfrontament entre un escamot de miquelets austriacistes i tropes borbòniques. La recreació inclourà descàrregues de fusilleria amb pólvora. D'altra banda, durant el dia també es podrà visitar el castell de Castellciutat, l'exposició temporal La Seu d'Urgell, Castellciutat i en general i el general Moragues durant la Guerra de Successió 1702-1715. La jornada l'organitza l'Ajuntament de Seu i l'Espai Armengol, Museu de la Ciutat, i compta amb la col·laboració del castell de Ciutat Miquelets, Regne de València, Associació Cultural i Recreació Històrica Batalla d'Almansa i Miquelets de Catalunya.

Les Falles de l'As van rebre dissabte el 27è Premi Estel atorgat per la Joventut Nacionista de Catalunya i Junts per Catalunya de l'Alt Urgell, en reconeixement a la recuperació i consolidació d'una tradició ancestral profundament vinculada a la cultura popular i a la identitat pirinenca. L'acte celebrat a la Torre Solsona va plegar mig centenar de participants i va comptar amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. La trobada va servir per posar en valor tant la descoberta del document de l'any 1543 que acredita la celebració de les Falles de l'As com especialment la capacitat de tot un poble per recuperar aquesta tradició i tornar-la a convertir en patrimoni viu. La benvinguda a l'acte va anar a càrrec de Joana Cortés en representació de la JNC de l'Alt Urgell. Posteriorment va intervenir Jordi Fàbrega i Josefina Lladós, que van destacar la importància de la descoberta del document històric que ha permès recuperar la memòria de les Falles, però també la resposta col·lectiva que va generar la implicació dels veïns i veïnes de l'Associació Cultural dels Fallaires de l'As i de l'Ajuntament per fer renéixer una tradició desapareguda durant segles. La presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, va voler tenir unes paraules d'agraïment especial per a Carme Ribó, alcaldessa de les Isserc, per la seva implicació en la recuperació de les Falles, però també per la seva tasca al capdavant de l'Ajuntament. El Premi Estel 2026 va ser recollit per Mercè Cerqueda i Marc Fargas, president de l'Associació Cultural dels Fallaires de l'As. En la seva intervenció van agrair el reconeixement als impulsors del guardó i van voler compartir-lo, sobretot amb tots els fallaires i amb la gent de l'As, que amb la seva empenta i implicació han fet possible recuperar aquesta tradició ancestral la nit de Sant Joan.

La quarta edició del Festival de les Arts i la Cultura Festimariu ha acabat aquest diumenge amb un nou èxit de participació en la trentena d'espectacles i propostes de diferents disciplines programades des de divendres i durant tot el cap de setmana. De fet, la majoria d'espais on s'han desenvolupat les activitats s'han omplert de públic. Aquest ha estat el cas de l'església de Sant Vicenç d'Estamariu, on dissabte a la nit va tenir lloc el concert de Roger Mas davant de més de 150 persones i amb les localitats exaurides. També han tingut una molt bona acollida a l'actuació de la Celeste Alia i Santi Careta de divendres al taller de cançó improvisada i posterior cercavila de Corrandes de Pep Lizandra i Allona Riera de dissabte i el concert de Rabequet, que suposava el colofó final d'una jornada en què 7 persones havien après a construir tocar aquest instrument, conegut com un violí de pastor. Mentrestant, aquest diumenge s'ha dut a terme la cercavila de moixons del Segre i una ballada de swing amb swing boopers que ha servit per tancar la programació d'enguany. La Fundació Planes Corts valora de forma satisfactòria el desenvolupament d'aquest la quarta edició del certamen. La directora de l'entitat, Montse Ferrer, ha manifestat que s'han vist carrers plens durant el cap de setmana i ha destacat que hi havia visitants de la comarca de l'Alt Urgell i d'Andorra, però també de l'àrea metropolitana de Barcelona i d'altres punts d'arreu de Catalunya. I hem anat trobant gent que venia expressament a Estamariu a gaudir de la petita cultura en majúscules, ha expressat. Real pel Pallars Sobirà acollirà el 3 i 4 d'octubre a la plaça de les Escoles la 13a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya. L'esdeveniment, que reuneix de forma anual i itinerant diverses agrupacions que mantenen vius els àpats populars centenaris cuinats amb grans calderes de ferro, comptarà enguany amb la participació de 19 colles vingudes de Catalunya, França i Andorra. A partir de les 6 del matí de diumenge s'encendran els focs al carrer per començar la cocció lenta dels aliments. Cap a mig matí, tots els assistents podran fer els tastos populars dels diferents plats preparats, on es podran degustar receptes històriques d'arròs, escudella, ranxo, sopes i calderades, moltes d'elles molt vinculades a les festes de Carnaval o de Sant Antoni. La previsió és que sigui una de les edicions amb una participació més alta de la història, ja que, comptant les colles oficials de la Federació d'Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya i diversos convidats, espera la presència d'unes 2.500 persones. Una de les colles que hi assistirà és la confraria de Sant Antoni de la Seu d'Urgell, que va ser anfitriona de trobada el 2024. També hi prendran part les agrupacions d'Albons, Campmany, Castellterçol, Gèlida, Pons, Verges, Vidreres, Montmaneu, Talarn, Isona i Rialp, a més de la localitat francesa de Pau, colles d'Andorra la Vella i de Baralho, a Itàlia, i una colla de Romania. Així mateix s'ha esmentat que hi vol participar una colla de Sèrbia i Hongria. Altres col·lectius que hi seran presents són els de Sort i Trem.

0: La Generalitat restaurarà la tartera de Sollo, que està ubicada dins del Parc Natural de l'Alpineu i és el camí més freqüentat per arribar a la Pica d'Estats. La intervenció esdevindrà l'obra a més altitud que s'haurà executat mai a Catalunya. Concretament, s'actuarà al llarg del sender que connecta el refugi de Vallferrera amb el port de Sollo, a 2.910 metres. La tartera va quedar malmesa l'estiu passat arran d'una forta tempesta i des de llavors els excursionistes s'han de desviar del traçat original per un pendent més abrupte i menys consolidat. El projecte no es limitarà a reparar els danys de la barrancada, sinó que també vol corregir l'erosió que l'afluència d'excursionistes ha anat provocant els darrers anys sobre dos elements de conservació prioritaris de la zona. D'una banda, segons explicat a l'ACN, el director del parc, Marc Garriga, es protegirà l'habitat de la sargantana pallaresa, una espècie endèmica del Pirineu en perill d'extinció. De l'altra, es beneficiarà les molleres del Pla de Sollo, uns aiguamolls d'alta muntanya inclosos en els hàbitats d'interès comunitari prioritari de la Unió Europea. Escoltem a continuació Marc Garriga.
1: Sí, o sigui, accedir al sostre de Catalunya és un itinerari molt atractiu, que no necessita promoció, no el promocionem, perquè es promociona sol, i és el itinerari més freqüentat del parc, i per tant és on es donen més fenòmens d'erosió. Vale? I per tant, el que volem fer ara amb aquesta obra és corregir aquest impacte, sempre el tindrem.
0: Un altre dels objectius de l'obra serà millorar l'ordenació de l'ús públic del sender, que actualment compta amb nombroses dreceres obertes pels mateixos excursionistes. Garriga ha especificat que es vol consolidar un únic traçat principal ben senyalitzat per concentrar-hi el pas i reduir l'erosió provocada per l'ús intensiu del camí. Un quart i dos minuts de vuit, les 7:17. Fins aquí l'informatiu vespre de Radio Seu, el darrer informatiu del dia. Això sí, tota la informació la podeu recuperar, cercar i tornar doncs, a consultar a través de la nostra pàgina web, que és radioseu.cat. També les xarxes socials, perfils de Radio Seu a Facebook, X i Instagram.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: 3 a l'inici de la segona part, gràcies a, entre d'altres, a dos gols de Lamine Yamal. Després va fer dos regals que el Llevant va aprofitar per posar-se 2-3 i al final va haver de sortir al rescat de Yemi amb un tros de golarro que va posar el segell a la victòria blaugrana. Bé, jo diria que dels partits que li hem vist al Barça aquesta temporada, pel que sigui, per l'hora, per la calor, per l'estat de la gespa, per l'acumulació de partits...
1: La segona part.
0: Bueno, a mi la primera tampoc em sembla brillant. No, clar, la primera fa la feina perquè el Barça se'n va 0-2 al descans i 0-3 al començar la segona. Jo diria que és el menys convincent, el menys regular de tots els partits que ha jugat el Barça en aquest inici de temporada. No tots poden ser igual. I jo ja us ho deia a l'inici, per mi la lectura positiva és que ens havíem acostumat les últimes temporades, minut 2, gol de rival. Ah, vinga, remuntar, hòstia, com remunta aquest equip. Aquest any això ha passat el dia del Rayo i prou. Tota la resta de partits el Barça ha anat al davant i jo prefereixo ponderar això que no caigui accidentalment et posin una mica la por al cos. Quines conclusions destacades traieu del partit d'ahir?
2: A mi em van agradar els primers 20 minuts i després coincideixo amb el que dieu, és el pitjor partit del Barça d'aquesta temporada, però és dir molt, el pitjor partit del Barça de Flick és bastant millor que el millor partit d'alguns equips, de molts equips de primera divisió i al final...
0: Vols dir del Real de Madrid?
2: Vull dir del Real de Madrid i vull dir de l'Atlètic de Madrid i vull dir de tots els equips de Madrid i de tota la ciutat. Perquè al final la conclusió és que fent el teu pitjor partit contra el rival que més cara t'ha plantat, l'estadi que més t'ha apretat, perquè jo no hi era, però a nivell d'ambient sonava allò que semblava un camp de la Premier. Resulta que guanyes, que fots 4 gols i guanyes, bueno, no seria dolent del tot. Jo sí que observo una voluntat aquest any que ja va començar, és un camí que ja va començar l'any passat, de ser sent un equip hipermega ofensiu, hipermega golejador, hipermega vertical, ser una mica més de tocar, de que les ocasions Rodri. Arribin com a... Clar. Però abans que arribés Rodri, sí, ja l'any passat sí. Es va intentar. Una mica més holandès i menys alemany. Que les ocasions arribin per una possessió molt llarga i llavors atacar, que el no pas com era el primer any de Flick, que era més sí. Igual tot. La toquen tots en 5 minuts i llavors 0% de possessió.
0: Però aquesta transició, que jo crec que estic d'acord amb tu, que és la voluntat, no és automàtica, no és fàcil de fer.
2: I jo no tinc clar que sigui... És a dir, és menys divertida, potser, o menys trepidant. Però és més adient amb el segell de
0: cosa que a la llarga t'ha de fer més
1: serà millor. Serà millor. Serà millor. Exacte. És que, mira, és fora d'ells que ara provoca el Barça. No són tants com al principi. O sigui, ni el primer ni el segon any. I això també és conseqüència de que hi ha una estructura, de que hi ha un context de partit i que la figura de Rodri va ser capital, serà capital en tot això, perquè el segell de Rodri es té que veure i s'està veient. Ahir, per exemple, per mi la segona part és una miqueta més de Rodri, saps? Quan l'equip es desfà... Ho has trobat a
2: faltar. Sí. De tots, Marcos, sí, sí. De tots. Bueno, perquè al final la Mini i Rafinha estan a un nivell molt alt, però la resta...
1: Treus a la Mini i a Pedri quan queda la mitjana.
0: És just dir que Joan García la primera part ja en treu alguna. Sí, sí. És a dir, que jo, clar, ho focalitzem en el moment en què el marcador es comprimeix perquè realment les dues errades dels gols per mi són difícils d'entendre. En el primer s'assenyala Xavi Espar, per mi, com a mínim, té la mateixa responsabilitat Christensen, que tarda 10 dies en girar.
1: I no gira.
0: I en el segon s'adorm Marc Bernal, però ni Cubarsí ni tampoc Christensen una altra vegada arriben a l'ajuda. En fi, jo crec que no és greu.
3: No, home, no, i molt millor que passi a la jornada que 5 de
1: Lliga
3: i guanyant sí, i amb sí. La tranquil·litat de saber que no has de remuntar un marcador, que tens a 3 animals davant que poden desequilibrar-ho tot i que et passi a la Lliga a aprendre-ho i sobretot Eric deia al final del partit que han d'aprendre a que ha d'haver-hi moments de tranquil·litzar el partit, però sense perdre la pilota, no? Que per mi és una mica el punt del que estàvem parlant, de dir, està bé baixar revolucions, perquè a part, si fa calor, la gespa no sé què, venim de jugar a Champions, hem de tornar a jugar dimecres, un altre partit de Lliga dissabte, normal que baixis revolucions, però sense perdre el control. I que el més normal és que durant la temporada et trobis moments de partit que siguin així, el sí, que no sí. Era gaire gaire normal és tot el que ha passat fins ara, de dir, ostres, és que guanyo i pum, pum, pum, i no paro, i el Llevant és un equip que juga molt bé a futbol i que està molt ben construït i que té les idees molt, molt clares.
0: Veient-lo a la primera jornada a Cornellà, no ho hauries dit?
3: No ho hauries dit, però sí que ho dius l'altre dia, de dir, ostres, un equip que va perdent.
0: Sí, sí, amb el 0-3, el més normal és tancar la barraca.
3: No tires la tovallona en cap moment perquè creus que tindràs moments, i això passarà. En qualsevol cas, 6-6, i el Barça que iguala el seu millor, la seva millor arrencada de la temporada, que això també és interessant de veure. Sí.
0: Pròxima parada, dimecres, al Camp Nou contra el Racing de Santander, en teoria també un rival propici per continuar la ratxa. Salmo, alguna cosa més?
4: Res més.
0: Mercès.
4: Vagi bé.
0: Acomiado també el Marcos López, que té altres ocupacions, gràcies a cap de continguts.
4: Un plaer, marxo, eh?
0: Faci. Hi haurà canvis en aquests pròxims minuts. Mentrestant, rebem com es mereix Manel Elias. Hola, Manel.
5: Què tal?
0: A les 9, Catalunya nit, amb quins continguts?
5: Doncs mira, tenim a Salvador Illa, que està fent ara una conferència a les Drassanes de Barcelona, titulada El futur és aquí, on està plantejant els principals reptes que vol encarar de cara als propers anys. I ha fet ja alguns anuncis, fins al moment que m'he desconnectat per venir cap aquí. El més important que havia anunciat és que treballarà a partir de demà mateix per un consens de país al voltant de l'educació. Es compromet a que aquest 6% del PIB en inversió en educació que recull la Llei d'Educació de Catalunya a fer-lo efectiu. I ha anunciat també que l'any 2030-2031 totes les escoles catalanes estaran climatitzades. Ha anunciat un pressupost perquè això sigui efectiu. També, com a anunci, ha dit que crearà el primer observatori català de la intel·ligència artificial. Creu que Catalunya ha d'apostar fort per les noves tecnologies, però ho ha de fer des d'una visió amb ètica i controlada, i és un dels anuncis que ha fet d'intel·ligència artificial. En parlarem molt avui també al Catalunya Nit, per aquest fre que estan començant a posar els CEOs de moltes de les empreses de la intel·ligència artificial, excepte Donald Trump, que ha dit que fa una estona ha escrit a Social Truth que l'únic que li cal a la intel·ligència artificial és un president amb el coeficient intel·lectual més alt del món, o alguna cosa així, i que ell el té, que el seu país el té, per tant que no cal...
2: És rotllo Lamine Yamal, eh?
0: No volia posar la mateixa frase al bo d'en Donald i Lamine, però és que l'actualitat ens hi obliga.
5: Però la diferència és que entre Lamine Yamal, el que diu si és el número 1 o no, hi ha una distància, pot ser curta o no.
2: I entre Trump i el president amb el coeficient de la qual més alt hi ha una vida.
5: Aquí hi hauria una discussió molt
0: més gran. És veritat que la Mina el podem considerar un dels dos millors jugadors del món, i Trump no estaria entre els dos millors presidents de la història.
2: Entre els 200 millors éssers humans.
0: Això per descomptat que no.
5: Això ja no m'atreveixo a entrar-hi, però per quin aniria la cosa? Si escoltarem el que ha dit, perquè ha vingut a dir que està en una competició amb la Xina i que posar-hi el fre seria perdre pistonada, i que en canvi hi ha altres maneres de controlar els que volen portar la intel·ligència artificial cap a altres llocs. Parlarem també de presons, perquè avui el govern ha explicat que estan al 95% de la seva capacitat les presons catalanes. En només 5 anys s'ha incrementat un 23% el nombre de reclusos. Ho atribueixen a les condemnes que ara sí s'apliquen als multireincidents, però parlarem també amb sindicats i amb els familiars dels presos per veure com ho veuen. I posem-hi una mica de música. Avui potser Jordi... Perquè Oasis, que ja va fer una primera... Ara els dos germans Gallagher són tot amor, i ja poden voltar pel món. La primera part de la gira mundial va esquivar Catalunya, va esquivar Espanya en general, es van centrar molt en el Regne Unit i Irlanda. Doncs bé, han anunciat una gira mundial que els portarà dos dies seguits a Barcelona, 10 i 11 de juliol, a l'Estadi Olímpic.
0: Va bé, cap a final de temporada per fer baixada cap a les vacances.
5: Bona sort a tots tots els que intentin
0: teniu,
5: entrades, això sí.
0: Teniu entrades al Catalunya Nit?
5: Encara no.
0: Guarda-me'n dues, de moment.
5: D'acord.
0: Ja demanaré alguna més.
5: La cosa, per això, si va com l'última vegada, sí, sí, obren una llista prèvia que ja és un caos, és a dir, que ja hi ha bufetades per estar... La,
2: entre que comença i que acaba,
3: avui, ja.
2: A partir d'avui es podreu...
5: A partir d'avui crec que la gent ja es podrà registrar en aquesta llista prèvia fins que anunciïn ara ja podeu comprar i a les bufetades.
0: És com el Camp Nou, que primer t'abones i després et col·loquen on de llonses o...
5: Alguna cosa així anirà, sí, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, a veure, si l'Àlies, si busqueu entrades, truqueu a Manel Àlies, que és el vostre dealer de referència. Sí. Mentrestant, a les 9, Catalunya Nit, el Manel Àlies i l'Agnès Marquès. Gràcies, Manel.
5: A vosaltres.
4: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
0: De seguida, canvis en l'alineació d'aquesta segona hora del Tot Costa. De seguida ho veureu, però abans, Sònia Oleart.
6: Hola, molt bona tarda.
0: De seguida repassem els continguts d'aquesta primera hora de Tot Costa, però ja hem explicat a l'inici que el 29 de setembre farem al Museu d'Història de Catalunya la festa dels 10 anys del Tot Costa.
6: Serà la festa de l'any, la festa més recordada del 2026-27 d'aquesta temporada. Quan passem revista les millors festes, doncs aquesta serà una d'elles. Ho donarem tot per commemorar aquesta data tan especial que són aquests 10 anys i compartir sobretot amb els que sou més importants per nosaltres, que sou els oients. Per tant, el o la que sigui més ràpida o ràpid i truqui el 93207474 s'emportarà una entrada doble per compartir amb nosaltres un dia tan i tan especial.
0: Veig que la Núria de la Fuente ja té gent trucant. De seguida al o la saludarem. Mentrestant, Sònia...
6: Riu tant d'Oasis.
0: Home, oh, potser tenen algun espectador més, però no gaires més. No, per això no em preocupo. Si s'ha de competir amb els Gallagher, sí, es competeix.
2: La teva relació amb la Sònia Gelmà és una mica Liam i Noel, eh?
0: No hem arribat mai a l'agressió física.
2: Bueno, perquè no heu crescut en la mateixa casa, diguéssim, però...
0: 15 anys sense parlar-nos. 15 dies potser sí, però 15 anys no. Ja hi arribarem.
6: Exacte. Ja podeu recuperar, si voleu, l'entrevista que hem fet avui al jugador del Barça, Gabriel Jesús. S'ha mostrat prudent, però a vegades molt ambiciós, molt religiós. Diu que encara ha de despertar la seva faceta més divertida, perquè acaba d'aterrar el vestidor del Barça, que està convençut que farà molts gols, i ha parlat també, escolteu, de creador de caos.
0: Superfan d'aquesta expressió, d'aquesta definició d'ell mateix de creador de caos. Tenim moient disposat, encara no.
6: Bé, doncs mentre el busquem, també us puc dir que hem parlat de Lamine Yamal.
0: Això, sí, massa i tot, de Lamine Yamal. A veure, que tenim el Lluís. Lluís, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Vols venir a la festa dels 10 anys del Tot Costa, eh?
7: Sí.
0: I per què?
7: Home, perquè jo escolto aquest programa... Ah.
0: Però tu ets jove, oi?
7: Sí, bueno, però si no, pels meus pares, també.
0: Ah, molt bé. No, però has de venir tu, no val regalar-la als pares. Pots venir amb el pare, amb la mare, però has de venir tu.
7: Sí, probablement vingui jo.
0: Ui, probablement. No s'està comprometent gens, ho haurem de posar per escrit, això. El Lluís, que és el primer dels oients del Tot Costa que s'endú una entrada doble per venir al Museu d'Història el 29 de setembre. Lluís, gràcies per la fidelitat i espero que ens veiem a la festa.
7: Segur que sí, vinga, adéu.
0: Doncs ja tenim els primers, a més, joves, això, tenint en compte que us parla un senyor gran, alegre especialment. Fins ara, senyora gran.
6: Fins ara.
4: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
8: Bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip disposada a observar com el Barça...
9: Futbol a Catalunya Ràdio. El Gamper presenta el Barça a casa i nosaltres la transmissió en Cuyal.
10: Ara sí, a tot Catalunya.
9: Dimarts, a partir de les 22 hores, Barça Ràpid de Viana. Com sempre, tota la informació abans i després del partit. Com sempre, la transmissió d'en Joaquim Maria Puyal amb Antoni Bassas i en Jordi Basté. Futbol a Catalunya Ràpid.
10: Tocarà Sosco, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Sosco, farà Vaquero, pica Koeman, gol!

0: Piqué, centra el cabaron per Piqué! La treu la pilota al porter, remata Piqué, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Dejemi, acció individual, continua Dejemi, la deixa per Fermín, encara Dejemi, ara Dejemi retalla l'interior de l'Ea, retalla Dejemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: Dejemi, se'n va sol! Quina barbaritat, Dejemi, retalla Dejemi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: des del 5 de setembre del 76, quan Joaquim Maria Puyal va estrenar les transmissions de futbol en català a Ràdio Barcelona, fins ahir, al camp del Llevant, on aquests dos últims documents que escoltàveu, el Bernat Soler a Catalunya Ràdio i l'Albert Bermúdez a Ràdio Barcelona, a Ser Catalunya, el que t'hi jugues Barça, us explicaven aquest golarro de Dejemi. 50 anys i uns dies més, com sabeu, a Catalunya Ràdio i també a Ser Catalunya estem celebrant aquests dies aquests 50 anys de transmissions. Dimecres, a la prèvia del Barça Racing, hi haurà una, en modernes diria, una joint venture entre les transmissions de la TDT i del que t'hi jugues Barça. I per fer un tastet, avui fem una cosa que em fa molta il·lusió, que ens visiten dos companys, dos amics de Ràdio Barcelona. Sí, que Rodríguez, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Lluís Flaquer, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Que t'anava a dir Flaqui.
5: Sí,
3: ho he volgut dir tècnic i... Benvinguts.
5: Gràcies.
3: Em fa molta il·lusió, tip, d'escoltar-vos els migdies i que avui estigueu aquí per parlar
4: a mi se'm fa estrany perquè habitualment t'escolto mentre vaig al sopar.
5: Si vols anar cuinant alguna cosa.
4: No, he deixat la verdura feta al migdia.
6: Sopes molt d'hora, no? Sí que? Més d'hora que jo recordava quan et...
4: Eren altres temps, Dani.
6: A les 7 de la tarda...
4: Ja,
6: però...
4: He de fer horari d'ells.
3: El sí que, per si sou dels que no escolteu, mal fet, el que t'hi jugues és el director i presentador del que t'hi jugues i des d'aquesta temporada també dirigeixes el que t'hi jugues Barça, la transmissió en català.
4: Sí.
3: Ho dic bé.
4: Per això m'he quedat sense veu. No estava acostumat. Feia anys que no la...
3: De dirigir la transmissió t'has quedat...
5: De cantar gols.
4: De cridar, clar, el Barça en marca tants.
3: Ah, però el narrador és el...
4: Ah, però has de donar pas amb una certa, no?, energia.
3: El to alt.
4: Claro.
3: Molt bé. I el Lluís Flaquer, vaja, és un dels narradors de capçalera del país. Com l'heu escoltat en el 2 a 6 al Bernabéu, va començar en català i ara ja fa alguns anys que narra el Barça al Carrusel Deportiu i també cada migdia l'escoltem amb el...
5: Sí, senyor. De moment encara aguantem la veu, tot i que el Barça ens ho està posant difícil aquest any.
3: Sí, esclar, 21 gols són en...
5: 21 gols en Lliga, més el 5 del Feyer, imagina't.
3: Tu dosifiques i també t'empanes una mica com l'equip?
5: De tant en tant has de dosificar, sobretot aquest any, perquè t'estan exigint bastant, però vaja.
3: Escolteu, començo per l'efemèride. Ho esteu...
4: Aquí hem vingut el Flaqui i jo, però entens a un que va començar amb nosaltres, també, també, que és el Dani Sanabre. Jo vaig ser productor seu.
6: Sí. No, jo molt content d'estar aquí amb ells dos, molts anys.
4: Ella ha participat en els 50 anys de transmissions en català.
5: El primer partit en català que vaig fer jo estava ahí dirigint la transmissió.
6: Està malament que ho digui perquè està ahí davant, però per mi és el millor narrador en català que jo he escoltat mai, Lluís Flaquer.
5: Caram.
6: I això ho penso jo, i ho pensa la meitat de la professió, que passa que alguns no s'atreveixen a dir-ho, però qualsevol conversa que tens...
4: Te'n recordes, Dani, del Almunia, l'ha tocat Almunia.
6: Almunia, no em recordis Almunia.
3: El gol de París?
6: El gol de Belletti, sí.
3: Tothom sap que aquell gol és d'Almunia, no?
6: Sí, sí.
3: Ah, val. No. Jo crec que els guants d'Almunia haurien d'estar...
6: Què passa? Jo tenia el cor dividit entre el Barça i el Barça.
3: Aquest peça de museu. Aquest debat que no esperava tenir. Sí que volia començar preguntant al Sique i al Flaqui. Jo confesso que tot i tenir una presència mínima a la TDT, em fa moltíssima il·lusió pel que aquest 50è aniversari, pel que representa per la ràdio i sobretot per la nostra llengua. No sé si ho viu de la mateixa manera.
4: Sí, perquè és molt important aquell any 76, perquè sortíem de la dictadura franquista, època de transició, ara està normalitzat l'ús del català, tot i que s'ha de cuidar perquè en alguns àmbits s'està perdent, però eren temps complicats, i que es pogués tornar a retransmetre en català, doncs era una gran fita. I després, que fixa't que l'última lliga que Puyal va narrar a Ràdio Barcelona va ser la de l'Urruti t'estimo, la del 85, és l'última lliga, això ho he llegit al llibre del Josep Maria Déu, El factor Puyal, és l'última lliga que només es pot seguir a través de la ràdio. sí, perquè aquell partit no es va donar en directe a la tele. O sigui, fixa't com ha canviat la pel·lícula des de llavors.
3: Jo crec que TV3, no sé si connecta, just han acabat el partit...
4: El partit sencer sí, no es va donar per la tele, sí, només es podia que seguir va, per la ràdio, no existien les xarxes socials, la tele no donava tots els partits del Barça en directe, per tant, ha canviat molt la pel·lícula des de llavors.
3: Sí, sí.
5: Sí, són 50 anys d'una fita històrica, pel que va suposar de trencar amb aquesta sequera del català acompanyant el Barça i explicant el Barça, i pel que ens va permetre conèixer la figura del Joaquim Maria Puyal, no?, que tant i tant ha marcat a tots els que ens dediquem a això actualment, pel que ens va ensenyar de com explicar-ho en català, de quin llenguatge utilitzar, del to, del rigor, de la intensitat, de l'emoció, doncs jo crec que tots els que avui dia, els que portem anys, les noves generacions potser ja no han begut tant d'ell, no? però tots els que portem anys dedicant-nos a això, doncs hem après a partir del que hem escoltat del jugament del Puyal. No?
3: Això ho dieu tots, eh? El Bernat, el Pou, a tu mateix...
5: Clar, és que era un desert, no, ningú ho explicava en català, i de sobte ell va trencar aquest desert i va posar aigua, i una aigua d'una altíssima qualitat, no? Perquè, insisteixo, jo crec que tots ens podem considerar una miqueta fills de Puyal.
3: Tu volies ser Puyal quan eres petit o ho vas descobrir més tard?
5: Jo volia ser Puyal. Jo volia explicar, tenir la il·lusió i el somni. Jo tinc la sort d'haver fet realitat la meva vocació de ben petit. A mi m'expliquen els meus pares que jo de petit posava a qualsevol partit que feien a la tele, era un marrer que baixava el volum, agafava un llapis, em pujava una cadireta i començava a cridar. A fer veure que explicava allò. O sigui que ve de lluny. I entrava a l'estadi i el meu avi em diu que una de les primeres coses que vaig preguntar era que eren els vitralls que es veien a la tribuna i sempre amb els auriculars posats. I,
4: tu saps que el seu avi tenia un ritual sempre que anava al Camp Nou?
3: No ho sabia.
5: Sí, bueno, era dels que fumava puros.
3: Home.
5: Però només l'encenia si el Barça marcava... O sigui, quan el Barça marcava el primer gol, encenia el puro. Si el Barça no marcava, no es fumava aquell dia.
6: Ara mateix tindria una addicció.
5: Gairebé no hauria sabut a la cadira que ja estaria encenent-lo. Sí. No hauria partit que no fumés. Eren altres temps.
3: Buscarem l'exclusiva i a mi imagino la resposta. El retorn al català no està previst, eh?
5: No, vaja, jo no me n'amago, eh? Sempre he dit que m'agradaria molt algun dia poder tornar a explicar el Barça en la meva llengua. Això em faria moltíssima il·lusió. Però
4: no obris melons, que aquestes accions meravelloses es fan de la mà de Catalunya Ràdio i la cadena SER. Aviam si muntarem un Cristo ara, just abans de començar la setmana.
6: Jo preguntava
3: innocentment...
4: Perquè a tu t'agradaria fer un programa en una altra emissora o no? I qui sap, si pots combinar el català i el castellà, a la SER t'ofereixen les dues opcions. Clar, no només emet a Catalunya, pot emetre's a tota Espanya,
6: a Amèrica Llatina.
7: S'està gestant una espècie d'Erasmus aquí, eh?
6: Sí.
7: Un intercanvi...
3: Ah, sí, no, no. Aquí.
4: Todo cuesta.
3: Jo crec que... No, jo... Evidentment, estem celebrant els 50 anys de Ràdio
5: Català. Estem reivindicant el català.
3: Però jo li reconec al Flaqui la capacitat de canviar...
4: Sí, poques vegades m'ha passat que li tirin els trastos a algú a la meva cara.
5: No, pregunta oberta, no m'he sentit.
3: Ah, no, ostres.
7: És culpa del Dani, que ha obert aquí un meló.
6: Jo?
7: Sí, clar, l'has obert tu.
6: Jo què he obert?
7: Ara, que t'agradaria tornar a escoltar el Flaqui en català, que
6: el millor dia.
3: Prometo que estava pensant en el retorn.
5: No està previst.
6: Ara mateix no està previst fins aquest proper matí.
4: Que t'hi jugues Barça, tenim el Bermúdez, te'l vols carregar allà després de 7 partits?
3: No.
4: Que a més és ell i tots els seus personatges.
5: I tant, són molta gent.
3: És veritat. La imitació encara no...
5: No és el meu terreny. No.
4: Però no descartis que el Bermúdez acabi imitant el Flaqui. O a tu demà, si vens al programa.
3: Sí, home, sí. En principi... Hosti.
4: Ara ja sí que hem de saber que lo guai d'aquesta iniciativa és que demostra que al final ara estem aquí un grup d'amics, perquè a més hem compartit un munt de coses i, òbviament, som rivals radiofònics, entre cometes, productes radiofònics, emissores que són competència, però hi ha pastís per tothom i jo, per exemple, vull que al tot costa li vagi bé, el carinyo que us tinc. Avui hem fet una reunió amb el Torquemada i el Bernat i el primer que he dit als meus caps, al Jordi Martí, al Joan Alegre, a l'Iu Andrés, és que la reunió ha anat fantàstica perquè hi ha hagut un feeling tremendo i que els he dit tranquils que dimecres el programa anirà rodat perquè serà tot molt fàcil. Per tal com hem parlat i les idees i com hem posat tot en comú. I aquesta és una de les diferències, crec, que hi ha històricament entre la ràdio catalana i la ràdio de Madrid. Ara potser ja no tant, però abans, amb la guerra de la Morena García de la Morena, semblava com que t'havies de matar. i aquí, en canvi, mai hi ha hagut aquella tensió i,
6: bueno, i ara,
4: tu pots ajudar.
6: Ara encara trobaries algun...
4: Ara encara, però ja no és tan, però
7: sí,
4: no és tan
7: però no
4: bèstia.
7: No és, no és més.
4: I aquí, en canvi, hem set tot bastant amics.
3: Sí, no, al nivell d'allà no recordo, no recordo discrepàncies ni res que s'hi assembli. Doncs escolta, demà vindrem. Deixa'm posar èmfasi i recordar aquesta transmissió, aquesta prèvia de transmissió conjunta que fareu dimecres a partir de les 8.
4: Sí, a les 8 al Camp Nou, prèvia conjunta fins a... un quart de 10, el partit comença 21:30, fins a les 21:15, una hora i quart de prèvia conjunta a la TDT i que t'hi jugues Barça.
3: O sigui, tots els equips, eh? No només...
4: No, el programa és conjunt. Sí, s'emet a la vegada per Catalunya Ràdio per Ser Catalunya.
3: No només Torquemada, Bernat, Sique, Bermúdez, sinó tots els equips de...
4: Tots i, òbviament, molts convidats. Hi haurà el president del Barça, Joan Laporta, hi haurà futbolistes històrics que, diguem-ne, d'alguna manera expliquen la història d'aquests 50 anys de retransmissions. Bueno, tampoc ara faré un spoiler que la gent escolti a partir de punt.
3: Molt bé, no, home, ja que us tenim aquí, demà en parlarem amb el... Vaja, demà no, que no hi ha tot costa, però en parlarem, evidentment, amb el Ricard i amb el Bernat d'aquest...
4: Ah, demà no tens tot costa?
3: És que juga l'Espanyol a les 7.
4: Ah, vale. I cobres igual?
3: Espero que sí.
5: No obris melons, ara.
3: Us trobo molt preocupats per la qüestió...
4: No, clar, però no mateix una setmana de 5 programes que una de 4 o de 3, no?
6: Motiu pel qual jo, quan estava a la graderia, desitjava que el Madrid arribés molt lluny a la Champions.
4: Aquests temes els hem parlat moltes vegades amb el Dani.
6: Me n'anava a casa.
4: Clar, quan hi havia Madrid, no hi havia graderia, quan la fèiem a la tarda...
6: I llavors es van inventar una FM i aquí...
3: Ja, ja,
6: a la merda tot.
3: S'ha de dir que aquests dies són els dies que aprofites per preparar el programa, la feina... La feina
6: mentre visible... juga l'Espanyol estàs tu allà preparant el programa el dia després. Doncs. Vinga, va,
3: primer va. Visionant el partit de l'Espanyol, lògicament, per poder-ne parlar l'endemà i preparant per... Escolta, la feinada de la festa dels 10 anys... No...
6: Això sí que... Organitzant una festa sí que t'imagino.
3: Tu només vindràs, però hi haurà...
6: Jo vindré?
3: Bé, si vols, sí.
6: Sí.
4: Jo crec que per cert, la feu el dia del meu aniversari.
3: Sí, senyor.
4: 29 de setembre.
3: Sí, senyor. Pues mira, si vols...
5: Convidat.
4: Espero tenir-ne un altre, però ja passaré per allà una estona.
3: Ho parlarem amb el Borda i potser pots aprofitar que hi hagi canapés, etc.
4: Ah, perfecte.
3: Escolta, deixa'm preguntar
4: un,
3: ja.
4: Un guinyo al Dani podria ser fer la razmatar. O ja no hi vas.
6: Sí. Perdó, és que m'estaven parlant per línia interna a la vegada. Algú ha dit razmatat?
4: Sí.
6: No només vaig a razmatat,
4: sinó que em vaig casar
6: a razmatat i el meu... El DJ va ser DJ Amable. Per tant...
4: Oh, gran, DJ Amable, quin mite.
6: Allà es va fer la festa. Sí.
3: Bé, en principi la nostra serà el Museu d'Història de Catalunya, no?
6: Va, una cosa
3: més institucional, sí. Com correspon al programa.
6: Té més valor històric razmatat, però va, també està bé el Museu d'Història de Catalunya. També està bé.
3: I tant, molt xula la terrassa, sí. Vaja, jo crec que ens ho passarem molt bé i també ens fa molta il·lusió. Aprofito que us tinc aquí al migdia, us sento parlar i explicar coses del Barça actual. Quina intuïció us fa aquesta temporada que tot just arrenquem?
5: Doncs que estem molt engrescats. Primer perquè ens ho passem molt bé i després perquè ens sembla que Flick en aquest 3.0 té les eines adequades per somiar en gran. Tots tenim el repte, la il·lusió, l'obsessió de per fi tornar a reconquerir Europa. Tant de bo sigui aquesta temporada. Crec que seria dolent convertir-ho, però a nivell vestidor, en una obsessió. Crec que l'objectiu és que la Lliga funcioni.
3: Tu ets el prudent.
5: Jo sí. És veritat que aquest any estic com més...
3: T'has deixat anar. Però...
5: deixat anar. Normalment soc de perfil baix, sobretot a Europa.
4: Com vas dir l'altre dia que ets irresponsablement optimista.
5: Sí, potser m'estic responsablement optimista. De dir, sí, escolta'm, que... porto molt des de la final de Berlín dient cada any perfil baix i no ens mengem res. Doncs escolta'm, aquest any deixat anar i que total, a veure què passa. Però sí que és veritat que el fitxatge de Rodri em fa ser molt optimista. El que s'està veient de l'equip és engrescat. Tens un Lamin que és el millor jugador del món. Sí, tens els ingredients bàsics per poder conquerir-la.
4: Com el diu José Mari Vaquero, el que t'hi jugues és una temporada per rebre-la amb els braços oberts. I després veurem què passa.
3: Ara estava pensant que quan va començar el Puyol, aquest any sí l'aplicàvem a la Lliga, perquè el Barça la guanyava cada dècada, i ara... també guanyem les Champions cada dècada, vull dir, fa 12 anys que no...
4: Sí, però al final et dic una cosa, repassant la història moderna, des de que el Barça guanya la primera, el 92, és el club d'Europa que més n'ha guanyat després del Madrid. L'anomalia és el Madrid. Però el Barça n'ha guanyat 5 i després van, crec que és el Bayern de Múnich i el Liverpool amb 3. Clar. Vull dir que el Barça està en una proporció bastant normal. El problema és el Madrid. I després que hem comprat el relat de que la història s'explica només en funció de les Champions.
3: En això estic totalment d'acord amb tu, i el principal apòstol d'aquesta creença és el Ricard Torquemada, que sempre ens insisteix que la Lliga... Però clar, també va ser en la nostra història una anomalia que del 2006 al 2015 en guanyes 4. I ara, vulguis que no, entenent que n'hi ha altres que n'han guanyat encara menys, però estàs en una dècada de sequera, i fins i tot us diria que el que cou més és que el tram final de l'era Messi...
5: Sí, n'hauries d'haver guanyat alguna
4: cosa. Però quantes n'ha guanyat Messi? 4. No? De les 5 que té el Barça a la seva història, 4 les ha guanyat Messi.
6: La primera sense suplent, però sí.
4: Però està bé Messi. Jo recordo que un dia vaig entrevistar
3: estava lesionat,
4: a Ronaldinho.
6: Sí. Va, era suplent de Juli gairebé tot l'any.
4: No, la segona volta. Són 4 de 5.
3: L'any que és suplent és l'anterior. L'any aquell, sí, home, aquell any és ja l'edat del Horno i Stamford Bridge, Messi era titular, que passés lesiona.
4: Clar, són 4 de 5. Jo recordo una vegada entrevistar Ronaldinho i li vaig dir que havia estat com un amor d'estiu, no?
5: Sí, sí, els quarts de final a Stamford Bridge, que guanyes.
6: Però jo recordo el Ronaldinho, un amor d'estiu, molta presència.
4: Molt intens, però molt curt, i ell em va dir, quantes Copes d'Europa tenia el Barça en su història? I li vaig dir, una. I diu, pues conmigo otra. ¿Per qué más? I Messi, és veritat, guanya 4 Copes d'Europa, que per mi no està malament, però són 2 triplets. Per què no expliquem la història en base als triplets? Que el Barça és l'únic que en té 2.
3: Bé. I s'extès, que crec que només el té el Bayern o el PSG.
5: Sí, sí. Ah, el PSG, és veritat.
3: Sí, sí, és una altra manera de mirar-s'ho, però és veritat que la Champions té una... té un prestigi que... no sé si té el triplet ajuntant... Sí, que trofeus.
4: Depèn de tants factors. Avui, que entrevistàvem a Eric García, el que t'hi jugues, no? L'any passat el Barça podia haver guanyat la Champions perfectament, i l'anterior també. Evidentment s'escapa perquè has de millorar maduresa al terreny de joc, però hi ha molts detalls que, igual que et cau creu, et pot caure cara i guanyes la Champions. És cosa molt difícil de preveure.
6: Temporada 2005-2006, Ludovic Joly, 2.527 minuts en 46 partits, Leo Messi, 1.419 minuts en 25
3: però
6: partits.
3: Però perquè Messi estava molt...
5: Era aquella etapa que Messi es lesionava.
3: És a dir, l'any anterior, la 2004-2005, és la que debuta Messi, si no m'equivoco, que és la primera Lliga de Rangers.
6: El que jo vull dir és que si penso en Champions a Messi, la de París està... que pot caure dels dos costats. Per mi no és Champions a Messi. Per mi les Champions a Messi comencen a Roma.
5: Però l'eliminatòria del Chelsea la
3: desequilibra ella. Hi ha una temporada que jo juraria que és la 2004-2005, que és un any que Rijkaard fa gairebé de manera matemàtica un partit Messi, un partit Juli, que tots ens cagàvem en Rijkaard.
6: I després hi ha el tema Iniesta Van Bommel, que també...
5: Aquí és on volies arribar.
3: I la 5-6, jo crec que el titular ja és Messi, el que passa és veritat que Messi es lesiona. Vaja, de fet és que la final de París no és que sigui...
5: Està lesionat.
3: Es queda fora de la convocatòria, i gairebé com a Iniesta li va costar anys fer-se la seva. Vaja, que esteu optimistes, eh?
5: Sí, home, és que aquest Barça et convida a l'optimisme. Més enllà que la Champions sigui qüestió de detalls, futbolísticament parlant, escolta, tens un equip que està funcionant molt i molt bé.
3: Posats a celebrar, ja seria ben rodó que aquesta temporada tan especial per les transmissions en català, per Catalunya Ràdio i per Ser Catalunya, la tanquéssim amb una Champions. Ens queda una mica lluny. Jo.
4: Per nosaltres que no sigui, els deixem beneïts en aquest inici de temporada i després ja que els jugadors facin la feina.
3: Això mateix. Doncs escolta, plaer...
4: És ara, això del calze, no és que sigui un friqui, és un homenatge al Pol Regàs, que és un tècnic que treballava amb nosaltres a la cadena SER, que m'encantava perquè sempre bevia amb aquesta copa, amb aquest calze, i avui que l'he vist ha vingut a veure'm per portar-me'l, i he dit, mira, entro al tot
6: costa... Jo pensava que anava a fer algun sacrifici.
4: En homenatge a
6: tu.
4: O sigui, sou conscients del personatge que heu fitxat? És increïble, aquest tio té una entrevista, eh?
3: Sí. D'acord, jo és que t'haig de dir que l'acabo de conèixer. Des d'ara, quan surti, em presentaré. Ha fet el tot costa.
6: Porta 10 anys en el tot costa.
4: No, acaba d'arribar fa poc. Estàvem nosaltres fins fa uns mesos.
3: D'acord, no. Ara sortirem a saludar-lo.
4: Pregunta-li on dorm. No dorm en un llit.
3: Em diuen que pregunti on dorm.
4: Ja t'ho dic jo, que si no els oients es quedaran amb les ganes i fa ràbia això.
3: Una cambra hiperbàrica.
4: En un sarcòfag.
3: Està dient que no?
4: Diu que sí.
3: Ah, que sí, que sí. Molt bé, doncs sí que té una entrevista.
4: No, és superinteressant, sí. En sèrio.
3: La veritat és que sí.
6: Ser tècnic de ràdio...
4: Molt dolorós.
3: Amb tot el carinyo pels companys tècnics que seran a la transmida conjunta de dimecres, us heu plantejat que hi sigui per acabar de...
6: Portaràs això.
4: A la seva salut. Però és guapo, no, Dani, tio? No me diguis que no és guapo.
6: Jo vull que Bernat i Torquemada vinguin d'aquí.
4: Joan Laporta, quan vingui.
3: Em sembla molt bona idea que us planteu al Camp Nou i li porteu el calze a Ricard Torquemada.
4: Deu ser l'única copa que no ha narrat Puyal, aquesta, la del calze del Pol Regàs.
3: Certament. Molt bé, doncs amb aquest gag final, amb aquesta presentació final, ara sortiré a saludar-lo com es mereix. Avui hem tingut la visita del Lluís Flaqué i del Sique Rodríguez.
4: O sigui, la Sònia Gelmàs ha demanat festa la setmana més important de l'any o què?
3: No l'havia de fer aquesta setmana, jo crec que ho ha fet coincidir. Ah,
4: però no venia amb nosaltres, no, la bruixa?
3: Jo crec que no, però escolta... Li truques i...
5: Parles amb ella.
3: I li preguntes. No crec que sigui res personal amb vosaltres, però no se sap mai amb la Sònia. Sí que, Flaqué, moltíssimes gràcies per ser-hi.
4: Fins aquí una estona.
5: Demà t'esperem.
3: Ens veiem demà i que sigui un èxit aquesta prèvia conjunta de dimecres TDT que t'hi jugues Barça.
4: Segur que sí.
3: Gràcies a
5: vosaltres.
3: Farem una pausa i hem de parlar encara del Madrid. Avui ha parlat Mourinho i això sempre val la pena d'escoltar. Ara venim.
8: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
9: Sí, Pizzi! Che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste! Ha marcado el gol!
8: Un rúpido espíritu!
9: Encara Messi!
10: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
11: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
10: On va començar tot.
11: A Catalunya Ràdio.
10: On tot continua.
11: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
10: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
11: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
10: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
11: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
10: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
13: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
14: Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre. Més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaotereurope.com.
15: Com et dius?
16: Ferran Adrià.
15: Quina és la teva experiència com a cuiner?
16: Has estat a alguna escola?
15: Has tingut algun mestre?
16: Això és una altra lliga.
15: Això són dos estrelles Michelin.
17: Arriba la història.

0: Pensament, què diu el crac madrileny del Barça?
1: Doncs que va triar el Barça perquè creu que és un club que pot ser durant els propers anys el millor del món. Ens ha explicat per què va decidir deixar el City, que és un club on ell pensava que estaria tota la vida, però que arriba un moment en el que veus que hi ha un canvi generacional i que encara tenia aquestes ganes de guanyar i que veu que el Barça doncs, pot arribar a guanyar la Champions, treballant i esforçant-se i corregint errors, però que ha fet servir la paraula mimbres, no? De dir, ostres, aquí hi ha talent per poder fer coses grans. Un to molt de capital, el de Rodri, eh?
0: T'ha agradat, eh?
1: M'ha agradat molt,
0: jo,
1: sí.
0: Jo soc Gabriel Jesusista i tu ja ets rodrista.
1: Sí, perquè és un tio que té els peus a terra, que té una llicenciatura, va estudiar Administració i Direcció d'Empreses i diu que sempre es recomana a tots els jugadors que estudiïn, perquè estudiar fa que mantinguis els peus a terra, no? Una mica de dir connexió amb el món real, no només de parlar de coses de futbol, sinó que t'ajuda una mica doncs, a mantenir els peus a terra.
0: Doncs Rodri, en entrevistes que ja han avançat Mundo Deportivo i La Vanguardia, que podreu llegir, evidentment, demà a les seves pàgines. Vaja, això ja és ridícul, perquè amb l'era digital les podreu llegir d'aquí una estoneta a la web i demà al paper. Joan Fitó, bona tarda.
2: Hola, Costa.
0: Rodri va dir que no al Madrid per venir al Barça, un Madrid que juga demà 9:45 a Elx, què diu el Bodan José?
2: I que té una setmana intensa perquè acabarà diumenge contra l'Atlètic de Madrid, el derbi, i això implica doncs, moltes rodes de premsa de Mourinho. Avui, en aquesta prèvia del partit de l'Elx, més aviat poc futbol i el Mourinho més tranquil, el Mourinho més bromista. De fet, feia bromes a José Mourinho amb la quantitat de vegades que ha de veure els periodistes aquesta setmana.
3: 6 ruedas de prensa en una semana. Yo hablo con estos. En todos los otros países me permitían ahorrar una. Yo soy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí. Ahí vamos. Si vosotros me decís próxima semana de 6 ahorramos una, yo trago aquí un picar y nos divertimos aquí en Boca.
0: Ahora ya no treu caranca.
2: No. De fet,
4: té que dir-ho, no? Però...
2: Sí, no seria el mateix.
0: No ho descarteu, si la cosa s'enverina una miqueta que surti del Bodan Khedira.
2: Sí. De fet, avui ha fet una mica ell de periodista perquè en un moment, després d'unes quantes preguntes, no li han preguntat pels penals, no li han preguntat pels àrbitres i preguntava això als periodistes.
3: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No.
0: Los penaltis, entenc que es refereix al que li diuen a l'Atlètic de Madrid a Noeta i al de Lamin.
4: Jo he llegit, perquè avui hem tingut una tertúlia a Madrid sobre aquest tema, i després d'escoltar tots els periodistes i el Marc i no sé què, la conclusió a la que arriben era que és el penal de la Real a l'Atlètic de Madrid i el penal que li fan al Barça. És a dir, que són aquests els dos penals als quals es refereix Mourinho. Això segons la gent que hi era a la roda de premsa de Mourinho.
0: Sí,
4: jo no puc entrar en el cap.
0: El Madrid i Mourinho s'està queixant de penals.
4: Mourinho s'està queixant de que no li preguntin per penals que li regalen, segons ell, al Barça i a l'Atlètic de Madrid.
0: Vaja, doncs que
4: el senyor que estava en modo zen i que no volia...
0: Us haig de dir que prefereixo el Mourinho directe més que el civilí. És a dir, si t'has de
4: sortir... Això és una mica el que parlàvem abans, de Lamins i Cristiano...
0: Sí, però
4: i
0: és
4: tal.
0: Que això és una insinuació que és buscar, gratant una mica i arribes fàcil. Que per cert, el penal, el de l'Atlètic de Madrid és més discutible, sí, el de Lamin és penal. Serà absurd i tot el que tu vulguis, però és penal. Avui no hi ha baròmetre, ja assumeixo jo la direcció de la secció, una abraçada al Joan Fàbregas. En fi, doncs un Madrid que és veritat que té la pujada a final de la setmana en el derbi de dissabte. Ha dit alguna cosa més?
2: No, anava a dir, a rescatar un altre document de Mourinho que parlava una mica de futbol en aquesta roda de premsa. Ha vingut a que necessita temps perquè el seu equip jugui com ell vol que jugui. Ha parlat de 3 mesos, però sí que és veritat que ho ha fet amb això que deies tu, amb aquest punt irònic. Si vols el sentim.
3: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor de lo que estamos hoy, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble, no tengo

0: ciutat.
1: Sí que ha tornat, sí. Per el dels 10 anys, m'imagino que deu ser Simeone, Simeone, que ja estan preparant el terreny per...
2: La setmaneta.
1: Per la setmana, en fi. Mourinho, que no per l'oportunitat ni tan sols quan està tranquil. Veieu el Madrid en línia a Barça, un, dos graons per sota...
2: No, no. Com a mínim un segur, per mi. Per mi no està en línia a Barça, de joc. De resultats, sí, eh? De resultats són de vegades similars.
1: Però és que al Madrid el joc no li importa per res. És veritat que han perdut un partit...
2: Bueno, el Bernabéu està molt...
1: Això sí.
2: Està molt perapunyetes últimament. Està fotent bronques i...
3: Ja xiuladetes.
1: Sí, sí. El...
2: Bàsicament perquè porten dos anys sense guanyar res. Vull dir, tampoc és perquè...
1: Bé, i perquè tinc la sensació que hi ha alguns personatges...
2: Vinícius
1: està com assenyalat i el dia
3: no,
1: que...
3: No, perquè tu veus no, el Barça vaja... com ho està fent i penses, ostres, la manera importa, no? Sembla que comença a calar una mica aquest missatge de... i que s'ha de córrer, s'ha de pressionar, si no, malament.
1: Sí, amb Vinícius fa la sensació sí, no, que la mínima que es torça una mica el partit és l'assa dels cops.
4: Avui Mourinho l'ha tornat a defensar, ha dit que està arribant al seu màxim nivell i, de fet, en totes les hores de premsa que ha anat fent els últims dies, ha estat el gran defensor Mourinho de Vinícius. Mm.
1: Doncs Vinícius, que si no ho he entès malament, Mourinho ha dit que demà sortirà amb Vinícius, amb Mbappé, amb Bellingham, tot i que es podia esperar que pogués donar algun descans en setmana de tres partits.
4: Demà i diumenge, evidentment.
1: Ah, sí,
4: ho ha dit. Sí, sí,
1: clar. Sí,
4: que els tres, si no tenen cap problema, que jugaran demà i també jugaran diumenge.
1: Molt bé, doncs visca les rotacions fins que rebentin. A veure com li va el Madrid a ells, que no ha començat gaire bé la temporada i que ja va ser atropellat pel Barça en la primera jornada.
4: 2 de 15 a l'Elx.
1: Això defineix millor que dir que no ha començat gaire bé. Gràcies, Joan.
4: A tu.
1: I gràcies al Dani Sanabra i a l'Anaïs Martí,
2: un
1: especialment
2: plaer.
1: Avui per fer hores extres.
2: Un plaer, sempre.
3: Gràcies.
1: El Madrid juga demà al Martínez Valero d'Elx a 2:15. Abans, evidentment, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio, el Tot Gira... A les 7, Rayo Vallecano a Espanyol, un partit que Sonia Oleartola de nou.
5: Hola.
1: Encara jugarà a Butarque, l'actual camp local del Rayo Vallecano.
5: Sí, encara es jugarà a Butarque, no a Vallecas, les penyes del Rayo. Atenció a l'ambient que es trobarà l'Espanyol. Pot ser que no hi hagi ambient directament. Mm. Han fet una crida sota lema no retiris la teva entrada per demanar als abonats que no vagin a Butarque. Aquesta protesta està vinculada també a la reclamació dels abonats perquè el club els faci la devolució íntegra de la part proporcional dels abonaments corresponent als partits que el Rayo no ha jugat a Vallecas. Hi ha molta tensió entre l'afició i la directiva, això ja ve de lluny. El Rayo continua jugant a Butarque, tot i que semblava que aquest partit es podria jugar a l'estadi de Vallecas. Finalment, la Comunitat de Madrid no els hi ha donat el permís, tot i que l'auditoria ha dit que ja poden jugar. Vaja, en fi, hi ha un bon embolic amb això, sigui com sigui. L'Espanyol jugarà demà a les 7, ho farà a Butarque, veurem si en públic, molt públic, poc públic, perquè els seguidors de l'Espanyol que volien anar-hi primer també els van dir que no hi anessin perquè no hi havia entrades. Ara sembla sí que n'hi haurà, és a dir, bé, ja veurem què és el que ens trobarem. El que està clar és que l'objectiu de l'Espanyol és sumar 9 de 9 i de moment en porta 3, n'hi queden 6. Van guanyar, recordem, dissabte davant l'Osasuna amb 2 gols de Roberto Pichichi de l'equip, amb 5 gols, amb 3 canvis que va fer Manolo a l'11. Enric de Lurco i Marcos van entrar. Ell no vol parlar de rotacions, diu que ell no li agrada fer rotacions, sinó que juga amb el que creu que és el millor pel tipus de partit i tipus de rival. Té clar que vol els 9 de 9, tot i que també té clar que aconseguir 9 de 9 amb 2 partits fora de casa no és fàcil.
6: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
5: A les ja conegudes baixes de Quique García, Javi Puga de Gorosabel, s'afegeix avui la de Jofre Carreras, que arrossega unes molèsties al pubis. Veurem si Brian Zaragoza en principi no jugarà de titular, però si té més minuts que aquests últims 2 partits.
1: Molt bé, doncs l'Espanyol que ve de guanyar Pamplona, a veure si demà fa una altra victòria, en aquest cas com a local anava a dir a Vallecas, a Butarque. Ens ho explicaran el Sergi Andreu i la Sònia Olear des de Madrid. Fins ara, Sònia.
5: Adéu.
1: Una pausa i rematem. Motos, bicis i bàsquet. Ara venim.
0: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
8: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
9: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
10: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Amb un horari nou.
13: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
11: Catalunya Nit.
14: Un informatiu en profunditat.
13: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Amb horari nou.
14: De 9 del vespre a 11 de la nit.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: recta final del Tot Costa per celebrar. Damià Aguilar, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Que Marc Márquez es va marcar un 37 de 37 a Misano i que per primer cop aquesta temporada i després d'una remuntada colossal ja és líder del Mundial.
1: Home, suposo que tenim clar tots plegats que Marc Márquez és un campió molt experimentat a qui no pots fer cap regal, com els grans cracs mundials de qualsevol esport, perquè t'ho agafen en benefici propi. Mira, va començar la temporada amb 7 caps de setmana en què va patir físicament, perquè va haver de passar pel quiròfan i fins i tot es va perdre la possibilitat de puntuar a França i Catalunya, i després ha tingut 7 caps de setmana per recuperar-se amb aquests regals de què parlàvem, fins a arribar, com tu bé dius, en el liderat. No és en solitari, està empatat amb Jorge Martín, i ara li queden segurament 7 que seran una incògnita, però la part més important de tot això és que ell se sent alliberat per lluitar i que aquesta setmana tenim Gran Premi a Àustria, que volem veure tots com reaccionarà Bezzecchi després d'una nova errada garrafal davant del seu públic i com reaccionarà Jorge Martín, que va confessar que tenia síndrome o que té síndrome compartimental. Marc Márquez no ho guanyarà tot d'aquí al final de temporada, però si fa coses com la d'aquest cap de setmana a Misano, que és pràcticament doncs, com una gran victòria jugant fora de casa, doncs estarà replegant punts quan els necessiti per defensar-se quan tingui un mal cap de setmana.
0: Ara et faré fer de futuròleg. Amb el que queda pel davant, apostaries per Márquez campió?
1: Aviam, hi ha de tot. Hi ha de tot pel que ve per endavant. Però ahir el Xavi Campos em va preguntar al Club de la Mitjanit: tu creus que hi ha algú que ara mateix pensi que Marc Márquez no serà campió? I jo li vaig dir: crec que hi ha gent que no t'ho reconeixeria en públic, però tothom ho pensa.
0: Molt bé, doncs que així sigui, que Márquez sumi el seu...
1: Desè.
0: El vuitè a la màxima categoria, ho dic bé, eh?
1: Sí, correcte.
0: Molt bé. Ens queda un tram final de Mundial espaterrant i us l'explicarà gran premi el Damià Aguilar. Gràcies, Damià.
1: Adéu.
0: Marc Márquez té experiència en guanyar campionats del món de motociclisme. No es pot dir el mateix d'Enric Mas pel que fa a les grans voltes, tot i que ahir, Isaac Vilalta, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
0: Va rubricar la seva primera gran ronda per etapes després de gairebé tota una carrera d'esperar-ho. Va guanyar la Vuelta que es va acabar a Granada.
2: Sí, poquíssimes victòries al llarg de la seva carrera. Si ara et digués quantes victòries d'etapa generals té Enric Mas, home, no, de memòria complicat, però només 8. Segurament pensaríem en més. Només 8 victòries al llarg de la seva carrera, i ara hi suma aquesta general de la Vuelta. És cert que ha estat clarament condicionada per la baixa de Tadej Pogacar, però també és cert que des del dia en què Pogacar va retirar-se per caiguda, Enric Mas es va situar líder i ha competit molt, molt bé aquesta Vuelta, i és una victòria merescuda.
0: Sobretot perquè ell, evidentment, no en té cap culpa que Pogacar anés per terra i hagués d'abandonar la Vuelta, i és una virtut saber estar en el lloc oportú en el moment adient.
2: Sí, i més, que tens raó, eh? Però més enllà d'això també ha exercit de líder. El seu equip ha treballat molt bé, sempre colant corredors companys a la fuga per tenir-los per davant. Ell, en etapes de muntanya, que sempre havia pecat d'un punt de ser excessivament conservador, ha atacat quan havia d'atacar, rascant segons. La crono, que no és el seu terreny, va estar molt, molt bé. Jo crec que poques coses a objectar aquesta victòria del ciclista d'Artà, que amb 31 anys doncs ja té una Vuelta.
0: Doncs ara ens quedarà el Mundial, on segurament no hi serà Pogacar, i demà...
2: No hi serà. Bé, hi serà animant, però no competirà.
0: I demà tenim Ràdio Vuelta, m'imagino que amb l'anàlisi d'aquesta Vuelta, no?
2: Sí, amb dos fronts oberts, anàlisi de la Vuelta, com dius, i ja mirant el Mundial. Pensa que diumenge, aquest proper diumenge, ja comença el Mundial amb les cites contra rellotge, que d'entrada hi tindrem la Mireia i la Paula, la Mireia Benito i la Paula Blasi, que la disputaran, i després al llarg de tota la setmana que ve les diferents proves amb tot de catalans repartits en diferents categories.
0: Demà surt del forn aquest Ràdio Vuelta amb el segell de l'Isaac Vilalta. Gràcies, Isaac.
2: Una abraçada.
0: I en bàsquet, el Barça de Sekulić ha arrencat la temporada amb victòria a la Lliga Catalana. Ho va fer ahir, i posant-se el Lleida a la final. Ernest Macià, bona tarda.
3: Com estem, Jordi?
0: Molt poc temps per treballar un equip de gent que, com ens va explicar Joel Parra, s'estan coneixent, però, vaja, bona carta de presentació d'aquest Barça de Sekulić.
3: Doncs sí, ei, ho vam dir aquí al Trias, bé, al Trias en rol, al cinquè temps, l'altre dia que seguim Lleida-Barça a la final. Ai, sèrio, estic fatal. Ho vam dir, sí, Lleida-Barça, i de fet, sí, el Lleida va estar a punt de guanyar, sí. Però l'últim quart, el Barça, la veritat és que és encara equip d'Euroliga, amb Kevin Panther, amb Joel Parra, que ha fet un pas endavant, perquè és que el necessita, no té joc interior encara ben construït, i llavors els que s'han portat, Justin Robinson, que és el nou fitxatge, Moja Gibson també ho va fer molt bé, doncs la veritat és que amb això en van tenir prou. Això sí, caldrà alguna cosa més. A més, es va lesionar Brizuela, per tant, malgrat les circumstàncies, el Barça va complir, i això és un bon senyal, però queda moltíssim, moltíssim per fer.
0: Brizuela no està clar l'abast de la lesió, sí?
3: Sí, sí, avui li han fet proves i no és greu. S'ha descartat res ossi ni articular, simplement doncs, és una contusió forta, és dubte per la Supercopa, vull dir que no està ni descartat.
0: En canvi, el Lleida, Dianyé, sí que ha pres mal de veritat, eh?
3: Doncs sí, es perd la temporada per un trencament de lligaments de genoll. És una mala notícia perquè doncs, és un dels jugadors de rotació del joc interior de Lleida. Potser doncs, crec que no acabaria sent cinc titular, tot i que doncs, és un jugador important. I és una llàstima pel nano perquè està fent progressos i cada any fa un passet més endavant. Però bé, doncs es perd i el Lleida haurà de fitxar, evidentment.
0: Molt bé, doncs passa en aquest cas molt, molt malament, mala sort pel Lleida. El Barça que imposa la Lliga Catalana i ja pendents de la primera cita oficial a CB, la Supercopa que es jugarà a partir de dissabte a Badalona.
3: I sí, sí,
0: la
3: sí.
0: Qual,
3: exactament.
0: En la qual, evidentment, hi participarà el Joventut com a anfitrió i també el Barça, per tant, doble presentació.
3: Pot haver-hi final. Pot haver-hi final, sí? Catalana, Jordi.
0: Doncs ja ho firmem ara mateix. En parlarem durant la setmana al cinquè quart. Gràcies, Ernest.
3: A tu, Jordi.
0: I abans d'acabar, Sònia Olear, remata-ho.
4: Doncs mira, ja poden recuperar els nostres oients l'entrevista del jugador del Barça, Gabriel Jesús, que ha estat molt prudent, ambiciós, ens ha dit que encara hem de conèixer la seva faceta més divertida, ha parlat de creador de caos i està convençut que farà molts gols. També hem parlat de Lamine, i atenció perquè Coutinho torna al futbol professional després de deixar-ho al febrer per problemes de salut mental. Sí, sí, el futbolista brasiler jugarà al Santos, on es trobarà amb Neymar, que tot i que van coincidir la selecció brasilera des de les categories inferiors, tots dos són del 92, encara no havien coincidit en el club, i Paula Badosa finalment no jugarà amb Daria Seministaia,
0: que
4: s'ha retirat, i jugarà, per tant, aquest vespre davant Justina Mikulskait.
0: Molt bé, també fàcil de pronunciar.
4: Sí.
0: Gràcies, Sònia.
4: Adéu.
0: I gràcies també a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb la Júlia Aparicio al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Per cert, estigueu atents si voleu anar a la festa dels 10 anys del Tot Costa, cada dia una entrada doble a l'antena del Tot Costa. Nosaltres ens retrobem dimecres a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Demà ja el Tot Gira del Rayo Espanyol. President, li ha semblat bé la funció d'avui?
5: Tinc que dir que al final que m'ho he passat molt bé.
6: Salvador Illa s'ha compromès a destinar el 6% del PIB a l'educació, tal com estipula, de fet, la Llei d'Educació de Catalunya. Vol obrir un debat de país sobre el model educatiu i ha anunciat que totes les escoles estaran climatitzades al curs 2030-2031. Bona nit, són les 9.
7: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
6: El president de la Generalitat ha marcat els objectius del seu govern per als pròxims anys en una conferència que ha acabat fa poca estona a les Drassanes de Barcelona i que ha seguit l'Albert Prat. Bona nit, Albert.
7: Què tal? Bona nit. Si el president ha dedicat el seu discurs de mig mandat a marcar la recepta per intentar reconduir la crisi al sector educatiu, Salvador Illa començarà amb una ronda amb tots els partits i després serà a través del Consell d'Educació de Catalunya on es repensarà el model de fons.
8: Això no va de demostrar força ni de confrontar. Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. I de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
6: El president de la Generalitat també ha anunciat la creació d'un observatori de la intel·ligència artificial i ha dit que vol un govern que aposti per la tecnologia, però amb ètica. De fet, en les últimes hores hi ha hagut una allau de crides a posar fre a la intel·ligència artificial i a elevar-ne els controls, provenents també aquestes crides dels responsables de les principals firmes del sector. Doncs bé, Donald Trump ja ha dit la seva aquesta tarda. L'únic control que necessita la intel·ligència artificial és un president valent i llest, amb un alt coeficient intel·lectual. I els Estats Units el tenen. Ha escrit Trump a la seva xarxa social. Afirma que hi ha una conspiració malaltissa contra la IA i els centres de dades considera que el vencedor definitiu serà qui guanyi la cursa de la intel·ligència artificial. És difícil dir si el president dels Estats Units pretén calmar algú amb aquestes paraules o no. El que està clar és que Donald Trump no vol perdre pistonada amb la cursa davant la Xina. Per això, al Catalunya Nit connectarem tant amb els Estats Units, amb Washington, com amb Pequín. Ningú dubta ja de la potència de la intel·ligència artificial, tampoc els matemàtics. Alguns portaven anys intentant resoldre un dels problemes del mil·lenni que, segons sembla, la IA va solucionar recentment amb milers d'agents i en només 88 hores. A partir de les 10 entrevistarem un dels científics que s'han quedat a un pas de resoldre el problema. És un matemàtic format a Barcelona. Una de les dades de la jornada, en els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Hi ha gairebé 10.000 interns ara a les presons catalanes i que estan al 95% de la seva capacitat. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat així els motius d'aquest creixement.
9: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
6: Al Catalunya Nit sabrem com ho veuen els familiars dels presos i els treballadors dels centres penitenciaris. Les seves conclusions no coincideixen exactament amb les que acabem d'escoltar. I la història curiosa del dia va de pops. L'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan reduint el nombre dels que es pesquen a Galícia. En canvi, aquestes condicions estan multiplicant les captures a Anglaterra.
10: Han tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial, no?
6: I en el bloc d'esports, avui Gabriel Jesús ha passat pel tot costa. En Roger Nau, què ha dit? Bona nit.
11: Bona nit. Ha explicat que va acceptar l'oferta del Barça sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que la pressió no l'espanta.
12: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, es sí un placer.
11: Gabriel Jesús afirma que el Barça textualment té un equipàs i que poden aspirar a la Champions sobre ell. Es defineix com un creador de caos dins l'àrea, amb pilota i sense, i insisteix que espera marcar gols importants amb la samarreta blaugrana.
6: A veure si és així. Gràcies, Roger. També hi dirà la seva en el capítol esportiu Toni Padilla, que ens parlarà del Madring, el circuit de Fórmula 1 que ha estrenat la capital espanyola. Els temes del Padilla ja sabeu que sempre tenen dosis esportives i polítiques. I com sempre, atents a la previsió del temps. Gemma Puig, bona nit.
13: Bona nit. Doncs un dia avui hem vingut marcat pel sol, per la calor, i demà repetirem una mica tots aquests ingredients. Fins i tot podem pujar un parell de graus més la temperatura cap a la meitat oest. Per tant, demà un dia de ple estiu, això sí, amb els ulls posats en el canvi de temps que arribarà dimecres.
6: Sabeu que aquí la previsió del temps al Catalunya Nit la fem sempre a partir d'una cançó. No sabem encara quina escollirà la Gemma Puig aquesta nit, però nosaltres segur que en punxarem alguna d'Oasis.

0: 9 i 7 minuts, el president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament en la propera dècada.
1: Amb tota la comunitat educativa, en primer lloc, però també amb el conjunt de la societat catalana, compartim el més important, la voluntat de millorar el sistema educatiu del país. Va de seure, de dialogar, de construir, i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: És una crida del president fa poca estona des de Barcelona en una conferència per fixar el rumb de la segona part del seu mandat. Albert Prat, bona nit de nou.
2: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Ha concretat el president com ho pensa fer?
2: Mira, d'entrada ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya on hi són representades totes les entitats i institucions implicades, i en aquest espai és on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
1: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
2: El cap de l'executiu busca així un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la seva legislatura. El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb les altes temperatures a les escoles.
1: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla.
2: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets i canviant els tancaments. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts. Aquests es vol tenir equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'hi aniran afegint fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments també hi posin de la seva part i avancin aquests diners.
0: Aquests dies, Albert, estem assistint a un gran debat que ens arriba des de molts punts sobre què fer amb la intel·ligència artificial. Doncs bé, un dels anuncis que ha fet avui Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial.
2: Sí, veurem en què consisteix a la pràctica, perquè a hores d'ara en tenim pocs detalls, però la intenció de la Generalitat és que aquest observatori públic es dediqui a controlar de prop, a fiscalitzar com la intel·ligència artificial està impactant els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
1: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
2: El president tot això ho ha anunciat davant de més de 800 persones en aquest discurs de mig mandat que ha tornat a fer, per cert, aquí a les Drassanes de Barcelona, al Museu Marítim, que és el mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va defensar el pla que després el portaria a la Generalitat.
0: Gràcies, Albert. Salvador Illa, que ha fet aquest discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Ha acabat ara fa al voltant d'una hora. Alba Barbosa, bona nit.
3: Bona nit, Manel.
0: Alguns d'aquestes persones potser ja han reaccionat al discurs del president, no sé si sabem què han dit.
3: Sí, algunes veus, per exemple, del teixit empresarial, com el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el president de SABA i membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Salvador Alemany, han manifestat sintonia amb les paraules d'Illa i li han allargat la mà per complir els reptes.
4: Compartim els reptes plantejats pel president de la Generalitat en quant a que el futur és Catalunya.
5: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
3: Això mentre el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, també ha avalat part del Parlament d'Illa, però diu que s'ha de posar més l'accent en el sistema de serveis socials.
6: Som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil. A la gent gran, etc., creiem que necessitaria un èmfasi més especial, com per exemple el president ha fet en l'àmbit educatiu, que recolzem plenament, però aquest país necessita definitivament construir un sistema de serveis socials.
0: Doncs això és el que deien algunes de les persones que representen determinats sectors i que estaven a les Drassanes escoltant directament a Salvador Illa, però també hi ha reaccions a aquesta hora ja de l'àmbit polític, Alba.
3: Sí, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista, ha afirmat que el país no pot continuar així. Mònica Sales és la líder del partit al Parlament.
7: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
3: I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jessica Albiach, ha parlat de triomfalisme, ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Gràcies, Alba. Com dèiem, fa tot just una hora que ha acabat aquesta conferència, per tant, hi haurà més reaccions, segur. Conferència centrada molt en l'educació i avui ha començat el curs dels estudiants de formació professional, una modalitat d'estudi que cada vegada té més demanda i que aquest any ha registrat un nou rècord de matriculats. En concret, 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior. Això són 5.400 alumnes matriculats més que fa un any, Maria Costa.
8: Per això la consellera Esterna ho ha tret pit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i a la vegada defensa que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
9: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
8: Dos d'aquests més de 76.000 alumnes que han començat avui classes són la Tígida i l'Iker, que s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
10: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle, vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
11: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i, a més, es cobre bé.
0: Molt demanada, deia. Quins són, en concret, Maria, els estudis més demanats?
8: Mira, a grau mitjà, el de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. I a grau superior, el d'administració i finances, educació infantil i integració social. Per cert, Manel, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o l'instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat de ser del 19% al 12%.
0: Molt bé.

0: A punt d'arribar a un quart de deu, parlem ara d'un dels grans temes, no només del dia, sinó, diríem, dels últims mesos, i potser, tal com hi van les coses, serà dels últims anys també. La intel·ligència artificial, que es situa en el centre del debat internacional després de les alertes de directius sobre els efectes apocalíptics que pugui arribar a tenir si no se'n controla l'abans. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que ja n'hi ha prou de controls, mentre que la Xina i la Unió Europea reclamen salvaguardes. Per això anirem passant per diversos llocs. Començarem per la Xina, que, a diferència dels Estats Units, ja manté un control, diu, estricte sobre tot el que passa al ciberespai i que reclama més supervisió i garanties perquè la IA es desenvolupi de manera ordenada. També vol accedir als nanoxips que actualment els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
1: Les borses asiàtiques ho han avisat des del matí, reacció a la baixa per a les empreses d'intel·ligència artificial i de semiconductors després dels advertiments dels CEOs nord-americans. Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
2: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
1: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
0: Doncs per al·lusions anem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
3: Hola, bona nit, Manel.
0: Avui també ha sigut dia intens aquí als Estats Units pel que fa a la intel·ligència artificial i ja en van uns quants de seguits. D'entrada, Donald Trump ha parlat les últimes hores de conspiració contra la intel·ligència artificial. Què és el que defensa el president nord-americà, Oriol?
3: Sí, defensa els seus interessos que sempre doncs passen per les possibilitats de negoci, que és el que amoïna més a Donald Trump. En primer lloc, vol que els Estats Units liderin en aquest àmbit, perquè està convençut que la IA ho és absolutament tot, i un Trump que tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Ara ho sentíem sí, des de Pequín, i és que aquí hi ha una qüestió que és la que, diguéssim, el gran problema que Trump té damunt la taula, que és el de la regulació que es reclama des de molts àmbits de la societat nord-americana, i ell el que voldria és que hi hagués regulació, però que fos una regulació al màxim de controlada possible per ell mateix, és a dir, que fos una regulació federal i no dels 50 estats federats que componen els Estats Units. Ara mateix, però, la cosa va per llarg, perquè segurament aquesta setmana no resoldrà. A més, el Congrés dels Estats Units entrarà en el recés previ a les eleccions de novembre, per tant, probablement haurem d'anar ben bé a mitjans o finals de novembre per veure si hi ha alguna possibilitat d'una regulació federal.
0: Clar, i és un sector aquest que avança molt ràpidament, és que les coses canvien setmana a setmana, o sigui que mesos poden ser una eternitat en tot.
3: Exacte.
0: Això, i que aquesta regulació que es demana des de diversos sectors, com deien, també crida l'atenció que en les últimes setmanes i en les últimes hores especialment s'està demanant també des de les pròpies empreses, sí, els CEOs i els directius d'aquestes empreses que desenvolupen la IA, ho demanen, no? Cap on apunten aquestes alarmes i què reclamen els directius exactament?
3: Sí, mira, l'alerta existeix des de fa temps i l'han activat els grans magnats tecnològics. Noms com Elon Musk, Mark Zuckerberg, perdona, però és que cada cop que veig aquest nom a l'alemany a mi em surt aquella cosa.
0: Sí,
3: però bé, és un tema que podríem tocar algun dia, els cognoms d'aquí dels Estats Units.
0: Ah, doncs sí.
3: Bé, doncs això, Musk, Zuckerberg, Altman, Dario Amodei. Aquest últim, per exemple, CEO de la companyia Anthropic, adverteix del perill que la IA, la intel·ligència artificial, es descontroli. Amodei, però, deixa clar que hi ha una porta d'esperança si s'actua a temps. Ho ha explicat a la cadena CNN.
0: Doncs no el podem escoltar ara, Oriol, però
3: sí, bàsicament
0: ens pot resumir tu el que deies.
3: Sí, el que ens ve a dir Amodei és que, evidentment, les coses poden sortir malament, però això es pot evitar si s'actua doncs, a temps. Diu que el més revelador és pensar que aquesta probabilitat obre molts camins i que si s'agafa el camí correcte, doncs aleshores la probabilitat que alguna cosa surti malament és més baixa. Diu que, en canvi, si s'agafa el camí equivocat, aleshores la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Tot plegat per acabar, doncs, resumint que diu que si ens centrem en la nostra habilitat per escollir el camí correcte, podem evitar el que pot ser un gran desastre. I, evidentment, com tu deies, que passin setmanes o mesos ens pot portar pel pedregar, per dir-ho d'alguna manera.
0: Clar, ara, veient totes aquestes veus, perquè ja és un degoteig, eh? Bill Gates, Altman, en fi, no sé si aquí a la societat dels Estats Units, la gent diries que està realment preocupada per aquest tema.
3: Hi ha molta preocupació. Jo la detecto en converses amb boomers, per dir-ho així, però també en converses amb els teenagers d'avui, amb els adolescents d'avui, que és un tema que està a l'ordre del dia. És a dir, en parlen moltíssim a nivell d'estudiants de secundària. Hi ha preocupació, per exemple, quan estan plantejant-se el camí cap a la universitat, doncs molts comencen a pensar que potser que allò que volen estudiar no els acabi servint per res, per culpa de la intel·ligència artificial. També hi ha preocupació, com no, per la destrucció de llocs de treball que es veu a venir i que, de fet, ja ha començat, i per recursos com l'aigua, allò dels data centers, que són aquelles grans computadores que emmagatzemen la informació i que consumeixen moltíssima aigua i que, a més, la contaminen. I això, doncs, evidentment, té moltes conseqüències, entre d'altres, doncs, un augment del preu de l'aigua, en aquest cas, i els problemes per l'accés a una qüestió tan bàsica, no? Tan elemental com és l'aigua, per moltes persones que tenen doncs, problemes d'ingressos a final de mes.
0: Clar, és sens dubte un dels temes dels nostres dies. Gràcies, Oriol. Fins després.
3: Adéu, bona nit.
0: Una preocupació que ens explicava ara l'Oriol i que es reflecteix també en una sotregada a Wall Street, malgrat que la situació s'està corregint a mesura que avança la jornada. El principal indicador de les companyies tecnològiques, que és el Nasdaq, ha començat el dia amb caigudes fortes precisament per aquest debat al voltant de la intel·ligència artificial. Roger Santaló.
4: De fet, el mateix conseller delegat d'OpenAI, propietari de ChatGPT, ha ajornat en les últimes hores la seva sortida a borsa, que es preveia abans que s'acabés l'any i ara no entrarà al mercat de valors fins al 2027. El debat sobre la intel·ligència artificial ha arrossegat els mercats europeus i americans a la baixa i durant la tarda ha destacat la caiguda d'Nvidia, que en alguns moments ha arribat a perdre el 3,5% del valor, i la situació ha afectat de retruc companyies energètiques i de semiconductors, dos aspectes essencials per garantir el funcionament de la intel·ligència artificial. Ara, però, s'ha de dir que just d'aquí poc tancarà la jornada i la situació s'està moderant. Els experts en aquest camp posen en dubte els interessos que hi ha al darrere de l'alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se elles mateixes. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mantras, creu que el sector ha de ser honest.
5: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
4: I el debat sobre la inversió en intel·ligència artificial ha anat més enllà dels parquets, com a mínim a Europa, on després d'un dia complicat, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha volgut advertir els accionistes europeus de l'àmbit que estan finançant, sobretot, companyies dels Estats Units, i ha xifrat aquesta inversió en 440.000 milions d'euros. Lagarde reclama que Europa acceleri el desenvolupament de la intel·ligència artificial europea perquè el continent no hagi de dependre dels avenços tecnològics americans i xinesos.
0: Moltes gràcies, Roger. Doncs tancarem aquest bloc sobre intel·ligència artificial amb una persona molt intel·ligent, Xavier Mas de Xaxàs.
6: La intel·ligència artificial em fa una mica de por. Entenc que promet coses boníssimes, sobretot en el camp de la medicina. També crec que ens pot ajudar a combatre l'escalfament de la Terra i a viure millor. Però no em fio, em fa por, com me la fan les guerres i les bombes atòmiques. Aquesta tecnologia suposa una amenaça existencial. Parlo del perill de viure en un món on les màquines tinguin tot el poder sobre la vida dels humans. Anem cap aquí? Cap a aquesta distòpia? No ho sabem. No ho saben ni els empresaris ni els enginyers que estan desenvolupant els models de llenguatge. Els algoritmes que fan que les màquines pensin soles i pensin millor que els humans. La prova de que no ho saben és que aquest cap de setmana Elon Musk, Sam Altman i Dario Amodei, Santíssima Trinitat de la Intel·ligència Artificial, ha dit que el més assenyat és posar el fre, aturar-se abans de que sigui massa tard. Sam Altman, fundador de OpenAI, fins i tot ha cancel·lat la sortida a borsa de la companyia. Hi ha tanta desconfiança en tot el que envolta la intel·ligència artificial que potser ja no és un bon negoci. Les accions cauen a Wall Street. Donald Trump ha dit que aturar-se és morir. És deixar que la Xina prengui la davantera. I té raó. La Xina no pot aturar-se. I no vol. Sap, com ho sap tothom, que qui domini la intel·ligència artificial dominarà el món durant el futur previsible. Aquesta cursa, però, posa en perill l'humanitat. La Xina és conscient, no vol aturar la recerca, però està d'acord en fer-ho amb transparència. Cal establir, doncs, un marc internacional de confiança per poder regular la intel·ligència artificial, per garantir que les màquines mai manaran sobre les persones. No serà gens fàcil. Vivim en el món de la competència, no pas de la cooperació internacional. Governen els realistes, els que creuen en la llei del més fort, la llei de la jungla. La tecnologia, quan és nova, quan s'acaba d'inventar, sempre espanta. No sabem ben bé què fer amb ella. Va passar amb internet i amb el motor de combustió. Fins ara, la tecnologia ens ha permès dominar la natura. Hem prosperat, però també hem pagat un preu molt alt. L'espècie humana pot avui acabar amb ella mateixa i també amb el planeta. Vivim amb el perill de l'holocaust nuclear i del canvi climàtic, però vivim. La intel·ligència artificial em fa por, com me la fan les guerres i les bombes atòmiques. Em fa por i encara així crec en el futur. Crec que els nostres fills viuran més i millor que nosaltres. I ho crec perquè sempre ha estat així. Al cap i a la fi, l'home sempre ha posat la seva intel·ligència al servei de l'home. Pensar al contrari és apocalíptic. Fa tanta por que no passarà.
7: Catalunya nit.

0: 3 minuts per arribar a 2:15. En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes freguen ara els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i això, el govern, de moment, no es planteja obrir més presons i treballa amb la construcció de mòduls als centres penitenciaris que ja existeixen. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Bona nit. Les dades exactes són a data de 31 d'agost, és a dir, de fa 2 setmanes. Aquell dia a Catalunya hi havia 505 places disponibles lliures, sumant l'espai de totes les presons catalanes. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha revertit, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i des de fa un parell o tres d'anys ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura tant en declaracions a Catalunya Ràdio, però que de moment no es plantegen construir noves presons.
2: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
1: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment en la població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, també ha avisat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que el que falten són mans.
3: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
1: D'aquesta fotografia de la població reclosa a Catalunya d'ara fa 2 setmanes també podem explicar la tipologia dels delictes que han portat els presos, els interns, a ser a la presó. 4 de cada 10 hi són per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista.
0: Gràcies, Oriol. Doncs ara podem afegir-hi la veu d'unes persones que coneixen molt bé què passa a les presons, o força bé, com a mínim, perquè són els familiars dels reclusos. Podem saludar en directe a Gemma Soriano, que és la portaveu de l'Associació de Famílies de Presos a Catalunya. Bona nit, Gemma.
4: Bona nit.
0: D'entrada, us han sorprès aquestes dades del creixement de la població interna dels últims anys?
4: Doncs molt, perquè justament quan sortia de la feina he escoltat la notícia i em sorprèn bastant, perquè és, a part de que és tot mentida, vull dir que que estan esperant que s'omplin les presons, quan també estan, estan esperant que s'ompli la presó per fer una presó nova a la zona franca, que des de fa uns mesos i uns anys estem en contra de tot això, em sembla tot bastant absurd. El que realment haurien de créixer són els mitjans mèdics, que no hi ha atenció mèdica a cap presó, moltes atencions mèdiques que falten a les presons i moltes coses que estan passant a les presons. Per tant, aquesta notícia és totalment falsa.
0: L'increment de la població reclusa, diuen que voldrien moderar-lo o atendre'l amb nous mòduls a dintre les presons, que actualment hi ha sense construir-ne de noves. Us sembla una bona solució?
4: Nosaltres no entenem quins mòduls volen. I és que no sé què, perquè no hi ha reinserció, no hi ha mesures mèdiques, no hi ha res que... És a dir, el que es basa és que les presons estan cobrant per cada pres 5.000 i pico d'euros al dia i no sé què és el que es vol incrementar. El que s'hauria d'incrementar és mesures mèdiques, vale? Reinserció, llocs de treball, llocs de feina, i no pas presons, perquè les presons no han d'existir. I no sé, s'acosta unes 10.000 persones. No és pas veritat, quan a Catalunya hi ha 16.000 persones a la presó.
0: Aquest increment del nombre de reclusos, es noten les condicions a dintre la presó? És a dir, creieu que estan més estrets els presos, o si tenen o no, si de moment s'ha pogut fer bé?
4: Jo crec que no. Jo crec que això és com un negoci, com qualsevol altre. i que ells cobren per tenir una persona privada de llibertat com qualsevol altra persona que està en un centre de menors. Suposo que tot ve també del tema de la immigració i això, però és que no hi ha crisi ara mateix. Llavors la crisi l'estan patint ells a la presó. No, hi ha desatenció mèdica, hi ha desatenció en els tallers. Els sindicats com aquests que es diuen de la UGT, doncs haurien de ficar més mesures als treballadors que estan a la presó i que estan en els tallers i que cobren menys diners del que haurien de cobrar. Llavors, això que diuen no és veritat.
0: Doncs, per tant, és Gemma Soriano, portaveu de l'Associació de Famílies de Presos a Catalunya, que demana centrar els esforços en l'atenció mèdica i també en reforçar les places dels treballadors. Gràcies per haver-nos atès al Catalunya Nit, Gemma.
4: Moltes gràcies.
0: Passen 3 minuts i mig de 2:15, la crisi de Ceuta impulsa Vox i castiga el PSOE. Això és com a mínim el que recull l'últim baròmetre del CIS, que amb tot continua pronosticant una victòria dels socialistes al Partit Popular. Amb prou feines trauria rèdit de l'entrada massiva d'immigrants d'ara fa un mes i mig a Ceuta. Àlex Giralt Robert, bona nit.
5: Bona nit, Manel. Sí, l'estudi atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'anterior enquesta i el segon percentatge més baix des dels comicis del 2023. El pitjor va ser el juliol del 2025, quan va esclatar el cas Santos-Cerdán. En segona posició, els populars esgarraparien només unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, mentre que Vox capitalitzaria, com deies, aquesta crisi immigratòria i pujaria més d'un punt, fins al 16,6%. Lluny d'aquestes tres forces, Sumar continua baixant, igual al seu pitjor registre, i ja té Podem, que fa un salt endavant a només 2 punts de distància. Esquerra, per la seva banda, recularia lleugerament, i Junts es mantindria tot plegat, mentre Pedro Sánchez segueix encapçalant el rànquing de líders més ben valorats amb un 4,2 sobre 10.
0: Vaticinis electorals. A banda, Àlex, sabem que el CIS no ha preguntat per la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí que ha inclòs algunes preguntes que es poden relacionar. Què és el més destacat?
5: Sí, 2/3 de la mostra creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació a la ciutat autònoma, sobretot als Estats Units, però també el Marroc i Israel. 4 de cada 5 enquestats consideren que cal reforçar les fronteres hispano-marroquines i el percentatge puja gairebé el 90% pel que fa als qui sostenen que la Unió Europea s'hi hauria d'implicar, s'hi hauria d'esforçar més. Alhora, però, més d'un 85% veuen important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir la seguretat a les fronteres.
0: Gràcies, Àlex. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada, entre altres qüestions, parlarem de les farmàcies catalanes que han advertit que falta estoc de medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa. De seguida ho aclarim.
6: Catalunya Nit.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
10: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
11: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
13: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
12: Que està en constant evolució.
14: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
12: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
15: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
16: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
6: Catalunya Nit.
0: 7 minuts passen de 2:15, seguim en directe al Catalunya Nit i us expliquem que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
17: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, però ara ja és major d'edat. Durant la sessió celebrada avui a la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida ha reconegut els fets i se l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
18: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser. És molt injust.
17: Guerrero, juntament amb 4 famílies més, havia recollit més de 130.000 signatures per reclamar al Congrés una revisió de la normativa per endurir les penes a menors per delictes greus. Els fets es remunten a l'agost del 2025, quan l'agressor va clavar almenys 2 ganivetades a la víctima, un jove de 18 anys que va morir hores més tard.
0: Atenció a l'alerta que ens arriba de les farmàcies perquè pot afectar moltes dones. Les farmàcies catalanes avisen que hi ha falta d'estoc de medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa. Són els fàrmacs que serveixen per mitigar els efectes negatius d'aquesta etapa, com els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Maria Costa, bona nit de nou.
19: Bona nit.
0: On és on hi ha més problemes? Què és el que falta?
19: Doncs...

0: Doncs hi ha diverses causes. Ens expliquen que d'entrada és l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal, i també per les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
1: Cinc minuts per arribar a 3:15 del canvi climàtic. En parlem tan sovint com de la intel·ligència artificial. La d'avui és una mica més curiosa, però l'escalfament de l'aigua del mar i els canvis en els corrents marins estan reduint el nombre de pops que es pesquen a Galícia. En canvi, aquestes condicions estan multiplicant les captures que es fan a la costa sud d'Anglaterra. Oriol Pujador, les dades són prou clares, eh?
2: Irrefutables, podríem dir. A Galícia, els pescadors han passat de capturar unes 2.000 tones de pop l'any a pescar-ne només 1.000, és a dir, la meitat. En canvi, els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Fins fa poc, les condicions de la costa anglesa no eren prou bones per al pop comú. Des del 2023, el nombre d'exemplars no para de créixer fins al punt que en els 6 primers mesos de l'any se n'han capturat 6.000 tones. Pep Rotllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
3: Han tingut un èxit de reproducció total, brutal. O sigui, un creixement bestial, no?
2: Aquesta explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada, com deies tu, de la temperatura i els canvis dels corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que també han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. L'increment de captures a Anglaterra no és, però, una bona notícia, com podria pensar per als pescadors d'aquell país, ja que allà no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, sí que s'aprecia molt, és molt més buscada, la carn dels crancs i dels llamàntols, que cada cop són més escassos perquè justament els pops se'ls mengen.
4: Avui també és notícia. Marc Güell.
5: Minuts i 3:15. L'economia catalana manté el dinamisme. El consum de les famílies i el de les administracions han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre, Rafael de Ribot.
6: I això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està a l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu amb poques variacions. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en el trimestre anterior i l'agricultura o la construcció, per contra, han frenat.
5: Encara en clau econòmica, l'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos ha tancat una ronda de finançament de 300 milions d'euros.
6: La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, de fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances, que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. Però més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar a la fabricació del quart nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
5: De la crònica del món, Volodymyr Zelensky diu que Ucraïna està disposada a aturar els atacs contra plantes energètiques si obté garanties que Rússia també ho farà, Ignasi Abad.
7: Sí, el president ucraïnès matisa així l'anunci de Donald Trump, que ha fet avui sobre un acord entre Kiev i Moscou per acabar amb els atacs contra infraestructures energètiques. Zelensky afirma que si els seus socis poden garantir que Rússia deixarà de bombardejar instal·lacions d'energia i les rutes de subministrament d'aliments, ells faran el mateix. Per cert, que avui mateix Zelensky ha cessat el fiscal general d'Ucraïna per un cas de corrupció.
5: Mentrestant, els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, es manté al voltant dels $106 i el preu del gas puja més d'un 2%, Vicent Missut.
8: Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui ha anunciat un altre bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns.
5: I a Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat un acord per

0: demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència.
1: Els primers ministres escocès, gal·lès i d'Irlanda del Nord, tots tres independentistes, parlen de moment històric, el fet que sigui la primera vegada que els tres territoris de les illes britàniques tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís. La nord-irlandesa Mary Lou McDonnell és la presidenta del Sinn Féin.
2: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
1: Cal dir, però, que el primer ministre britànic Andy Burnham ha reiterat que no hi ha cap referèndum previst.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. Aquesta operació representa una fita per a l'audiovisual català, ja que és la primera vegada que la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa de gènere dating de 3CAT presentat per la influenciadora Aida Domènech, molt més coneguda com a Dulceida. I tot això en un dia en què ha mort als 99 anys Marina Vilalta.
3: Mare boneta del mar, hi ha una donzella, hi ha una donzella.
0: Era la pastora més longeva de Catalunya, va néixer a Ogassa, al Ripollès, i vivia al poble de Bruguera, als peus del Taga. Allà encara hi treia cada tarda a pasturar el ramat d'ovelles. L'any 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Fa 3 anys, aquí, al Catalunya Nit, vam tenir una conversa molt especial amb ella.
4: Si no pogués sortir un dia amb les ovelles...
3: No sabria pas què tinc de fer, perquè em tiraria per les parets. Si em tranquil·litzen i llavors em fan rabiar.
4: Vostè creu que aquesta professió està en risc de desaparèixer, la seva?
3: No, sí que desapareixeran, perquè ningú hi vol d'allò i les ovelles estan perdent per moments, perquè dalt ja no en queda ni cap enlloc. Caram, anar-los-hi al darrere, tot el dia està lligat amb el ramat, que no et pots moure i venen tormentes, t'has d'estar allà. Això ja no...

0: S'acaben els actes de l'any. Conxita Badia, la musa i intèrpret predilecte de grans noms de la música com Pau Casals, Enric Granados i Manuel de Falla. Després de recórrer 10 països, la gira culmina aquesta setmana a Londres amb una exposició dedicada a la seva figura i un concert aquest vespre com a homenatge a la resiliència cultural i la memòria democràtica que va encarnar la soprano i pianista barcelonina. Quim Olivares, des de Londres, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com ha anat el concert d'aquesta nit, Quim?
1: El recital aquí a l'església de Sant James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raül Sandín a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerhard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. De fet, la figura musical de Conxita Badia, nascuda el 1897 a Barcelona, va quedar eclipsada sota el pes de les grans figures masculines de la música catalana i espanyola. La comissària de l'any Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Pau Casals va deixar escrit: tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
1: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural. De fet, la tria de Londres com a punt final del recorregut internacional simbolitza el fet que Conxita Badia hi va cantar en concerts i emissions radiofòniques a finals dels anys 1930.
2: Conxita Badia, en el moment de la Guerra Civil, doncs, quan s'exilia i és aquesta veu de la República, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la República i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no?, que era la ràdio de l'Europa Lliure, no? Acabar aquí l'any Conxita Badia té també un significat, un pes, no?, de tots aquells músics que van marxar a l'exili, alguns van tornar, altres no.
1: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: I l'editor de Males Herbes, Ramon Mas, fa un pas endavant en la seva trajectòria i publica Sempre és massa tard, amb l'altra editorial, una novel·la intimista que barreja gèneres amb un protagonista adolorit que lluita per recuperar la seva família que va abandonar de manera involuntària. Ens ho explica en aquesta entrevista que li ha fet la Montse Camps.
3: Ramon Mas, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: El protagonista de Sempre és massa tard, en Nofre, cau en una escletxa temporal i quan es desperta han passat 15 anys i intenta tornar a casa, però la seva família ja ha construït la seva vida sense ell. Què és Sempre és massa tard? Una història sense ficció, una història íntima, una història de misteri?
4: És, crec que les tres coses, exactament les tres coses que has dit. Té una pregunta de ciència-ficció, que què passaria si una persona de mitjana edat, amb una família recent, encara amb fills petits, caigués una escletxa temporal i haguessin passat 15 anys per la resta de la humanitat, però per ell només uns minuts. Aquest plantejament inicial és de ciència-ficció, però totes les respostes a aquesta pregunta són pròpies d'un drama familiar, en realitat, perquè tot el que passaria a partir d'aquest detonant de ciència-ficció són qüestions més, que tenen més a veure amb les relacions entre els personatges, en aquesta família que es va desmembrant, en una mentida que s'ha perpetuat des que ell no hi havia sigut, no? I llavors tot això es converteix en un drama familiar i alhora hi ha el misteri de què li va passar, que és un misteri que va apareixent al llarg de tot el llibre i que realment al final es desvetlla, en certa manera.
3: I quina va ser l'espurna per escriure-la?
4: Eren diverses idees, per això potser el llibre ha sortit així. D'una banda, aquesta idea del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament, no? El Nofre, el protagonista del llibre, és un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament, no? I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
3: De fet, el Nofre és una persona, un protagonista que es fa estimar. Jo, com a mínim, l'agafaria i l'acolliria. I a la novel·la hi ha frases com ell, ara ho estaves explicant, eh? Ell mai s'havia rendit, simplement havia deixat d'intentar-ho, a un altre que m'ha semblat preciosa, que més que un home era una taca d'humitat sobre un pany de paret que ningú mirava.
4: Pobret. Sí, és una mica pusilànime, no? Volia fer aquest protagonista que tu t'estimes, però que alhora et fa pena i que alhora li clavaries un calbot d'espavila, home, perquè és un personatge que no fa que les coses passin, les coses li passen, no? Seria un titella dels déus d'una tragèdia grega. És un personatge que bé, li ha passat una cosa molt gran, una cosa incontrolable, que és aquest... O sigui, és com que li han robat 15 anys de la seva vida, no sap com ni per què, però lluita, però molt moderadament, per recuperar tot el que ha perdut o per descobrir el que li ha passat. Ho intenta, però no ho intenta molt. I la vida se'l va portant cap aquí, cap allà, ell intenta reconstruir-la, però les onades el van portant, no? Ell és com que no acaba d'agafar el timó de la seva vida.
3: Uh-huh. I a més, és addicte no a les drogues, sinó a la ficció.
4: Sí.
3: Explica'm això.
4: Això és un element de... Bé, no crec que sigui tant de ciència-ficció, crec que vivim en una societat completament addicta a la ficció, i la ficció pot ser a través de plataformes, pot ser a través de videojocs, pot ser generant ficció a través de les xarxes socials, perquè els personatges de gairebé tothom a les xarxes socials són una ficció, però ja vivim en una societat que hi ha una capa de ficció que ho cobreix tot. Aquest llibre, com que comença en el present i acaba d'aquí uns 50-60 anys, es veu el procés... diguem-ne, com podria continuar tot aquest problema social que és l'addicció, la ficció. No? Els personatges, sobretot, com més fotuts estan a nivell social, no només, però sobretot en aquest cas és el que es mostra en el llibre, més s'evadeixen de la realitat endollant-se la ficció, que això vol dir a través de cascs de realitat virtual, a través de mirar sèries, a través del telèfon, s'endollen a un món fictici que els hi fa... estar més bé amb la seva vida, oblidar-la, si més no, durant una estona. No? Això crec que ho fem bastant tots, cada vespre.
3: Mm-hmm. Hi ha un protagonista, Nofre, però hi ha molts personatges, una història coral. No sé si a nivell, a l'hora d'escriure, t'ha suposat una dificultat afegida.
4: Sí, de fet, no era la meva intenció inicial. La meva intenció era resseguir la història d'en Nofre. Passa com que els seus actes afecten a tantes persones, o tantes o unes quantes, no? Els seus dos fills, la seva exparella, el seu antic company de feina... m'he trobat que havia d'estirar el fil també d'aquests altres personatges i sí, clar, és una dificultat, és una cosa que no havia fet mai, sempre havia estat bastant d'una línia central i novel·les molt més curtes i aquí doncs n'hi ha molts, i en totes aquestes línies vitals que es van entrecreuant i que formen, crec que li donen un cos molt més sòlid que res del que havia escrit fins ara.
3: Tu ets el dels que disfrutes escrivint o dels que pateixen?
4: No, jo gaudeixo molt. Gaudeixo molt, de fet, si n'estic 3 o 4 dies sense escriure, sóc insuportable, no? No m'aguanta ningú al meu voltant. I, de fet, penso que em salva, en certa manera. O sigui, és un lloc on pots anar. I més, amb un llibre com aquest, que és un món creat, uns personatges creats, que tampoc és que et posis a rebuscar la teva vida, no? I és un lloc on anar, és un pensament feliç de Peter Pan.
3: Ramon Mas, moltíssimes gràcies, bona nit.
4: A vosaltres.
5: Catalunya nit.

0: Pues hi ha molts catalans que potser es pensaven que mai podrien escoltar això en directe. Continua sent complicat, però impossible ja no és. Primer, la tornada dels germans, una primera gira que va passar de llarg, però ara sí, confirmat. Oasis actuarà a Barcelona el 10 i 11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions. Complien, de fet, ja des de fa una setmana les xarxes, Marc Ruiz.
1: Els germans Gallagher han publicat pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons, i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona, que avui han confirmat. També se sap que les entrades saldran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda dijous.
0: Sí,
1: i espera't. I que cal registrar-se, i això és molt important, per aconseguir-les abans de comprar-les. Es diu que aquest era el vídeo més críptic, però el de Glasgow es veia un noi menjant en un local de fish and chips, i els fans havien de trobar la geolocalització de l'estadi Celtic Park, els números dels cartells que hi havia penjats. I és una gira que, a més, té tràiler. Un tràiler que se't posa la pell de gallina, eh? Tant de Oasis, Oasis. Passarà per ciutats com Manchester, on faran una residència d'11 dies. Glasgow, Roma, París, Amsterdam, Munic, entre altres ciutats europees. Hi ha dues dates als Estats Units, Las Vegas i Boston. I l'anunci d'aquest nou tram coincideix, a més, amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
0: Això de la residència està de moda, eh? Aviat arriba Shakira uns quants dies a Madrid.
1: Uns quants dies a Madrid, i no només uns quants dies, sinó, a més, amb una ciutat feta per ella sola.
0: Imagina't. Gràcies, Marc.
1: A vosaltres.

0: creadors d'aquesta cançó no s'imaginaven que un dia serviria per fer la previsió del temps, però així és com funciona el Catalunya Nit. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit. Doncs crec que no s'ho imaginava. És una cançó de The Ivy, que es diu 38, perquè... 38, perquè 38? Avui hem arribat als 37, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Perquè avui hem arribat als 37, demà... Jo crec que arribarem als 38. Potser quedarem a les portes, eh? Però m'he arriscat i dic, sí, 38, demà 38. Demà serà el dia més càlid d'aquesta setmana. S'intensificarà una mica més la calor que avui cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Potser baixo una mica cap a les comarques de Girona, que avui estan entre els 35 i 36 graus, però sí, demà serà un dia càlid, assolellat, una mica com ha passat avui, que no ha crescut cap nuvolada, és a dir, que demà és un mapa de sols, podríem dir, si ens visualitzem el mapa de Catalunya, perquè tindrem sol al matí, sol a la tarda, podria créixer alguna nuvolada, però si ho acaba fent serà molt poqueta cosa, però això sí, ja tenim els ulls posats en aquest canvi de temps, que torna arribant dimecres, l'haurem d'anar seguint, dimecres a la tarda sobretot, però de moment, demà un dia de ple estiu i de calor d'estiu.
0: El canvi de dimecres és cap avall o...?
1: El canvi de dimecres és cap avall, amb ruixats, amb tempestes... Una situació que es complica altre cop.
0: Molt bé, doncs a poc, de moment demà...
1: A poc.
0: Calorada. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: I a l'hora que tenim al davant sabrem què ha dit del fitxatge sorpresa del Barça d'aquest estiu, Gabriel Jesús. El tot costa i tot seguit, Toni Padilla ens parlarà del Madryn, el nou circuit de Fórmula 1 que ha fet molt feliç a Ayuso, però que ha rebut també moltes crítiques. De seguida ho expliquem bé. També creiem que serà molt recomanable la conversa que mantindrem amb un gran matemàtic espanyol. Anava al darrere de resoldre un dels 7 problemes matemàtics del mil·lenni, però OpenAI s'hi va posar a fons i en 88 dies va fer la feina. També buscarem temps per connectar de nou amb els Estats Units perquè d'aquí unes hores s'entreguen els Emmy, els anomenats Oscars de la televisió americana. I no pensem tancar la nostra edició del Catalunya Nit sense contactar amb la directora del Periódico de Catalunya per saber quina portada plantegen per demà i cedir-li l'última reflexió del dia al periodista i escriptor Dani Vázquez Sallés, que ja tenim aquí amb nosaltres. Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I per començar volem escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 14 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. Un debat que ens dugui a assumir un nou gran consens de país per l'educació. Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a assumir el 6% del producte interior brut del país destinats a l'educació. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
3: Més de 86.000 alumnes cursaran formació professional. Per tant, hem de dir-ho a l'IFOR. És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya.
4: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
5: És clar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
6: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals.
7: Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
8: Està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja, el personal, perquè estem molt tensionats.
9: S'hauria d'incrementar és mesures mèdiques, reinserció, llocs de treball, llocs de feina i no pas presons, perquè les presons no han d'existir.
10: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser, és molt injust.
11: personatges, sobretot com més fotuts estan a nivell social, no només, però sobretot en aquest cas és el que, es mostra en el llibre, més s'evadeixen de la realitat endollant-se la ficció, que això vol dir a través de cascs de realitat virtual, a través de mirar sèries, a través del telèfon, s'endollen a un món fictici que els hi fa estar més bé amb la seva vida, oblidar-la, si més no, durant una estona. No? Jo crec que ho fem bastant tots, cada vespre.
12: Els germans Gallagher han publicat pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons, i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona, que avui han confirmat.
13: Vostè creu que aquesta professió està en risc de desaparèixer, la seva?
14: No, sí que desapareixerà, perquè algú hi vol d'allò i les ovelles estan perdent per moments, perquè allà ja no en queda ni cap enlloc. Caram, anar-los al darrere, tot el dia està lligat amb el ramat, que no et pots moure i venen tormentes, t'has d'estar allà, això ja no, ja no...
1: Catalunya nit.
0: I pràcticament 7 minuts. En Roger Arnau, bona nit.
15: Bona nit.
0: Moment ara per repassar els principals titulars de l'actualitat esportiva, començant per Gabriel Jesús, que ha passat avui pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter ha assegurat que és un plaer jugar al Barça, però que no l'espanta la pressió, eh?
15: El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar, com diem, que de pressió no en té gens ni mica.
16: La pressió més alta, en mi opinión, que un jugador puede tener es vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
0: No sé quina fa més pressió, però evidentment imaginar-te amb el 9 de Brasil, però sí, té raó, eh? Això
15: deu ser gros.
0: Sí, la del 10 Argentina, per exemple, també deu ser fortet.
15: Efectivament, sí. De fet, Gabriel Jesús ha parlat també com es defineix, eh? Diu que és un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar, ajudar a l'equip aportant moltes coses. Ha deixat clar que pressionar forma part del seu ADN.
16: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
17: Crear caos.
16: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
17: Hostia, me gusta mucho. Yo soy un creador de caos, ¿eh?
16: Sí, con balón y sin balón.
15: De les aspiracions blaugranes, el nou no ha dubtat. Considera que el Barça, textualment diu, té un equipàs amb capacitat per guanyar la Champions. Les declaracions, per cert, de Gabriel Jesús, s'afegeixen a les que ha fet Lamine Yamal al programa Universo Valdano, de Movistar Plus. El davanter afirma que mereix guanyar la pilota d'or.
18: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
15: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i, de fet, explica que ja espera poder jugar el proper.
0: Confiança no li falta, eh? Mentrestant, la Lliga, que no s'atura, perquè, encara que no ho sembli, avui també hi ha jornada de Lliga, però és que demà comença la següent jornada de Lliga. Això és un embolic, eh?
15: Sí, ha començat a les 9 el Villarreal Betis. Ara mateix, a l'inici de la segona part, guanya el Betis, al camp del Villarreal 1-2. És l'últim partit de la jornada 5 i, com diem, demà ja comença la jornada 6 amb l'Espanyol i el Madrid, que juguen. El Barça ho farà dimecres. L'Espanyol, en el seu cas, juga demà, visita a les 7 de la tarda al camp del Rayo, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó encara jugarà a Butarque, al camp del Leganés, que està cedit a l'equip vallecà. Després de la victòria de l'Espanyol dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanc i blau, Manolo González, demana calma.
19: Si volem ser un equip competitiu, que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota dura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
15: També jugarà demà al Madrid, ho farà al camp de l'Elx, en el seu cas a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat, de fet, a defensar Vinícius. Això sí, avui la roda de premsa de Mourinho ha estat marcada per les bromes. Primer, de fet, s'ha queixat que aquesta setmana haurà de respondre moltes preguntes.
20: 6 ruedas de premsa en una semana. Yo soy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí.
15: I al final ha fet broma fins i tot amb les preguntes dels periodistes i els penals.
20: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No. No.
15: Així ha acabat la roda de premsa de Mourinho.
0: Però està de bon humor, això ho hem de celebrar.
15: Sí, sí, totalment, de moment sí. Demà, al marge de l'Espanyol i el Madrid, també jugarà el València, ho farà el camp de l'Alavés, l'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, primer equip de primera que destitueix el tècnic, tindrà l'entrenador del filial, Òscar Sánchez, a la banqueta.
0: Molt bé, encara ens queda temps per 2 apunts més. El primer, que ja sabem el dia i l'hora del primer clàssic femení.
15: El Barça-Madrid de la Lliga F es disputarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Aquest serà el partit destacat de la jornada 6 de la Lliga Femenina. Un dia abans, el dissabte 3 d'octubre, a les 12 del migdia, l'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona-Guimán visitarà el Sevilla.
0: I en bàsquet, la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu, finalment?
15: Sí, finalment no. El jugador es va lesionar, recordem, ahir a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida, i avui li han fet més proves. Els serveis mèdics descarten lesions musculars i articulars de gravetat, però no es concreta encara el temps de recuperació del jugador. Molta menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomán Diagne. S'ha confirmat que té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i, per tant, es perdrà tota la temporada.
0: Gràcies, Roger. Surt Roger Arnau i entra Toni Padilla.

0: 3 minuts per arribar a un quart de 10. Toni Padilla, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Déu-n'hi-do el cap de setmana en terreny esportiu. Han passat moltes coses més enllà del futbol, eh? Hem vist un mallorquí, per exemple, guanyar per primer cop la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas.
1: Sí, l'Enric Mas i Nicolau d'Artà. Per primer cop un ciclista mallorquí ha tocat el cel, a més de pas també trencant una sequera de ciclisme estatal que feia molt que no guanyava una cursa important de ciclisme.
0: Té molt mèrit, eh? Tot i que hi va haver la lesió del gran, no?
1: Clar, Pogacar va caure de forma inesperada, però bé, la vida és així. Tu estàs a fer la teva feina, estava segon i llavors s'ha defensat molt bé el lideratge davant dels atacs de Primoz Roglic, merescut perquè portava molts anys intentant-ho al bo de l'Enric.
0: Per mi el moment esportiu del cap de setmana és una imatge que he vist avui per les xarxes, gràcies a l'Anna Bosch. A veure, tennis, Open dels
1: sí?
0: Estats Units.
1: Ja sé per on vas.
0: Són les 007... El realitzador de la tele ensenya el rellotge 007 i encadena amb el plano de Pierce Brosnan veient el partit. Magistral.
1: És poc esportiu, però demostra realment el domini de la realització televisiva a la final de l'US Open, en què va guanyar l'Alexander Zverev, el jugador alemany amb arrels russes, que també va deixar una altra imatge a la final. Guanya un punt, guanya el títol i ell no es va donar. I tothom s'aixeca per aplaudir, ja has guanyat, i ell està tan concentrat en cada punt, que el meu pare diu, per què m'aplaudeixen? Que ja he acabat, ja he guanyat el títol.
0: Ostres, però mira, això ho trobo molt interessant, perquè el que em posa molt nerviós quan ho he vist és al revés, pensar que ja has arribat i no haver... En canvi, passar-te de llarg, és a dir, seguir corrent o seguir jugant, això ho trobo bé perquè algú dirà, no, pare, que ja has guanyat. Bé, està bé, però tu no has vingut aquí avui a parlar de tot això.
1: No pas.
0: Ens volem centrar en el Gran Premi de Fórmula 1, que per primer cop en més de 50 anys es feia a Madrid, el nou circuit d'IFEMA, anomenat Madring, el nom ja tindria algun comentari, un circuit que, segons la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estat tot un èxit.
2: Como todo el mundo sabe, este fin de semana el mundo va a mirar a Madrid y ahora más que nunca, gracias, entre otras cosas, al éxito rotundo que es organizar el Gran Premio de España de Fórmula 1.
0: Molts aplaudiments, éxito rotundo, organizarlo, això segur que sí, tenir-lo segur que és el que volien i està bé, però no sé si ha sigut un èxit rotund en tots els aspectes.
1: En tots els aspectes segur que no, per començar no ha agradat als protagonistes, perquè no oblidem que això al final és un esport i uns protagonistes que són els pilots no els ha agradat, han considerat que el circuit no presenta garanties, que és molt avorrit, que és molt difícil avançar i si no hi ha avançaments a la Fórmula 1 doncs és un espectacle bastant galdós i s'han encaixat en alçar la veu. Fins i tot Carlos Sainz Jr., que era un dels ambaixadors, perquè és el pilot madrileny, ha dit hauríem de canviar el circuit de cara al proper any. A més, les entrades de Pelús, les més econòmiques, no tenies bona visibilitat, no veies exactament res, el circuit realment és una miqueta un nyap en aquest sentit, ha tingut moltíssimes crítiques de la premsa especialitzada, suma les crítiques de molts veïns a les zones properes a aquest circuit, perquè una miqueta com passava amb els concerts al Santiago Bernabéu, supera el límit de soroll, de música, el que era la música del Tabernem, en aquest cas el soroll dels motors és més alt del que permet en principi la mateixa llei de Madrid, per tant l'estan incomplint, s'han reunit firmes per intentar que no es torni a fer, però bé, les autoritats semblaven famoses perquè, com deia la presidenta de la comunitat, s'ha parlat, hi havia molts VIPs, Rafa Nadal, el rei i vinga, i també semblava que estaven contents.
0: O sigui, un èxit des del punt de vista dels polítics, però si parlem del que prioritzen els esportistes potser ja no tant, però no deixa de ser una competició esportiva i aquí és on dius que ha punxat, eh?
1: Sí, ha punxat claríssimament perquè la cursa que guanya Andrea Quimintonelli, el jove pilot italià, va ser molt avorrida i els pilots van sortir molt, molt, molt tocats. Però bé, és la doble lectura que té la Fórmula 1. La Fórmula 1 és la competició més clàssica del motor amb sobre quatre rodes i els darrers anys la politització que té el fet de poder acollir o no un circuit, un gran premi, ha arribat doncs, a uns nivells realment escandalosos, no? Fins al punt de que, si mirem el calendari, les seus, veiem que també han caigut a sobre tots aquests estats no democràtics que practiquen això que molts cops ja n'hem parlat aquí, que és l'esport washing, no? Que és com netejar la teva imatge a través de l'esport.
0: Molt estats, clar, en el futbol, ho hem comentat
1: correcte,
0: moltes vegades.
1: Estats sí. Com l'Aràbia Saudita, com Qatar, com Bahrain, com els Emirats Àrabs Units, havia un exercici que molt, molt, molt fàcil per entendre com funciona aquest esport washing, és si fa uns anys tu podies anar a un motor de recerca a internet i ficar a Aràbia Saudita, les primeres entrades són totes relatives als drets humans. un estat on no hi ha democràcia, on es vulneren els drets de les dones, de la comunitat LGTBI. Ara tu vas i fiques a l'Arabia Saudita, un buscador, i el primer que t'apareix és Cristiano Ronaldo marcant gols al Gran Premi de Fórmula 1. En part, això consisteix en l'esport washing, que és, per tant, doncs, alguna forma, utilitzar l'esport en finalitats propagandístiques. Ja sé, direm, Madrid, ja sé que és diferent, però també hi ha un punt de propaganda, un nivell molt inferior, però també hi ha un punt de propaganda. De fet,
0: aquí no seria tant el dret de les persones, no? Perquè Espanya en general és un dels llocs més avançats, sí, per exemple, en matèria de lleis i tot això. A què et refereixes? On hi hauria aquest washing politing?
1: No sé si recordes una imatge que es va fer molt viral fa uns anys, crec que era l'any 2008, era València, aquella València del Partit Popular, de Rita Barberà, de Paco Camps, que també utilitzava molt l'esport per veure una imatge de la ciutat on tot era possible, aconseguint de tot, portant-me a Copa Amèrica de Vela, també van aconseguir portar un gran premi de Fórmula 1 que es va fer durant 4 anys consecutius. I el primer dia, Fernando Alonso, que era el pilot de l'època, va agafar un Ferrari, no de competició, sinó un Ferrari

0: de la Comunitat de Madrid. Per tant, també hi ha una part de la inversió que és pública. No existeix cap gran premi de Fórmula 1 que no tingui diners públics. Tots, a tots, aquí i allà passa. I, o sigui, s'estan fent aquesta trampa, dient que si fem aquí fica, per intentar dissimular i sobretot per allunyar-se d'aquesta imatge tan fosca que va deixar la gestió de Paco Camps i de Rita Barberà a València, que la gestió del gran premi de Fórmula 1 que es va fer a València es calcula que va deixar un forat de 300 milions d'euros de deutes, és a dir, és mortada de calés i que no van tornar, no va haver-hi un retorn. No? I el PP vol fugir d'això i poder dir, no, aquí tot és privat i no posem ni un duro. Però no és cert,
1: Entenc, per tant, que organitzar un gran premi com aquest deu donar prestigi. Entenc que ajuda determinats sectors econòmics que el govern local vol cuidar, potser d'altres no tant, i aquí un, per exemple, seria el turisme.
0: Sí, el turisme, òbviament, ha portat doncs, a sectors de l'hostaleria, també la construcció d'Unió dels Interessos que té. Florentino Pérez ha estat una de les persones que està més activa, també, perquè s'han hagut de fer obres a tot això. Però sí, però tot al final és una operació en què interessos econòmics s'ajunten amb polítics. I aquí entra en joc, precisament, doncs, nosaltres, els catalans. La idea de portar aquest gran premi a Madrid, segons s'han informat molts periodistes, neix en part durant l'època del procés, en què d'alguna forma des de Madrid diuen com pot ser que aquesta gent que està fent tot això al procés tinguin un dels grans premis de Fórmula 1, el circuit de Montmeló, i és quan arriba una miqueta aquesta jugada tan política des de Madrid d'intentar pispar-li a Catalunya el gran premi de Fórmula 1.
1: I això és així? És a dir, la idea és que només es faci a un d'aquests dos llocs? Poden conviure o què? Com ho veus?
0: La idea era aquesta, era que Madrid s'ho quedés tot, signa un contracte que tindrà un gran premi cada any del 2026 al 2035, són 10 gran premis, però aquest 2026 encara estava vigent el contracte del gran premi de Catalunya. Per tant, aquest any hem tingut curses als dos llocs, a Barcelona i a Madrid. Què passarà? Que inicialment semblava que Catalunya es quedaria sense gran premi de Fórmula 1, va haver-hi també certa pressió política, va haver-hi canvis fins i tot a la direcció del circuit de Montmeló per intentar salvar-ho, i al final es va signar un contracte que va ser una mica estrany. Catalunya tindrà els propers anys grans premis de Fórmula 1, però de forma un any sí, un any no. És a dir, el 2028 el tindrem.
1: Seran consecutius.
0: Els parells els tindrem. 2028, el 2030 i el 2032 els tindrem. I els imparells no el tindrem, perquè aquesta plaça se la queda un circuit molt histèric, que és molt històric, que és el d'Spa-Francorchamps a Bèlgica. És a dir, Madrid d'alguna forma surt i guanyó, perquè a més,
1: Madrid,
0: estarà cada any...
1: Madrid sí que es farà cada any.
0: 10 anys. 10
1: vol
0: anys.
1: Dir que igualment hi haurà alguns d'aquests anys que es farà tant a Montmeló com a
0: sí,
1: Madrid.
0: Sí, els parells. I els imparells no. I a més, com ells garanteixen cada any, el que han fet és apropiar-se del nom del gran premi que tenia Montmeló, que és el Gran Premi d'Espanya, que els encanta, perquè és el Gran Premi d'Espanya, no? Llavors, el gran premi, que quan es faci parell a Montmeló, deixarà de dir-se Gran Premi d'Espanya i passarà a dir-se Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que també fins i tot m'agrada més. En això, pues mira, potser guanyat.
1: I aquí a Catalunya no sé si hi ha hagut desavinences amb això, si hi ha hagut batalla, si es pot considerar que tenir aquest cada dos anys ja satisfà, se salven els mobles, què?
0: Hi ha hagut molta... entre darrere de l'escenari hi ha hagut molta lluita política, han hagut molts canvis, moltíssimes pressions, recordem això ha vingut, això són 900 anys, les anteriors doncs, governs de la Generalitat potser no tenien interès de lluitar tant per aquest gran premi. Des de l'arribada del govern Illa, doncs sí que saps que aposten per grans esdeveniments esportius, doncs ho han intentat defensar, però sí, és una autèntica, és geopolítica de dalt nivell per intentar portar la Fórmula 1, perquè és que mou molts diners a Fórmula 1.
1: Això és evident. Del nom de Madrid, això ho tenen clar? O sigui, això ja ha quedat així, establert pels 6 anys?
0: Sí, juguen amb Madrid, amb ring, amb el...
1: Mat com de bogeria, és una bogeria de
0: ring? No, jo crec que és Madrid, amb ring, que ring és una forma de tenir el circuit, i llavors s'acaba quedant semblant com el verd, no? Com Madrid. Bueno, ells estan contents amb això, a mi no m'acaba de gaire, però bueno. Però és que ha rebut grans crítiques. O sigui, de fet, mira, si en tenim un tros de la transmissió que va fer la cadena britànica que té els drets, de Sky Sports, on participa un expilot molt important, el Nico Rosberg.
1: No pel nom, sinó el circuit, diguem.
0: El circuit en sí, sí.
1: El nom ara ja l'entenc més, és que m'havia sobtat, ara ja l'entenc una mica més. O sigui que podem sentir a Nico Rosberg queixant-se del circuit.
0: Del circuit.
2: Per quina raó han creat un circuit on no es pot avançar?
3: L'ambaixador és Carlos Sainz, així que cal criticar en Carlos. Necessiten refer el traçat de cara a la propera temporada. Ho han de fer perquè necessitem un circuit on es pugui avançar. Aquest és molt dur.
1: Això es deia molt de Mònaco, també, no? Que jo no hi entenc gaire, però que no es podia avançar, tampoc.
0: Clar, Mònaco el que té és que per l'estructura dels carrers de Monte Carlo era el gran premi més mític en una època en què el tamany i la velocitat dels monoplaces permetia els avançaments en aquells carrers estrets. I ara es segueix fent, i cert que molts especialistes diuen que es segueix fent perquè té el pes de la història, però

0: van ser molt avorrits perquè ja no es poden avançar. Aquí, clar, l'estàs fent de nou mig traçat urbà, mig artificial, i has fet un autèntic nyap. Llavors, per això estava tan enfadat el Nico Rosberg, sobretot criticant a Carlos Sainz, perquè és Carlos Sainz, el fill de l'mític expilot, que és un dels dos pilots espanyols actualment dins el circuit de la Fórmula 1, l'altre és Fernando Alonso, doncs els cels d'un madrileny li han donat un càrrec, ha fet d'ambaixador, ha cobrat, i deien, si tu ets l'ambaixador, ets pilot, no podries aconsellar-los que el circuit realment no veies que anava malament. Carlos Sainz ha vingut a dir que ell només tenia un tipus de paper d'ambaixador de Navactes i saludava amb la mà així, i de fet ha admès que el circuit no funciona i ha demanat canvis de cara a la propera temporada, perquè com ells ho tenen durant 10 anys, podrà fer canvis per intentar que el circuit sigui més divertit, perquè el canvi aquest cap de setmana, els especialistes de la Fórmula 1 estan esperbarats. O sigui, consideren que és el pitjor de la temporada.
1: Déu-n'hi-do, doncs aquest era Nico Rosberg a Sky Sports. Deies tu ara que en la Fórmula 1 s'hi mouen molts diners i molta política.
0: Sí, per això no ens ha de sorprendre que des de la Comunitat de Madrid hagin fet tanta pressió perquè per intentar aconseguir doncs, tenir aquest gran premi, perquè és una forma de plantar cara, de demostrar que poden aconseguir el que vulguin, van a per totes, en aquest sentit, però des de sempre, des de gairebé els inicis de la Fórmula 1, des dels temps de Ferraris i Mercedes, ja hi havia doncs, els governs d'Itàlia o d'Alemanya intentant ajudar segons quins equips per aconseguir que fossin els dominadors, com un símbol de progrés que tenim, perquè en aquell moment era els cotxes, els són de fabricació o italiana o britànica o francesa o alemanya, si el nostre cotxe guanya és una promoció per a la nostra indústria. Això ja era una mica una geopolítica a mínim nivell, però va haver una gran polèmica a l'època del govern britànic de tot Tony Blair. Tony Blair va fer una gran croada contra el tabac, perquè es demostrava que el tabac va matar persones, i en aquella època tots els cotxes de la Fórmula 1 portaven patrocini de marques de tabac. I el gran cap de l'època, on Bernie Eccleston, va començar una lluita política contra Tony Blair per intentar permetre que es salvessin aquests contactes de patrocini, perquè si no, quan competien a Silverstone i els Jocs Britànics, els havia de treure, no? I la va perdre. Bernie Eccleston, però va arribar això de la Cambra dels Comuns, va ser una cosa increïble. O no fa tant, el que hem vist és que hem tingut alguns pilots molt valents que han alçat la veu davant, no sé, el racisme als Estats Units, Lewis Hamilton, el campió britànic, que és negre, ha alçat la veu, no? Sebastian Vettel, recordarem, un campió alemany, un pilot molt, molt, molt ben parit, que a més era valent i utilitzava doncs, la seva roba per portar missatges contra el masclisme, contra l'homofòbia, contra el racisme. Clar, en una època en què començaves a fer els grans premis a estats on no respecten els drets de les dones i de la comunitat LGTBI, i van posar una sèrie de multes de si fas missatges polítics, una samarra del que sigui, et fotrem una multa que es pot acabar fins i tot amb la desqualificació. Per què? Perquè els interessa portar els grans premis a tots aquests circuits, a la zona del Golf Pèrsic. Per què? Perquè tenen molts calés i paguen, bàsicament. És que si mirem el calendari aquest any, hi ha gran premis a Qatar, a Abu Dhabi, a Bahrein, a Azerbaijan, i a l'Aràbia Saudita no es va fer. Per què? Perquè quan s'havia de fer van començar a caure missils des d'Iran i van haver de suspendre-ho, que hi ha qui diu que si segueix una miqueta el sideral d'aquella època, d'aquella zona, potser que hi hagin tants circuits portaria els organitzadors de la Fórmula a dir, escolta, per molt que paguin, no ens sentim segurs, perquè si fem tot el calendari i Iran comença a bombardejar, i potser intentarien donar-li a Barcelona un circuit, o sigui, un gran premi cada any. Hi ha qui diu que potser Barcelona que salvaria amb això per culpa de la guerra.
1: Espero que ara no hi hagi ningú que desitgi que s'allargui una guerra per poder tenir un premi de Fórmula 1 més a prop, que no seria descartable que algú ho pensés, Esperem que no. Tu te'n vas no en Fórmula 1, sinó caminant, entenc, però...
0: Sí, jo no tinc ni canet de conduir. O sigui, jo els cotxes no m'hi... Sí, em sap greu, però no m'interessa, i tot això es basa en els companys de la premsa, que són molt bons, i els he preguntat als que conec i diuen, de veritat és tot un nyap, perquè jo, de veritat, és que els cotxes no vaig entrar-hi mai ni a petit.
1: Doncs caminant i jo en bicicleta, dilluns que ve ens tornem a veure.
0: I arribarem.
1: Merci, Toni.
2: Catalunya nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
6: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres però no saps quan en surts.
7: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
3: El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Aquest dimarts sabrem com s'està avançant en investigació relacionada amb la salut. Estarem en directe al Caixa Research Institute, el primer centre de recerca del país especialitzat íntegrament en immunologia. Escoltarem investigadors, metges i també persones que s'han pogut curar gràcies als seus descobriments.
3: De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
10: I aquí la veu a galè.
2: Catalunya Nit.
10: I qui pren una cullerada.
2: Les notícies.
10: Nova, plena, creixent i minvant. És bona com a sedant.
2: Sota la llum de la lluna.
10: La lluna fa companyia.
2: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: No hi ha estimulant com la lluna. Pren amb mida.
2: Catalunya Ràdio.

0: Doncs en ple debat sobre el desenvolupament de la intel·ligència artificial i els perills que pot tenir, aquests dies hem conegut aquesta notícia sonada que la companyia OpenAI hauria resolt en només 88 hores, és a dir, en menys de 4 dies, un dels anomenats problemes del mil·lenni. I ara al Catalunya Nit podem saludar un matemàtic i professor de la Universitat Nord-Americana de Brown, que des de fa molt temps també treballava per resoldre aquest mateix problema. És el Javier Gómez Serrano. Bona nit, Javier.
1: Hola, bona nit, què tal?
0: D'entrada aclarim que tu ets de Madrid, nascut a Madrid, però que si tens aquest català tan perfecte és perquè en part t'has format a Catalunya, eh?
1: Sí, sí, jo vaig estudiar a l'UPC i després vaig ser durant 2 anys professor a la UB.
0: Doncs encantats de tenir-te aquí al Catalunya Nit. D'entrada, tu com et vas quedar quan vas llegir la notícia que, segons OpenAI, aquest problema un dels problemes del mil·lenni havia quedat resolt?
1: Bueno, va ser bastant sorprenent, sobretot per això. O sigui, el fet de que ho poguessin resoldre potser és menys... O sigui, és una fita molt gran, no? Però potser és menys sorprenent que el que van dir que ho van fer en 88 hores. Això va ser bastant, bastant sorprenent.
0: Clar, diuen 88 hores i 10.000 agents de la IA i molts milions, que això deu costar, oi?
1: Sí, sí, sí. Bueno, no hi ha xifres com... o sigui, només hi ha estimacions i tothom diu que és entre 2 i 20 milions de dòlars el que van posar per aconseguir això.
0: Clar. D'entrada, perquè això és una qüestió molt complicada, però recordem que estem parlant del problema de Navier-Stokes. Hi ha alguna manera de resumir, perquè la gent entengui, de què es tracta aquest problema?
1: Sí, aquest problema es tracta d'entendre les equacions de Navier-Stokes, que són les equacions que modelitzen el comportament dels fluids. I la pregunta i aquestes equacions són equacions que venen de la física i la pregunta és, o que els matemàtics ens fèiem i ens fem, és si hi existeix solució per a tot temps. Dit d'una altra manera, si ho comença amb una dada inicial suau, que té bona pinta, que no té grans canvis, si això perdurarà per tot temps, o, pel contrari, si hi ha una dada inicial que a temps inicial és tot funciona bé, però en un temps finit alguna cosa es fa molt gran, es fa infinita, com la velocitat o la pressió o alguna magnitud física.
0: Entenem, per tant, que ens hem d'imaginar el moviment de l'aigua, per exemple, o qualsevol...
1: Sí, exacte.
0: D'acord. Per què seria important resoldre-la? És més un repte matemàtic o té també aplicació pràctica, per entendre'ns?
1: Bueno, a nivell pràctic encara no ho sabem, no? Això és ciència bàsica i, de moment, o sigui, el que jo dic sempre... és que resolent o no les equacions de Navier-Stokes o independentment del resultat, els avions volaran de qualsevol manera. Però, o sigui, això sí que té implicacions, primer de tot, en l'entendiment matemàtic d'aquestes equacions i també per donar-nos, diguem-ne, una idea de si la natura es correspon amb el que modelitzem amb les equacions. És a dir, si hi ha aquest fenomen d'inestabilitat o de singularitat, no el veiem normalment a la natura. I, per tant, això el que ens està dient és que aquestes equacions segurament siguin incompletes per descriure la natura en algun règim on matemàticament sí que és possible que aquestes solucions com dolentes ocorreixen. Implicacions a nivell pràctic, bueno, encara no han sortit, però potser en algun règim o en algun laboratori, no sé si això seria possible de replicar o no. Sembla molt difícil perquè aquesta singularitat té pinta de ser bastant inestable. Però bueno, amb tot el que passa amb les matemàtiques, encara, o sigui, primer ens fem la pregunta i després vindran potencialment les aplicacions.
0: Clar. Tu, Javier, ets un dels matemàtics que estaves darrere de resoldre aquest problema de Navier-Stokes. Creus que t'hi vas quedar molt a prop o què?
1: No, jo crec que no, jo crec que estava molt lluny, o sigui, no, això. O sigui, veient el que han fet, no, ni de lluny, eh? O sigui, jo no crec que estigués prou a prop, ni tan sols per dir que estava a prop, o sigui, no, i l'article o els articles que s'han publicat hi ha idees i que, bueno, que no sé, que estan lluny de per on anava jo o per on estava jo, o sigui que no, cap problema amb això.
0: Ja, en canvi, sí que hi ha dos espanyols, el Diego Córdoba i Luis Martínez Zoroa, que diuen que tenien una fórmula que ells ja estaven a prop, però pot ser mesos o potser anys de feina, però en qualsevol cas que aquesta mateixa fórmula o els seus descobriments, per entendre'ns, sí que van servir perquè la IA ho acabés resolent.
1: Bueno, o sigui, hi ha distincions aquí perquè la IA resol dos problemes. O sigui, el problema més famós de Navier-Stokes i el problema que, bueno, que també té 250 anys, que és el problema de les equacions d'Euler, on que són les mateixes, on no hi ha fregament. I llavors, bueno, la tècnica o l'estil de la demostració és bastant diferent en els dos casos. O sigui, no és exactament una fórmula, no, sí que hi ha elements de la construcció que estan basats en articles de Córdoba i Martínez Zoroa i, bueno, i d'altra, de molta més gent també. On es nota més no és potser tant en el cas de Navier-Stokes, però sí en el d'Euler, que és un problema, en principi, una mica més fàcil, perquè no hi ha el fregament, però també molt important i bueno, molt interessant d'haver-li resolt. I això potser no té tanta publicitat, el fet de que s'han resolt aquests dos problemes, perquè el que, diguem, la notícia més gran, el problema Clay, és aquest de Navier-Stokes, però també en aquesta setmana s'ha resolt el de les equacions d'Euler, i abans, bueno, un dia abans va haver-hi un altre resultat sobre aquestes equacions d'Euler que, bueno, escrit per dos matemàtics, el Tristan Buckmaster i el Levan Dalpoch, que també han contribuït, diguem-ne, a la resolució o a l'entendiment de totes aquestes equacions.
0: De problemes del mil·lenni n'hi ha set, en tenim ara dos de resolts, en principi. Tu creus, per exemple, que tot això que estàs explicant, la intel·ligència artificial sense el treball previ que han fet els matemàtics hi haguessin arribat igualment, o com ho veus?
1: No sé, és complicat, però si també et fixes el que fem els humans, o sigui, els humans també ens fixem en el treball d'altres matemàtics i d'altra gent. O sigui que no ho veig tan diferent aquesta com distinció o diguem-ne, aquestes regles diferents per la IA que pels humans. Els humans, quan escrivim, o jo quan escric articles, em baso en resultats o en tècniques o en idees d'altres matemàtics o d'altra gent. I, per tant, no ho veig tan diferent el fet de que s'hagi basat en literatura, diguem-ne, ja existent.
0: Clar, perquè ara un dels dubtes que surt aquests dies després de llegir això és si hi pot haver molts científics o matemàtics que hagin quedat desmotivats per seguir fent la seva feina. És a dir, que diu, portava aquí molt temps intentant resoldre això i resulta que ara m'ho resolen en poques hores, si es pot perdre aquest incentiu, no? Tu no ho veus així?
1: Bueno, jo crec que el que s'ha de fer és com adaptar-se als temps moderns i fer servir aquesta tecnologia. O sigui, aquesta tecnologia està aquí i no s'anirà a cap lloc. Però suposa que és una eina molt poderosa que els matemàtics, amb, diguem-ne, amb coneixement humà o amb experiència humana, la poden fer servir i obtenir un rendiment encara millor que si no tinguessin aquesta experiència. I llavors jo crec que ara la comunitat matemàtica o científica s'ha d'adaptar i ha de començar a fer servir

0: el que es feia com a recerca, i això. I jo crec que, per tant, els científics s'han d'adaptar i han de fer servir més aquest tipus d'eines per fer la seva recerca.
1: Clar, tu fa temps ja que t'havies associat amb Google DeepMind, per exemple, un altre gegant de la IA, per fer matemàtiques.
0: Sí, jo vaig fer una col·laboració, o bueno, diverses col·laboracions amb Google DeepMind per fer servir en aquest context i en altres contextos eines d'intel·ligència artificial per fer matemàtiques, diguem-ne. Quan, bueno, d'això ja fa temps, quan em vaig adonar que això sí que seria important. Continuo convençut de que en general en el món científic la intel·ligència artificial com a eina per fer recerca es tornarà fonamental.
1: Clar, estic segur que parlo en nom dels oients i dic que quan pensem en la IA no hi estaria gens en contra ningú si realment estéssim segurs que tothom la fa servir en aquesta línia, no? De resoldre problemes, de trobar solucions, etc, de posar les ments brillants de la ciència, com ara la teva, al servei de bones causes, però per altra banda tenim aquestes alertes que hem explicat avui també al Catalunya Nit des de la mateixa indústria, que si se li perd el control pot arribar a ser perillosa. És un bon contrapunt aquest punt d'optimisme que hi posem també de part d'un matemàtic com és el Javier Gómez Serrano, que no t'enduràs, em sembla que el premi per resoldre l'operació aquesta de Navier Stokes era $1 milió, oi?
0: Sí.
1: Sí, doncs aquesta se l'emportarà la intel·ligència artificial, potser, tot i que se n'han gastat més, has dit entre 2 i 20, però...
0: Sí, però bueno, això és publicitat, en el sentit de que per ells el rendiment d'això, com que estan a punt de sortir a borsa, això, l'efecte que pot tenir és molt més gran que els 10, que els 2 o 20 milions que n'hi han posat.
1: Veus, es nota que tens ment matemàtica, eh? Has fet ràpid aquest bon càlcul, però anava a dir que algun premi t'haurien de donar, perquè el nivell de català que tens és realment molt bo i t'agraïm molt que ens hagis atès aquí al Catalunya Nit. Una abraçada ben forta i que resolguis
0: igualment
1: els problemes que tinguis per endavant.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bona nit.
2: Catalunya Nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
6: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
6: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit.

0: Iglesias i Agnès Marquès.
1: Doncs són 3:15. D'aquí poca estona estarem tècnicament a demà i aquest últim quart d'hora de Catalunya Nit sempre ens agrada avançar-nos una mica el que ha de passar demà. I en les pròximes hores als Estats Units es lliuren els Emmy, els Premis de l'Acadèmia Nord-Americana de Televisió, així que volem saber quines sèries i intèrprets aspiren a aconseguir

0: Aquesta preuada estatueta, Oriol Serra, Washington, bona nit de
1: nou.
0: Hola,
1: bona nit. Els Emmy d'aquest any tenen una clara favorita i es diu The Pitt.
2: Welcome back. Took some time. Well, who else is going to get this place to the 4th of July?
1: Aquesta història, ambientada a un hospital de Pittsburgh, a l'estat de Pennsylvania, i que podria semblar una versió de Cor obert adaptada al 2026, compta ni més ni menys que amb 26 nominacions, entre les quals la de millor actor per a Noah Wyle, el seu protagonista.
3: I'm Tom Loftus.
4: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
3: You want to grab some coffee?
4: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
3: Oh!
1: I parlant de la categoria millor actor, Matthew Rhys, el protagonista de La Maldició de Widow's Bay, es perfila com el principal rival de Noah Wyle. Aquesta sèrie, rodada a Nova Anglaterra, està situada com una de les comèdies que poden guanyar en la seva categoria. L'altra comèdia que té molts números és Hex, una sèrie que justament s'acomiada dels espectadors després de 5 temporades.
5: No, no.
1: James Mart podria guanyar l'estatueta a millor actriu. És una de les 24 nominacions d'aquesta producció.
6: Good morning, Carol. Is there anything we could do to cheer you up?
1: I no podem passar per alt Pluribus, la sèrie del creador de la llegendària Breaking Bad. En aquest cas, aquesta proposta de ciència-ficció compta amb 18 nominacions, entre les quals la de la seva protagonista, Rhea Seehorn.
7: The autopsy is going to say heart attack.
6: Excuse me.
7: What can I do for you?
6: Special crimes.
1: En la categoria de les minissèries destaca DTF St. Louis, amb elements de suspens i comèdia negra i un triangle amorós que li han suposat 8 nominacions. Això sense oblidar la segona temporada de Beef.
8: Are you and Josh happily married?
1: Traurem l'entrellat de tot plegat d'aquí a 5 o 6 hores quan s'anuncia el palmarès dels Emmy des del Teatre Peacock de Los Angeles.
0: Demà també traurem l'entrellat sobre l'IPC. Rafael de Ribot, Marc Güell, bona nit a tots.
9: Bona nit.
10: Bona nit.
0: Demà sabrem quan van pujar els preus el mes passat, eh?
10: Sí, sabrem l'IPC del mes d'agost i segons la dada avançada, tenim una pista, eh? La inflació es va disparar fins al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023. El que haurem de mirar de confirmar demà, si efectivament és el 4,3, però bé, no se separarà gaire d'aquesta xifra. L'augment dels preus del petroli, el gas, les tensions a l'estat d'Hormuz va ser una de les principals causes d'aquest IPC disparat. Aquest encariment també va tenir efecte sobre el preu de la llum i la calor, recordem-ho, molt intensa del mes d'agost va fer augmentar la demanda d'electricitat als vespres junts quan cau la producció solar i cal recórrer a altres tecnologies com els cicles combinats. Associacions d'usuaris i sindicats reclamen mesures per contenir l'impacte de l'encariment de l'energia sobre les famílies, com ara que s'apliqui un IVA reduït del 10% a la llum.
0: Molt bé, doncs aquesta és una de les notícies que explicarem demà. De què més estarem pendents a Catalunya Ràdio, Marc Güell?
11: Doncs del Consell Executiu. Demà el govern ha d'aprovar aquest acord que hem explicat avui just començar el programa per climatitzar les escoles públiques. Recordem aquests 2.500 milions d'euros fins al curs 2030-2031. Inicialment es posarà el focus en 100 centres prioritaris amb una inversió de 100 milions. Aquest serà un dels temes que centraran demà al matí de Catalunya Ràdio. Si et sembla, Manel, podem saludar el seu director del programa, Maiol Roger. Bona nit.
12: Bona nit.
11: Tot a punt pel programa de demà.
12: Doncs sí, sí, a aquesta hora, si no ho tinguéssim a punt, bé, ja saps que de matinada poden passar coses.
11: Poden passar coses, exacte.
12: Saps bastant, però de moment a aquesta hora ho tenim tot a punt.
11: I escolta, sí, notícia d'aquest vespre, amb aquest anunci de Salvador Illa d'afrontar un debat de país sobre l'educació.
12: Sí, una mica ja ens ho havia avançat l'entrevista que li vam fer al matí de Catalunya Ràdio, no? Aquest debat de país que, més, crec que genera consens. Demà ja t'avanço que al matí de Catalunya Ràdio tindrem les reaccions de tota l'oposició, que tots segurament criticaran el president, però tots han dit també alhora que cal un pacte de país amb l'educació. L'altra cosa és l'accent que se li posa, que aquí és on cadascú posa el seu. I també aquest anunci, que també ens va fer dilluns, sobre la calor a les escoles, no? Dels sistemes d'aire i de la climatització que posaran escoles i residències. Una mica el que ha fet el president avui és fixar les línies mestres no a 2 anys vista, tot i que li queden 2 anys, sinó sí, a 6, 7, 8, intentar recuperar aquest lideratge amb els errors, amb les estratègies fallides i també amb aquestes últimes marxes dels càrrecs, però també tocar la fibra, diguem-ne, en 2 assumptes que són claus, no? Com és el tema de la calor a les aules i el tema de l'educació en general. En parlarem demà perquè, més enllà de les reaccions de l'oposició, parlarem de la calor a les aules. Encara estem a setembre, demà sí. Encara fa molta calor. I també parlarem d'un informe d'equitat que va sortir en el seu dia, però que va passar una mica desapercebut, que analitza el rendiment dels alumnes. És molt interessant perquè, igual que ens passa a tots, que quan fa calor ens fa mandra treballar, diguem-ne, i ens costa tot una mica més, doncs això es nota directament al resultat dels alumnes. I ho farem, per cert, des d'un lloc. Demà no farem el programa tot des de l'estudi, sinó que demà marxem i fem el programa des del Caixa Research, el nou edifici de la Fundació La Caixa d'Investigació, perquè és molt interessant. És molt interessant els projectes que s'hi fan. Tindrem el director general, parlarem també amb el nostre expert mèdic, el Rafael Vila San Juan, coneixerem pacients de tot el que s'hi està fent i dedicarem la part del programa de 10 a 11, que ens agrada també parlar molt de ciència i de salut, perquè és una de les instal·lacions punteres que s'han inaugurat fa ben poc a Barcelona i creiem que més enllà de l'actualitat política, que com sempre la tractarem abastament, doncs val la pena analitzar les coses que s'estan fent i que s'estan fent bé al nostre país. I escolta, demà, que és dimarts, Sergi Pàmies per acabar.
11: Home, doncs això promet fins al final. I escolta'm, aquesta arrencada amb tanta educació, amb tanta intel·ligència artificial, en fi, demà aquest programa des d'aquest emplaçament que ens deies ara, Maiol.
12: Exacte, tot això, si no passa res a la matinada, que escolta, toquem fusta, jo em vaig a dormir, demà al matí ja ho veuré.
11: Sempre ben atents. Bona nit.
12: Bona nit.
0: 8 minuts i arribarem a les 11. El periodisme és una tria. És tan important saber què explicaràs com què no explicaràs. I aquesta tria és molt important també a les portades dels diaris i s'està fent ara. Per això aquesta hora cada dia ens agrada trucar algú que hi té alguna cosa a dir. Avui ens toca parlar amb Gemma Martínez, que és la directora del Periódico de Catalunya. Gemma, bona nit.
9: Hola, molt bona nit.
0: Com ha anat la tria d'aquesta nit?
9: Bueno, pues moltes coses ja les esteu parlant, però bueno, se trata de posar el foco i nosaltres dintre de tot el que ha dit el president del segon mandat hem fet l'aposta més bé en la intel·ligència artificial, per el que vostè m'ha explicat, per el que ha dit que regularà l'impacte en el mercat laboral, ara veure com es concreta, però evidentment tot això ha passat en la setmana que estem tenint un gran debat sobre els riscos d'aquesta tecnologia, que avança a una velocitat enorme i que fins i tot sembla que preocupa alguns dels seus principals creadors, però nosaltres fem just un anàlisi d'això, fins a que, si aquesta preocupació és real o no, quin pes té la borsa, les seves decisions de traure o no les empreses a la borsa i com aquest suposadament anarà una mica més en calma, creiem que no encaixa gaire en la carrera que estan tenint pel seu control tant Estats Units com la Xina. On fem ahir una aposta gran per la intel·ligència artificial i després també tenim una informació pròpia de Ceuta que no ho oblidem encara i estem ahir perquè tenim un estudi militar que ja va advertir fa uns anys de que el país patiria sorpreses com aquesta i expliquem què deia exactament aquest informe i quines vulnerabilitats ja s'identificaven abans, no? Som així com els grans temes que
0: doncs són dos grans temes, efectivament, i molt, molt interessants. Si haguessis de destacar algun reportatge, article d'opinió, alguna peça de dintre el diari, què escolliries?
9: Sí, també just tornarem a la intel·ligència artificial. És com el cercle que ho tanca tot. Hi ha un article de Matías Vallès que es diu Intel·ligència assassina. És una mica una provocació, però diu que és com ara s'hauria de traduir les sigles IA, que ja no és tant una intel·ligència artificial. I bueno, és una manera molt contundent en la que ell entra amb aquest debat que plantejava al principi, no? Sobre si els riscos de la tecnologia són reals i fins a quin punt. Tot és una estratègia o no dels seus fundadors, no?
0: Que doncs s'haurà...
9: Us recomano molt.
0: Sí, s'haurà de llegir això. Moltíssimes gràcies, Gemma. Que vagi bé.
9: Bona nit. Igualment, bona nit.

0: 5 minuts per arribar a les 11. Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit no ens agrada gaire això de tenir l'última paraula i per això busquem algú sempre interessant que ens endreci una mica tot això que hem explicat, que en dues hores apareixen molts temes, moltes idees i costa de parar-se i veure què ens deixarà el dia. Avui ens acompanya el Dani Vázquez. Bona nit, Dani.
1: Hola, bona nit.
0: Què, de tot el que hem dit, quines reflexions et venen?
1: Doncs mira, hi ha primer el debat de Salvador Illa, que bé, diuen que ha transmet optimisme, encara que de vegades sembla que també transmeti un cert cofoisme, de vegades. També, les dades econòmiques sembla que són bones. Es vol fer un 6% d'inversió en el que és educació, tal com està el pati, jo crec que està bé, hi ha moltes coses a solucionar. Però jo li recomanaria al president Illa que deixés de fer allò de la mà estesa, perquè em recorda una miqueta com l'escolar que pateix bullying a l'escola i tracta de fer-se amics dels maltractadors, doncs constantment donant-li la mà, no? Jo crec que amb declaracions com les d'Ayuso, jo crec que s'ha d'acabar això de la mà estesa. Després el tema de l'intent de regular la intel·ligència artificial. A mi com em sembla molt sorprenent és que el senyor Trump es posi com a exemple de... ell diu que és fonamental que per controlar la IA hi ha d'haver un president amb una incapacitat intel·lectual, no?
0: Sí, deia un coeficient intel·lectual
1: alt, i es posa ell com a exemple. A mi m'interessa pensar que ell, un tio que no deu saber ni on està llarg Amèrica o llarg Ontario, que ell es posi com a exemple d'intel·ligència, de gran intel·ligència. També, això també... poso una miqueta a congelador aquesta idea dels magnats de controlar, de regular la intel·ligència artificial, sobretot tenint a Musk com a exemple, no? Un tipus que vol canviar robots, no?
0: Sí.
1: Mà d'obra per robots, no? Diu, 1.000 robots fan la feina de milions d'homes, no? Sempre que parlen aquesta gent, aquests tecnoautoritaris, com els va anomenar un article brillant a La Vanguardia, sempre poso les coses una mica en dubte. Ja la intel·ligència artificial pot matar moltes coses. Entre altres coses, pot matar el que és l'argument d'una pel·lícula tan bonica com va ser l'indomable Will Hunting, no? Que, de sobte, ens pot resoldre coses que, des d'un punt de vista romàntic, han de solucionar els homes. També hi ha el tema que ha aparegut també la presidenta de l'associació de presos, no? Que ha dit una frase que sona a país idíl·lic, que és que no hi haurien d'haver presons, però les presons existiran perquè sempre hi ha persones, doncs, que no fan el que han de fer. El que s'ha d'intentar és, evidentment, és tenir presons en condicions i no arribar, per exemple, a aquest tipus de presons que estan... Que formen part d'un negoci d'empreses privades, no? Uh-huh. El que volen és màxim rendiment, doncs, a base de donar poc als presos, que ja s'ha d'arribar aquí un consens i que hi hagin presons decents, doncs, perquè els presos, a pesar de les coses que hagin fet, són gent que necessita una vida digna. Malgrat això de l'enquesta del CIS, és com la història interminable. Sí, sempre que apareix Tezano, sempre pregunto, guanya PSOE segur, no? I aquí vindran tot això, si les enquestes estan falsificades, si no són certes, ja tens el debat de sempre.
0: Fins que arriba a les eleccions.
1: Exacte. Després, el tema de la manca de medicaments per tractar els efectes de la menopàusia, que és un tema molt greu, que s'ha de solucionar l'abans possible. Després el tema m'agrada molt això, el tema d'Oasis, no? Jo vaig rebre un missatge del meu fill que em deia, arriba Oasis a Barcelona, anem? I vaig pensar, i com ho saps? Li vaig preguntar, doncs perquè ha aparegut una foto d'un quadre Miró. I vaig pensar, amb els anglesos, que no tenen ni idea, que té tot un flamenco aquí a Barcelona, a saber si el quadre Miró no el a la Corunya. Doncs es veu que no, que és veritat.
0: Tenia raó, sí.
1: Sí, que tenia raó el meu fill, sí.
0: T'hauràs de gratar la butxaca, si li vols portar, però.
1: Sí, o 80 o 250, sí. No? L'he dit, sí. I després el tema dels pops, que falten pops a Galícia, no?
0: I arriben
1: ja
0: a
1: pensant, sí, canviem els pops a la gallega pels pops de Southampton, no? Igual tenim així un nou plat.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat, diu, amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. Serà el Consell d'Educació de Catalunya, on estan representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap a on ha d'anar el model educatiu.
4: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
3: En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència del president de la Generalitat de propagandista i en una piula de les xarxes, la líder dels comuns, Jessica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més notícies a Vicent Ipsos.
5: La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. L'increment s'explica pels canvis en les penes als multireincidents que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. El govern descarta de moment construir nous centres penitenciaris. Els sindicats alerten de l'efecte que té aquest increment de població reclusa i demanen més recursos. Una reclamació que també fa Gemma Soriano, portaveu de l'Associació de Famílies de Presos a Catalunya. Són declaracions del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
6: S'hauria d'incrementar és mesures mèdiques, reinserció, llocs de treball, llocs de feina i no pas presons, perquè les presons no han d'existir.
3: Vox capitalitza la crisi immigratòria de Ceuta, ho constata el baròmetre del setembre del 6, que, malgrat tot, continua pronosticant una victòria del PSOE si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. El 6 atorga una estimació de vot al PSOE del 31%, 2 punts menys que en l'anterior enquesta. Els populars pugen unes dècimes fins al 25,5% i Vox augmentaria més d'un punt fins a situar-se al 16,6%.
5: L'economia catalana manté el dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en el grup de l'europea.
7: L'escalfament de l'aigua del mar i els tancs que s'han tornat l'aigua d'Estambul i el xan a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones a l'any de bob a pescar-ne només 1.000 i, en canvi, els anglesos estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, parla d'augment espectacular de les captures de pop a la costa britànica.
8: Han tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial, no?

0: La BBC ha adquirit els drets internacionals al programa original de 3CAT, La Gran Cita. És la primera vegada que la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català.
1: L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3CAT presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida. La primera edició de La Gran Cita es va estrenar el 20 d'abril amb gran èxit i acumula més d'un milió i mig de reproduccions en l'entorn digital de 3CAT i més de 20 milions a les xarxes socials. Aquesta setmana començarà el rodatge de la segona temporada.
0: I els esports. Gabriel Jesús ha passat avui pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb el club blaugrana.
1: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: Demà, en la sisena jornada de primera divisió de futbol, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Real Madrid jugarà al camp de l'Elx.
1: I mentrestant, el Villarreal ha perdut 1-2 davant del Betis, que ha tancat la jornada número 5. El Betis és tercer a la classificació, empatat a 12 punts amb el Real Madrid i a 3 del Barça.
0: I a la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora, jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
2: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3cat.
2: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 11 d'octubre de 1972.
2: I el número de la sort, el...
3: 7.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Tossudes i cabudes.

0: tossudes, cabudes, però avui ens quedem amb testarudes. S'ha de tenir molt clar el que vols fer per pujar un escenari 9 persones i que la maquinària funcioni. Coneixeu segur ja tots els prejudicis que arrossega qualsevol projecte capitanejat per dones. S'estiraran els cabells, es prendran els nòvios, totes aquestes coses. Les testarudes són un miracle de l'escena musical d'aquest país. Barregen l'escà, el reggae amb el soul, i si bé ja fa temps que tot això que dèiem ara hauria d'estar superat, que ho facin, i a la seva és tot un acte polític.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Amb aquesta alegria de dilluns comencem avui les dones i els dies d'avui, que no puc estar més contenta, perquè jo crec que encara estem amb les festes de festes a Tarragona, festes a Barcelona, que vindran d'aquí no res, de la Mercè, amb aquest esperit amb ganes de festa. I per això avui comencem amb elles, encara que sigui dilluns, i diuen soc el foc. La meva pregunta és, ho volen cremar tot? Ara ens ho explicaran, ara els hi demanarem. Són testarudes i avui ens acompanyen en aquest programa de dilluns, quan passen uns minuts de les 11 de la nit. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies.

0: algú que encara li costarà agafar la soneta aquesta nit, perquè, clar, estar a casa ballant amb les testarudes és normal, ens passa a tots quan anem a veure aquesta banda, que, clar, sempre ens agrada dir allò d'aquesta banda de Castellà del Vallès, però no ho puc dir perquè són cadascuna de sa mare i de son pare. Ara en parlarem d'això. Són el United Colors of Benetton de Catalunya. No sé si és una broma ja molt antiga de boomer, però en qualsevol cas donem-li la benvinguda a 3 de les 9. Bona nit, com esteu?
1: Molt bona nit.
2: Molt bona nit.
0: Escolta, saludem a la baixista, la Jana Blanco, què tal?
3: Ah, molt bé, molt bé.
0: A la saxofonista Amaya Hermosa de Mendoza.
4: Moltes gràcies, compro un complet.
0: Tot ple. I la bateria Laia Pedreño, què tal?
5: Sí, senyoreta, sóc jo, molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Doncs escolta, són les 3, són algunes de les 3, com dèiem, cadascuna d'un lloc. La Jana Blanco justament és del Vallès Oriental, però la saxofonista Amaya Hermosa de Mendoza ve del País Basc.
4: Exactament.
0: I amb el teu nom podrien escriure una novel·la.
4: Home, que...
0: Ens has d'explicar alguna cosa? Alguna família...
4: Pues, he de dir que la meva família provenia de nobles.
0: Sí, eh? Se t'ha notat, eh?
4: Una mica.
0: Sang blava aquí.
4: Sí, aquí.
0: A la sang. Exacte, i la bateria, Laia Pedreño, que... Jo... Tu d'on ets, a veure?
5: Jo, mira, jo sóc del barri de la Prosperitat de Barcelona.
0: Això és molt important, perquè és un barri amb una història molt forta de denúncia, de lluita dels seus carrers. I, per tant, això vol dir que, d'alguna manera, ja sortir als escenaris, quan sortiu amb aquest ímpetu, podríem dir, de classe obrera, encara que tingueu una senyora de sang blava entre vosaltres.
5: No passa res, però es camufla molt bé entre nosaltres.
0: Sí?
1: La més obrera de totes.
5: Sí.
4: Home, ja t'ho dic.
0: Escolta, ho dèiem al principi, que sembla que són coses que hauríem de tenir superades ja, però no ho dones dalt d'un escenari. Encara suposo que hi ha algú que aixeca la cella, no? I no s'ho acaba de creure. Diu, ei, què passa aquí, no? Què us trobeu a l'altra banda? Què us trobeu?
4: De tot.
0: A veure, expliqueu-nos, perquè aquí ens agrada que xerreu a la ràdio.
4: Sí, Vinga, va. Doncs mira, jo crec que des de tècnics que ens qüestionen molt quan arribem a l'escenari i quan acabem la cara és diferent, des de gent que ens parla de diferents maneres abans i després...
3: Sí, sí.
0: Fins i tot company. Què vols dir que hi ha gent que us parla de diferent manera d'abans i després? Bueno, vol dir que abans de tocar no confien en vosaltres?
3: Sempre la mirada per sobre de l'esquena i llavors després, bueno, doncs ni tan mal.
0: No ho feu tan malament,
3: com
0: no?
3: Com perquè us tinguem respecte.
0: Sí, sí. Però no ho feu tan malament per ser noies, encara no sona a to, sí?
3: Així directament, tan explícitament, no.
4: No.
3: Crec.
5: Però ho veiem sí, al front com ho porten escrit de vegades.
3: Sí, això sí.
0: Totes, en el fons, no heu de demostrar res. A Testarudes sou pràcticament tothom músics, músics professionals, gent que us dediqueu això a la vostra vida.
4: Sí.
5: Bueno, jo diria que totes som músics professionals, no? Sí. Si bé és cert que algunes de nosaltres potser hem de treballar d'altres coses que potser no tenen a veure amb la música precisament, però per la precarietat del sector, bàsicament. Però considero que totes som músiques professionals, no només perquè estem, per exemple, en aquest grup, sinó perquè la idea, jo crec, de totes una miqueta és que sigui una part molt central de la nostra vida, no? I això és professió. Exacte. I a més, ho tractem sempre totes des del respecte, per tant, ja per mi això és... Som músiques professionals.
3: Total. Si no, no t'ho dona un títol, això.
0: Exacte. Sou totes entre 20 i 30 anys, més o menys.
3: Sí,
0: i
3: una miqueta més.
0: Sí, una miqueta més.
3: 4 a 20, sí? 24?
4: 24 a 30...
5: 38.
0: Joves.
5: Sí,
0: joves.
5: I tant. Sobretot d'esperit, ja t'ho dic.
3: Esperit el que més.
0: I esteu en un món de, podríem dir, l'ska, el reggae, el rocksteady, que són músiques de... Vaja, en molt anteriors, dels 70, dels 80, algunes fins i tot dels 60.
4: 50.
0: I, per tant, com és que vau agafar aquest estil? O sigui, de qui és culpa? És culpa d'Amy Winehouse o de qui? A veure.
4: No, pobra.
3: És culpa de Núria.
4: És culpa de Núria i de la Laura, que és l'extrompetista de Testarudes, i Núria és la cantant de Testarudes, sí. Que van decidir formar aquest grup perquè a totes ens agradava en part, bueno, en gran part, l'ska i tot el que comporta la música jamaicana, i en un moment donat van dir, en plan, oye, que també volem estar aquí, exacte, davant.
3: I falta un grup, no?, tot integrat de dones, el que comentàvem abans també.
4: Sí, falta un relleu, no?
3: Exacte.
4: És el que hem parlat moltes vegades.
0: Perquè, a més, a Catalunya tenim una gran tradició, exacte, de música calipso, és a dir, doncs els Doctor Calipso, també, es català, la Torpe Brass, és a dir, hi havia moltes bandes, els penjats, o sigui, molta gent que ha estat treballant en aquest sentit, però clar, de dones no en veiem a l'escenari, i més parlant de projectes musicals en aquest sentit, amb aquesta música, com dèiem, que ve de molt enrere.
3: Sí, sí, realment hi havia com aquest nínxol, no?, de falta. Aquesta banda.
0: I escolta, us han abraçat o què? Us ha abraçat el col·lectiu? O són senyors molt grans ja?
3: No, des del primer dia ens hem sentit molt abraçades, jo crec, però sí que hi ha hagut, bueno, pues com tot, no? Una mica de a veure què passa, a veure qui són, a veure què fan, a veure com ho fan. Sempre, a més, en el món de l'esquai, de música jamaicana, hi ha una mica aquesta figura de policia del gènere, que és en plan, a veure si donen la talla o no. Però bueno, també ens hem posat molt en predisposició d'aprendre molt del gènere. I això també fa que...
0: O sigui, esteu estudiant, Esteu estudiant.
3: Home, constantment.
0: Ui, sí. Tota l'estona,
4: I tenim molt de respecte cap al gènere.
3: I tant.
4: Que al final és un gènere que, primer de tot, no comporta... O sigui, no és dels blancs. En plan,
3: exacte.
4: Com a persones blanques.
3: Sí.
4: Justament és un tipus de música...
0: Expliqueu, que jo crec que és interessant que expliqueu una mica els orígens d'aquesta música, perquè potser hi ha algú que no ho coneix o no ho sap. Expliqueu-nos una mica, feu una mica d'història musical.
5: Vinga,
4: Maia, que lo tengo fresquito.
3: La defensa.
4: Doncs la música jamaicana va començar als anys 50-40 amb els Sound Systems, que eren un grup d'altaveus que es posaven al carrer i servien per la gent del gueto per sortir de la misèria que estàvem visquent i moltes coses més. Va començar a crear-se l'esca amb tota la música afroamericana que venia d'Estats Units, que al final, com o no, sempre era... Com es diu? L'ataca dels blancs pues, acaba passant.
0: Clar, tot això ho expliques perquè aquesta música es va originar a ciutats com Londres, per exemple, em refereixo a totes les persones negres que van venir i que es van trobar doncs, la barreja en aquests barris i que...
3: Així va sortir el Tutoun.
4: Això va ser molt després, que va ser com la segona onada. I la primera va ser quan es va crear l'esca, que era com una barreja entre el boogie jamaicà i l'Arambi, que me muero. I després va començar l'esca, després va venir el rocksteady, perquè va passar en plan una dada de calor allà a Jamaica, que es va juntar també amb que la gent no podia ballar molt bé, en plan els ritmes tan frenètics que eren a l'esca. Va començar el rocksteady, que era una música més romàntica, més per ballar, més per fer una mica de flirteig allà als dance halls. I després va venir el reggae, molt després, que va ser una música més combativa, que sí que era un exemple molt més clar de la música jamaicana i on va entrar el roots i tota la part revolucionària.
0: Ja veieu que són una enciclopèdia en potes, però el que podríem dir és que la música que parlem avui comença a Jamaica i acaba aquí al continent europeu, per molt que no li diguin continent europeu, ara Anglaterra, doncs arriba aquí gràcies a totes aquestes persones que venen aquí a emigrar i que, per tant, doncs es barregen amb els blancs i fan aquesta música. Parlarem de música, però també parlarem d'elles. Són testarudes i venen a presentar-nos el seu últim disc, o primer disc, de fet, d'estudi, que es diu Ai Mare.
2: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.

0: No sentireu cantar la Laura Pino. Laura Pino, ho he dit, eh?
1: Núria.
0: Núria Pino, perquè és una cançó instrumental i a mi m'agrada molt que hàgiu inclòs cançons instrumentals, perquè jo crec que també és una manera de dir, perquè estem, perquè siguem un grup de dones, no sempre d'estar cantant algú, perquè s'ha esperat molt de la música, això, de la música feta per dones, que les dones cantin, sí, però que no toquin gaire.
2: Exacte.
0: I llavors començar amb aquesta cançó també és un acte polític, podríeu dir, o què?
2: Bueno, al final sí que és veritat que sempre hi ha hagut associat el rol de persona femenina dalt de l'escenari, ha de cantar, sí o sí. O fer de corista allà darrere, que no se la vegi gaire. I sí que nosaltres sempre defensem que som totes testarudes, no només, per molt que de vegades anem a fer col·laboracions i, evidentment, doncs només demanin a la Núria cantar perquè és al final el que es reconeix, no? Però sí que defensem que som totes i també en aquest gènere la música instrumental predomina moltíssim i crec que no podíem evitar deixar això apartat. No?
0: Escolta, aquesta cançó de Tarazea, que dieu que és una marxa fúnebre per un català nascut a Granada. M'heu d'explicar la història. Què vol dir això? A veure.
2: Sí, bueno, de fet és una composició de trombonista, que al final és un homenatge pel seu avi, que això és literalment un nascut a Granada, però que va ser català fermament al venir aquí.
0: I llavors, sabeu la història una mica de què li va passar amb aquest senyor?
2: Bueno, fa poc que va morir i la Júlia va patir tot aquest procés i el va voler traslladar aquesta cançó i fer-li un petit homenatge, no? Com, ja que estic aquí i que tinc l'alta veu per fer-ho, doncs li faré aquest honor.
3: També a tota la gent que va emigrar del sud de Catalunya, que al final, bueno, també formen part dels ciutadans de Barcelona.
0: I de Catalunya. Escolteu, ai mare, a qui ens encomanem? Us esteu encomanant a la vostra mare? Ai mare, que això no ens sortirà bé? Ai mare, que som moltes? Ai mare, que hi ha molt masclisme en aquest món? Ai mare, a què?
3: Jo crec que és una ai mare de tot. És ai mare de, ai mare de Déu, o sigui, és que sí, sí, arriba a tots llocs. És una ai mare de que no arribem a tot. I que estem molt agraïdes en gran part de tot el que està venint, però a vegades d'una que te sobrecoge, no? Que estàs com... Ah! Que vull arribar, però... Ai,
0: per què? Perquè estem morint d'èxit o què?
3: No, que vaja, m'agradaria.
2: Estem morint d'estrès.
3: Exacte. Perquè els projectes autogestionats és una tralla que recomana a tothom perquè sàpiga treballar en grup.
0: Sí. Treballar en equip, el que dèiem, 9 persones, hi ha molts prejudicis a vegades sobre, ui, 9 dones damunt de l'escenari, s'estiraran els cabells, acabaran fatal, prendran les nòvies, el que sigui, sempre hi ha alguna cosa que han de dir sobre vosaltres. Com porteu a tot això? Feu assemblees? Com ho relacioneu? A veure.
3: Sí. Moltíssimes. Moltíssimes.
1: Sí, és que, de fet, treballem com un col·lectiu, no? I és un col·lectiu on, sobretot, s'intenta que no hi hagi com una jerarquia, sinó que tot sigui a nivell horitzontal, no? Per tant, totes les decisions, totes les opinions, les compartim entre totes i s'intenta una miqueta això, no? Que diguéssim que la veu de cadascuna valgui el mateix que la de tota la resta.
0: Sí, no val més, la cantant no té un 30% del...
1: No.
3: No, això no passa.
0: La veu cantant la teniu totes, podríem dir.
3: Exacte.
1: Sí. Efectivament.
0: I escolta, hi ha tensions, és a dir, sí, no? M'imagino.
2: Sempre que treballes en grup, no?
0: Clar.
1: Bueno, totes les convivències.
2: Exacte.
1: Totes les convivències de la vida poden generar tensions. De fet, el problema no és que hi hagi una tensió, sinó com ho resols, no? I en aquest cas, nosaltres també, bueno, es fan espais perquè cadascuna pugui dir la seva, que pugui treure tots aquells malestars que pot tenir i així que totes també ens puguem entendre, no?
0: I creieu que, per exemple, pel fet de ser un grup de dones, hi ha algunes tensions concretes que potser en un grup mixt no hi hauria, o al revés, que us cuideu d'una altra manera, perquè us cuideu, també us sabeu cuidar d'una altra manera i enteneu, doncs, què li passa a l'altre?
2: Jo crec que amb dues. De vegades hi ha com excés d'empatia, que dius que les coses van molt més enllà perquè et preocupes molt per l'altra persona que potser en un grup mixt i és en plan, bueno, ja s'espavilarà. I de vegades a la inversa, no? De també, totes som molt responsables, totes tenim com una manera de treballar molt ferma i també com s'ha d'anar buscant l'equilibri entre totes les personalitats, que són molt diferents.
3: I som testarudes.
2: Exacte.
0: Sí, qui és més cabuda de totes? Qui és més tossuda?
3: No sabria dir-te.
0: No, és difícil. Però el nom el vau triar perquè teniu aquesta... teniu aquesta ceba, podríem dir? Sou persones que teniu clar el que voleu fer?
2: Jo crec que va ser més un joc de paraules de Rudes, de la, tota la moguda de Rudes, i a part que ens va venir la il·luminació al veure una enganxina, que de fet és un col·lectiu de scooters de Madrid.
3: La vam veure la Núria i la, sí, i la Laura una vegada que van anar.
2: Vam veure enganxina i van dir, noies, ja tenim nom. Els vam demanar permís.
3: Sí,
2: ens vam dir, ei, mira, que tenim un grup. Ai, encantats.
3: I després ens van dir, joder, ojalà haguéssim sigut nosaltres, que volien també fer un grup de música. I nosaltres, bueno, ja ho dic quasi. Ah, ja, ho sento molt.
0: O sigui, que hi ha germano, en aquest cas, sí, entre Madrid i Catalunya. Està bé, està bé, com a mínim que hagi estat per les testarudes. Doncs escolta, sentim una altra cançó, que és aquesta Vull uns mocassins, que jo crec que és el vostre single.
2: El hit.
0: La gent no us coneix per aquesta, la canten, el hit.
2: Sí. Terra seca, també.
3: Sí.

0: uns mocassins... com ho dieu, això? Vull uns mocassins per fer la nit trontollar o alguna cosa així? Sí, ja me la sé, us fixeu.
1: No, molt bé,
0: m'encanta perquè és aquesta cosa que podríem dir de trepitjar fort, d'aquesta decisió, d'aquestes ganes, però amb un imaginari molt concret, que és el dels mocassins, l'eyeliner, tota aquesta estètica molt d'això, dels quadrets blancs i negres, de les corbates primes, dels barrets, i clar, jo tinc al cap una icona en aquest sentit, una icona femenina, que crec que és l'única i la més important, que és Pauline Black, de Selecter, i no sé si vosaltres, a part de que evidentment la música és important i us agrada aquest estil, tota la part de l'estètica també ho era i teníeu ganes de cuidar-la.
2: Home, jo crec que és de les coses que més cuidem ara mateix, sobretot amb el disc d'Aymar ens ho hem pensat molt i li hem posat molt èmfasi, i tot el nivell gràfic de tant els stories que pengem o els posts que pengem, les cartells de dates, com les fotos que vam fer per les portades, les fotos de promoció, intentem que respectin al màxim. De fet, tenim una comissió dedicada a això, única i exclusivament, que és Policia de la Moda.
0: Policia de la Moda. M'encanta. A veure, expliqueu-m'ho això, perquè...
1: Tenim moltes comissions, tenim més de 20 comissions.
0: A l'Assemblea de les Testarudes. Quin mal de cap, eh? Sembla la CUP, això, perdoneu.
2: Sí, no, no.
1: Joder, mare meva. I a més, en democràcia, que és més complicat.
0: Sí, escolta, Policia de la Moda, m'interessa, però que llavors que aneu a comprar juntetes, això no entra en l'estètica del grup... No.
3: Exacte,
2: és així. Això, és més això.
1: Sí. Una dictadura. Ai. Policia de la Moda no passa en la dictadura.
0: No podeu tenir un dia un mal dia i anar amb xandalla
3: o
0: fer un concert?
3: No, no sortim.
2: No podem anar ni amb bambes, al concert, hem d'anar amb mocassins.
0: Sí, sí. De veritat.
1: I el concert passat jo vaig anar amb verd i em van mirar malament.
2: Sí.
1: Sí, no entrava la paleta de colors.
0: Un moment. M'està interessant molt això, aquesta Policia de la Moda de les Testarudes. Expliqueu-me, quines normes? Hi ha una norma, hi ha uns manaments o com va això?
2: Tenim estatuts de totes les comissions.
0: A veure, normes. No es pot anar amb bambes, s'ha d'anar amb mocassins.
3: Efectivament. Bueno, hi ha una paleta de colors molt concreta, hi ha uns colors molt concrets. I com deia la Maia, l'altre dia es va posar un polo verd que ja quasi no la deixen sortir a l'escenari, només dic això.
2: Exacte.
1: Imagina't.
0: I això per què tan estricte? A veure, forma part de...
1: Perquè forma una mica part de l'estètica d'aquest disc. També, o sigui, ho diem a broma, en plan,
2: sí,
1: si no pots,
2: bé.
1: No pots, clar, no passa res. Però bueno, sí que conforma una mica part com de l'estètica i de l'escenografia que volem al final arribar a tenir.
2: Sí, al final, si no portes com estructures o coses més enllà de tu mateixa, a dalt de l'escenari, doncs tot el que puguis portar tu mateixa, no?, ajuda a aquest destacar d'alguna manera. I els colors són com la manera que hem trobat.
0: Els colors, els mocassins, què més?
3: Ostres, arracades...
2: Sí,
3: bueno, el maquillatge potser és més fluctuant, sí. Sí.
0: És que m'estàveu espantant una mica, eh?
3: No t'ho imaginis tant. Hem exagerat una miqueta,
2: sí,
3: però bueno,
2: així. Ah, sí. Pensa que també tenim molt marge de tipus de roba, cada un amb el que se senti còmode. No hem d'anar amb faldilla, si no te sents còmode, però...
1: És que soy una kinky. I no m'agrada gens disfressar-me.
2: És que a la Maia només li agrada vestir de negre. Com podeu veure, ell.
0: I el negre està...
2: El negre està prohibit.
1: I el negre està prohibit.
3: Però ha d'estar combinat amb altres coses.
2: Molt
3: vull dir, pot
2: negre.
3: Aparèixer, però molt poquet.
2: Exacte.
3: Ha d'haver-hi combinació amb altres colors. Sí,
1: molt decebuda, molt decebuda.
0: Això, llavors, pressió estètica, les Testarudes, en sentiu, llavors, no? O què?
2: Perquè,
0: en
2: aquest nivell.
0: En aquest nivell, sí.
1: Sí, en aquest nivell, sí, però...
3: Però aquest ens l'hem imposat nosaltres.
2: Sí, totalment.
1: Sí.
2: No extern, no?
1: Sí.
0: Clar, sou d'una generació on la pressió estètica i el veure's d'una determinada manera són molt importants. O sigui, vosaltres sou la generació Instagram, TikTok, etc.
2: Bueno, ens ha pillat una mica de refilón, per sort, jo crec.
0: Sí, però...
2: Podria ser pitjor.
0: Sí. Però bé, esteu parlant de que l'estètica és molt important per vosaltres. Llavors, l'estètica és tan o més important el que se us demana per ser un grup de noies? Perquè, clar...
2: És que jo crec que va aquí.
0: Clar, per ser un grup de noies, em refereixo que també des de fora, no sé si heu arribat al món encara de les discogràfiques allò bèsties, però, clar, us podrien dir, no, doncs t'has de primar, doncs t'has de posar aquesta samarrera, doncs ensenya Scott, per exemple, no?
2: No? Per aquí no passem.
0: D'acord, però...
2: Per ser la nostra discogràfica no és així.
0: No, però què hi ha de tot això? On hi ha el que us exigeixen i on hi ha el que us exigiu vosaltres mateixes, en aquest sentit?
2: Molts cops és difícil de dir d'on és el límit, no? Que és si realment tu estàs imposant tu perquè et ve de gust que això estigui cuidat o si realment hi ha una part de que ve implícit, no?, en aquesta pressió externa. En aquest cas, jo crec que sí que ens agrada l'estètica i ens agrada cuidar aquesta part i ens agrada ser detallistes amb aquesta part. Però sí que, clar, no es pot saber si ve de fora o no, realment.
0: Però, per exemple, us plantegeu qüestions més com he de tindre un determinat físic per sortir a un escenari? Això està observat, diguéssim.
2: Entre nosaltres, no crec. Una altra cosa és, no, és la teva pròpia, que això, el rum-rum que tens tu personal, però entre nosaltres sí que no.
1: No, mai.
2: Mai no ens l'hem imposat mai. No.
1: Jo crec que és ja l'autoestima que cadascú es porti amb si mateix, el que portis a l'esquena.
0: Però sí que és una batalla molt personal i crec que en un grup de dones es deu sentir fort. Forta, no? És a dir, no em poso aquesta faldilla perquè em fa les cames grosses. No sé, m'estic inventant.
3: Bueno, això segurament són els com es diria, les faltes de seguretat o prejudicis que potser podem tenir cadascuna amb nosaltres mateixes, però que no deixa de venir de tot un sistema que ha estat així tota la vida, no? Les dones han d'anar i ser d'una determinada forma, no? A nivell estètic, bueno, a nivell estètic i a nivell també de comportament i de moltíssimes coses, no? Però sí que és veritat que dins d'aquest grup no crec que en cap moment haguem sentit aquesta pressió de forma externa, podríem dir.
4: Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.

0: Beware of the police. Tingueu compte amb la policia. Que sou perilloses o què?
1: Nosaltres
0: també aquesta cançó, perquè teniu problemes amb la policia, teniu problemes amb la grua, amb els aparcaments. Aquí ja sembla que tot és festiu i alegria i tal, però aneu deixant anar, eh?
2: Hi ha moltes històries.
3: La idea.
4: Hi ha moltes històries.
0: No us feu les misterioses amb mi. Vull dir, Llargueu.
2: Anem a explicar.
0: Expliqueu aquesta història de la Beware of the Policia.
3: Això és sistemàtic.
4: A cap sempre.
3: Exacte.
4: A cap sempre en aquest grup.
3: A cap és un dels pilars que fomenten totes les...
4: I a partir d'aquí ja sorgeixen els problemes,
3: exacte,
4: com sempre.
3: Però sí, al final és una denúncia col·lectiva, no?, d'un tema molt, molt general, molt de la societat actual, molt del comportament de la policia al llarg de la història, també. Bueno, el que dèiem, no? Intentem com denunciar temes concrets, intentem com reflectir la immigració, com dèiem abans, tant del sud cap aquí. Hem també una mica, Mamut potser també podria ser una mica una història sobre un immigrant, depèn com tu miressis.
4: Sí.
3: I al final és com una mica aquestes lletres de crítica social o de...
0: Això és per important, eh?
3: Sí.
0: Ara que diuen que el jovent està endormiscat, que ja us és igual tot, etc. A vosaltres no.
3: No,
4: clar que no. Però és que és complicat.
0: No, perquè teniu una de la pròspera, no pot ser de cap altra manera.
4: No, és que dir, jo...
2: I de Sant Boi.
4: No, és Sant Boi. No, tenim totes les vertents.
3: Sí.
0: Què és el que creieu que generacionalment us molesta més? Per exemple, què és el que esteu patint més?
2: És que moltíssimes coses.
0: Perquè, clar, ara, per exemple, hi ha molta crisi amb el tema de la vivenda.
2: Això no,
0: per exemple, que no sé si us toca això. Perquè, clar, quan tens un grup de 9 dones i esteu precaritzades, perquè, clar, quan heu de cobrar, sou 9 a l'escenari, però llavors 12 que a l'equip. Això com es reparteix? Amb això no et fas milionari.
3: No pots viure d'això només, has de buscar una altra feina. Evidentment, els lloguers són molt alts, i més si has d'estar a Barcelona, perquè al final és el punt en comú de totes, on ens hem de trobar, on hem d'assajar. El grup en si té moltes despeses, o sigui, no vius dels concerts.
0: No. Però que, què és el que noteu més? Jo deia això de la vivenda, però potser hi ha coses que us emprenyen més.
3: O també, ostres, tot el tema de Palestina, tot el tema de... Bueno, també, jo potser es compro molt cap a casa ara, però el tema de la llengua catalana, el tema de la independència, tots els temes socials que hi ha ara, la pujada de l'auge, no?, del feixisme, Aliança Catalana, tot això fa molta por. Fa molta angúnia i espanta. I també et preguntes una mica com què pots fer, no?, des del lloc que ocupes, i al final, sent músics, doncs fem música. Potser és la manera que més propera tenim de reivindicar o de dir la nostra.
0: Escolta, estan enfadades aquestes noies, però també tenen molts moments de sentit de l'humor. Sentim Where is my car?
3: Sílvia, on és el teu cotxe?
5: Tia, l'he deixat allà, que no el... Ostres, no.

0: El cotxe, where is my car? On és el cotxe? Que teniu un problema, no, amb això? O sigui, s'estan fent rics amb vosaltres al dipòsit municipal. Aquí hi ha molta ironia, eh? Podria anar a apuntar-me a un curs de ceràmica.
1: Aquí hi ha ironia i és realitat la...
2: Sí, és una història
1: real.
2: Passar.
1: És una història real que ens va passar, crec que al Camp de Tarragona,
2: sí,
1: potser.
2: A Reus.
1: Tu crec que encara...
2: Jo vaig venir, però jo en aquella època no era dins del grup, vaig venir de substituta.
1: És veritat.
2: I, bueno,
0: I què va passar? Què va passar?
2: Bueno, que
1: es va portar el cotxe de la grua, literal i metafòricament.
2: Veníem amb una furgó i un cotxe, i el cotxe salvant de la grua.
1: Va aparèixer en plan la pegatina allà fora, perquè ens va dir en plan, no, no us preocupeu, ja poseu després en plan el paper de vehicle autoritzat. Del que van fer les proves i de repente pip, pip, pip. Nosaltres, què estarà passant? Buah, algun pringat que s'està portant la grua al cotxe.
0: Éreu vosaltres.
1: Ja nosaltres.
0: Éreu vosaltres.
1: Ja nosaltres.
0: Heu tornat a Reus, no? Per això, que són bona gent a tocar.
1: Sí, són bona gent. Sí,
2: Ara ja posem el paper, el primer que fem.
1: Literal. La jura de trombonistes d'allà. I nada, vam anar al depòsit. Jo estava tota emprenyada i jo, me cago en Dios. I la Sílvia em va dir, estàvem fora.
0: Espera que farem una cançó amb això.
1: Literal.
0: Us roben els diners. Reus us roba.
1: Reus ens roba.
2: Reus ens roba. Espanya també.
1: També.
0: Parlant amb Testarudes del seu nou disc. Ai, mare, que per cert teniu molts bolos. O sigui, ara ja teniu un mes. Aneu a Galdacau. O sigui, aneu bastant al País Basc.
1: Sí, molt.
0: Us estimen molt, no?
1: Ah, clar, ja. A casa.
0: A casa? Què és? Cosa teva, això, o què?
1: No, no, però suposo que en plan que la música també és molt propera a lo que fem allà.
0: I el 25 de setembre, Festa Major de Barcelona, aneu al Moll de la Fusta, al BAM, dintre de les festes de la Mercè. Suposo que aquest concert fa especial il·lusió, sí, perquè és d'aquests multitudinaris.
2: Sí, sí. De fet, com hi poden dir de moda, ja ha dit, sobretot, passeu-nos els outfits que portareu.
3: Ai, sí, jo m'ho haig de mirar, Déu meu.
2: O sigui, sí, és molt important.
0: O sigui, esteu més preocupades per la roba que per la música,
2: no,
0: o què?
2: No, perquè la música la portem rodada. No, de fet, estem fent petits canvis en el setlist, per això. Especialment pel dia de Mercè, per... ho faríem millor encara.
1: Serà un dia especial, heu de venir, perquè si no, no ho tornareu a veure.
2: Exacte.
0: Exacte, i a més porten 3 mesos pensant en l'outfit, com la gent de la seva generació, imagineu-vos. Sentim relleu sincopat.

0: les Testarudes, aquesta cançó que es diu Relleu sincopat, i aquí us heu deixat acompanyar pel Xèrif Montlleó dels Doctor Calypso, que era una manera també de fer el relleu, que us donessin el passamà, el testimoni, ho necessitàveu, això, o què?
1: Una mica
0: el,
1: sí.
0: El permís, el bateig.
2: Home, i tant.
0: Sí, per què?
1: A més, es van apadrinar un munt.
0: Exacte.
1: Els últims dos anys, jo crec. Vam estar molt amb ells, vam fer com una minigira, bueno, minigira, si es pot dir així.
0: Sí.
1: Vam fer uns quants concerts amb ells, com de teloneres, i va ser molt divertit. Són molt macos tots.
2: Molt bonic.
1: Toquen de puta mare. Què dir, què dir, què dir.
0: Sí, que molt bona relació amb l'escena, sí. No? Podríem
2: sí.
0: dir.
2: I tant.
0: Vosaltres sou amigues entre vosaltres?
2: I tant.
0: A part de...
1: Sí? Sí, al principi no, però ara sí.
2: Sí.
0: Sou una
2: sí
0: família, costava. Diríeu.
1: Sí, sí. Totalment.
2: I amb totes les contres i les parts bones.
1: Sí, total. Ens ho diem tot lo mal, o sea, tot lo que està mal i tot lo que està bé.
3: La confiança dona fàstic, no?
2: Sí,
3: que
2: sí, absolutament.
3: Això.
1: Literal.
0: Escolta, creieu que el negoci musical té uns reptes a afrontar, també amb els grups de dones? Potser, per exemple, deixar de pensar tant en l'estètica i pensar en altres qüestions? O jo què sé, no sé si algun dia en un futur penseu ser mares, per exemple, i... No, mares o... No sé, o poder, d'alguna manera, portar la vostra vida amb la música, aquí hi ha una qüestió,
2: o sigui,
0: és la conciliació. Molta gent té grups de música, quan comença ja a tenir persones dependents o ha de fer les cures amb una altra, ho ha de deixar de fer. Aquest tema en parleu?
2: Doncs no gaire, no. Vivim bastant al dia, nosaltres.
0: Sí, eh?
1: Sí. Sí. I crec que l'única persona que tenia com més pendent ser mare, per exemple, ja està fora del grup.
2: Exacte.
1: Perquè se'n va anar ella, eh?
2: És que ha quedat una mica en plan...
3: L'hem fet fora.
1: L'hem fet fora. No, se'n va anar per altres causes, però bueno, l'estimem molt. La Martina Lau.
0: Ja fareu les assemblees que convingui.
2: Exacte.
0: Quan tingueu una prenyada a l'equip, perquè...
1: Una mini-testa.
0: Mini-testa. Així es deuen anomenar elles, les Testarudes. Doncs escolta, acabem amb un tema vostre, ens acomiadem, aneu-les a veure. Si us agafen pel País Basc, doncs toquen el 18 i el 19 a
1: Galdacao.
0: Galdacao i
1: Escoriatge.
0: Un poble petit, imagino.
1: Sí, o... no molt gros.
0: Molt gros,
2: però molt bonic.
0: Però el 25 de setembre seran per aquí a Barcelona, al Moll de la Fusta, a les festes de la Mercè. I, escolta, acabem amb un últim tema d'aquestes dones. Moltíssimes gràcies a les tres. Jana Blanco, Amaya Hermosa de Mendoza i Laia Pedreño.

0: imaginació en tindrem aquí garantida, ara que ens han deixat les testarudes, que estàvem en el món del soul, l'esca, i ara aquest canvi, aquesta subordinació, aquesta insubordinació, més aviat. Avui estrenem secció amb la Marta Armengol, la veu de la qual segurament us soni d'haver-la sentit interpretar moltes entrevistes en aquest programa. A més d'intèrpret, té, podríem dir, doble, triple vida. La Marta és guionista de ficció, traductora literària i una persona amb moltes, moltes més preguntes que respostes en aquesta vida. Ara, el que no sabeu, o potser sí, perquè la coneixeu, és que és la reina de Vinted, però algun dia ens parlarà de tot això. Per això li vaig proposar que, clar, una dona que li encanta reciclar roba... Estic enrotllant molt. Escolta, Marta Armengol, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, estic molt bé, molt contenta de ser aquí amb tu.
0: Avui no em tradueixis, quan parlo.
1: No, intentaré...
0: En quina llengua
1: no
0: m'intentaries traduir?
1: Uf, no ho sé. He estudiat àrab aquest estiu, vull dir... Tot pot ser.
0: Tot pot ser. Doncs escolta, Habibi, parlarem amb la Marta Armengol de que tu ets una dona que a tu et preocupa la sostenibilitat. I ens vols parlar de sostenibilitat i feminisme.
1: Sí, perquè no sé què és la sostenibilitat ben bé. Aleshores penso, si en parlem, potser...
0: Ho esbrino.
1: Exacte, o potser arribem una mica més lluny. Perquè és complicat, això de la sostenibilitat. Quan més hi penses, a mi realment més dubtes em genera. I començo amb una pregunta que diràs, ara per on surt aquesta? Tu has sentit mai l'insult ser una basic bitch, una perra bàsica?
0: Escolta, a mi t'he de dir la veritat, lo de bitch ho he sentit moltes vegades. Això de basic bitch, la veritat, no ho havia sentit. O sigui, no sé si és que estic una mica desfassada de la vida, però no sé si trobo... O sigui, lo de bitch ho trobo fort, però lo de basic, que et diguin bàsica...
1: És fort, és molt ofensiu, eh? I ser basic va ser durant un temps el pitjor que es podia ser. L'insult, la història d'on ve, és una fantasia. Resulta que el 2015, la Kate Moss va pujar en un avió d'EasyJet, és que la cosa cada vegada millor. I es veu que anava una mica la casito.
0: La casito vols dir torrada?
1: Torradíssima.
0: D'acord.
1: Llavors la van convidar a marxar
0: una mica... Té fama, pobra, té fama.
1: En un vol d'EasyJet, és que imagina't.
0: Sí, sí,
1: la van convidar a marxar una mica per la força i va insultar amb les paraules basic bitch la pilot de l'avió. És que no us ho perdeu.
0: Uau.
1: Aleshores l'insult va córrer per la, com la pólvora per xarxes i es va popularitzar això de dir basic. La basic bitch és una noia doncs, que pren matxa, que va a pilates, així amb conjuntets molt monos, arrapadets, en tons pastel, que van al concert de la Taylor Swift i tot això creient-se molt moderna. Em sembla que es va entenent el concepte, no?
0: Basic bitch, però a mi em sona que, clar, m'estàs parlant del 2015, això està una mica desfassat.
1: Està molt desfassat, ja.
0: O sigui, sí, ja no hem d'insultar ningú així, ja.
1: Bueno, és que llavors ja seràs tu la basic, si vas ni a dir basic bitch a la gent. El cas és que t'acabo de fotre una turra per explicar un insult del 2015, però clar, això va com una centrifugadora i ara vol dir fa... aquest estiu, saps quin insult fa servir el jovent?
0: Quin?
1: Polièster.
0: Polièster? Però polièster. Aquí a Catalunya, la gent
1: no,
0: es diu polièster.
1: Jo crec que encara no ha arribat aquí.
0: No ha arribat,
1: ja hi arribarà.
0: Però espera't.
1: El cas és que fa unes setmanes, o sigui, fa anys gairebé, en llengua de TikTok, perquè tot això va començar a TikTok, us sorprendrà gens saber, es va fer servir l'adjectiu polièster per referir-se a muntatges de vídeos una mica poc sofisticats, una mica rònecs, per dir-ho d'alguna manera. Però molt aviat, és a dir, 5 minuts després, ja el significat es va ampliar i ara es fa servir per tot allò que té una pàtina com de falsedat, de poca autenticitat, de coses poc genuïnes. Dic ara, però jo crec que això ja ha passat de moda, eh? Vull dir, potser...
0: Sí, perquè a TikTok tot passa molt ràpid.
1: Rapidíssim.
0: Però clar, tu si li dius amb algú pel carrer, polièster, no, ho pillarà o no ho pillarà?
1: Jo no sé si ha arribat encara a la llengua de fora de xarxes. Clar, és que els que estem crònicament online ens acabem pensant que això és la realitat, no és una mica la caverna platònica.
0: Clar, clar, clar. Però tu això ho has vingut, tu has portat al terreny, bàsicament, perquè el polièster, clar, de sostenible no en té gens.
1: Clar, perquè a més em cridava molt l'atenció de com és que una fibra, no, un teixit, que és tan ubicu que ara mateix és a tot arreu, per què ara és el mal? No? I llavors vaig començar a pensar, d'on ve això? Tu saps quan polièster portes posat ara mateix?
0: No ho sé, t'enganyaria. Jo, si vols, m'ho puc inventar, però no.
1: Vale, no ho sabem. Jo tampoc ho sé, perquè, de fet, m'he parat a mirar-ho i la camisa que porto ni porta l'etiqueta de
0: clar,
1: condició.
0: I a més els microplàstics. És que potser em portem clar. A les pestanyes, també t'ho diré.
1: Ja hi arribarem. Però la qüestió és que això de les etiquetes és interessant, perquè fins i tot si llegissis religiosament el que posa la teva samarreta cada matí, resulta que la Unió Europea té una iniciativa

0: de Vigilància del Mercat, i el 2025 va encarregar un informe que va determinar que gairebé un 40% de l'etiquetat de la roba és erroni.
1: És
0: a dir,
1: és mentida.
0: Que no porta els percentatges adients que diu.
1: Sí.
0: I en el cas de les barreges de fibres sintètiques, aquest marge d'error arriba fins al 60%.
1: És a dir, o sigui, que no us creieu res del que posa l'etiqueta.
0: No us creieu res.
1: No llegiu res, bàsicament.

0: m'agrada que em posis aquesta cançó. Polyester Bright, o sigui, la nòvia de Polyester. Va perfecta per això que hem de parlar. Això, el que em deies, que no ens en fiem de les etiquetes, que és tot mentida.
1: No ens en refiem de les etiquetes, perquè... A veure, ara hem d'anar una mica enrere en el temps. Perquè jo vaig començar a mirar... Tu com vas de química, Montse Virgili?
0: Jo, mira, vaig petar-me el Quimistefa, gairebé deixo... provoco un incendi a casa i no sé gaire res més.
1: Vale, estem arreglades, perquè jo no vaig anar més de lo de tenir el midó de la patata. Però bueno, sent molt senzilles, el que jo he arribat a entendre és que el polièster i les fibres derivades, com el nylon, que de fet és anterior al polièster, es van patentar als anys 20 a Anglaterra i que molt aviat doncs, van arrasar la indústria del tèxtil perquè permetien fer teixits més barats, això per començar, això és molt important que ho tinguem present, que imitaven les propietats d'altres teixits més complicats o més cars de fer i que doncs, suportaven molt millor que el teixit les fibres naturals, els tenyits. Aleshores, a tu què et sona que sigui... Què diries que va ser la primera peça de roba que es va fer tota de fibres artificials?
0: Mira, no sé, em llenço la carretera, però jo diria que les mitges.
1: Efectivament, no sé. Les mitges de nylon van ser el primer gran èxit de les fibres sintètiques. Per què? Perquè el nylon imitava molt bé la seda i era molt més resistent. Ara, dic amb molt èxit i no en van tenir tant al principi, perquè, de fet, DuPont, la primera empresa en comercialitzar massivament les mitges de nylon, va haver de repensar una mica la seva estratègia de màrqueting, perquè les van començar a anunciar que tenien un teixit miraculós, que era millor que la seda, que era més fort que l'acer, i llavors la gent es va cagar una mica, perquè van dir, home, a veure si jo ara m'he d'estripar les mitges per, jo que sé, arrencar-me-les, i no es pot, no? I diguem que aquests teixits nous i miraculosos, al principi, van suscitar una mica de desconfiança.
0: Clar, perquè què millor que t'arrenquin les mitges?
1: Què millor?
0: Però... Què millor que t'hi facin una carrera?
1: Per altra banda, què pitjor que se't faci una carrera just estrenant unes mitges?
0: Però també és veritat, tant de bo unes mitges que no es trenquessin mai, eh? Això sí. Encara és difícil d'aconseguir.
1: Mira, hem portat humans i altres espècies animals a l'espai i encara no tenim mitges que no se'ls hi facin carreres.
0: Tens tota la raó. És terrible, és terrible. Escolta, no tenim mitges indestructibles, o pràcticament encara no ho hem aconseguit, però som feliços per sempre amb aquests nous teixits del futur que suposo que ens portaran en algun lloc.
1: Sí. No tant, perquè diguéssim que hi ha hagut moltes avançades i retrocessos amb això. Les mitges de nylon van desaparèixer pràcticament durant la Segona Guerra Mundial, on tot el teixit sintètic va anar doncs, a l'esforç bèl·lic a fer paracaigudes, cinturons, etc etc. I, de fet, es diu que d'aquí, faig un petit incís per dir que d'aquí, lo de depilar-se les cames, hi ha una llegenda urbana que diu que ve d'aquí, que no tenir mitges, el que van fer les dones va ser passar-se la gilet del marit i pintar-se la costura de la mitja darrere de la cama amb eyeliner. I aquí gilet va veure un filon i la resta és història. Però vaja, que les fibres sintètiques...
0: Un dia parlarem de la depilació,
1: home, tenim aquí una temporada
0: aquí,
1: sencera,
0: aquí tenim molt de tema.
1: Hi ha molt de tema.
0: Sí.
1: Però el cas és que, un cop van tornar, a poc, les fibres sintètiques es van anar incorporant a tota mena de peces de roba. Donat que el polièster, per començar, és més barat de produir que el nylon i que gairebé no absorbeix aigua, per tant, doncs, dissimula molt bé la suor, algú va tenir la idea de començar a fer roba esportiva doncs, feta de polièster. I quan algú, un crani privilegiat des d'aquí... t'enviem molts petonets, va tenir la idea d'incorporar l'elastà...
0: M'encanta perquè s'ho fa sola. Digues.
1: M'ho faig jo sola. L'elastà, que potser us sonarà perquè també té el nom comercial del licra, és quan vam començar a poder fer zumba sense que les malles de 100% cotó ens acabessin pels turmells i portar el pitram ben agafadet. I aquí faig un altre incís. Tu sabies que el primer sostenidor esportiu és del 1977?
0: No en tenia ni idea.
1: No en tenies ni idea. I que el van fer cosint dos suspensoris masculins per llogar-hi cadires.
0: Un dia també t'explicaré que els sostenidors de tota la vida, aquells que hem portat després d'aros, etc, van sortir tots d'un cotxe. O sigui,
1: sí,
0: dels cotxes. Sí, el senyor de la Ford li sobraven els metalls dels parafangs i va fer aros. Sí, és que tot és molt romàntic.
1: Li sobraven metalls dels parafangs i els... O sigui...
0: Sí, són aros, són el que després...
1: L'aro...
0: Van sobrar molts,
1: Increïble.
0: Van sobrar molts parafangs.
1: Sí. Em quedo sense parir.

0: aquest programa ja portem des de fa dues setmanes tot d'excuses per posar Dolly Parton a totes hores. I tu dius que volies posar-la cada dia que vinguis, posaràs una cançó de la Dolly.
1: Jo crec que hi ha una cançó de la Dolly per tot. En aquest cas parla de com la Dolly s'enamora d'un magnat i creu que els seus pous de petroli li solucionaran la vida.
0: Escolta'm, parlàvem de sostens, parlàvem de mitges, parlàvem de polièster, que és el tema d'avui amb la Marta Armengol. Cap a on anem ara? Perquè jo això estic a punt d'arrencar-me les mitges, també, que no porto.
1: Passa una cosa curiosa, i és que avui els teixits sintètics tornen a suscitar desconfiança i fins i tot pànic, com ho van fer al principi amb les mitges de DuPont. Ara parlem de com el polièster, el nylon, etc., deixen anar aquests microplàstics, que són perjudicials pel medi ambient i que també se'ns acumulen a la pell i al sistema endocrí, amb possibles efectes en la salut, que ara mateix s'estan estudiant. Què passa? Que dius, bueno, doncs què fem? Tornem a tot 100% cotó, 100% lli, 100% cànem...
0: Ara hi ha tota una tendència d'això.
1: Hi ha una tendència, i està molt bé. Jo crec que és una cosa interessant, sens dubte.
0: Però com... tu vols tenir els pits ben agafats,
1: jo vull tenir els pits ben agafats. Jo vull poder continuar fent zumba, per favor. El que passa és que jo crec que quan surt una reivindicació, quan surt una demanda, és interessant veure qui la fa. I en el cas d'aquesta demanda de tornar al 100% cotó, en el cas dels Estats Units, és interessant que qui hi ha al darrere és aquest moviment MAHA, Make America Healthy Again, liderats per RFK, secretari de Salut i Serveis Humans, que potser us sonarà doncs, per les seves declaracions antivacunes, pel fet que aquest estiu hi ha hagut un brot de ciclospora en enciams que ha provocat diarrea explosiva per tot els Estats Units, i també el responsable de que estiguin sortint casos de xarampió com bolets arreu del país. I,
0: doncs, sí, un home de fiar.
1: Sí, sí, de tota confiança. I està apuntalat, doncs, per les anomenades MAHA Moms, les mames MAHA, que són doncs, aquest moviment de dones, en la seva majoria mares, que defensen doncs, un estil de vida més saludable pel que fa a l'alimentació i a l'estil de vida. Direm.
0: Però això, clar, d'entrada, diríem, no és dolent, això.
1: No és gens dolent. Un rellotge espatllat dona l'hora exacta dues vegades al dia, Montse. El cas és que, si mires una mica, t'acabes adonant que tot això ve, no? Sembla ja un thriller d'aquests dels anys 70 paranoics, que tot això ve d'una idea, d'una intenció de revitalitzar la indústria cotonera d'Estats Units.
0: O sigui, hi ha un negoci darrere i, si no, no som ningú, oi?
1: No donar puntada sense fi.
0: Ai, mare meva, jo no sé què fer amb les mitges que tinc al calaix, que en tinc moltes, i ara no sé, m'estàs trencant el cor.
1: Mira, jo crec que les mitges, doncs ara ja, si ja les tenim, ens les hem de posar fins que siguin més forat que nylon, perquè al final el millor residu és el que no es genera. I personalment m'encantaria dir-te, no, hem de fer això, però és que jo no ho sé, Montse. Jo tinc moltes preguntes i tinc moltes respostes. També és veritat que, més veritat que mai, que no hi ha consum ètic sota el capitalisme, però això no ens ha d'eximir d'intentar fer-ho una miqueta millor, una mica rona. I res.
0: Però què proposes que fem les mitges?
1: Mira...
0: O sigui, que les gastem fins que...
1: Home, gastem-les, sí. Clar, posem de moda el punk i així ens les podrem posar en carreres, no sé.
0: Exacte, alguna cosa. I, mira, jo no vull acabar aquesta secció sense que em diguis a qui insultaries amb el nom de polièster. O sigui, ara mateix, a quina persona li diries ets un polièster?
1: Uf, és que...
0: És a dir, el que dius, el que fas, el que ets, sí, sí, és contaminant.
1: És que és molt ofensiu. Jo sóc molt poc faltona. Llavors, yeah, saps a qui li diria? No li diria a una persona. Ara mateix,
0: a
1: li diria...
0: Mira, un col·lectiu.
1: Sí, li diria a la indústria de Hollywood, perquè aquest estiu he estat més conscient que mai que no hi ha cap actriu de més de 35 anys ara mateix que no s'hagi fet punxi-punxi. I a mi em deixa...
0: O sigui, que no s'hagi operat de cirurgia,
1: sí,
0: estètica.
1: Bueno, que no s'hagi posat botox, sí. No? Que no, és a dir, que no hagi hipotecat la seva eina de treball per posar-se una expressió de cartró-pedra i que la continuïn cridant per fer anuncis de perfums i de maquillatge, i si no hi ha una cosa més polièster que això, doncs que baixi la Dolly i ho vegi.
0: Marta Armengol, fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, les dones i els dies. Moltes gràcies.
1: A vosaltres, fins a la propera.
0: Ja veieu que té rotllo per estona, aquesta dona. I nosaltres ho deixem aquí, amb aquest programa que hem fet, com sempre, Albert Castellví, Roser Pereira Moragas, Mireia Isar, Cèlia Forment, Josep Maria Campillo i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem demà a les 11 de la nit amb moltes dones que són adoptades, que han viscut tota la seva vida, han crescut com a persones adoptades. Parlarem de tot el que els hi passa, com ho viuen, a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Molt bona nit. Vos informa Nando Sonoguera. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'impliquin. Serà el Consell d'Educació de Catalunya, on estan representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu.
2: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: A la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista i en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més notícies, Ignasi Abad.
3: Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. El president nord-americà insisteix que no s'ha de posar fre al seu desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més amb ell de president. Pequín vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà de manera ordenada. De la seva banda, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en intel·ligència artificial per protegir i millor la privacitat dels seus usuaris per reduir la dependència tecnològica dels Estats Units i la Xina.
1: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. L'increment s'explica pels canvis en les penes als multireincidents. Els sindicats de presons alerten de l'efecte que té aquest increment de població reclusa i demanen més recursos. Una reclamació que també fa Gemma Soriano, portavó de l'Associació de Famílies de Presons de Catalunya.
4: S'hauria d'incrementar és mesures mèdiques, reinserció, llocs de treball, llocs de feina i no pas presons, perquè les presons no han d'existir.
3: L'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa que havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i han confirmat fonts de l'armada espanyola a la qual pertany el militar. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos, tot i que ella nega cap vinculació. El cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva.
1: Woody Allen rodarà la seva nova pel·lícula a Madrid i l'actor barceloní Peter Vives en serà el protagonista. El rodatge de la nova comèdia del director nord-americà començarà el 5 d'octubre i tindrà Aranjuez com un dels escenaris principals. Ho ha anunciat aquest dilluns el govern de la Comunitat de Madrid, que patrocina la producció juntament amb l'Ajuntament de la capital espanyola. Serà la tercera vegada que Allen roda a l'estat espanyol després d'haver-hi filmat les comèdies Vicky Cristina Barcelona i Rifkin's Festival.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant una guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons, i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que aquest dilluns han confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la banda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. La gira passarà per Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Roma, París, Amsterdam o Múnich, entre altres ciutats europees. Esports, Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb el Barça.
1: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: Aquest dimarts, a la sisena jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Madrid jugarà al camp de l'Elx.
1: Mentrestant, el Villarreal 1, Betis 2 ha tancat la jornada número 5 i els andalusos són tercers empatats a punts amb el Real Madrid.
0: A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
1: I en bàsquet es descarta una lesió important de l'escorta del Barça, Darío Brizuela. El jugador no té lesions òssies ni articulars importants i l'evolució marcarà la seva disponibilitat. En canvi, a l'Ilerna Lleida, el pivot Autamane Diagne té un trencament de lligament en creuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada.
2: Fins aquí les notícies. La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
3: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
2: Que està en constant evolució.
4: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
2: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
5: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
6: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: Avui ha estat un dilluns d'anar collint oients allà per on passava, de persones que escolteu aquest programa des de fa molt de temps, però que encara no heu trucat mai. I m'he passat el dia fent una crida a la participació. Semblava que fossin les eleccions i que demanés a la ciutadania que anés a votar. Però no. Només els demanava que, si sabien les històries que es couen dins d'aquest programa i si em deien que esperaven a les 12 a veure quina una me n'havia passat, doncs que pel mateix preu podien trucar algun dia per encara poder escoltar més veus de tots els ignorants que sou sempre a l'altra banda. Em posaré dos exemples. La farmacèutica del meu barri, on avui he anat a comprar algunes coses, m'ha explicat que la seva mare, la Teresa, ens escolta cada dia. Ara deu passar una vergonya aquesta dona quan senti això, que després l'endemà la truca per explicar-li tot el que s'ha dit i el que ha passat al programa, com qui fa la crònica d'un espectacle teatral, però en aquest cas fent tots els spoilers del món, perquè li he dit fins i tot que al cap de setmana m'han picat els mosquits. I el segon exemple és el d'una persona que he anat a entrevistar. No us dic res més perquè ja escoltareu aviat aquesta conversa, que crec que us agradarà molt. I quan ha obert la porta i m'ha vist, per poc que no cau de cul a terra, més contenta l'Anna Maria no podia estar que jo m'assegués al seu sofà i xerrés una estona amb ella. Diu que ens escolta des de fa anys, que a vegades s'adorm, però que tampoc no ha trucat mai. Però també sabia tot el que va passar ahir amb les formigues i amb els remeis per fer-les desaparèixer. Segur que avui en continuarem parlant. Així que aprofito per demanar-vos a tots els que hi sou sense fer soroll que deixeu la vergonya sota el llit, perquè com més serem, més riurem, oi? I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Sílvia Andrés, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, com esteu? Són les 12 ja i 10 minuts. Arrenquem aquí una nova edició de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, a través dels vostres testimonis, les vostres preguntes, les vostres respostes, reflexions, felicitacions i crítiques, que també entren. Sabeu que, a més del telèfon del directe, el 93207474, teniu el de WhatsApp, que el feu servir a vegades al mateix moment que escolteu el programa, i nosaltres sempre emetem aquests missatges l'endemà o al cap de dos dies, depenent de com anem de missatges i de trucades. I avui en aquest missatge de WhatsApp, el 667-220-148, i ens hem trobat aquesta resposta de la Lourdes.
2: Mira, acabo de sentir una senyora que ha comentat sobre les ungles, que creixien més les de les mans que les dels peus. No és a tothom. Segons quines persones els hi creixen més, els de les mans o els de les peus, hi ha algú que per igual, però no sé per què, aquest motiu no li puc dir, però que no és a tothom. Com ella ha dit molt bé, que almenys amb ella, ho dic perquè no ens fem la idea de que tothom. No, això és una cosa molt aleatòria. No sé el motiu.
0: Doncs hi deu haver el grup de que els hi creixen més les ungles dels peus i el grup que li creixen més les ungles de les mans. En tot cas, buscarem un expert a veure que ens ho expliqui, si realment depèn de la persona, creixen més unes o unes altres, o depèn de les sabates que portem, o depèn de quina, potser de quina activitat fem amb les mans, vés a saber. Però està bé la apreciació que feia la Lourdes. Diria que va ser la Montserrat de Mataró qui feia aquesta pregunta. Justament, la Montserrat des de Mataró ens ha fet una resposta per un altre oient.
3: Que recordàveu preguntes que hi ha sense contestar. Aquesta que parlàveu de l'arròs, si és dolent, si pot ser dolent menjar arròs cada dia. Recordo aquest apocontó que us he dit jo que anava, que són coreans, o sigui, i a la consulta hi ha la seva senyora també que està a recepció. I parlant, allà un dia amb ella, i parlant, i també amb ell, sobre l'arròs, es veu que allà, a Corea, es menja arròs, però cada dia, inclús, es veu que tenen uns aparells que són com unes cassoletes expresses només per l'arròs, i que a casa seva sempre hi ha arròs acabat de fer, o sigui, no sé, que és com una religió, el menjar l'arròs, no sé el què. La qüestió que no pot ser dolent. De veritat, no pot ser dolent. Suposo que si t'empatxes massa potser va restret, no? Però, bueno, menjar arròs cada dia, mira, bevent força aigua potser també ajuda.
4: Doncs aquesta és l'experiència de la Montserrat de Mataró. De fet, és veritat, Montserrat, molts països asiàtics fan servir l'arròs com a pa, és el seu pa. I en lloc d'acompanyar les coses amb un trosset de pa, ho fan amb arròs, i ben bé que estan de salut. Doncs els que són això, coreans, japonesos, xinesos, realment l'arròs ells el mengen cada dia. Va, que ens truca. Per primera vegada, o sigui, això ja ho dic, a més, avui ho deia amb aquestes persones que m'he trobat. Em fa tanta il·lusió quan truca algú per primera vegada, així que ara rebríem una forta abraçada, justament una coetània meva, com a mínim de nom, és la Marta, des de Barcelona. Bona nit, Marta.
5: Hola, bona nit.
4: Que contenta que estic, que hagis trucat. No has trucat mai?
5: No. T'havia escoltat moltes vegades, però no havia trucat mai, no.
4: Doncs...
5: perquè... no tenia jo una pregunta feta, però...
4: avui
5: potser que fa 10 anys que vaig fer la teva primera novel·la... bueno, aquells primers contes.
4: Sí, senyora. Fa 10 anys, sí. Fa 10 anys, correcte.
5: Vaig anar a la presentació i va ser superamable amb mi.
4: Sí? Oh, quina sort, que si no, ara em dius...
5: No, és superamable amb tothom, però aquell dia jo estava fatal, o sigui, estava passant un molt mal moment i va ser superamable i res, que ja que no havia trucat mai, tampoc és que tingui una pregunta, perquè avui el teu home m'ha fot una bomba d'aquelles... però bueno, no passa res. O sigui, que deixa el versió, però bueno.
4: Però, a veure, això ho ha dit en una entrevista, no?
5: Ho ha dit en una entrevista, sí.
4: Ja l'he vist.
5: Ja t'ha arribat alguna cosa, no?
4: No, és que ho estava mirant.
5: No. L'únic que volia dir és, o sigui, tu ara ja fa molts anys que fas novel·les, però tornaràs als contes?
4: A fer contes? Home, algun dia sí, perquè m'agraden molt els contes a mi, Fem una secció de contes, a mi sí m'agraden. El pròxim no serà de contes, però sí. Em passa que necessito pensar-los molt bé, perquè, clar, quan fas molts contes se t'acaben els temes. Però sí, és un gènere que a mi m'agrada molt, el conte. De fet, m'agrada gairebé més que el de la novel·la, mira què et dic.
5: Sí?
4: A mi sí.
5: Ens tens una mica oblidats, Clar,
4: ja.
5: El Quim Monzó s'ha retirat, el Pàmies no sé quan, i ja et tenia tu, i coi, que no... I dic, vale, les novel·les no estan malament, de veritat, també les gaudeixo. Però els contes tenien el seu plus.
4: Doncs va, Marta, va, que com que no has trucat mai, és la primera vegada que truques, i a sobre em preguntes això, escolta, et tindré en els meus pensaments per fer-ne una altra de contes. Vinga, va.
5: Molt bé, doncs escolta, bona temporada.
4: Moltes gràcies per trucar. I...
5: un petó al Toni i als projectes nous que té i tota la sort.
4: No plega pas ara, ni molt menys, No.
5: D'acord. No. Sí, és que aquesta és... però jo sóc una fan aferrima del versió, i com sé que t'escolta, doncs mira, dic, mira, avui...
4: pam, no?
5: Avui els tinc a tots dos allà potser al mateix moment. Que també, dic, avui he vist dones de ràdio i dic... coi,
4: sí, que bona que és aquesta obra.
5: Bueno, espero que te l'hagi pogut gravar al Movistar.
4: Però
5: perquè...
4: la vaig anar a veure, La vaig anar a veure.
5: Ja, bueno, però és veritat que com en directe res, Però... clar. Ja que no la tornaran a fer, perquè sé que torna al diari de Grey, però ara ja té una altra cosa i no sé si Dones de Ràdio tornarà. Aleshores, tenir-la gravada, jo tinc la dels Flotats, i tornar a veure els Atmallers d'Estan Batuts o el Sí per un No, o és una meravella.
4: És una meravella.
5: Aleshores dius, pues, mira, si la tens...
4: I a més l'han fet avui a TV3, que sí?
5: Avui.
4: Sí, m'ha semblat estrany, un dilluns, no? Programa una hora així, que no és festiu.
5: Bueno, TV3 té aquestes coses que porta una cosa molt rara, o sigui...
4: Bueno, ja ho he vist.
5: Jo estic amb tota la penya que t'ha caixat aquest estiu d'aquesta programació estranya, que no hi havia gaire on agafar-se, però bueno, escolta...
4: Però mira, avui has disfrutat, així que aprofitem.
5: Però avui han donat Dones de Ràdio i això és... bueno,
4: és
5: la veritat és que s'ha de recuperar el teatre, ja que... potser no tothom pot anar-hi, perquè clar, és a Barcelona, molt com, pues, escolta, pues, donar-ho per la tele també està bé.
4: I
5: vale, Joan Pere m'encanta, però ja, a ja, mi també ja, m'agraden altres
4: coses. Clar. Molt bé, Marta, escolta'm, prenc nota de tot. Moltíssimes gràcies per la trucada.
5: A tu.
4: Que vagi molt bé, bona nit.
5: Adéu, bona Adeu. Nit, gràcies.
4: Adéu. La Neus, des de l'Eixample, bona nit.
6: Hola, bona nit, Marta.
4: Què tal?
6: Mira, ahir nit et vaig estar escoltant i al final el conte de, que veu narrar,
4: sí,
6: l'Empar Moliner, sí, bueno, de veritat és que va arribar un moment que jo estava a l'òptica i m'estava estressant només de pensar els pensaments que tenia aquesta pobra dona. Arribava un punt que li anava dient, per què no li dius? Per què no li dius? Perquè, clar, és que anava menjant el cervell constantment, que si ara aquesta, que si ara altra, que si ara Andrés...
4: I sense fer res, no? Sí.
6: I sense fer res. I llavors jo em pensava... Jo estava a l'òptica i li estava dient, però que, per què no t'aixeques i ja li dius? I, bueno, quan t'agafi i se'n va, penso... Jo no havia llegit... Bueno, no he llegit res de l'Empar Moliner, sí que l'he escoltada per...
4: És molt bona.
6: I sempre la trobo una mica pallassa, saps? Vull dir, a veure, considero una persona pues, molt culta i tal, però sempre té aquest deix així una mica, no?
4: Sí, irònic. Però sí, els contes són boníssims, els contes.
6: Sí, pues no, vull dir, compraré...
4: Els has de llegir. A veure si algú de pròxim no, els compres, o si són llibres antics, que te'ls deixin. Ja
6: sí,
4: està.
6: No, si no, aniré a la biblioteca i a lo millor pues, ja del sat.
4: Molt bé.
6: I una altra cosa que volia comentar.
4: Digues.
6: Mira, avui, quan el senyor Illa, el senyor president, ha fet sobre el tema aquest que vol el 6% a l'educació i tal, i que vol posar tots els aires acondicionats a les escoles i tal, bueno, resulta que els meus nets, bueno, ara va la meva neta ja en una escola, que hi sempre hi ha hagut aire acondicionat. Però resulta que avui ha vingut a casa i em diu, àvia, tu no saps la calor que he passat avui a l'ambient, perquè va a una escola d'aquestes més modernes i ja no li diuen aules, li diuen ambient.
4: Ah, sí? Ambients?
6: Sí.
4: No són aules? Ni classes ni aules, són ambients?
6: Són ambients, perquè treballen sobre projectes i llavors pues, és l'ambient i a l'aula li posen un nom que l'escolleixen entre tots els infants, perquè no són alumnes, són infants.
4: Són infants,
6: bueno, d'acord. Són aquestes escoles d'educació viva que se'n diu, que em sembla molt bé, que el vocabulari és diferent.
4: És diferent, sí.
6: Sí. Llavors resulta que, clar, jo penso, si aquesta escola van obrir el dia 8, bueno, en teoria, vale?
4: Sí.
6: I avui estem a dia 14...
4: Sí, 14, vale? 15, havent, ja, sí.
6: Sí, havent-hi un pont al mig, com és que no hi ha un servei de manteniment a les escoles abans d'obrir les escoles que vegin si tots els aires condicionats funcionen o no funcionen?
4: Però és que no anava o és que no l'han encès?
6: Estava espatllat. Segons ella em diu, estava espatllat. I ara ens han anat amb un altre ambient que fa en anglès i diu, ai, ja, allà s'estava la mar de bé. Però clar, imagina't, si hem tingut que anar al pati i n'he posat morena, perquè clar, amb la calor que feia,
4: sí,
6: i clar, després hem anat a l'ambient i ja estava tota enganxosa. Llavors, jo ja sé, perquè jo també he estat treballant amb escoles públiques, que realment el servei de manteniment que dona l'Ajuntament és molt pobre, val? És molt pobre. Suposo que només hi ha una o dues empreses per tota Barcelona i que clar, no donen abast
4: arreglar coses, clar.
6: Però,
4: home, que s'hauria de fer un manteniment i abans del setembre mirar que tot funcioni.
6: Exactament.
4: Perquè vull dir, no s'acaba la calor amb l'agost.
6: No, exacte, no? I llavors, a veure, el juliol, fins al 15 de juliol, em sembla que els mestres, bueno, els cossos directius estan a les escoles. Vull dir, no costa fer res, pues, fer un manteniment.
4: Sí.
6: No? Vull dir, hi ha escoles pues, que fan obres i altres que no. Però vull dir, ja sé que és complicat, perquè és una qüestió econòmica,
4: ja.
6: Val? Però clar, m'ha fet gràcia perquè he dit, no, farem que totes les escoles d'aquí al 2030 o 31 estiguin totes amb aires acondicionats. Sí, sí, posaran els aires condicionats, però si després no hi ha ningú al principi del curs que els revisi i que els posi en marxa abans que la canalla entri a les escoles,
4: sí, sí.
6: Per què servirà tot això?
4: No, perquè no vagin els aires, clar. Si no es fa el manteniment com toca, no aniran, està claríssim.
6: I després, una altra cosa, jo no sé qui neteja els filtres, que això és una altra cosa que, saps, això m'he pensat jo, no? Vull dir, a casa tens aire condicionat i quan neteja els filtres. hi ha algú que es dediqui a netejar els filtres de les aules? Clar, que a cada aula hi ha un aire condicionat.
4: Home, el tècnic que ve ho hauria de fer, en principi.
6: No ho sé. Bueno, a veure, en principi. Són suposicions meves, saps?
4: Ja, ja, ja.
6: No, però m'ha fet molta gràcia perquè, bueno, és un infant de 8 anys i, clar, pues ella ha estat... Àvia, és que... no funcionava.
4: Ja, ja, clar. Dius, quatre dies que fa que ha començat el curs i ja
6: clar,
4: no funciona.
6: Clar, dius, perquè mira, sí, sí. Si això hagués sigut el mes de juny o el maig que posen a l'aire, perquè clar, en aquestes aules en aquest, estan en un edifici de mòduls. Llavors, pues, clar, les finestres són bastant hermètiques i també hi ha un sistema d'aire a tota l'escola.
4: Ja.
6: Clar, si no funciona a l'aire condicionat, diguéssim, pel fred, igual no funcionarà per la, quan arribi el fred.
4: Sí, sí, per fer, per fer escalfor. Sí, sí, bueno, bona reflexió, molt bé.
6: Sí, és una reflexió de que vull dir, penso que sí, sí, que molt bé que es gastin molts cèntims, però que realment...
4: Que comptin amb el manteniment, sí, sí.
6: Que també hi hagi un manteniment adient a tot el servei que volen donar. Perquè si no... malgrat els cetis que es vagin a gastar o els milions d'euros que es vagin a gastar per fer tot això.
4: Exacte. Molt bé, Neus, doncs, gràcies per compartir-ho.
6: Bona nit.
4: Bona nit, adéu-siau.
6: I fins aviat.
4: I fins aviat.
6: Adéu.
4: Adéu. En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit.
7: Bona nit, Marta.
4: Com estàs?
7: Una pregunta.
4: A veure.
7: Avui m'he fixat en una grua d'aquestes que fan les obres, que aixequen pisos, i saps
4: sí.
7: Què vull dir? Aquestes
4: sí.
7: Que són d'una alçada.
4: Tan altes, no? Sí.
7: Sí, considerable, que no sé si deuen fer 20 metres o així, es fa tampoc no sé calcular, no? Per fer 4 o 5 pisos d'alçada, doncs han de fer una alçada alta, diguéssim, sí. Considerable. Bé, esclar, aquestes dues, jo sé que baix, a la base, tenen com un bon... estan ben falcades amb formigó i tot això, perquè no es moguin amb el vent ni així, no?
4: Uh-huh.
7: I a dalt, el que és la part que no agafen el material, també
4: sí.
7: He vist que hi havia com uns blocs de ciment allà per fer el contrapès,
4: sí.
7: Diguéssim, no?
4: Sí.
7: I jo penso, he pensat, bueno, molt bé, com... hi ha un pes a l'altre cantó, és lògic que hi hagi el contrapès aquest d'aquí perquè giri i que no es tombi. Però estava parada i només hi havia el contrapès i a l'altre costat no hi havia res. I com és que després així això s'aguanti tan bé, no?
4: Ja ho entenc. La part llarga no té res i la part curteta de dalt és la que té el contrapès, no?
7: Ah, això mateix,
4: sí. Sí, sí, sí.
7: Sí, sí, sí. Vull dir que no...
4: És a dir, necessitem un tècnic de grues que ens expliqui com funciona l'estabilitat de les grues, no?
7: Ah, exactament.
4: Sí.
7: I després tinc com una mena de denúncia contra una cosa que m'estimo molt, que és la Generalitat. Perquè vol aprovar l'any que ve, el 2027, aquell pla que se'n diu Plater, que és un pla d'això de l'ecologia.
4: Mm.
7: Que dels molins d'energia
4: eòlica
7: i també els de la fotovoltaica, perquè es veu que a cada comarca hi ha d'haver un d'aquests de vent, diguéssim,
4: sí,
7: i a cada municipi han de poder fabricar, autofabricar-se un número determinat de megawatts d'electricitat. Bé, esclar, però això, la Generalitat fa com aquell en Quim Mas Ferrer com tira el dard, i diu, aquí, aquí n'hi posarem un, aquí n'hi posarem un altre i tot això. I el municipi, en el seu terreny, no pot decidir res.
4: Ja.
7: La Generalitat, un cop sigui això aprovat, no necessita permisos d'obres ni permís a l'Ajuntament. És una imposició amb totes les de la llei, al meu parer. Perquè, és clar, si hi ha un consens, si hi ha una mica de consens entre dos, tres municipis, que d'allò... Bueno, jo ho sé perquè aquí a l'Empordà ens en posen un, que tots hi estan, 8 municipis i estan en contra, però ja saben que...
4: Si no hi ha res a fer.
7: Sí, no hi ha gaire res a fer. I això... mira que hi ha puestos per posar-ne, que si allò de les autopistes, que si els aparcaments, impostos que diu no, però aquest no els interessa perquè volen posar els impostos que l'empresa que fa és la que guanya i té la concessió i tot això, o sigui, és privat en definitiva, sembla que és públic i d'allò.
4: Feta la queixa,
7: encara ara m'he despistat perquè anava a dir una altra cosa i m'he despistat referent-hi. Ah, sí, que falta tanta energia i Espanya ven electricitat al Marroc. O sigui, I si ens en faltés, la comprarem a França, que allà la fan centrals nuclears. Que si explota una central nuclear, nosaltres no, com que tenim els Pirineus, no quedarem pas afectats.
4: No, gens, no.
7: Gens ni mica. Ara aquí no en volem, perquè, les centrals nuclears són perilloses. Però, clar, si són aquí a 80 o 100 quilòmetres, són perilloses igual, eh?
4: Sí, o sigui que
7: estem una mica subjectes a interessos, eh?
4: Ja. Doncs tot, feta la denúncia, Joaquim, i la queixa, d'acord?
7: Molt bé.
4: Moltes gràcies. Bona nit.
7: Bona nit.
4: La Marina, des de Barcelona, bona nit. Marina.
8: Hola, bona nit.
4: Bona nit
8: a tothom. Bé, jo volia preguntar un tema que, a veure si em diguessin a on puc trobar velletes ecològiques o fragones ecològiques que no cal posar detergent, que queda com una patena, perquè un dia em van regalar una propaganda, bueno, ho vaig veure jo directe al puesto, no me recordo un test ni com se diu, però queda tot superbé i no has de ficar detergents. Jo els detergents en tenim aquí a casa, però hi ha aquestes pudors tan fortes, bueno, olors tan fortes que algunes són, això a mi no m'agrada.
4: No t'agrada. Per tant, on pots trobar aquestes velletes ecològiques, no?
8: Velletes i agafes fregues, o sigui, la fragona també queda neta.
4: Ja.
8: Perquè jo aquestes coses tan agressives, doncs no m'agraden.
4: Ja.
8: No m'agraden mai, però tolero, però no... Jo mateixa sí que puc escollir a on s'hi pot anar, a quines botigues, encara que m'imagino alguna, però no he anat.
4: D'acord, doncs a veure si algú...
8: Que m'ho puguin dir, però directe, no Amazon i tot això...
4: No, d'anar a una botiga física i dir, hola, bon dia, vinc a buscar això. Sí. Exacte.
8: No, perquè ho trobo que està bé també a distància, perquè, escolta'm, a vegades no pots anar.
4: No,
8: que... Això trobo coses molt bones de la tecnologia i d'avui dia. El que passa és que ara que me'n recordo, mira, l'intel·ligència aquesta que sortirà, i moltes coses has d'agrair molt, perquè per mi mateix se'm va molt bé el mòbil aquest, que tinc, que em llegeix, que no sé què, que puc mirar cap aquí o m'he d'ampliar, el que sigui, però penso que jo, quan hi ha una intel·ligència artificial, si jo faig una cançó, un escrit, no m'agrada que m'ho digui l'intel·ligència, la vull fer jo al meu gust.
4: Llavors
8: hi ha gent que s'acomodarà o per aconseguir algo foscaran allí i dirà, esto tiene que ser aquí, sí.
4: I una no farà res.
8: No sé què. O en castellà o en català, com vulguis, eh? I això és el que jo veig que no... Mira, una altra cosa que he dit aquests senyors, anterior té raó que, a veure, jo puc comprendre i ho noto, quan és ignorància que et pregunten alguna cosa perquè ja t'he fet ja alguna cosa, no se nota que no ho entenen o no ho han entès, i llavors ho explico, això és així. Però quan veig que hi ha una cosa que és per interessos o per estalviar, perquè es pot entendre que algú tingui algun problema, alguna cosa, alguna vegada hi ha passat alguna cosa que pugui reconèixer, si ho reconeix i tal, però quan hi ha només interessos d'estalviar, no es pot estalviar per la humanitat, per la salut, per mestres, per tot.
4: Ja.
8: I això que diu de la pública, jo ja avui dia s'aprenen les matemàtiques diferent, perquè una veïna nostra, que són d'aquí, però van al poble de la meva mare, doncs ens explicava, la nena feia, ens explicava com ho feia al col·legi, i pública o la que sigui, tots fan una mena d'ensenyament igual.
4: Uh-huh.
8: És el que ha dit aquesta senyora.
4: Sí.
8: Són estupendes i tenim tots els mecanismes més importants, molt importants a la realitat, no? A les públiques, però que no es noti ni a una ni a l'altra que es vol estalviar.
4: Ja t'entenc.
8: I interessos, i a més, avui dia... Bueno, avui dia no, sempre hi ha hagut, però que perquè no tinc un duro, s'acaba la mediocritat. no es lloa la persona que realment val. Hi ha sectors, cuidado. Ja, llavors, ja. Quan trobes una cosa així fora, adéu-siau.
4: Ja, adéu-siau. Escolta, Marina,
8: no,
4: a veure si algú...
8: No, perquè caiem en un ritme, ja. Però, home, per favor, sisplau, ja he fet unes quantes errades d'aquestes en català.
4: No, però, no passa res, Dic, a veure si algú t'ajuda amb això de les velletes ecològiques.
8: Fa pena, sí, molta pena, això.
4: Vinga, podem Marina.
8: Podem rectificar una mica, eh?
4: I tant. Gràcies, Marina, per la trucada.
8: Sí, a veure si m'ho diuen, això.
4: Vinga,
8: sí,
4: molt
8: sí.
4: Bé. Adéu-siau, bona
8: gràcies.
4: Nit.
8: Adéu.
4: En Josep des del Parc Güell ens ha escrit un missatge de WhatsApp al 667-220-148. Diu, en un debat privat mantingut amb la meva filla sobre ocupes i robatoris, m'ha explicat un cas que va sortir als mitjans on un lladre va entrar en una propietat privada amb la intenció de robar i el gos el va mossegar de valent. Sobre això va presentar denúncia i el jutge va fallar a favor del lladre. La pregunta que faig és, per si hi ha algun ignorant coneixedor dels sistemes judicials i ens pot explicar com és possible que els jutges, en aquests casos, fallin a favor dels agressors, quins són els motius, ens demana el Josep. Tenia entès que la casa o domicili privat era sagrat, tal com es veuen les pel·lícules de tots els països. La Glòria, des de Badalona, diu, visc a Badalona amb el meu marit, tots dos estem jubilats. El meu marit, de 87 anys, té la sort de tenir la targeta dels ferrocarrils tipus B, Transport Generalitat, diu. Abans, fa uns quants mesos, podíem comprar la targeta del bus metro als dispensadors del metro, però ara els jubilats ja no ho podem fer i hem d'anar a les estacions de Plaça Catalunya o Plaça Espanya. La majoria de desplaçaments els fem per Badalona, així que hem d'anar expressament a Barcelona per comprar-la. Creieu que és de sentit comú fer-nos anar a Barcelona? Diu, ni tan sols la podem comprar per internet.
1: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
9: Bona nit, Catalunya, i bona nit, ignorants. Soc una catalana que resideix des de fa 22 anys a Austràlia. Jo volia donar-vos les gràcies perquè programes com el vostre són espais de comunicació, d'apropament i de fraternitat. Espais que omplien les nits de casa quan era jove i vivia en família. Però ara, des de la distància física, des de la llunyania, des de la perspectiva del temps, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont, un pont entranyable, un pont que ens uneix amb caliu des d'allà on siguem.

0: nit dels ignorants. Un programa per aprendre mentre no arriba la son. Cites meravelloses, amb Josep Ignasi Vives.
1: I ara em direu, amics ignorants, què és això? Què vol dir cites meravelloses? Qui és aquesta persona? Qui és Josep Ignasi Vives? Doncs és una de les novetats d'aquesta segona temporada de la Nit dels Ignorants amb una servidora al capdavant, que és que vindrà aquest professor de filosofia i literatura, ens acompanyarà cada 15 dies, a les nits de dilluns a dimarts, per reflexionar. Jo he dit sempre aquests últims dies que aquest any ens mirarem una mica més cap endins i que mirarem una mica més amunt. Doncs avui desvetllem què vol dir aquest mirar-nos una mica més cap endins. Josep Ignasi Vives, bona nit. Benvingut a la Nit dels Ignorants.
2: Bona nit, moltíssimes gràcies.
1: Com estàs?
2: Molt bé, molt content d'estar aquí i molt il·lusionat per aquest curs.
1: És un curs en què en volem mirar una mica més endins, però et vam demanar que ens triessis una cita, sí, seria triar una cita d'algun filòsof d'aquests que tu domines molt i que a vegades nosaltres fem servir en una conversa, però no sabem ben bé què significa, no? Seria una mica això?
2: Sí.
1: Partiríem d'aquí, en aquesta secció?
2: Sí, la idea és partir d'alguna cita filosòfica que estigui molt implantada en el dia a dia,
1: sí,
2: o que pugui tenir moltes implicacions amb el nostre dia a dia, i intentar explorar-ne una mica els orígens, les motivacions, les implicacions, sobretot per intentar demostrar que té molt a veure, o molt més del que pensem, amb la nostra vida quotidiana, i que podem aprendre molt d'aquestes frases que a vegades no li hem tret el suc suficient.
1: Clar. Per tant, per començar la temporada, Josep Ignasi, t'agrada que tinguin Josep Ignasi?
2: Sí.
1: El nom compost,
2: sí,
1: eh?
2: Sí,
1: no, ni Josep, ni Ignasi, Josep Ignasi, molt bé. Avui quina cita meravellosa has triat per començar?
2: Doncs comencem amb una frase de Paul Valéry, el brillant poeta i assagista francès de principis del segle XX. Està extreta d'un llibre que es diu Monsieur Test, i diu així: recordeu que, simplement, entre els homes només hi ha dues relacions possibles, la lògica o la guerra.
1: La lògica o la guerra, molt bé. Ubiquem una mica la frase i mirem de descriure què entenem per lògica i què entenem per guerra, si et sembla.
2: Molt bé. En primer lloc, el que fa la frase, no, és intentar contraposar els conceptes lògica i guerra, i fixa't que diu una cosa molt forta, no? Que són les úniques dues relacions possibles entre els éssers humans. Què entenem per lògica, què entenem per guerra? Com a mínim, què entenia Valéry en aquest text, no? La lògica és tota aquella relació entre persones que es fonamenta en el raonament, en l'ús de proves. És a dir, que l'autoritat, que la multitud, que la emotivitat no tenen cap valor per donar-li validesa a aquell determinat fet, no? En canvi, en la guerra, això és radicalment diferent. La lògica, fixa't que sempre respecta la llibertat mental de l'altre. És a dir, hi ha una examinació pausada de les coses, és no orgullosa, hi ha una separació total de la idea i la persona. Una idea pot ser incorrecta, però la persona no passa a ser incorrecta per haver-la dit, no? En canvi, la guerra busca tot el contrari. En la guerra hi ha una impossibilitat total del diàleg real. La guerra és imposició, a vegades molt violenta, però a vegades de formes més suaus. Fixa't que la fascinació s'ha fet servir molt per divulgar llenguatge de guerra, l'odi, la intimidació, la pressió, l'engany. Tots aquests ressorts encara són avui dia molt activats no només pel poder, sinó per tota mena d'instàncies, per intentar-nos ficar en una lògica, o en una no lògica.
1: En una no lògica,
2: exacte,
1: més aviat, no?
2: Sí. Que el que busca és despertar només les passions i no pas les proves.
1: Molt bé, està molt bé. Per tant, diríem que hi ha una mena de... Valéry demanava sempre... he vist que m'has escrit, eh? Demaneu sempre proves. La prova és la cortesia elemental que ens devem. Si us nega, recordeu que esteu sent atacat i que se us farà obeir per tots els mitjans.
2: És molt fort aquest paràgraf de Valéry, no?
1: Demaneu sempre proves, clar, clar.
2: Sí, és a dir, és una actitud que penso que s'ha perdut molt, que potser només perdura en instàncies molt científiques, però que en el dia a dia, per algun motiu, s'ha aconseguit que tot això desaparegui de la nostra pràctica.
1: Tu no demanes proves a la gent de res, no?
2: Habitualment no.
1: I si les demanes, igual et miren malament.
2: Sí, perquè t'acaben dient que ets un negacionista.
1: Clar.
2: O que ets un... És a dir, hi ha coses que has de creure pel simple fet que qui les diu mereix una suposada credibilitat. I això és molt perillós, ens diu Paul Valéry, perquè en el fons no hi ha un respecte profund a la llibertat de les persones, sinó que hi ha una necessitat d'imposició. I això és l'origen del mal.
1: Déu-n'hi-do.
2: Llavors, clar, és a dir, en el món en què vivim, no, moltes vegades les persones, quan conversen, conversen per destruir l'altre, no per construir de forma compartida
1: alguna cosa. Moltes vegades,
2: no?
1: Sí, sí.
2: De fet, pràcticament sempre, no? Si només fa falta mirar sessions parlamentàries, per prendre un exemple, però també en tota altra mena de tertúlies o converses privades, no? És a dir, l'objectiu hauria de ser construir un coneixement compartit. Mm-hmm. És a dir,
1: el que fa aquest programa, no?
2: Exactament,
1: el que fa
2: exactament.
1: Programa,
2: això és el que intentarem aquí, no? És a dir, però per fer això fa falta molta humilitat. I fa falta ser molt conscient de que un no té la veritat absoluta i que no passa res per admetre que un estava equivocat. És a dir, no és humiliant equivocar-se.
1: No.
2: El que és humiliant és imposar la maldat, no?
1: Clar,
2: imposar l'error.
1: Si t'equivoques i ho reconeixes, segurament pots aprendre alguna cosa més després, no?
2: Exacte. És que les ganes d'aprendre són el requisit bàsic per poder construir una societat, penso que sigui digna.
1: Què més podem extreure d'aquesta frase i no sé si vols posar algun exemple més modern d'això o si encara vols explicar alguna cosa més.
2: Penso que tot això té un fonament molt interessant, que és el somni idealista que neix amb el món grec, no? El somni platònic. És a dir, el que ens planteja Plató en el mite de la caverna, que és molt icònic, no? És que els éssers humans arribarà un dia que podrem comprendre perfectament l'estructura lògica subjacent que hi ha en tota la realitat, no? És a dir, que en un món aparentment caòtic, si tu mires amb lupa, tot és ordenat, tot té un sentit, tot té una lògica, no? És a dir, que la lògica, com ens diria Valéry, pot arribar a inundar-ho tot, si som capaços d'aplicar-la
1: si
2: correctament.
1: Si som capaços,
2: no?
1: Tu has dit.
2: Exacte, aquest és el somni racionalista europeu que ha vertebrat de forma radical la cultura europea, no? És a dir, els europeus han somiat que es pot trobar una resposta racionalment òptima a tot. I d'aquí, fixa't que ha nascut en bona part l'esperit de la filosofia europea i l'esperit de la ciència i la tècnica europea, no? Que han sigut, avui dia estan molt més universalitzades, però Europa ha sigut molt líder en aquest tot aquest

0: sempre més, etcètera, etcètera, no? I aquí està una mica l'origen de tot el mal. És molt curiós fixar-se que pels grecs la paraula veritat, aletheia, significa allò que queda després d'haver-ho desocultat. És a dir,
1: allò que queda després
0: d'haver tret un vel. Exactament.
1: D'acord.
0: És a dir, la veritat està. El problema és que no es veu.
1: Que no la veus, no? Que pots
0: perquè
1: no
0: hi ha una teranyina de mentides, de manipulacions, d'il·lusions, fins i tot de les persones, que ens impedeix comprendre la realitat amagada en les coses, no? I els europeus somiàvem que si ens esforçàvem molt podíem comprendre això. Però sembla que els últims anys, o l'últim segle, no, a vegades volem el contrari. Aquell que intenta preguntar-se per les raons profundes d'una cosa és criticat.
1: Sempre.
0: T'has d'apuntar al carro superficial. Mm-hmm. I aquí està, doncs, part del problema en el que estem vivint.
1: Però, al final hi perdem tots, no? Perquè si ningú té aquest punt crític o diferent de la resta d'on te va el riu, sempre va cap a una banda, però de tant en tant hi ha algú que surt d'allà i que potser pot preguntar alguna cosa o discrepar, i això no vol dir que sigui un monstre, no?
0: Correcte.
1: Pot donar altres pensaments o altres...
0: Correcte, és a dir, no hem de caure en la cancel·lació aquesta constant de que el que pensa diferent automàticament és una mala persona o ha de ser bandejada. La seva opinió o la dada que ella porta, doncs plantegem-nos-la, si aporta les proves suficients, per què no ha de poder ser possible, no? És a dir, d'entrada hem de poder tenir una posició neutral, prudent, davant de qualsevol afirmació, i no córrer a menysprear o a bandejar una persona per les seves afirmacions.
1: Pel que diu o pel que pensa, no?
0: Correcte. Correcte.
1: Molt bé. Alguna cosa més sobre aquest llibre que ens recomanaves de la Maria Zambrano?
0: Francament, el recomanaria moltíssim, perquè ajuda moltíssim a entendre per què l'home europeu té aquesta fascinació. Ella ho anomena que l'home europeu sempre busca l'horitzó. I aquesta idea em sembla molt, molt bonica.
1: Sí,
0: no?
1: Allò perquè... que està allà però no hi arribes mai.
0: Exacte, és a dir, sempre somia que arribarà a un agermanament total entre la seva vida i la seva comprensió de la vida. I fixem-nos que això s'aplica a moltíssimes coses, no? És a dir, apareix algun fenomen que potser abans no estava tan considerat, posem, per exemple, jo què sé, no? la transexualitat, i apareixen de cop centenars de llibres que ho intenten explicar.
1: Sí.
0: Perquè intentem agermanar la realitat amb la comprensió de la realitat.
1: Això ha passat sempre. Quan passa no sé què històricament, tots són llibres històrics.
0: Exacte.
1: Quan arriba l'1 d'octubre, tots són llibres sobre el procés. Quan arriba, sempre...
0: Però això és la prova de que som pur horitzó, és a dir, que volem agermanar el que vivim amb el que pensem.
1: Però és impossible, arriba l'horitzó.
0: Però el moment en què estem ja a prop, ens adonem que encara falta molt per comprendre-ho, perquè aquell fenomen té molts més matisos del que ens havíem pensat, no? O apareixen altres vessants, o... Però això no ha de ser desmotivant,
1: no?
0: Sinó al contrari. Jo crec que sempre estem una mica més a prop de la comprensió final. Si el que deia Plató és veritat, cada dia estem una mica més a prop de la comprensió total de la realitat. Pot ser que encara estiguem llunyíssim, però estem una mica més a prop que ell. I això ha de ser molt motivant per un filòsof, per un científic.
1: Clar, no, per això hem de deixar de voler arribar a l'horitzó, vols dir?
0: Exactament.
1: Perquè això ens manté, no? És
0: exactament.
1: Com qui té una finalitat, té una il·lusió que tu vas treballant per allò, encara que no la tinguis mai, no? Al final, el procés d'arribar fins allà on vols és el que et manté viu, no?
0: Exacte.
1: Probablement.
0: Fixa't en els fonaments de la nostra cultura, no? Aquest estiu, l'Odissea, que ha sigut un superèxit.
1: Mare de Déu, sí, sí.
0: I la cançó de Lluís Llach, és a dir, com es treballa la idea que en el propi camí ja hi ha un valor immens, no? Mm-hmm. Per tant, potser hauríem de reivindicar aquesta cultura d'esforçar-se per sempre saber-ne una mica més. Encara que això impliqui la frustració de que mai no ho sabré tot. Però, bueno, potser hem de ser humils en aquest sentit. I...
1: Jo crec que sí, no? Més val ser humils,
0: m'agradaria.
1: No? I aprendre,
0: m'agradaria.
1: Que no ser altius, no? I dir que ja ho sabem tot. Per això et volem aquí, eh? Perquè ens analitzis frases.
0: No, entre tots intentarem aprendre.
1: Intentarem aprendre. Va, crec que també vols intentar, a part de la Maria Zambrano, crec que vols també fer un altre lligam amb algun altre autor, dir-ne,
0: sí,
1: no?
0: Sí, en aquestes cites meravelloses m'agrada jugar amb la idea que no només cites són frases, sinó que poden ser unes trobades, no?
1: Sí.
0: Extraordinàries. Trobades que la història no ens va permetre viure, però que aquí a la ràdio, doncs, podrem, a través de la màgia de la ràdio, podrem intentar recrear, no? I em sembla que té molta relació això amb un petit conte de James Joyce, que recomano molt, que es diu Un cas dolorós, està inclòs a Dublinesos, que és un llibre de 1914, si no m'equivoco. Crec que és la millor manera d'entrar a James Joyce. Uh-huh. A vegades l'Ulisses és l'obra icònica, però aquesta penso que és la millor. I és un conte fascinant, perquè hi ha un personatge que és extraordinàriament racional, fins a uns límits extrems.
1: Sí.
0: Sí?

0: És a dir, pràcticament és incapaç de comprendre tota excepció, tota cosa que surti de l'esquema, i això li genera un malestar immens. No? Hi ha un moment en què està a punt de viure una relació amorosa amb una senyora, però el fet de que les coses no siguin exactament tal com ell planejava li fa dir que aquesta relació no és bona per ell perquè no encaixa amb els seus patrons mentals. No? Abandona aquesta relació i més tard, amb el temps, acaba comprenent que aquesta obsessió amb la perfecció és el que li ha generat una soledat bestial i una tristesa enorme. No? Hi ha una frase molt, molt icònica en aquest conte, ja la tinc per aquí, en la que Joyce, al final del conte, ens revela una afirmació molt dura. No? El personatge diu que va sentir la rectitud de la seva vida com una corrosió i va comprendre llavors que havia estat apartat de l'alegria de viure.
1: Mare meva.
0: És molt dur.
1: Per ell mateix.
0: Per ell mateix,
1: no?
0: És a dir, la guerra crec que és el gran error, no?, del raonament humà. La lògica crec que ens pot protegir molt, però la lògica no ho pot cobrir tot.
1: Clar.
0: Apareix aquí un element que Zambrano també destaca molt, que és l'amor. L'amor pot ser il·lògic, però fa el bé, no fa el mal. És a dir, l'amor és irracional en molts moments, no? Quan estic a classe amb determinats adolescents, a vegades és irracional seguir apostant per ells i estimar-los. Però precisament per això té tant de sentit i és tan bonic, no? O en relacions familiars, amoroses, ja no diguem. És a dir, encara que pugui semblar absurd, l'amor és transformador. L'amor canvia, fa emergir el millor de les persones. I penso que per això no ens hem de quedar només amb la lògica o la guerra. Crec que hem d'afegir en aquesta equació l'amor. Perquè la vida humana mai es podrà encabir en equacions perfectes. Sempre hi haurà un marge per l'anècdota, per l'inesperat, i només l'amor pot entendre això.
1: Ara sí, ara ens entenem, eh? Ara ens entenem completament. Escolta'm, Josep Ignasi, per acabar, alguna lliçó que podem extreure d'aquesta cita meravellosa entre Paul Valéry, Maria Zambrano i ara aquest últim que tu has afegit, en James Joyce?
0: Doncs jo diria això. Intentar fixar-nos en com en el nostre dia a dia, en moltíssims moments, entrem en llenguatge de guerra. És a dir, encara que no siguin situacions violentes, entrem en situacions en què ens tanquem en banda, en què som incapaços d'avaluar fredament un argument, ja no només nosaltres, sinó tot el món que ens envolta. Fixem-nos com vivim constantment en aquest tipus de llenguatge i proposo que tots intentem fer l'esforç de capgirar-ho, no? En aquests moments siguem capaços de prendre'ns les coses de forma més flexible, més amable, i parlar serenament de les coses amb voluntat constructiva. I si no som capaços d'ensortir-nos, no castiguem. Siguem capaços de dir, bueno, l'amor potser és l'alternativa. Potser tu i jo som molt amics i no ens entenem amb tot, però no passa res.
1: No, per això deixarem d'estimar-nos.
0: Exactament. Exactament. Per tant, si això ho aconseguim, crec que la nostra societat millorarà molt.
1: Doncs va, intentarem millorar-la cada vegada que vinguis.
0: Tant de bo.
1: Moltes gràcies. Fins aquí dues setmanes.
0: A vosaltres. Bona nit.

0: I quina cançó més bonica que ha trobat l'Oriol per il·lustrar aquesta primera secció de les cites meravelloses. Hem triat la lògica més que la guerra nosaltres, aquest tema logical de l'Olivia Rodrigo. Va, que el 932017474 tenim resposta del Guillem des del Fort Pienc per una qüestió que ens demanava fa un moment la Marina. Guillem, bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs?
1: Doncs gràcies per recordar-me el nom de la Marina, perquè em pensava que era un altre, estava equivocat. Jo a vegades vaig a comprar a una botiga de productes naturals i a granel, que es diu Gota Natural, i està en el carrer Rosent Novas. És un carrer petit, estret, que dona, que acaba, diguem, en la plaça del mercat del Clot, del barri del Clot. I, bueno, ahí venen detergents per a la roba, i tiene per a la llar, rentabaixelles, coses d'higiene personal, higiene íntima, tot així de productes naturals, de cotó pur, de paper reciclat. El sabó, per exemple, en lloc de comprar-lo amb un envàs, vas tu amb l'envàs buit, te l'omplen i així no generes tant residus.
0: Gota
1: i,
0: natural, apuntat?
1: Sí, Gota Natural.
0: Molt bé.
1: Al carrer Rosent, amb dues eses, sí. Novas, amb B alta.
0: Novas, amb B alta.
1: Sí.
0: Molt bé, a prop del mercat del Clot. Doncs ja té resposta a la Marina. Com a mínim té un lloc de referència per poder anar a buscar-ho. Perfecte, sí. Guillem.
1: I si no t'importa que m'allargui una mica, jo volia respondre també, crec que era a l'Anna del Fort Pienc, també del meu barri, que preguntava sobre això de per què siguen les voreres...
0: El xamfrans, sí senyor, sí senyor.
1: Sí. Pues, sí, és que justament en els carrers que diu, que va dir ella, com que en aquesta zona, la Gran Via, estiguem, a veure com podria explicar-ho, des de sempre, des de que van fer l'anella viària elevada de la plaça de les Glòries,
0: sí.
1: Això havia fet que... per a fer circular cotxes per laterals, les voreres eren molt estretes. Llavors, ara que han canviat la filosofia de la ciutat a poc, en lloc de fer dos carrils entre l'anella viària, ara que ara és el túnel, i la vorera, només faran un carril, que serà per a cotxes i autobusos, i un carril bici. I això permetrà assentar la vorera. I bueno, això diguem dona més vida a la zona, perquè ella viu en el carrer Marina i el carrer Marina té unes voreres molt, molt amples, que això és l'enveja de la ciutat, crec jo, i hi ha lloc per a tot, per a dos fileres d'arbres, per a bancs, per a seure, per a parcs que tenen taules per a que la gent s'assegui, i bueno, pues, tant de bo totes les voreres fossin tan amples, però bueno, està bé que de mica en mica anem guanyant terreny per als vianants i per a, diguem, la vida social i restant per als cotxes que són màquines i clar, una màquina en la ciutat pues, té la seva funció però no és un ésser viu.
0: Clar.
1: Bueno, una mica això.
0: Molt bé, doncs feta l'explicació perfecta, Guillem, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Vinga, bona nit. L'Anna, des de Barcelona, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, truco perquè fa poc ha comentat una senyora que tenia la trajectòria dels ferrocarrils de la Generalitat,
0: sí.
2: I que havien d'anar a les estacions per recarregar les targes.
0: Correcte.
2: Vale, pues ara ja no és així. Ara també es pot fer per internet. Jo vaig anar el mes de juliol, perquè també em tocava anar-hi, i justament hi havia una persona per allà d'aquestes que ajuden, i em vaig queixar, vaig dir, ostres, mira que ens han fet una jugada havent de venir expressament a una estació d'aquestes, que tampoc n'hi ha tantes. Va dir, no, diu, hi ha una aplicació pel mòbil. I realment me la vaig instal·lar i és molt fàcil d'utilitzar i ja he recarregat les targes.
0: Ah, doncs quina és aquesta aplicació? Que a veure si
2: mira, pel mòbil has d'anar al Play Store,
0: sí.
2: I aleshores baixar-te és fer... o sigui, de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
0: sí.
2: FGC,
0: sí.
2: T majúscula, guió, mobilitat.
0: Espera, que se m'ha entretallat. FGC, i m'has dit...
2: FGC.
0: Sí.
2: I ara, a part, T majúscula,
0: sí.
2: Guió, mobilitat.
0: Va, d'acord, ja està.
2: i només posar... És que a la que comences a posar les inicials al Play Store, ja et surt complet, te la descarregues i a partir d'aquí és molt fàcil d'utilitzar.
0: I aquí ja pots recarregar la targeta a través de l'aplicació.
2: Exacte.
0: Com passa amb transport.
2: Exacte. Sí. És qüestió igual que fas a les màquines, apropar la targeta al mòbil, sí. O sigui, ja et dona totes
0: les
2: instruccions.
0: Perfecte. Sí. Doncs mira, la Glòria de Badalona, si ho sent, estarà contenta que s'estalvia
2: no, viatge. No, i molta gent que igual clar. No ho sap i, clar, clar. I ens ha tocat fer molts viatges.
0: Perfecte, molt bé. Doncs Anna, t'ho agraeixo molt. Moltíssimes
2: molt bé.
0: Gràcies. Que vagi
2: bona
0: bé, bona nit. Adéu-siau.
2: Adéu.
3: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
4: Aquest dimarts sabrem com s'està avançant en investigació relacionada amb la salut. Serem en directe al Caixa Research Institute, el primer centre de recerca del país especialitzat íntegrament en immunologia. Escoltarem investigadors, metges i també persones que s'han pogut curar gràcies als seus descobriments.
3: De 6 a 1, el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
6: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
7: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
8: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
9: Transportistes no volen sentir a parlar...
10: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
6: Catalunya Migdia.
3: Cada dia a les 2.
11: I a partir de les 3...
3: L'espai de reflexió a la tertúlia.
12: Ja t'ho vaig explicar.
13: Si has comès una falta, has de pagar-la.
6: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
0: Doncs va, que arribem a la 1 de la matinada, ens posem al dia del que és notícia i a partir de després tornem amb més preguntes, respostes i amb més qüestions interessants i converses. Fins ara.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de la 1.
14: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió per fer front a l'amenaça russa. Una dotzena de països han celebrat una cimera a Finlàndia per posar en evidència que la seguretat de l'Àrtic és també la seguretat d'Europa. No només Rússia té l'ull posat en aquesta regió estratègica, també la Xina n'explora les possibilitats com a ruta comercial i fins i tot Donald Trump vol annexionar Groenlàndia. Per això, els participants de la cimera demanen a la Unió Europea que prengui mesures per fer front a aquestes amenaces. Sentim el canceller alemany Friedrich Merz.
15: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
14: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per a la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
16: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial.
14: La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per a no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial.
16: La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, que són uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada vegada més àgil.
14: Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira de per 10 països. Aquesta setmana la reconeguda soprano i pianista barcelonina també serà protagonista d'una exposició a la capital britànica. Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega.
16: L'acusat, que ha reconegut els fets, tenia 17 anys quan va cometre el crim. El tribunal l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sílvia Guerrero és la mare de la víctima.
11: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser, és molt injust.
16: Guerrero, juntament amb 4 famílies més, havia recollit més de 130.000 signatures per reclamar al Congrés una revisió de la normativa per endurir les penes a menors per delictes greus.
14: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
16: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
14: Aquest dimarts, en la 6ª jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Villarreal 1 Betis 2 ha tancat la jornada número 5.
16: A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
14: I en bàsquet es descarta una lesió important de l'escorta del Barça, Darío Brizuela. El jugador no té lesions òssies ni articulars importants i l'evolució marcarà la seva disponibilitat. En canvi, l'Ilerna Lleida, el pivot Atoumane Diagne, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada.
6: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 6 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Ara hi tenim en Jaume, des d'Igualada. Bona nit, Jaume.
1: Bona nit, Marta.
0: Com estàs?
1: Pues mira, un des del son tèstia.
0: Espera, que no t'he entès. No t'he entès, eh?
1: Sí, sí. Dic a punt de la son tèstia.
0: A punt.
1: A punt.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Digues.
1: Et volia comentar, avui he anat a veure la pel·lícula Cronos.
0: Sí.
1: Que m'ha encantat.
0: T'ha encantat?
1: Molt. Crec que s'ha tractat bastant amb delicadesa les víctimes, des del meu punt de vista. Mm-hmm. Però el que m'ha sobtat és de com han pogut fer escenaris com la Rambla, com passa a Catalunya, sense ni una sola persona que no fos a la pel·lícula. És a dir, en moments de que la Rambla està completament tallada, amb plenes ambulàncies, però no veus cap guiri, no veus res de res.
0: Ja.
1: I com aquests són els diferents espais.
0: Uh-huh. Està bé la pregunta. Està bé. A veure si no, com que la setmana passada la Sílvia Andrés ens va fer un reportatge de Cronos...
1: Per Galícia no ho he sentit.
0: No ho va sentir. A veure si ella li van explicar alguna cosa d'aquestes. Li demanarem amb ella, perquè igual ens ho pot contestar.
1: Fantàstic.
0: D'acord, a veure...
1: Pues ja et dic, us animo a anar-la a veure. Doncs... A mi, i tant amb la meva parella, com a mi ens ha agradat força.
0: Us ha agradat força, molt bé.
1: Tot i que no cal dir que és molt dura.
0: Ja, clar, evidentment. Sí. Doncs, escolta'm, et farem cas i a veure si podem resoldre com s'ha pogut filmar sense gent que no fos de la pel·lícula aquestes escenes.
1: O si s'ha fet amb IA o com ho han fet.
0: Uh-huh. D'acord. Doncs a veure si tenim resposta, Jaume.
1: Moltes gràcies.
0: Bona nit.
1: Un petó.
0: Adéu, igualment, adéu. La Núria des de Gràcia, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, jo era per fer-li... donar-li una altra adreça i un altre nom de botiga. Aviam si aquesta dona que busca aquest invent i que diu que no cal posar res a l'aigua i que és una cosa meravellosa, jo allò que li diré no ho he vist, en soc clienta, és com el senyor que ha trucat i fa una mica.
0: Sí.
2: Té una altra adreça. Mm-hmm. I aquesta es diu, aquesta botiga es diu El Safareig.
0: Sí.
2: I està a Gràcia, concretament al carrer del Cigne, que això és pujar en Gran de Gràcia, passar Travessera, amb esquerra, doncs que busqui a Borat, i és amb esquerra.
0: Carrer del Cigne, has dit, eh?
2: Sí, sí.
0: Molt bé.
2: De totes maneres, jo li diria que s'ho busqui, miri el safareig i que truqui per telèfon abans d'anar-hi.
0: Clar.
2: Perquè, si no, jo no ho he vist i en soc clienta. I és com aquest senyor que ha trucat, eh? Jo vaig amb els meus envasos, i compro xampú ecològic, i compro sabó de rentar, i compro antiengreixant, i compro sabó dels plats, i la gent hi va i compra. I tenen cremes, i tenen tot natural, ecològic. Uh-huh. Això que ella diu, i jo no ho he vist, però no vol dir que no ho tinguin i jo no ho hagi vist.
0: Clar, veietes ecològiques n'hi ha, però que no necessitin cap mena de sabó, és el que tu tens dubtes, eh?
2: Bueno, jo és que no dic que sigui ecològic o que no ho sigui, perquè però que no necessiti res, doncs si tu amb una fregona no hi posis res a l'aigua, doncs també serà natural, i no hi posa res.
0: Clar.
2: No sé com explicar-me,
0: sí,
2: jo,
0: sí,
2: eh?
0: Sí.
2: Que, i si el terra no està molt engreixat i molt brut, jo a casa meva no hi poso res a terra. Vull dir, el que passa és que, clar, si em vius amb un taller mecànic o amb un lloc que no sé què, no sé, eh? Uh-huh. I després volia fer una pregunta.
0: Digues.
2: Aviam, jo fa un any i mig o així, aproximadament, que escoltava Ràdio France Inter, de la mateixa manera que us escolto ara vosaltres.
0: A veure, torna'm a dir el nom de la ràdio, que, perdona, no t'he entès.
2: Ràdio France Inter.
0: Ràdio
2: França, sí, sí. Internacional.
0: Sí, sí, sí.
2: Llavors, l'escoltava a la nit perquè donaven tota la programació de dia. Llavors, de dia, ho escoltava a vosaltres, al matí, i a la nit escoltava amb ells. Mm. Fins i tot a vegades, també al matí, si me n'anava, doncs amb una radioneta d'aquestes, que no és ni ràdio, amb uns pinganillos, doncs anava escoltant el que... Val, en freqüència modulada, com sí, ho escolto vosaltres,
0: sí, sí.
2: I no parlo d'internet, no parlo de... I això ha desaparegut per obra d'encantament. I jo recordo que vaig llegir el diari, ara deu fer potser un any i mig o dos, que hi havia un problema amb, ja no amb l'adjudicació de les freqüències, sinó que es donava prioritat sempre a les ràdios que estiguessin públiques. En el cas de Ràdio France Inter és una emissora pública,
0: sí.
2: Encara que no sigui d'aquí,
0: Sí, sí.
2: Abans de donar-ne a privades, del tipus que sigui, per fer música, per fer jo que sé, el que sigui. Llavors jo em pregunto com és que mirant-ho amb diferents aparells, no estic parlant de petits aparells, sinó d'alguns que no ho són.
0: Tampoc l'escoltes.
2: I que puc afinar molt bé amb la freqüència que jo ho sentia, que no s'escolta, i em surt una emissora de ràdio, música, més aviat a senyors d'aquests poc feministes i bastant masclistes, de vés a sapigueu.
0: Ja, d'acord.
2: I aquí ho deixo.
0: Molt bé.
2: Llavors em pregunto què passa. Vull dir, si algú em pot explicar com funciona, si es poden matxacar, si es pot ocupar l'espai, no passa res. És que i ja dic, com que vaig llegir aquest article, que es veu que hi havia polèmica, perquè, i ja em pregunto.
0: Doncs a veure si algú et pot ajudar a respondre.
2: Em que pregunto no... perquè a mi concretament m'interessava.
0: D'acord.
2: I sobretot m'interessava per la literatura.
0: I tant, sí, sí, tota la raó.
2: Perquè allà tenia coneixement de literatura de tota mena, africana, contemporània, que m'interessa, i que llavors jo m'ho apuntava i m'anava a la Jaime i deia, escolta, demaneu-me això, que m'interessa.
0: Ja.
2: O, vull dir, coses que m'interessaven i que...
0: Ja t'has quedat...
2: Que si vull tindré... Però em pregunto com és que no ho puc fer amb un aparell que me'l puc endur al carrer així tranquil·lament i que puc... O escoltar la nit la programació de durant el dia i...
0: Molt bé. D'acord, doncs...
2: I a més, em sorprèn molt perquè a l'Àfrica continuen escoltant la ràdio amb piles.
0: Ja.
2: Que la gent no té internet normalment.
0: Ja. A veure què podem descobrir sobre aquest tema, Núria. Vinga.
2: Bueno, vosaltres que sou del RAM, potser no sabeu més.
0: Per això et dic, a veure si ho podem esbrinar. Molt bé, gràcies per la trucada. Molt bé, que vagi
2: gràcies.
0: Bé.
2: Adéu,
0: Núria, bona nit. Després, tenim missatges, respostes i més comentaris sobre el tema de la setmana, que són les formigues. Per exemple, aquesta resposta que ens ha donat a través del WhatsApp del programa la Mercè.
3: Ahir vaig escoltar, vaig escoltar poca estona el programa i no sé si van donar la solució que jo aplico a les formigues aquestes que entren per les cases tan petites. Doncs jo el que faig és netejar sempre l'encimera, tot el que és el damunt del marbre, tot el que és la cuina, tot això, amb vinagre d'aquest que és per netejar, amb vinagre, si en tot cas primer proveu-lo de fer rebaixat, una mica rebaixat, i aquesta olor del vinagre, a mi, des de l'hora, m'han desaparegut, ja no sé, com que ho faig bastant sovint, doncs no, ja no m'apareixen. Aquesta és la solució que jo faig i no sé si algú va dir-ho perquè jo vaig plegar d'escoltar-vos a mig programa, no? I llavors una altra cosa, aquesta senyora que es va espantar amb les abelles, que jo ho entenc, perquè si piquen fan molt de mal, no? Però sobretot això de matar-les, en principi, no sé si està prohibit, però van recomanar sobretot que no es matin les abelles perquè en queden poques, perquè es veu que hi ha unes abelles d'una altra espècie que se les mengen i nosaltres, els humans, si ens quedem sense abelles, ens quedem sense menjar. Vull dir, és molt important que es conservin. Llavors, potser es va espantar, és normal, no? Però haver deixat oberta una finestra o quan deixar que marxessin i no tocar-les. Però vaja, en principi, les abelles millor no matar-les, diuen. Vaja, això és el que recomanen.
0: És la resposta i aquesta precisió de la Mercè. La Lluïsa, des de Montcada, diu: jo tenia formigues al balcó i el que em va funcionar va ser una trampa que venen al Mercadona. No és gens cara i en uns dies vaig tenir el problema solucionat. A més, mai més n'han sortit. La Cecília: les formigues tan petites estan dins les parets i les canonades. Hauran de trucar una empresa fumigadora per resoldre-ho, diu ella. La Marta, des de la Bordeta, diu: en un cinquè pis tinc una terrasseta, les formigues a casa meva només ataquen els bols de les croquetes de les meves dues gates. La solució ha estat posar un platet amb aigua sota de cada bol i així ja no s'hi posen. El company que ha dit de fregar amb lleixiu és cert, el lleixiu foragita les formigues. Jo no faig servir insecticides per por a intoxicar les meves gates, ens diu la Marta. La Rosa, de Barcelona: jo visc en una planta baixa i estava desesperada amb les formigues. Vaig comprar un spray que es diu Zoom i em va funcionar. És una laca insecticida que es posa als marcs de les portes. I tanco tema, en principi, formigues, amb l'Àngels, que diu: s'ha de tenir en compte que alguns productes són tòxics. S'ha de vigilar si es posen a prop d'una aigüera o en una zona on es manipulen aliments. També si teniu animals de companyia de poc pes, ja que la toxicitat és major. El vinagre de neteja, per la seva olor, com ara ha dit també la Mercè en aquest àudio, va bé per evitar les formigues. Doncs així, crec que donem per tancat el tema per avui.
4: Abans de l'estrena, amb Sílvia Andrés.
5: Avui parlem d'una de les sales de teatre a Barcelona amb més personalitat pròpia, la Heartbreak Hotel.
6: L'home de teatre.
7: Ara, si hem de ser francs, el teatre en si és una absurditat. Si hem de ser francs, tampoc hauríem d'escriure una obra de teatre ni representar una obra de teatre. Si hem de ser francs, no podríem fer altra cosa que penjar-nos. Però com que no ens pengem, perquè no ens volem penjar, almenys fins avui i de moment, continuem assajant teatre. Escrivim pel teatre, per més hipòcrita i absurd que sigui.
5: El Heartbreak Hotel va obrir les seves portes el 2023 sota la direcció d'Àlex Rigola, un teatre íntim i potent, en ple cor del barri de Sants de Barcelona. L'obertura d'aquest teatre respon al canvi que Àlex Rigola buscava en la seva trajectòria professional.
8: Hi ha un canvi molt fort fa aproximadament uns 8 anys del meu teatre, que té molt a veure amb la proximitat, no? Amb la distància entre l'intèrpret i les espectador. En els primers assajos normalment es fan al voltant d'una taula i veig que allà passen coses d'un nivell interpretatiu molt, molt, molt elevat que després queden tapades per altres elements escènics. Un d'ells és la distància, el volum de les veus, etc. Llavors aquella finura, que seria el que és corresponent al primer plano cinematogràfic, no hi és teatralment, no? I jo sempre vaig començar a pensar que a mi el que m'agradaria és que alguns espectadors poguessin estar al voltant d'aquesta taula. Surten coses sublims que després no es repeteixen un cop estàs a l'escenari.
5: L'Àlex Rigola ens explica la història de la sala del Heartbreak Hotel, que és ben curiosa.
8: Havia estat un taller mecànic i després un taller de pool dance, vull dir que ensenyaven pool dance, i llavors hi havia tot d'elements per penjar-se quan el vam adquirir. Que es van donar són dos casualitats que ens agradaven molt. Una d'elles és la possibilitat d'adquirir l'espai, perquè en aquesta zona els preus encara eren assequibles. La segona fet important és que era un barri popular, no? I per descobrir, de fet, dins de Sants, el Badal és el menys conegut i la majoria de gent és la primera vegada que ve és per venir a la Heartbreak Hotel, no?
5: Una curiositat més que fa únic aquest teatre.
8: Els arquitectes que van fer la reforma són els mateixos que han fet la reforma, diríem, tècnica de la Fabià Puigcerver, del llibre de Montjuïc, com tota la reforma, quan jo era era director del Teatre Lliure, del Lliure de Gràcia. I per dimensions, aquest teatre, que té una certa forma àuriga, això és una caixa dins una caixa. El que hem construït és per separar-se dels veïns, per aïllar-nos amb aquest silenci que és característic d'aquesta sala. Segurament és la sala amb més silenci de tota la ciutat. Vull dir, fins i tot per eliminar nosaltres, fins i tot parem els ventiladors dels focus, encara que perdin una mica de potència, a canvi de no sentir aquests ventiladors, no? Quan tu parles, no? Quasi bé pots xiu-xiuejar en aquesta sala i l'espectador et pot sentir, no?
5: I ara molts de vosaltres us pregunteu per què el nom de Heartbreak Hotel. L'Àlex explica per què el va triar i recordem també que és el nom de la seva companyia.
8: Però per mi és la traducció literal de Heartbreak Hotel, que és hotel dels cors trencats, no seria la traducció literal. Com aquell espai, hi ha una cançó de l'Elvis Presley que també es diu així. Jo crec en la cultura com un element guaridor de cors trencats. Per tant, no és casa teva això, és un espai on entraràs i sortiràs, però que té una funció de guarir l'essència humana, d'alguna manera, no? Aquí han de passar coses que et facin o oblidar el que està passant a fora o et facin reflexionar sobre el que està passant a fora, però que demanen una intimitat i una sensibilitat, no?, que cura.
6: Retorn a Haifa.
9: Fa molt de temps que els espero.
10: Vostè sap qui som?
6: Que hi han vingut a fer aquí.
10: Era un nen àrab mort.
11: Ets de l'exèrcit?
6: No tenen cap dret a fer-me aquestes preguntes.
10: Si fos jueu, no l'haurien tractat així.
5: Un cop presentat l'espai, parlem ara de la filosofia sobre la qual Àlex Rigola ha construït el Heartbreak Hotel.
8: Que en un espai aquí, com aquest, el que anàvem a valorar més era el treball interpretatiu. O sigui, aquesta particularitat de que els actors aquí poden fer coses que no poden fer en espais més grans, encara que tinguin aquests espais més pressupost, és el que volien que fos centre, no? De fet, nosaltres sempre ho posem actors i actrius virales, no? Que és aquesta expressió alemanya, o que ja és l'actor per davant de tot. El que més important són ells i la paraula. Aquesta és l'altra característica, no? És un teatre basat en la paraula, en el dir. I, de fet, també per una qüestió molt personal meva, moltes vegades té una proximitat molt gran amb el que és la literatura, no?
5: El mateix Àlex Rigola ens presenta gairebé tota la temporada 2026-2027 del Heartbreak.
8: Des de l'Odissea d'Homer, passant pel Retorn a Haifa de Canafani, La lluna plena de Shimazaki, La paret de vidre del Toni Sala, Els dublinesos de James Joyce, La teoria King Kong de la Virginia Despentes, i després La mort a Venècia de Thomas Mann. O sigui, tots aquests són textos literaris ultra reconeguts i ens agrada que passin de l'escriptura, no?, d'aquesta grafia a la verbalització per part de grans actors. Això li hem de sumar dos textos de literatura dramàtica, una de Sergi Belbel, dirigida per ell mateix, i una altra que és A Fuego, que és aquest text del Pablo Machotero, que es va fer ja en un cert moment a la Villa Roel i que volíem recuperar, que està escrit tot en vers també, a l'estil Jordi Oriol, i que volíem recuperar aquí en un espai més petit.
12: Una amable, una trista, una petita pàtria. Entre dues clarors de comerços antics, de parelles lentíssimes, d'infants a la placeta.
8: I després hi ha tot allò que acompanya a aquests espectacles, que són aquelles activitats més curtes, com tot el que són recitals de poesia. El Pere Arquilloé, una de les coses més maques que jo li he vist fer és aquest recital del Coral Romput, que és com un cert homenatge a l'Ovidi Montllor i al Toti Soler, perquè agafa la música quan ells ho van fer en el seu moment, i és d'una bellesa i d'una emoció molt gran. I hi haurà també el Pau Durà, que és un actor alcoià, també recitant estallers, i tenim una meravella, que és la Lídia Pujol, fent un homenatge a una revisió de la nova cançó. És transmissió pura, per tant, és una programació molt sensible a lo poètic, a lo literari i a l'actor i l'actriu.
5: Una temporada en què, de nou, els actors i les actrius són claus amb un símil culinari pel mig inclòs.
8: On posem més diners de la producció és en pagar-los amb ells, no? Perquè cuinar molt si no tens matèria prima? Doncs preferim que estigui tot molt menys cuinat, en el sentit també que els espais escènics són més buits, hi ha menys recursos, diríem, teatrals, però en canvi la matèria prima és boníssim, no? Si tens uns bons aliments, segur que serà molt fàcil cuinar. De fet, amb prou feines necessites cuinar, no? O sigui, un bon tomàquet i un bon oli, una mica de sal i ja està, no?
5: L'Àlex ens sorprèn amb la previsió amb què treballa.
8: Tinc pràcticament tancada tota la temporada que ve des de fa mig any i estem tancant ja la d'aquí dues temporades. O sigui, si anem amb molta previsió. Però el que ens marca una mica aquests espectacles sempre són els actors. Nosaltres volem permetre que l'espectador pugui veure a grans noms, no, de la interpretació de casa nostra amb molta proximitat. I en aquests moments que tenen buits, que on no estan fent televisió, on no estan en el Lliure o en el Nacional, permet-los que puguin provar aquesta cosa amb pocs espectadors.
11: Glenn Garry, Glenn Ross.
13: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot.
14: Ara sóc jo el que va tornar a sortir al carrer com si fos un tarat i tornar a vendre.
15: Tinc moltes coses al cap ara mateix. Estic intentant donar-li un sentit a tot plegat.
5: Àlex Rigola confessa quina de les obres que ha passat pel Heartbreak té un record més especial.
8: Cada temporada hem tingut un espectacle que és com emblemàtic. Aquesta temporada hem tingut el Canafani, que per qüestions, diríem, polítiques, el que està succeint a Palestina, jo crec que era d'una emoció molt subtil, no?, sobre uns fets molt importants, amb un text que va ser escrit gairebé fa 50 anys, no?, i veiem que estan passant exactament el mateix. I una plena t'arribava al cor. De fet, aquesta és la quarta temporada que ho fem, la quarta vegada que ho fem. Vull dir que realment estem molt orgullosos. Però jo hi ha un text que per mi és emblemàtic també dins la meva carrera, és la segona vegada que el feia, que és el Glenn Garry, Glenn Rose, i a més era amb el Francesc Garrido, no? Vull dir que crec que vas fer una actuació sublim, vull dir, era un goig veure'l cada vespre com treballava aquella història, que és un text dramàtic, teatral, o sigui, i per mi va ser, o sigui, el tinc amb molt de record i espero algun dia poder-lo tornar a fer, encara que sigui amb altres intèrprets.
5: Àlex Rigola sempre ha tingut una sensibilitat i una visió única. Les seves obres així ho indiquen, però també en la gestió del Heartbreak Hotel. Acabem la peça d'avui amb una perla de Rigola que exemplifica una manera de veure i viure el teatre.
8: Una de les últimes reflexions és sobre aquests espectadors que són adolescents, no? I que alguns no tenen la capacitat econòmica per venir al teatre, no? O sigui, perquè no tenen aquests diners. Hi ha tot una sèrie d'ajudes de la Generalitat, no? Per abaratir les entrades. Però nosaltres hem decidit que tot i això, no? Els menors, a partir d'ara, si la sala no està plena, si la sala queden llocs, farem un last minute de 3 euros perquè puguin venir tots ells. Vull dir que no hi hagi ningú que es quedi sense venir a veure per una qüestió econòmica. I farem aquest esforç també com a sala.
5: El Heartbreak Hotel, si encara no l'heu descobert, us espera al ple cor del barri de Sants amb una programació que no deixa indiferent i que et fa gaudir del teatre en l'estat més pur. Goodbye.
0: Dos quarts de dues de la matinada, aquí a Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants, al 932017474, on ara hi tenim en Joan des de Vallcarca. Bona nit, Joan.
16: Hola, Marta, bona nit a tothom. A veure, la pregunta aquella que és més difícil trobar una agulla a Montpeller.
0: Sí.
16: Això està claríssim. Com vols trobar una agulla a Montpeller?
0: És impossible. Vale. Impossible.
16: Que em sents?
0: Sí, dic que és impossible trobar una agulla en un paller.
16: Sí. És impossible.
0: Exacte.
16: I després, gato con...
0: amb guants.
16: Con guantes no caza ratones.
0: Sí.
16: Però és que el gat, la defensa que té, són les urpes de davant. Les darreres, són per rescar-se ell o ella.
0: Mm.
16: Per fer la defensa, jo dic això, perquè nosaltres fa molts anys teníem una gata, nosaltres amb els sangatulos, teníem una gata a la fosca, i noi ens espatllava tots els mobles, les cortines, i quan era petita. I vaig anar a la veterinària i dic, mira, dic, escolta, dic, no li podíem fer sentir, home, diu, no es fa, i però coneixent-los a vostès, que sé que no l'abandonaran ni res, perquè pensi que si no s'està totalment indefensa, doncs els hi faré. I jo va fer-ho. La fosca va morir amb 19 anys, tota contenta i alegre, d'ells i sempre ho cuida bé.
0: Clar, molt bé. Vale. Doncs ja sabem per què és això. I ara tens una pregunta. Ja sabem de què va la frase. I ara una pregunta tens?
16: Sí, no, bueno, a veure si han contestat el dels semàforos. Em diu l'Aina que no.
0: No, no, encara no. No.
16: Doncs mira que és important aquesta pregunta.
0: Sí, sí que ho és, sí. Però no, encara no ha respost ningú, haurem de buscar-ho. Si no ens truca ningú, haurem de buscar-ho.
16: Vale, vale.
0: D'acord.
16: I què més tenia que demanar? Ja no me recordo.
0: Alguna cosa dels parterres?
16: Ah, sí, sí. Vosaltres us heu fixat en els arbres del carrer, que per cert ja no hi posen la reixa aquella, i més d'un s'hi pot fotre de cap allà.
0: Sí, sí.
16: Sobretot el dividend, que serà un perill, i no n'hi ha del lloc. Només hi ha de baix a les Rambles, que hi són des de la vida, però avui dia planten l'arbre i no hi posen la partera. I lògicament, clar, considero que deu ser difícil, perquè no tots els arbres tenen el mateix diàmetre.
0: No.
16: Però és... bueno... és un perill. Però bé, no va, la pregunta no va per aquí. Surten uns tubos de goma, surten de la terra, eh? Això per què? I n'hi ha que n'hi ha 3 i 4 tubos. Us heu fixat mai?
0: Al costat dels arbres, dius?
16: Sí, sí, a dintre, dintre, el quadrat.
0: Sí.
16: Hi ha l'arbre al mig.
0: I després, i surten alguns tubos.
16: Uns tubos que jo no sé si és per... és com una manguera, per quan reguen ficar-hi l'aigua allà, però mai ho he vist, que ho facin.
0: Ja, jo tampoc.
16: O perquè serà, perquè no hi ha arbre que no surtin dos o tres tubos. Això ho vaig demanar una vegada, que el que hi havia el solar.
0: Doncs no consta.
16: I no sé si va contestar.
0: No. Doncs ho mirem,
16: bé,
0: ho mirem. Vinga, gràcies, Joan.
16: Adéu-siau,
0: bona nit. Va, que tinc l'Aina aquí apretant-me, perquè com cada nit de dilluns a dimarts arriba l'estudi, l'Aina Grau, amb els moments més destacats de la setmana anterior. Quines barreges de vinagre i d'herpes haurà fet?
17: Bona nit. Doncs n'he fet unes quantes. Després de totes les trucades que hi van haver, ja no sé si he de buscar la fórmula química de l'herpes o posar una cabeça d'ais en una ampolleta de vinagre quan marxi de viatge.

0: Show. El músic britànic Ed Sheeran i la Irene, que ens truca des del barri de Sants, comparteixen la batalla contra l'herpes. Aquesta és la pregunta que ens feia la Irene, perquè el bo de l'Ed Sheeran és d'aquells que ens escolta, però no truca mai.
1: Miri, trucava per fer-li una pregunta.
0: Vinga.
1: De que si algú sap com curar un herpes, perquè a mi me'l van curar un curandero de Malgrat de Mar,
0: sí.
1: I només posant les mans, hi vaig anar 7 vegades, en 3 setmanes va desaparèixer tot.
0: La col o l'acupuntura van ser alguns dels remeis que van dir als oients.
2: El que va molt bé, primer de tot, una ràpida posada a l'antivirus al metge. A part de trobar una curandera que t'hi posi les mans, que també l'he trobat, la col, tal qual, verda, blanca, vermella, lombarda, el que vulguis.
0: Bullida o crua?
2: No, crua. Tal qual, sense aixafar les bombolles que sí. Fa, res, que toqui un bon contacte amb la pell i embolicat. I quan te la treus, aquella col queda com a bullida.
3: A mi me va curar una cosina meva, jo vaig tenir un que em va de mitja esquena envoltava el pit, i me'l va curar fent una novena amb cendra i llimona. Cada dia escorríem una llimona al matí, fèiem una pasta, la posàvem en un got, i tres cops al dia el tapàvem tot l'herpes zòster i el deixàvem tapat amb gasses. I en 9 dies es va morir.
4: Vaig anar amb metges, per descomptat, metges, i finalment, després de diverses coses, em va anar millorant mica en mica, però molt lentament, i el meu metge em va dir, mira, ara t'ho dic una cosa, diu que jo no és que hi cregui massa, però que hi ha gent que ho diu, prova-ho de fer acupuntura. De debò, que vaig anar millorant, però molt i molt i molt.
0: Com sempre, el doctor Eduard de Sabadell també va trucar per donar resposta sobre aquest tema i repetir el missatge essencial. En temes de salut, primer s'ha d'anar al metge.
5: Hi ha dos tipus d'herpes, el simple, que per entendre'ns bé, entre nosaltres es diu, m'ha sortit una pansa,
0: Sí.
5: que és un petit virus, i normalment aquest no té complicacions, però l'herpes zòster sí, i es té que tractar amb tractaments mèdics i amb control del dermatòleg.
6: Ai, mariposas de arrapal que nunca aprenden a volar, vinagre y rosas a la hora de cenar.
0: L'altre gran tema de la setmana va ser el vinagre com a suavitzant de la roba, perquè l'Alícia ens va fer aquesta pregunta.
7: Tinc problemes amb al·lèrgies i m'han recomanat ja fa temps que no posi la rentadora el suavitzant. I m'han dit que també funciona molt bé per deixar les estovalles i segons quines prendes el vinagre. Però no sé quin tipus de vinagre tinc que posar. Aviam si algú me pot orientar, sisplau.
0: Diversos oients van mirar d'orientar-la una mica.
8: Jo ho faig des que vaig comprar unes tovalloles que estan fetes de canya de bambú i que em van dir sobretot que no posés suavitzant i que posés una mica de vinagre. I realment les tovalloles ja fa 3 anys que les tinc, o sigui, estan com noves. I el tipus de vinagre, la veritat és que jo no em vaig preguntar aquesta pregunta que s'ha fet aquesta senyora. Jo poso el mateix que utilitzo per... que no m'utilitzo massa, la veritat, jo el vinagre per amanir, però compro el que he comprat sempre de... que ve del vi, no de res.
0: Vinagre de vi normal, no el de neteja, que és de color blanc.
8: Ah, jo de neteja no sabia que no hi havia vinagre.
0: Sí, hi ha un vinagre que és per netejar. Amb unes ampolles de plàstic.
8: Jo poso...
0: Vinagre de tota la vida, el de vi.
8: Exacte.
9: Fa molts anys, potser fa 10 anys, que faig servir vinagre, i faig servir vinagre de marca blanca, de vi normal, de tota la vida, i ho faig servir per tota la roba, i la roba surt impecable, i fresca, i neta, i perfecta.
10: A veure, jo d'entrada, si posés vinagre, posaria vinagre blanc, perquè l'altre poc o molt té color. Però jo hi poso xenitol, perquè és que les botigues de roba, de venda de tèxtil, ja fa temps que recomanen que no hi posis, que vas a comprar llençols, o vas a comprar una vànua, o les tovalloles, que no hi posis suavitzant.
11: És molt important portant, poseu el que poseu al calaixet de la rentadora, és molt important de mirar si ha quedat alguna resta, i cada vegada que fem servir la màquina es bendir els calaixets.
0: Així doncs podem fer servir el vinagre com a suavitzant. I quin tipus de vinagre triem? Ho consultem a Laura Baro, organitzadora professional.
12: Sí, el vinagre se puede utilizar como alternativa suavizante, aunque no hace exactamente su misma función. Eso sí, ayuda sobre todo a neutralizar los olores, a eliminar los restos de detergente de la fibra y a que la ropa quede menos rígida. Por eso es muy buena opción para lavar toallas, porque ayuda a que queden más suaves y más mullidas. Y bueno, yo para esto siempre aconsejo, o sea, para este uso, siempre aconsejo utilizar vinagre blanco y transparente y poca cantidad, siempre en el cajetín del suavizante. Y si utilizáis uno de limpieza, hay que tener en cuenta que suele ser más concentrado, así que conviene usar todavía menos. Y algo súper, súper importante es que nunca, nunca se debe mezclar con lejía.
0: I acabem, com sempre, recuperant una pregunta. Ens la feia l'Helena des de Sabadell. Ja la va fer l'any passat, el mes de juny, i ara hi ha tornat, i és que busca un botiguer que hi havia hagut al carrer Nou de la Rambla i que portava per nom Jordi Miquel.
13: Vaig trucar al juny explicant-vos que la meva mare ara està per 90 anys.
0: Sí, me'n recordo.
13: Sempre em parla d'una persona, bueno, que havia treballat amb ella, que ella va començar molt jove, amb 12 anys a cosir, amb una botiga al carrer Nou de la Rambla. I llavors buscava el fill d'aquest botiguer, que més o menys ha de ser coetània a ma mare, o inclús més jove, potser.
0: Sí, uns 90 anys també.
13: Sí, o 80 i algo. 80, 85, 90, saps?
0: Sí, sí, sí.
13: No sé si heu rebut alguna...
0: No hem rebut res. Torna a recordar el nom, a veure sí. Si i el lloc on treballaven.
13: Jordi Miquel, i la botiga estava al carrer Nou de la Rambla.
0: Jordi Miquel. Jordi sí. Miquel, eh? El Miquel és cognom?
13: Sí, és cognom. Sí. Perquè el pare es deia Miquel, diguéssim, sí. Va? I la mare era la Rita. Clar, aquests senyors, evidentment, ja no deuen ser-hi,
0: no,
13: però ell és possible que sí, o els seus fills.
0: I la botiga del carrer Nou de la Rambla em dius que era de...
13: Ella era modista i és una botiga de modes d'aquell moment, no? Hi havia moltes, i ella va començar a cosir allà, i evidentment quan es va casar doncs ja el típic que es deixava la feina.
0: Clar.
13: Però sempre li ha quedat aquella cosa de trobar el Jordi, i sempre ara cada vegada en parla més, no?
0: Ai, saps? Pobre, sí.
13: Sí, m'agradaria, bueno, sigui el que sigui, no? Si és positiu, no fa res, però... Si el poguéssim trobar, jo crec que seria
0: millor. Doncs va, busquem en Jordi Miquel, que havia treballat en una botiga de moda del carrer Nou de la Rambla. Cap a quin any devia ser això?
13: La meva mare tenia 12 anys, compta que seria el 42, 45...
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta? Mira que m'agradaria trobar-lo, eh? M'agradaria molt trobar-lo perquè aquesta... dona pogués fer la sorpresa a la seva mare. Va, que ara aquí trobem el 932-07474, és en Pep des de l'Eixample. Bona nit, Pep.
14: Hola, bona nit, Marta, què tal esteu?
0: Molt bé, i tu?
14: Molt bé, quina nit més estança, eh?
0: Sí, noi.
14: Tota, mira, sobre això de les...

0: pous, tot això que...
1: Li has explicat tot, Sí.
0: Sí, tot. Udalà i com se farà. Però ella no vol deixar...
1: Està clar.
0: Això de la infiltració hi ha anat molt bé. Perquè l'altre dia no ho podia ni moure. I ara ja pot moure. Exacte. Molt i ha millorat moltíssim.
1: Molt bé.
0: Les infiltracions es fa... Moltes tampoc li
1: poden... No es poden fer.
0: Fer un tractament de metge i tal, no?
1: Clar, sí, sí.
0: Com diu el nostre estimat doctor, que s'ha de trucar, bueno, escolta'm, la gent hi creu en cada cosa, però també...
1: Però s'ha d'anar al metge, està clar. No? Sempre s'ha d'anar al metge, sí, sí.
0: Mira, després una altra cosa. Estic llegint una novel·la d'aquestes tan pasteleres, però t'agafa tant, que és... I m'agrada perquè són actuals, hi ha moltes nenes i jovenetes i tal, que expliquen els vestits que porten, els mugolets que porten, les sabates que porten, robes de pijo, botigues pijes... Tot això passa a Madrid, I és una autora molt i molt famosa, que no diria pas el nom perquè ja té bastanta pasta.
1: D'acord.
0: Són unes noies que s'ajunten, i és a dir, les Lolas i les Lovernas, que són les petites i tal, i quan se reuneixen, si hi hagués el de Madrid, el de la limusina...
1: El Gastón.
0: El Gastón Barrio. Li preguntaria, oi, Gastón, ahir en Madrid hi ha uns pastelets que quan se reuneixen...
1: Sí.
0: I mira, he comprat uns manolitos.
1: Manolitos.
0: Són uns pastelets que són així variats, de crema i tot això, no? I quan se reuneixen, es mengen els seus manolitos i s'explica les seves històries. I després m'has de preguntar sobre aquestes novel·les. I tu, que has escrit novel·les i tal, i per això t'ho pregunto ja...
1: No he llegit jo sobre manolitos i tot això, no he llegit res jo d'això, eh?
0: No, vale. Això passa a Madrid. Però la meva pregunta és, totes aquestes escritores, quan parlen de per exemple, hi ha unes sabates que valen molta pasta, els Manolos, no?
1: Sí, i tant.
0: Vale. Pues, poden algun diner per amb la seva novel·la escriure...
1: Home, no sé, ja et dic jo que jo no. Sí. Però que hi hagi gent que digui jo poso una marca i tu em pagues, això jo ja no puc posar la mà al foc. Però
0: i
1: vaja.
0: I aquestes botigues pijes que van a comprar i tal...
1: Ja pot ser, tot és possible, tot és possible. Sí, sí.
0: El carrer Serrano i totes aquestes botigues...
1: Home, t'ho diràs.
0: Allà, I aquesta autora, tot el rato està... I ja us ho dic, és molt emplegosa i molt... En fi, és un botorrio de novel·la.
1: Doncs no diguis res més.
0: Perquè...
1: No, ja està bé, és l'objectiu, t'enganxa i ja està.
0: Sí.
1: Molt bé, Pep.
0: Són d'aquestes simpàtiques i tal. I després una altra cosa. Amb el teu marit hi parles molt?
1: Perquè ell diu que... Els caps de setmana.
0: Diu, l'única manera d'escoltar la meva dona és escoltar la nit dels ignorants.
1: Exacte. Exacte.
0: Vinga,
1: cada dia. Vinga, bona nit. Adéu-siau. Va, que el Joan des de Lleida ens vol preguntar als amics ignorants quin remei els hi ha anat bé per ajudar a baixar una mica la pressió, demana. Algun menjar o alguna barreja de fruites? I la segona pregunta que fa el Joan des de Lleida és cert que costa més baixar la mínima que no pas la màxima? És una altra pregunta que ens ha deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. I encara, abans d'arribar l'hora del conte i saber per on anem amb l'Empar Moliner, més missatges que ens heu deixat al WhatsApp, perquè és que si no acabem. L'Aleix des d'Esparreguera, quin misteri hi ha al Triangle de les Bermudes que si cau un avió o un vaixell naufraga, desapareixen? La Rosalia, des de Vilanova i la Geltrú, diu, crec que em repetiré, perquè aquest missatge ja us l'he enviat en altres inicis de temporada. No sé si és un problema de la graduació de les meves ulleres, i entre parèntesis ens posa ironia, però crec que hi veig bé. Diu, com que el vostre programa es fa de nit i tot és fosc, potser no hi ha hagut temps d'incloure'l ni a vosaltres ni a la... ni a la gran professional, és a dir, una servidora, en l'anunci promocional de la nova temporada que he vist a TV3. He revisat les xarxes i l'anunci i no hi he trobat cap referència. Ni que tinguéssiu una gran audiència ni que aquest any féssiu 40 anys, sembla que això tingui gaire importància. Així que, ignorants, què em recomaneu? Diu la Rosalia amb la seva ironia. Haig d'anar a l'òptica, perquè potser sóc jo qui no ha vist cap referència a la nit dels ignorants.

ignorants, ni a la seva directora en l'anunci. O potser són els directius d'aquesta casa els que tenen problemes d'oïda, diu la Rosalia. I la Isabel ho remata, diu: la corporació fa un anunci de tots o gairebé tots els periodistes de 3CAT i CAT Ràdio, però jo no hi he vist la nostra periodista que tant admirem. No hi surt la Romagosa. Per què ho fan, això? Doncs mira, és que no... haig de dir dues coses. La primera, no he vist l'anunci, perquè no tinc temps de mirar la tele, perquè a l'hora que el fan jo sóc aquí i no poso la tele. Segona, no som l'únic programa que no surt. Això sí que us ho puc dir. Sé que hi ha altres programes i, per tant, altres realitzadores, crec que són dones les que no surten, que tampoc surten. És l'únic que puc dir, però que em faré arribar la queixa dels oients ignorants. Això sí que us ho dic, perquè ja que ho heu dit tantes vegades. I jo l'any passat vaig anar a gravar una promo, vaig anar a gravar per sortir amb un anunci i no s'ha passat mai per antena. Doncs mira, ho direm a la direcció, a veure què ens contesten. Mentrestant, sempre ens queda anar-nos a dormir havent llegit o escoltat un conte o una part d'un conte d'una bona autora.

0: tonta per anar a dormir.
1: I aquesta setmana, com sabeu, explorem l'univers de l'escriptora i articulista Empar Moliner, acompanyada d'aquesta casa, del programa Tas Vertical, a través dels contes que l'any 2015 li van suposar guanyar el premi Mercè Rodoreda. El llibre es diu Tot això ho faig perquè tinc molta por, i aquesta nit farem la primera part d'un nou relat que porta per títol El tema de l'article.

0: La Meritxell Romagosa va obrir el document de Word i va buscar, a la pestanya de dalt, a l'esquerra, l'estil de lletra que li agradava. Times New Roman amb un cos 16, perquè no sabia que es podia predeterminar. Tampoc sabia de què escriure l'article. No tenia tema. Havia d'enviar-lo en dues hores, perquè a la tarda havia d'anar a una estrena de teatre, que li feia una mandra horrorosa. De què podia escriure? De què? Les declaracions que havia fet el cap de l'oposició ja estaven agafades per un altre articulista, perquè ella, al matí, havia anat a la tertúlia de la ràdio i després a impartir el màster de comunicació. Desma va obrir el web del diari i va clicar el que havia publicat aquell dia. 37 comentaris. La notícia més llegida, la més votada i la més recomanada. Després va repassar els avisos dels tuits, 72. La majoria, elogis. Va anar-los repiulant i preferint. Realment li havia quedat molt bé, rodó. Portava una setmana molt bona. Va cridar a la minyona i li va demanar que li dugués una crema de verdura allà, a la taula, perquè tenia feina i no s'asseuria a dinar. Tant de gust que li vindria a estirar-se 5 minutets. Normalment, quan no tenia tema, s'inventava algun article temporal sobre les relectures o el poble d'estiueig. Un d'aquells articles que generen tan pocs comentaris i tan pocs m'agrada, però que van bé per sortir del pas. Però la setmana passada ja havia fet el del paisatge de l'ànima, el de la mare que envelleix, el de la filla que ens farà àvia i les contradiccions que això comporta, i el dels aeroports perquè havia hagut d'anar un programa en directe a Madrid. El de rellegir els clàssics el tenia reservat per l'estiu, que marxava uns dies a fer una dieta depurativa a un balneari i volia deixar coses enllaunades per no haver d'estar per ningú, excepte per ella mateixa. S'havia de mimar. La minyona va entrar amb el bol del puré de verdures i ella n'hi va donar les gràcies. No podia escriure de cap manera l'article sobre la minyona, la nostra salvadora, el nostre àngel de la guarda, perquè dos o tres mesos enrere ja ho havia fet. I no va agradar. Abans l'escrivia amb quatre canvis, ben bé un cop l'any, però això era abans, quan no hi havia ni crisi ni Twitter i els lectors estaven disposats a acceptar que hi havia un tipus de gent com ella que tenia minyona. Ara no. Ara, escriure sobre allò era exposar-se a tot de comentaris feridors. Va agafar el bol amb les dues mans i se'l va endur a la boca. Va xarrupar sense fer gens de soroll. Després va alçar-se i va portar-lo buit a la pica. Ja ho hauria fet jo, senyora, li va dir la dona. Dinava asseguda en un dels tamborets de la barra mentre mirava les notícies. Era estrany veure-la en un tamboret perquè el cul li sobreixia. De fet, aquells tamborets eren una idea del decorador que van resultar molt incòmodes. No passa res, va contestar ella. Va obrir la nevera, va agafar una llenca de pernil dolç, la va cargolar i se la va menjar. Després, una altra. I si feia un article estil revista femenina sobre què tenim a la nevera i de quina manera el que hi tenim parla de nosaltres? No. Complicat. Feia falta massa enginy pel poc temps que tenia. El teatre era a les 7. Quina ràbia li feia ara haver-se compromès amb la Carme, l'actriu i productora de l'obra. Per què li havia hagut d'escriure les quatre ratlles per al programa demà? Per culpa d'això, ara hauria d'empassar-se dues hores de monòleg. Va agafar una poma del calaix de les verdures i va queixalar-la amb pell i tot per la fibra. I un article irònic sobre els dietistes que ens diuen que hem de menjar 5 peces de fruit al dia i que si els féssim cas no faríem res més. No. Ja s'havia fet molt. Allò era més aviat un tuit. Allargassar-ho fins a fer els 1.500 caràcters amb espais era complicat. A peu dret, recolzada al marbre, mastegava i rumiava. Sobre què escriure? Futbol? Feia temps que havia descobert els avantatges de dir que li agradava el Barça. Se'n va fer sòcia i de tant en tant anava al camp amb el seu home. A ell li agradava de veritat. Això feia que la convidessin a les tertúlies esportives on deia vaguetats sobre la qualitat humana dels jugadors i que de tant en tant pogués escriure en articles. Però no li sonava que hi hagués lliga ni cap partit proper. El seu home era l'avió, impossible parlar-hi perquè li digués el què. Va entretenir-se amb les notícies. Explicaven que els llauners amagaven les begudes als contenidors i que per això eren tan antihigièniques. Però sobre un tema així era molt fàcil fer-ne un article adotzenat i molt difícil fer-ne un article immortal. Després van donar la notícia de les meduses de la platja. Impossible extreure'n proteïnes. Va pensar que s'esperaria al bloc d'esports per veure si parlaven del Barça, d'algun entrenament, d'algun fitxatge, d'alguna ampliació del camp. que m'aniré a buscar un paper i un boli al meu estudi, si us plau, va demanar-li a la minyona. I ella immediatament va obeir. Llavors va veure que per sota de la pantalla havia un crol amb el text Última hora i deia que el gastrònom Quim Segarra havia mort aquella matinada segons un comunicat que acabava de fer públic la família i que feia temps que estava hospitalitzat. Caram! No ho sabia, que estava malalt. El presentador va acabar amb la notícia de les meduses i ja va donar pas a unes imatges d'arxiu en què es veia el difunt en un estudi de ràdio bevent amb porró. Després sortia en un balcó fent de pregoner de qui sap quina festa major. La Meritxell Romagosa va suposar que, en parlar d'un mort, havien volgut evitar imatges massa festives, on begués o mengés calçots. El locutor deia que la causa de la mort era una aturada cardiorrespiratòria i que la capella ardent estava instal·lada al tanatori. Despatx, va dir a la minyona que no calia que li portés el bolígraf, que es quedava allà. Va seure's a la taula i va escriure el nom de l'home a Google. Quim Segarra. No el coneixia personalment, però n'havia sentit a parlar com tothom. Potser l'havia saludat algun cop, va repassar els títols dels llibres que havia escrit i va memoritzar el nom d'un programa de ràdio que es veu que havia fet als anys 80 a la taula d'en Bernat. A la Viquipèdia ja hi constava l'hora de la defunció. Que ràpid! Quina hora era? Les 3? Va anar cap al vestidor i va buscar entre la roba negra. Uns pantalons amples i alguna cosa per dalt que no fos gaire escotada. La bossa falsa de firma, que tothom considerava autèntica, tractant-se d'ella, però la bossa falsa de firma era marró, perquè les bosses d'aquella firma eren marrons. Combinava amb el negre. Ho hauria de fer. Talons? No. Millor anar plana, senzilla. Els llavis sí que se'ls pintaria. Sense els llavis pintats, se sentia despullada. Va apuntar-se el nom de la vídua i de les filles, va dir a la minyona que sortia i que li deixés verdura per sopar, que no volia res més que verdura. Va baixar al carrer i va aturar un taxi. Va arribar al tanatori, que no hi havia gaire gent. Era d'hora. Era d'hora encara perquè haguessin arribat consellers o autoritats i tampoc no era un mort que agrupés gaire gent del món de la faràndula. Millor. Va firmar el llibre de condol. De seguida una dona se li va acostar. Hola, Meritxell, gràcies per venir. Va barbotejar sorpresa. Era la vídua. No podia ser ningú més. Totes dues van abraçar-se. I aquella abraçada va commoure de veritat la Meritxell. Li saltaven les llàgrimes amb molta facilitat. Era empàtica, no podia evitar-ho. Eren llàgrimes en abstracte. Les llàgrimes per la pena aliena. Les llàgrimes de les ploraneres dels enterraments egipcis. Plorava fàcilment perquè es posava al lloc dels altres fàcilment. Per això era tan bona fent articles. No era hipocresia. Era un excés de sentimentalisme. Perdona, va fer. I va premar la boca de manera que no se sabia si somreia amb resignació o amagava una ganyota. No, no. Jo l'admirava molt, el Quim, va dir. I es va aixugar els ulls, que tornaven a vessar. Li hauria agradat tant sentir-ho? Si ara ens veiés, segur que riuria, va fer la Meritxell Romagosa. Doncs fins demà no sabrem com acaba aquesta història d'algú que es diu així de cognom, però que no té res a veure amb mi. Tot i que venint de l'Empar, és capaç d'inspirar-se en qualsevol del seu entorn. Vull dir que tot és possible. Arribem a les 2 de la matinada. Vol dir que acabem nosaltres, que venen els companys informatius i que nosaltres tornarem demà a partir de les 12 de la nit, com sempre, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Fins demà, que descanseu. Bona nit.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 2.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta. En una entrevista a La Sexta, també ha subratllat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
3: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
2: Pres El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i defensa que es va prendre la decisió més humanitària. A la mateixa entrevista també ha afirmat que el jutge Juan Carlos Peinado ha fet molt de mal a la justícia i que no serà recordat per ser imparcial. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP amb prou feines treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol.
2: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial.
4: La presidenta del Banc Central Europeu insta Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial.
2: La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions.

0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. És la primera vegada que la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català.
1: L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3CAT presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida. La primera edició es va estrenar el 20 d'abril amb gran èxit i acumula més d'un milió i mig de reproduccions a l'entorn digital de 3CAT i més de 20 milions a les xarxes socials. Aquesta setmana començarà el rodatge de la segona temporada.